0: Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
1: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
2: Lola Casadellà Puig.
1: Dia d'entrada al camp de concentració.
2: Camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
1: Matrícula:
2: 35.160.

0: Capítol 3. Lola Casadellà, la Dolors Gené.
1: Al camp de concentració de Ravensbrück, on la brutalitat no té fi, les dones resisteixen gràcies a la solidaritat i la sororitat entre elles. Entre tots els relats de les deportades que han sobreviscut, hi ha exemples d'aquestes cures. La Lola Casadellà explica que quan entren al camp, els fan passar la quarantena tancades en un barracó. Els fragments que escoltarem amb la veu de l'actriu Maite O'Hare s'han extret els testimonis que deixa la Lola a la Montserrat Roig i a la Neus Català.
2: Mientras estuvimos encerradas en cuarentena, pues organizamos un poco la vida. Incluso preparamos cantos y unos sainetes. Otras mujeres pues pronunciaban conferencias sobre la estética, incluso una nos inició en el juego de la bolsa y la banca. De una manera inesperada pues entramos en contacto con las mujeres soldados soviéticas en el bloque. Generalmente todas las tareas de técnica, evacuación, agua, etcétera, pues eran ellas quienes las realizaban. Tenían una moral muy elevada. Para ellas no había duda, ¿eh? Los alemanes estaban perdidos y esto era lo único que contaba.
1: Els vincles que es creen entre elles són indestructibles i perduraran per sempre, com explica Letel Gené, la filla de la Lola.
3: Oui, elle a connu des détenus.
4: I ella sí, va conèixer detinguts polítics espanyols a França, a les presons franceses, amb qui va establir vincles molt, molt, molt estrets. I, de fet, crec que això també ajudava la meva mare a seguir endavant, perquè realment eren com germans per ella, persones amb les que mantenia l'esperança, mantenien la fe, i en realitat això la va ajudar molt. Hi havia molta solidaritat entre elles i això ho va mantenir sempre. Va mantenir aquesta connexió amb les seves companyes de detenció i de deportació.
1: L'agent d'Igualtat Judit Mellado explica que la relació entre elles és tan intensa i necessària que s'acaben comportant com una autèntica família.
5: I elles explicaven que a les més grans, que devien rondar pues, entre els 30 i tants 40 anys, les anomenaven mares, i que les més joves, entre elles es deien germanes. Per tant, eren una família. Soles no haguessin pogut.
6: La Neus Català fins i tot comparteix receptes de cuina. Sona surrealista que amb la fam que pateixen parlin de com cuinar plats deliciosos, però segons explica la Neus, allò els ajuda a aplacar la gana. I no es tracta d'una llegenda. El llibre de receptes existeix. És a una col·lecció privada del Museu de l'Art Matar de Guimerà. L'ha localitzat l'Elisenda Belenguer, la historiadora i biògrafa de la Neus Català.
7: Allà s'hi troben unes peces de gran valor, que són el llibre de receptes que escrivia la Neus Català i les seves companyes, el Comando d'Oleixen, que tot i passar gana escrivien receptes de cuina per evadir-se i per transmetre coneixements.
6: La sororitat és l'antídot més efectiu contra la maquinària de deshumanització nazi.
7: Els diumenges es dedicaven a treure els polls entre elles, s'explicaven contes, la que era pagès explicava coses de pagès, la que es transmetien receptes de cuina dels diferents països, s'explicaven històries per la Neus Català, no? El camp de concentració va ser la seva universitat.
1: La Lola Casadellà, que entra a Ravensbrück el 22 d'abril del 44, al cap de dos mesos mal comptats, el 17 de juny, fa 26 anys, coincidint amb el seu trasllat al comando exterior de Holstein, com explica la periodista Anna Saez.
8: L'aniversari de que feia 26 anys, perquè clar, tot havia anat molt ràpid, el va passar a Ravensbrück, i aquesta imatge també ens la va explicar la Neus Català. Les companyes de Barracó, doncs el que van fer és collir floretes del voltant del camp tot el dia, com d'amagat, i li van posar totes les flors al llit. I sempre t'imagines com un instant de felicitat amb aquell context d'horror tan bèstia i tan potent, no? Em va semblar molt, molt bonic.
1: A Ravensbrück la supervivència no només depèn de la força física, sinó també de l'esperança que alimenten les dones mútuament, com conclou Judit Mellado, agent d'Igualtat.
5: Aquesta capacitat de resiliència, no?, que en parlem tant ara, aquestes dones la van demostrar, no? Pugue trobar algo que te permeti viure, no?, una experiència que t'aporte un benestar, una satisfacció, unes emocions de que bé que m'ho estic passant, puc riure, estic en companyia, estic compartint, com busquem eines per sobreviure, perquè al final això és un recurs de supervivència, no?
6: Som al març de 1945. La guerra s'acosta al seu final. Les forces aliades guanyen terreny a Europa i els nazis, que se senten acorralats, intensifiquen l'extermini dins els camps. La Lola Casadella Puig és al comando exterior de Holeixen. Al seu costat, la Neus Català i tantes altres camarades resisteixen, exhaustes però vives. Suporten llargues jornades de treball obligades a fer munició a la fàbrica d'Escoda, a la ciutat txecoslovaca de Pilsen.
2: Las cosas iban muy mal. Cada vez teníamos menos obreras en nuestro taller. Al final lo cerraron. Nos mandaron a trabajar al bosque, a sacar troncos. En pleno día, estando en el Tajo, vimos llegar a 9 bombarderos. Eran ingleses y esto hizo que no nos moviéramos de allí. Pues cuando eran americanos, echábamos a correr, ya que lo tocaban todo menos lo que tenían que tocar. Los SS desaparecieron, así que pudimos observar estos bombarderos todo el tiempo que quisimos. Nosotras nos tiramos sobre la hierba y miramos la operación. Alegres de ver lo que habían hecho, nos fuimos a un campo de coles y nos las comimos todas.
1: El 23 d'abril de 1945, les tropes nord-americanes arriben i alliberen el camp de concentració de Flossenbürg, el camp del qual depèn el comando on hi ha la Lola. El que hi troben és devastador. Milers de presoners en condicions extremadament precàries, molts d'ells malalts i desnudrits. La Lola Casadella, la Neus Català i les dones del comando de Holeixen encara hauran d'esperar a ser alliberades.
2: L'aviació americana i inglesa bombardeava i ametrallava a menudo. Apenas salíamos del campo. Los alemanes tenían más miedo que nosotras. Durante 3 días no nos dejaron salir. No había comida, estábamos medio atontadas, mirando por la ventana, bueno, lo que se podía. A eso de las 11:30, creo, vemos unos uniformes raros que entraron en el patio. Los SS y las alemanas salían de sus alojamientos con los brazos en alto. Los prisioneros de guerra franceses vinieron enseguida y nos dijeron que no nos moviéramos, que el gobierno francés se ocuparía de nuestra repatriación.
6: El día 6 de maig de 1945, la Lola és alliberada. 2 dies després, el 8 de maig, Alemanya signa a Reims l'acte de rendició incondicional. Churchill, el primer ministre britànic, ho anuncia des del 10 de Downing Street.
9: Signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe.
6: La Lola torna a França el 25 de maig de 1945.
1: El punt de recepció per als republicans i republicanes espanyols alliberats dels camps nazis és l'hotel Lutetia, a París. Aquest emblemàtic edifici, que durant l'ocupació alemanya ha estat la seu de la intel·ligència nazi, es converteix el 1945 en el centre d'acollida dels deportats i deportades espanyols. Una delegació de la Creu Roja s'encarga de registrar-ne els noms perquè les famílies els puguin localitzar. A més, se'ls fa una revisió mèdica i se'ls ofereix suport fins que estan prou recuperats per tornar als seus llocs de residència o encarar un nou destí.
2: Por fin regresé a Lyon. Yo creía que solo estaría unos días. Mis camaradas habían desaparecido, solo los puntos de apoyo existían. Me recibieron y me cuidaron. Yo quería ponerme enseguida a trabajar porque no tenía dinero y no quería ser una carga.
6: La Lola França és una exiliada espanyola més en un país estranger. Sense diners no es pot permetre descansar i recuperar-se. Els primers anys, els alliberats es van haver de guanyar la vida fent feines al camp, a les mines, no aptes per al seu estat de salut. Les guerres i la deportació els deixa seqüeles visibles i invisibles.
2: Mi marido me buscó en las listas de los campos, en el Ministerio del Interior, me encontró y vino enseguida. Cuando me vio no sabía si reír o llorar. Fue muy larga la adaptación.
6: Tornar de l'infern a la vida no ha de ser fàcil. L'horror sobreviscut és evident en el cos de la Lola. Extremament prim, els cabells curts, la pell marcada. Però també deixa seqüeles psicològiques...

0: El partit els considera traïdors per haver sobreviscut als camps d'extermini. Per a ells, els únics veritables herois són els que han mort. Tots els comunistes del Partit Socialista Unificat de Catalunya, en ser admesos de nou, van rebre aquesta carta.
1: Benvolgut camarada, aquesta comissió de quadres es plau comunicar-te que tens l'honor de continuar sent considerat com a membre del nostre partit.
0: El cas dels deportats espanyols i catalans se'ls suma que no poden tornar a casa. Si ho fan, seran perseguits pel govern de Franco. Però on poden anar? Era el moment de decidir-ho, com ens explica la filla de la Lola, Letel Gené.
2: Mon père aurait bien aimé aller au Mexique.
3: El meu pare hauria preferit anar a Mèxic, però la meva mare va preferir quedar-se a França, perquè a França hi tenia les seves companyes de deportació, les seves companyes de lluita, amb les quals volia mantenir el contacte. Així doncs, el meu pare ho va acceptar.
2: Voilà, et donc mon père a accepté.
4: El Jacinto Gené retorna a França després de participar a la batalla de Narvik, a Suècia, on a més d'estar empresonat, gairebé el maten. Quan troba la Lola, s'instal·len a Lió.
3: La meva mare va tornar del camp de concentració amb problemes de salut, com us podeu imaginar. De seguida va tenir un fill. Va encadenar embarassos malgrat els seus problemes de salut i per això es va quedar com a mestressa de casa.
4: La Lola Casadellà, a França, adopta el cognom del seu marit. Ara és Dolors Gené. I en molta de la bibliografia apareix amb aquest nom, com indica la periodista Anna Saez.
5: És molt difícil seguir el rastre de les dones si, com ella, Lola Casadellà, també és Lola Gené, Dolors Gené, Dolores Gené, Gené amb accent, Gené amb R. Això fa que es compliqui molt la manera de... es compliqui molt la cerca, diguéssim, no?
4: L'any 1965 es funda el Comitè Internacional de Ravensbrück. La Lola Casadellà Gené, la Neus Català i la Carme Boatell són les representants espanyoles del comitè. Han d'esperar 20 anys per parlar, perquè les ferides comencin a cicatritzar, com ens constata l'Elisenda Belenguer.
6: La Neus Català, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, i no tant, però també la Constanza Martínez Prieto, van ser les que es van considerar, les que van estar més temps com a representants espanyoles del Comitè Internacional de Ravensbrück. Van ser les tres que anaven més a les reunions, a tots els peregrinatges, des de la fundació del Comitè Internacional de Ravensbrück.
4: Cada una adopta un rol diferent, i és la Neus Català qui té la veu pública, com explica Letel Gené.
3: En nom dels deportats polítics espanyols, era més aviat la Neus Català qui se sentia còmoda parlant en públic d'aquesta manera. La meva mare no gaudia gaire parlant en públic. Estava molt compromesa políticament i parlava molt amb les seves companyes, però no solia donar testimoni davant un auditori perquè no se sentia còmoda. Era una persona bastant... Tot i tenir un caràcter fort, diguem que era discreta. No li agradava posar-se en evidència ni parlar sobre ella mateixa davant de persones que no coneixia.
4: Cada any es fa una commemoració als camps de concentració, coincidint amb la data de l'alliberament que per molts deportats i deportades i els seus descendents és una peregrinació obligatòria. Letel va acompanyar la seva mare en diverses ocasions.
2: C'était surtout ça important pour elle, c'était de retrouver ses amis de déportation.
3: Això era el més important per ella, retrobar-se amb els seus amics de deportació. I jo estava contenta de veure-la així, perquè tot i que era terrible, fer una commemoració a Ravensbrück era important per ella.
2: Pour elle, c'était important.
0: Arran de la investigació per la realització d'aquesta sèrie de podcast, hem descobert que la historiadora Elisenda Belenguer, biògrafa de la Neus Català, va localitzar el vestit de ratlles de deportada de la Lola. És l'únic que queda, perquè la Neus Català, després de fer-se la icònica fotografia amb el vestit, que tothom recorda, el va cremar.
6: Als anys 80, la Neus Català i les seves companyes, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, havien cedit unes peces a un museu. I es tracta del Museu Maternal de l'Art Matern, que actualment està ubicat a Guimarà, és un museu, és una col·lecció privada. Allà s'hi troben unes peces de gran valor. També hi ha el vestit de deportada, el vestit autèntic de deportada de la Lola Casadellà, a part d'altres peces de la resistència. De moment s'està iniciant una línia d'investigació, divulgació i recerca d'aquestes peces perquè algun dia, en el futur, puguin estar exposades al lloc que els hi pertoca.
4: L'Ajuntament d'Alcoletge va dedicar a la Lola Casadellà la sala d'exposicions del Centre d'Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró. En aquest espai s'hi fan exposicions temporals de temàtica relacionada amb conflictes bèl·lics, un espai que han visitat els descendents de la Lola.
2: Inés, qui ete...
3: Una neboda meva que havia anat a Espanya

0: va anar al poble de la seva àvia i va visitar el museu del col·legi. I va ser allà on va veure que hi havia una sala anomenada Sala Casa d'Allà. I així ens vam assabentar que existia aquest museu i aquesta sala dedicada a Lola Casa d'Allà. I per això hi vam anar. Tota la família vam anar al museu per retre homenatge a la meva mare.
1: Pour rendre hommage à ma mère.
2: La directora del diari Segre, la periodista Anna Sáez, que també ens ha acompanyat en aquest podcast, va conèixer la Lola Casa d'Allà gràcies al nom que du aquesta sala al col·legi, el poble de la Lola de Cal Felip del Ton.
3: No van lluitar contra el feixisme anant amb una manifestació, amb una bandera. Vull dir, aquesta gent, hòstia, jo crec que els devem que honrem la seva memòria, no? Que com a mínim el seu pas pel món estigui ben documentat i explicat a les generacions futures.
4: La història ha menys tingut el paper de les dones a la resistència, però la Lola ho té clar.
5: Antes de terminar este punto quisiera decir algo de las mujeres. Fue gracias a su sencillez, a su amor por la libertad y por su abnegación que muchos les debemos la vida.
4: La Lola Gené Casa d'Allà mor a Lió el 13 de gener de 2002. Fem que les paraules de la Lola no quedin en debades.
5: La nueva generación tiene un trabajo muy difícil de realizar y es el combate por la libertad y no dudamos que lo ganará.
4: Aquest podcast està dedicat a la Lola Casa d'Allà, però també a les 132.000 dones i nens i nenes de més de 40 països que van ser internades a Ravensbrück, de les quals van morir 92.000, un 70%.
6: Nom:
0: Lola Casadellà Puig.
6: Data de sortida del camp de concentració de Flossenbürg:
0: 6 de maig de 1945.
6: Situació:
0: alliberada.

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: Per fer aquest podcast hem d'agrair la col·laboració especial de l'Etel Gené, la filla de la Lola Casadellà. També hi han participat l'Anna Sáez, periodista i directora del diari El Segre, la Montserrat Armengou, periodista i coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones, de l'historiador Robert Sommer, de l'Hisenda Belenguer, historiadora i biògrafa de la Neus Català, i de Judit Mellado, agent d'Igualtat. També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Estafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón, i dels bucs d'assaig El Mercat. I heu escoltat les veus de Maite Oger, Chantal Consola, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol, Pili García. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Romà, de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció i Anna Canya a la producció, amb Abel Purroi i la Gata Roja Produccions i amb David Prades al muntatge sonor.
2: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
3: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amme l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
6: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
7: Avui tenim el plaer de rebre al nostre Espai Solidari a dues persones que ens fa molta il·lusió. Ella per la seva implicació i a ell pel seu currículum, per la seva disposició i per la aportació real que ens farà en aquesta entrevista dintre de l'Espai Solidari. Ells són la Rosa Ferro i el Joan Sorribes.
8: Hola, bona tarda.
7: Són membres de la Junta d'Aun de Lleida. La Rosa és assessora fiscal i actualment exerceix com a tresorera de la Junta de Daun Lleida, contribuint a la gestió i sostenibilitat de l'entitat. El Joan, per la seva banda, treballa al Club Natació Lleida, però és possible que el conegueu per la seva faceta artística. Quan ens busqueu a redes, us adonareu al veure la seva cara, que ha participat en la pel·lícula d'Herois, la sèrie Polseres Vermelles, i fins i tot heu pogut escoltar la seva veu en la sèrie d'animació Una Casa de Locos. Benvinguts, Rosa i Joan.
9: Amb representats d'una entitat que treballa dia a dia per promoure la inclusió i l'autonomia de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, no podem més que aprofundir en el síndrome de Down. Com sempre, comencem pel més bàsic. Ens podríeu definir què és el síndrome de Down?
10: Sí, mira, la síndrome de Down és una alteració genètica. Llavors, aquesta alteració el que fa és que el parell de cromosomes 21 que tenim a totes les cèl·lules del cos, en lloc de ser un parell, en el cas de la síndrome de Down, són tres cromosomes en lloc de dos. Aquesta alteració el que els hi provoca és una discapacitat intel·lectual, que pot ser més greu o menys, depenent de la persona, no té per què ser definitòria, però sí que tenen una certa discapacitat, els hi costa més aprendre, i a més poden tenir problemes físics a nivell mèdic, poden tenir problemes cardíacs, visuals, auditius, que això no vol dir que totes les persones tinguin aquests problemes, però tenen tendència.
7: Moltes vegades, quan es parla de síndrome de Down, encara hi ha una percepció limitadora de les seves capacitats. En realitat, cada persona és única i té unes habilitats i potencials diferents. Quines són algunes de les capacitats que sovint es desconeixen o es menystenen en les persones amb síndrome de Down, Joan?
8: Les persones amb síndrome de Down, a la població de la síndrome de Down, tenim capacitats diferents. A vegades, algunes persones aprenen una mica més ràpid, però a vegades hi ha persones que aprenen a poc a poc. O sigui, necessiten un cert temps com per aprendre a fer coses com per aprendre, a part, quan són més petits, aprendre a parlar, aprendre a caminar, o quan són una mica més grans, pues, aprendre pues, a treballar i aprendre pues, a viure de manera independent i forma autònoma.
10: Tenen capacitats com qualsevol altra persona.
8: Com altra persona.
10: Exacte. Sí, llavors sí. És qüestió de donar-los les eines i donar-los els suports necessaris perquè puguin desenvolupar aquestes capacitats i puguin adaptar-se a lo que han de fer, com diu el Joan, no? A treballar, a viure sols, a sortir de festa, a tenir parella.
9: Quins són els principals reptes que encara queden pendents dintre de l'àmbit educatiu?
10: Mira, des de Down Lleida intentem sempre lo que és l'escola inclusiva. Uh-huh. Els nostres nens i nenes van a l'escola ordinària, donem suports, coordinacions per tal de que es pugui fer una classe amb una certa normalitat. El que costa més és que els professionals, els educadors en aquest cas, han de fer un sobreesforç per adaptar les classes, la forma d'ensenyament, la forma de fer les activitats perquè els nostres nens i nenes puguin interactuar com qualsevol altre nen dins de l'aula. Per sort, cada vegada la societat va canviant i això es va adaptar. Però sí que és veritat que de vegades et trobes que un nen amb una escola determinada un any funciona fantàsticament bé i a l'any següent és un desastre. Jo crec que és això el que ara mateix s'hauria de treballar, formar els professionals que eduquen per tal de que puguin, o sigui, tinguin la capacitat de flexibilitzar, de canviar, d'adaptar, d'adequar.
7: I en aquest aspecte necessitaran més recursos, vull dir, podeu fer alguna aportació des de la vostra associació? Vull dir, podeu posar auxiliars a l'aula? No ho feu?
10: No, això no ho podem fer. Això vale. S'ha de fer tot des d'ensenyament. S'han de demanar els vetlladors i coses d'aquestes.
7: Vale.
10: Des de l'associació el que sí que fem és donar suport a l'educador. Uh-huh. Suport en plan, per exemple, adaptar els llibres de text per tal de que els continguts siguin més assequibles per l'alumne amb discapacitat.
7: Okay.
10: O donar eines als educadors de com explicar certes idees o temàtiques, conceptes o el que sigui perquè puguin assolir millor els continguts. Uh-huh. Evidentment, si hi haguessin dos professors o tres a l'aula, seria molt més fàcil.
7: Clar. Ja. Joan, una de les grans fites per a persones amb síndrome de Down és poder viure d'una manera autònoma. Necessiteu suport per fer això possible o, si vols parlar del teu cas en concret, podem parlar i, si no, ho pots contestar
8: bueno,
7: de manera general?
8: Jo contestaré de manera generalitzada.
7: Ok, perfecte.
8: Jo penso que les fites avui en dia nosaltres pues, és poder viure de manera independent i també de forma autònoma, pues de poder fer bueno, a l'associació tenim un projecte que és el projecte Desperta. Aquest projecte és com una eina que ens dona l'associació i a través d'aquest projecte pues, ens ensenyen pues, a fer les fines de casa, pues, anar a comprar, fer la cuina, fer un llit, no? I això, pues, això ens ajuda a ser pues, més autònoms i també més independents de poder viure pues, de manera autònoma i de manera independent.
7: I quan doneu el pas per anar a viure
8: bueno,
7: sols?
8: Primer se fa primer anem a un pis compartit.
10: Tot és molt a poc a poc.
7: Sí, els pisos són de l'associació?
10: Els pisos són llogats.
8: Són llogats. Ah,
7: per l'associació?
10: Sí. Bueno, ho paguen entre tots, sí. Però sí. Els pisos, o sigui, primer fan el programa aquest per aprendre.
8: Aprendre
10: a gestionar els diners, a fer la compra, a fer les tasques de la casa. El següent pas seria anar a un pis compartit on viu un mediador, una persona amb dos, tres, quatre nois i noies amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual i allí se'ls ensenya a viure i a conviure per poder tirar endavant el pis. I un cop ja tenen assolit això, poden arribar a viure sols. Tenim dos pisos que viuen de forma autònoma.
8: Sí, mira, bueno, nosaltres tenim a la celebració tenim ja un matrimoni que està vivint sols, sense mediadors i sense... Sí. i sense suport.
11: Bueno, sempre tenen un petit suport potser, de l'associació.
8: Però també tenen un petit suport sempre, de l'associació també.
11: L'associació hi va de tant en tant, un cop a la setmana, un cop sí, depèn sí. De les necessitats, a donar un cop d'ull, a veure si necessiten, si tenen algun dubte, okay. Ja és una cosa més puntual.
12: A mi ara se'm planteja, no?, també les famílies. I m'agradarà com dividir aquesta introducció en dues preguntes. Una, com viuen les famílies aquest procés d'emancipació? I després, Joan, com viviu també els fills que marxeu de casa aquest procés d'emancipació?
8: Bueno, vivim bastant bé, eh? Vivim bastant bé.
12: Això segur.
8: Vivim bastant bé, però a vegades pues, em costa molt de sortir de la zona de confort.
11: Uh-huh. Per part de les famílies, la percepció ha canviat, eh? Les famílies que ara estan, els nois i noies que ara estan als pisos compartits, clar, ja tenen una certa edat, ja són doncs, de 20 i pico cap amunt, i llavors sí que és veritat que amb aquestes famílies, i, bueno, quan un fill marxa de casa sempre tens les pors típiques, no?, de se'n sortirà o no. Quan a més hi ha una discapacitat, aquestes pors s'incrementen, es multipliquen per 3 o per 4. I llavors costa una mica el soltar, no?, el deixar, el saber si podran o no podran. I ens hem trobat que hem hagut de treballar amb les famílies moltes vegades perquè els nois i noies volen, però el problema que tenen és que la família no ho veuen. Llavors has de fer la feina a la inversa, no? Has de treballar amb els psicòlegs i tal, parlen amb la família, intenten no convèncer-los, però que vegin que els seus fills sí que poden.
12: Que estan preparats.
13: Que poden tenir aquesta millora
11: de
13: vida.
11: Sí, almenys provar-ho. I la veritat és que està anant molt bé, la veritat. És que cada vegada tenim més gent amb ganes de provar-ho, de fer-ho i, bueno, anem creixent.
7: I tots els avenços que hi ha en la inclusió, encara hi ha molts estigmes i barreres que limiten els drets de les persones amb discapacitat. Com podem, com a societat, contribuir a eliminar aquests prejudicis i garantir una plena igualtat d'oportunitats? Bueno, la Mary i jo contribuint avui, compartint aquesta taula amb vosaltres, que ens feia molta il·lusió, també per l'aprenentatge que ens servireu avui.
11: Jo crec que la societat el que ha de fer és fer el que nosaltres tenim un lema, que és canviar la teva mirada, i que de fet és el que s'hauria de fer. Tu quan veus una persona amb discapacitat, la gent el que sol fer és veure la discapacitat, no? Però s'ha d'anar més enllà, has d'intentar veure les capacitats d'aquella persona igual que les de qualsevol altra persona, eh? I llavors s'ha de fer aquest esforç a nivell de societat, a nivell de... Bueno, s'ha d'anar, doncs, el que fem avui, no? Venir a la ràdio, anar a la tele, explicar el projecte i que vegin que són persones normals, que són persones amb interessos, amb desitjos i amb moltes ganes de viure i de fer moltes coses, i que les poden fer donant-los les eines adequades, poden fer de tot.
7: Podíem fer algo nosaltres, com a societat.
8: El millor sí que demano, com diu la Rosa, és que canviï la seva mirada, però jo afegiria a part de la mirada, el pensament. Perquè jo crec que el que es percep és només la discapacitat, no? Se percep la discapacitat. I jo, a mi m'encantaria que la gent, que la societat se trenqués una mica aquest pensament que tenen de nosaltres. A mi m'encantaria.
11: Sí, sí, sí. Encara hi ha la percepció aquesta de el ai pobret.
7: No? Sí, us anava a preguntar per aquest fet, perquè trobo que és molt important que nosaltres, quan ens trobem en general en la societat, quan ens trobem davant d'una persona amb discapacitat, tenim una tendència com a infantilitzar-lo, no? I suposo que deu ser molest, no, Joan, tenir 30 anys i que us vulguem tractar com amb deferència o com si fóssiu més petits de lo que realment sou. Suposo que molesta.
8: Sí, molesta i molt. Molestem molt, però a part de molestar-nos, sí. Jo afegiria ràbia. Mm-hmm. Ens fa molta ràbia que ens infantilitzin, yeah. i que ens vegin com a nens petits, perquè realment, per les edats que ja tenim, no som nens petits.
7: Claro, tu ets un tio amb una trajectòria professional, sí. La tens feta i no saps...
8: Mira, t'explicaré el que he fet jo. Jo he fet una pel·lícula de Roig amb 14 anys. Jo crec que segur que a la societat, segurament que cap persona no hagués aguantat la pressió que és de gravar una pel·lícula amb 14 anys.
7: clar, és un repte, un gran repte.
13: Sí, sí.
12: Com treballeu des de Down Lleida per facilitar l'accés a una feina digna i adaptada a cada persona?
11: Mira, des de Down Lleida es treballa amb el que se'n diu el treball amb suport. Ara el Joan ens ho explicarà perquè ell està treballant i us ho podrà explicar de primera mà, eh?
7: Ah, ok.
11: Però el que es fa és, des de l'entitat, és buscar, primer, mirar quins són els interessos de la persona, perquè evidentment si ha de fer una feina que no li agrada gens no anirem enlloc. S'intenta buscar empreses que tinguin a veure amb el que aquesta persona vol fer i es parla amb l'empresa per tal d'intentar aconseguir primer períodes. Normalment comencen amb períodes de pràctiques i així poden començar a tastar els diferents àmbits d'empresa. Hi ha una persona al vostre costat, no, Joan?
8: Sí, en el meu cas i altres casos de persones hem fet un curs, vam fer un curs previ a la Cambra de Comerç de Lleida i després ja ens van derivar pues, a diferents empreses per fer un any en pràctiques. I com que ho feia molt bé, pues, ja l'empresa va decidir contractar. Aleshores, el que tenim és el projecte que feia la Rosa, que és el projecte Treball en Suport, i arran d'aquest projecte nosaltres tenim un preparador laboral que quan comencem a les feines ens acompanya i el que fa la figura del preparador laboral pues, ens ensenya pues, com mantenir-te a la feina, no? I això és molt important. Quan ha passat un cert temps la figura del preparador laboral desapareix i som nosaltres que continuem pues,
7: Que podem assolir
8: de manera autònoma.
11: El preparador és un pont entre el treballador, l'empresa i les famílies.
8: Exacte. Perquè són bàsicament, bàsicament, com dius tu, Rosa, com un pont, no, que es fa, que és el treballador, la persona treballadora, la família i jo també diria que l'associació, que així pues, ens poden ajudar una mica. Com mantenir-te la feina.
11: Ensenyen les tasques que han de fer, que es miren quines tasques poden fer, a vegades s'amplien, llavors els tornen a ajudar per a aprendre les diferents tasques que han de fer i a mesura que les van assolint, és el que diu ell, el preparador es va retirant fins que ells poden anar de forma autònoma. No obstant, el preparador sempre té el punt de contacte amb l'empresa per dir que tal, tot va bé, s'ha de fer algun canvi, hem de venir...
8: O també si hi ha algun conflicte, també el preparador també intervé. També intervé.
7: Vale, per ajudar en la mediació, diguem.
8: Exacte.
12: Sí. Destacaríeu algun altre projecte que esteu impulsant actualment? Algun que dieu, ostres, doncs ara estem treballant molt bé amb això, no? O destacaríem aquest que encara no n'hem pogut parlar?
11: Mira, el projecte que ara mateix ens porta més feina, el que estem dedicant ara més temps, és el que va destinat a l'envelliment. La nostra associació fa 30 anys ha anat creixent a mesura que els nostres nois i noies han anat creixent i ens hem anat adaptant a les seves necessitats. A mesura que han anat creixent hem anat incorporant pues, la vida independent, la preparació laboral, tot això. Ara ens trobem que aquests nois i noies ja comencen a tenir una certa edat i comencen a sorgir els problemes típics de l'envelliment i ara és el que ens preocupa més. Ens estem formant, ens estem preparant, estem passant testos per intentar que aquest envelliment sigui el millor possible, que puguin arribar a una edat el més alta possible, avançada i en bones condicions físiques i mentals, i bueno, ara mateix és el que estem treballant. Per altra banda, l'oci, que és potser l'únic que no hem acabat de parlar, també és un tema que es treballa molt, perquè amb ells els agrada molt sortir de festa.
8: Sí.
11: Molt.
7: És que la música és vida, ballar és
8: la música és vida, sí.
7: Sí, Joan.
11: Bueno, sortir de festa, sopars, a fer vermuts, a lo que els faci falta.
12: Bueno, com a qualsevol persona.
8: Anem al cine o també pues, per anar a jugar a bolos o per...
11: O van de copes.
8: O van de copes. Com bé dius tu,
12: qualsevol persona.
11: Aquest projecte ja fa molts anys que va, però ara sí que estem començant a treballar amb el oci autònom.
8: Aquí.
11: Perquè fins ara l'oci sempre, ells quan surten acompanyats d'un tècnic, una persona de tècnica d'oci, i sempre hi ha uns quants voluntaris en funció del grup. Clar, quan més nombres és el grup, sempre hi ha voluntaris que acompanyen a les sortides. I ara estem començant a fer l'oci autònom, perquè ells puguin, de forma autònoma, dir, ei, quedem a fer un veure, com fem tots nosaltres, sense la necessitat, sí que els ajudem una mica a organitzar-se, a quedar a veure quan tal, però que puguin acabar-ho fent ells sols.
13: L'enfoque de l'oci, no, Joan? De dir...
8: és molt important,
13: es que
8: l'enfoque de l'oci.
13: És normal voler sortir.
8: Sí, sí. Bueno, ara el que diu la Rosa, nosaltres hem començat aquest projecte que és l'oci autònom, per quedar entre nosaltres, no, i poder sortir.
11: I què tal, Joan, com va?
8: De moment bé.
11: Però encara tenen algun petit problema.
8: Algun problema, però mica en mica
11: van millorant, sí.
7: La última pregunta és una definició que demanem a tothom, que què és per vosaltres la solidaritat, i espero que la contesteu els dos. Qui comença?
8: Bueno, per mi la solidaritat és ajudar als altres. Com a associació, nosaltres també fem de voluntaris, també. Anem a fer de voluntaris a diferents curses, fer voluntaris amb altres entitats i associacions que defensen altres causes, com per exemple, si ens pregunten, jo què sé, ara necessitem voluntaris per l'associació contra el càncer, vale? per exemple, no? O per l'associació anticida. No, pues, també anem.
7: Clar, el món del voluntariat.
8: Molt important.
11: Bueno, la nostra associació és molt important perquè molta part de la feina que es fa és via voluntariat. Mm-hmm. Clar, els tècnics no arriben a tot arreu.
7: Clar.
11: Llavors,
7: clar,
11: necessitem dels voluntaris, sí, per poder fer, pues, això, els socis, els esports, els acompanyaments, moltíssimes coses.
8: Sí, sí. I a part de voluntaris, també rebem voluntaris.
12: Per tu, Rosa.
11: Per mi, la solidaritat. Per mi, la solidaritat, jo la definiria com fer pels demés allò que voldries que fessin per tu. I no tan sols això, sinó que intentar veure les necessitats dels demés per tu poder almenys intentar arribar-hi. La solidaritat, quan hi ha desastres, tothom es volca i tothom fa el que pot i més, i s'ha de fer, eh? No dic el que no, però hi ha moltes coses petites que fan que la gent sigui solidària i que la gent no es veu, no? Són d'aquestes coses que queden soterrades i que no... i que el que fan és això, que la gent que té dificultats, ja no parlo a nivell només discapacitats, dificultats en general, econòmiques, socials, d'inserció, del que sigui, hi ha una necessitat, i llavors és veure aquella necessitat i intentar fer el que puguis perquè això no sigui així.
7: Doncs amb aquestes dues aportacions tanquem avui l'Espai Solidari. Moltes gràcies.
12: Moltes gràcies.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
11: Gràcies per convidar-nos.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Hi ha moments a la vida que sembla que comença tot a trobar el seu lloc, però de cop alguna cosa es mou. Pot ser un canvi subtil, gairebé imperceptible, o un gir que ens capgira tot. Alguns són voluntaris, d'altres ens troben, però d'una manera o altra arriben, com a les crisàlides, quan passen de nimfes a papallones. I és curiós, perquè ens han ensenyat a tenir por als canvis, a veure'ls com una amenaça, com si fóssim una esquerda d'allò que havíem construït. Però potser també són una porta, una manera de mirar-nos, de replantejar-nos qui som i cap a on volem anar. Al llarg de la vida anem atravessant molts moments crisàlida, canvis de feina, de rumb, de prioritats, canvis que transformen la manera que ens veiem nosaltres mateixes i també com ens miren els altres. Hi ha que són inevitables, que formen part del propi pas del temps, com cada etapa vital, el pas de nena a dona, la primera feina, les parelles, la maternitat, les ruptures o la menopausa, que arriba i remou i ens convida a fer un altre reajust, com una oportunitat per replantejar-nos prioritats i cuidar-nos una mica més. La diferència rau en com interpretem els canvis, com els mirem. Però si ho pensem, veurem que, per més que evolucionem, no deixem de ser mai qui som. Som tot el que hem estat. Cada etapa, cada decisió, cada gir, anem acumulant versions de nosaltres mateixes. I potser és precisament això el que ens dona força, que amb els anys no ens allunyem de nosaltres, sinó que ens hi acostem, que cada cop som una mica més senceres, una mica més nosaltres, una mica més papallones. Doncs per parlar de tot això, dels canvis, de les reinvencions, dels camins que no sempre són rectes, que ens acompanya, qui ens acompanya? Sílvia Munt, actriu guardonada, que com a bona crisàlida ha sabut transformar la seva trajectòria i explorar diferents etapes artístiques al llarg de la seva vida. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Sílvia, amb una actriu, directora, guionista, amb una trajectòria artística sòlida i en constant evolució, formada inicialment en la dansa, va fer el salt a la interpretació i es va consolidar com una de les actrius més destacades del cinema, amb títols com Ales de Mariposa, de Juanma Bajo Ulloa, pel qual va rebre el Premi Goya a la millor actriu, Secretos de Corazón, amb Montse Armendáriz, entre d'altres, perquè ha treballat amb els més grans. Però la seva inquietud creativa li va portar a fer un pas més enllà i a situar-se rere la càmera. Com a directora ha signat projectes tan reconeguts com Laila, amb més de... He dit 15, però són més internacionals de premis. Les filles de Mohamed, Elena Dimitrieva Gala, històries de dones i d'emocions, capbussant-se en el món femení per donar-nos una mirada més autèntica d'elles. Una trajectòria per la qual aquest any ha estat reconeguda amb dos dels guardons més importants del país: el Gaudí d'Honor i la Creu de Sant Jordi. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals. Però totes, totes ens interessen. Amb Maxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. Ben honrada i benvinguda, Sílvia Munt, a Fogots. Com estàs, bonica? Felicitats.
3: Moltes gràcies, molt generosa, tu. Ets molt generosa. Encantada, estic. Encantada de ser aquí, de xerrar una estona de les coses que ens importen.
1: Bé, t'haig de dir que a mi em fa molta il·lusió aquesta entrevista. Em fa molta il·lusió perquè t'agafo en un moment meravellós, professionalment i personalment, també. Dic jo, el de personal m'ho he afegit.
3: Sí. Sí. Jo crec que cada... Sí, és que clar... és veritat, a veure si em s'explica.
1: Vinga.
3: Jo sóc una persona que m'agrada molt estar contínuament generant o creant o cuidant, ho deia molt. O sigui, per mi el vincle que hi ha emocional amb la gent té que veure amb el vincle professional que jo estableixo amb cada equip. I a mi això és el que realment em fa feliç, el vincle. El vincle amb la... amb les amistats, amb les filles, amb les parelles, amb la família, el vincle amb el món, el vincle amb la família professional, amb la pel·lícula que estic fent. Per tant, i això ara contesto, sí que és veritat que quan et donen un premi i un reconeixement l'agraeixes molt, però jo del que m'alimento és del vincle. És a dir, del que estàs projectant i que et serveix per comunicar-te, per tirar endavant, perquè aquesta crisàlida, perquè aquesta evolució que en dic jo, que és ser persona, no? Sempre em sigui... em doni curiositat i em sigui... i em generi
1: passió?
3: Passió i coneixement de cada cosa, no?
1: Escolta'm una cosa, què queda de la ballarina aquella de 17 anys que estava a Londres ballant?
3: Què queda? Bastant. Queda bastant. Diguem-ne, queda bastant en quant a que el caràcter i la voluntat d'aquest ofici tan complicat i tan dur que és el ballet contemporani i clàssic, et queda dintre. Et queda aquesta voluntat, aquesta espècie de superació, d'estoïcisme, no? Amb com ataques la vida. Això em queda dintre. I segons diuen també, doncs, en el meu cos, no? Que no és que sigui una persona que vagi al gimnàs molt
1: d'una forma sovint, habitual. Molt sovint, no s'ho enteges molt, diguéssim.
3: No, visc una mica de renta, però sí que estic contínuament en moviment, faig ioga molt, faig a vegades una barra, nedo, camino, jardineria, en fi, soc molt activa. Queda tot això, queda aquesta energia física i aquesta manera de pensar amb aquesta voluntat.
1: Vaja, que tu coreografies la pel·lícula, no?
3: La coreografio, però, per exemple, quan escric un guió, no? La gent que treballa amb mi, jo tinc... O sigui, soc molt obsessiva, molt obsessiva, molt.
1: Però... Amb els detalls?
3: Per perseguir que estigui...
1: Perfecte.
3: No vull dir excel·lència, perquè l'excel·lència és molt difícil, però per perseguir que estigui el millor possible. Jo no concebeixo fer qualsevol cosa a la meitat.
1: Escolta'm, vas passar de treballar amb el cos, a treballar amb la veu com a actriu, i ara amb la mirada.
3: Jo crec que sempre he treballat amb la mirada.
1: Bueno, jo t'haig de dir que amb Ales de Mariposa la teva mirada era brutal. I la Natàlia, la Colometa, que tothom coneix,
3: sí.
1: Aquells ulls grans que et miraven des de darrere de la pantalla, hosti, era per abraçar aquella noia.
3: Això és una cosa... Jo sempre crec que hi ha coses que tens innates i que no depenen
1: de tu.
3: Però la mirada ha sigut el que m'ha fet com sóc jo des de petita. És a dir, a mi, per dir-te, jo no parlava gairebé, mirava, em deia sempre la meva família, la meva mare, el pare, que em deia, què fa Sílvia? Mia, deia jo.
1: Mia?
3: Mia. Vull dir que em mirava. Ara, per exemple, la tele m'havien de posar al costat de la tele perquè si no, no parpadejava. O si mirava algú quedava enganxada. Vull dir, la mirada és el que et fa entendre, el que et fa buscar... fondo, no? Tocar una mica més enllà, la mirada està, aquí està tot, la mirada que jo extendria a l'escoltar, fins i tot al tocar, no? Això és fonamental per tot, per ballar, per escriure, perquè tot és el mateix, per posar-te darrere una càmera, per posar-te davant de la càmera, és tot el mateix.
1: Escolta, abans, quan has entrat, hem estat parlant dels premis que has rebut ara, el Goya, i a més has rebut el Sant Jordi, i dèiem, no, els premis d'art no donen diners des d'aquí a qualsevol que ens estigui escoltant i tingui uns dinerons per donar-nos, que sàpiga que la gent que fem art o que fem comunicació estem oberts també a rebre diners com si fóssim el planeta.
3: Exacte. Perquè, a veure, el premi, jo t'he de dir que estic molt agraïda.
1: Ve
3: de sempre de sorpresa. I un reconeixement doncs, de la teva professió, del teu país, del Goya, d'aquí, d'allà. Clar que t'ajuda molt. A dir, no t'has equivocat, no? Vas bé, segueix, no? Et dona una miqueta...
1: Un copet,
3: però que et dura 10 minuts.
1: Ja. Yeah.
3: Perquè el dia següent doncs ets tu sol de banda, enfrontat a la vida, com sempre, com tothom... i perseguint el pròxim projecte o la pròxima fita. Ara bé, per què donen una atribució econòmica amb molts premis literaris o visuals o internacionals perquè l'artista pugui crear amb tranquil·litat? Però el cinema i el teatre, això es veu que no. Nosaltres hem de crear sempre amb el sacrifici

0: perquè et fa feliç, perquè tens possiblement alguna cosa de talent per fer-ho, perquè si no també... Ara, posició econòmica sòlida...
1: No en tindràs.
0: No en tindràs. Per això et fas funcionari, o vas a un banc, o vas, en fi, a especular.
1: No, exacte.
0: Especular, especular. O sigui, els que fan més diners són els que són més inútils.
1: Mm, socialment, sí.
0: Socialment, a tot...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Si no ets útil socialment, ets un inútil. No? És útil per guanyar diners. Tots els que estan a la borsa, tots els que especulen amb la vivenda, tots els que fan d'influencer del 3 a 4, tota aquesta gent són la que realment... O sigui, jo desconfio de la gent amb diners. Molt.
1: Veus? Mira, jo també. A no ser que el reparteixin. Si el reparteixen...
0: Bueno, però jo preferiria... que no hi hagués caritat i hi hagués justícia social.
1: No, jo no parlo de caritat. Dic que el reparteixin, que siguin dels que paguen impostos.
0: Clar.
1: Estaria bé, també, eh?
0: Home, però pagar impostos, diguem-ne, proporcionalment amb els que paguem impostos i tenim un sou mitjà.
1: Exacte, que paguin més.
0: Clar, que paguin més. I, a més, és que no es farà mai ric un mestre d'escola.
1: No.
0: Ni un metge de la,
1: no,
0: de la
1: no, no,
0: pública.
1: No, no.
0: Ni un actoret, ni un dramaturg.
1: T'haig de dir que ni un periodista
0: ni un periodista.
1: Quarta,
0: oi que no?
1: No. Què passa?
0: Què passa, no? Per això que dius... dit això, doncs estàs acostumat a viure sempre amb una certa inquietud, una incertesa necessària, jo diria. És una incertesa que et fa que estiguis contínuament sabent que les coses tenen un valor i les importants són les que no es veuen, que deia Rodoreda.
1: Escolta, parlem de Rodoreda. La Rodoreda va dir: jo vull que aquesta sigui la meva colometa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ho va insistir molt, no?
0: Bueno, és que ella era rotunda, eh? Ella era rotunda. La Rodoreda. És a dir, van fer un càsting en l'època de totes les actrius, crec que eren 70 i pico. Vam quedar 5. Jo no era pràcticament ni actriu.
1: No, venies del ballet.
0: Havia fet una cosa de teatre amateur i estava ballant i, bueno, allò que coqueteges amb tot plegat, no? Vaig fer la prova i d'aquestes 5, ella va dir aquesta, aquesta i aquesta. No vull que aquesta. Llavors dius, bueno, jo estic aquí perquè la Rodoreda ho ha volgut, perquè tot el que va vindre després va ser a partir de la plaça del Diamant.
1: Perquè per van venir moltes coses,
0: eh? Van venir moltes coses.
1: I molt bones,
0: i
1: com
0: molt
1: actriu.
0: Bones, i no només això, sinó que vaig tindre l'entrada en aquest ofici per la Porta Gran. I això jo sempre dic, vaig tindre molta sort, molta sort. Tothom em va conèixer, només hi havia un canal a la televisió, és a dir, va ser un boom en cine, en televisió, a tot arreu. Clar, vaig fer 70 pel·lícules fins que vaig deixar la interpretació.
1: Cap dels directors que et van dirigir eren mancos, eh? Vull dir, no... Espera, tu mires, hi havia el Moncho Armendáriz, hi havia el Juan Mabajullo, que es va estrenar amb tu.
0: Sí.
1: Ales de Mariposa, era la seva òpera prima.
0: Sí.
1: I que ahir vaig tornar a veure...
0: Sí.
1: Quina pel·lícula... O sigui,
0: sí. Més especial.
1: Més intensa.
0: Més intensa.
1: Que penso... O sigui, eres una nena, tu tenies 20 i pocs anys.
0: Sí.
1: Havies estat mare ja?
0: Sí.
1: De la Raquel.
0: De la Raquel. I t'explicaré perquè el Juan Mabajo Ulloa es va enamorar de la meva filla Raquel, que és guapíssima.
1: Guapa, sí.
0: I ell volia que fes la nena. I jo li vaig dir, la meva filla... Aquest personatge no em ve de gust. Imagina't la relació que tenen mare i filla.
1: Clar,
0: i tal.
1: A mi no.
0: Però alhora, com que la Raquel i jo... Pues, mare i filla, estàvem molt unides. Jo me n'anava a rodar 2 mesos i mig, quasi 3, a Vitòria. I la mama, jo vull vindre amb tu. Vam dir, bueno, si ella vol, pues farà el personatge de petita, eh? De gran.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, però si no vol, jo no la forçaré. Pues va començar a rodar ella, i en planos que és ella.
1: Ah, sí?
0: I el tercer dia va dir, mama, no vull més, que no vull posar-me aquí, no vull posar-me faldilles, no vull posar-me així,
1: pobra.
0: No vull... I es va parar el rodatge, i vam començar per la part de gran, i el Juanma, perquè jo m'ho havia promès, si la nena no vol, no. I la nena no va voler. I llavors va dir que buscar-ne una, que és la que surt.
1: Sí, però són dones molt intenses. La Natàlia, la Carme...
0: Tots els personatges que són macos. Més que

0: intents, és que estan ben escrits. És que el que moltes vegades ens ha tocat a les actrius és explicar un símbol, no una dona, no un ser humà, sinó explicar una imatge de la dona
1: una mica allò...
0: a partir d'una mirada masculina que moltes vegades no entén ben bé què és una dona, no? I moltes vegades també m'ha tocat de dir, bueno, però això per què ho fa? No, perquè és molt bonic així, no? Molt bonic. Bueno, vull dir, la mirada de la dona afortunadament ha canviat molt els últims 20 anys amb l'audiovisual, amb la literatura, amb tot, no? Però fins ara era molt difícil trobar mirades on la personalitat d'una dona s'entengués bé i on una dona fos protagonista absoluta, no la dona de, la mare de, l'àvia de, o la filla de.
1: Escolta, tu, a part de fer d'actriu, hi ha un moment que fas el clic i dius, vaig a saltar rere la càmera. Per què, Sílvia?
0: Pues, abans de començar et deia jo, tot prefereixo fer-ho espontàniament, intuïtivament. La direcció va ser una cosa premeditada, però va... curiosament.
1: Sí?
0: Però va començar d'una forma física. Jo que va parir les bessones, tenia 38 anys, anava amunt i avall, feia les meves pel·lícules, però hi havia alguna cosa que no acabava d'estar bé. Per una sèrie de motius, anava molt cansada, aquí, una sèrie aquí, fins que vaig anar amb una persona que és un afició d'aquestes que, bueno, que et mira, que et toca, no? I et diu, tu ets feliç amb el que fas?
1: Ostres.
0: Jo li vaig dir, gairebé la vaig... Què m'estàs dient? Tinc dos colles, tinc no sé què,
1: exacte,
0: no? Pues no era del tot feliç. I això va començar a fer que em mirés a mi mateixa, perquè un de vegades mira endavant i és una mica la imatge dels somnis dels altres. Pues com a actriu, com tu mateixa, com filla, com mare, com dona. I llavors vaig mirar-me i sempre havia escrit, sempre havia retocat guions, sempre havia
1: tocat
0: els nassos, eh? I fins i tot el Fernando Trueba, que és molt amic meu, és un dels que em deia, tu tens que dirigir, tens que deixar d'anar el conyazo, que sempre estàs dando el conyazo, em deia. I ponte a dirigir, i ponte a escriure. Bueno, i es va alinear tot, no? I vaig dir, pues potser és veritat. I llavors vaig començar a escoltar-me i vaig començar a dir, jo tinc ganes de fer i escriure les coses que a mi m'importen. I aquí va estar. En lloc de mirar, és a dir, en lloc de ser mirada, començar a mirar.
1: Vale, donar la teva versió de la, de
0: clar,
1: la mirada.
0: Una cosa és que siguis mirada, no? Que siguis l'objecte de les mirades. Altra cosa és que tu siguis lliure per mirar el que vulguis i passis d'una banda a l'altra. I això va ser la xispa que ho va detonar tot. I vaig anar-me'n, vaig demanar una setmana d'excedència, me'n vaig anar al Sàhara i vaig fer l'àlia, el curt. I vaig sentir-me la dona més lliure i més feliç del món.
1: Que l'Àlia et va donar 14 premis internacionals.
0: Més, molts, bueno, molts 50. Més. Sí,
1: molts.
0: Va ser tremendo.
1: Vas començar no per la porta gran, un altre cop.
0: Un altre cop.
1: Vas entrar per la porta gran.
0: Sí, sí.
1: T'haig de dir que moltes dones també en vegem la teva parella, el Madaula, és guapíssim.
0: Sí, bueno.
1: No, també per la porta gran. És que ara m'he agafat com un atac d'enveja, saps?
0: Però saps què passa? Que tot té la seva factura.
1: Segur.
0: Eh? Quan fas un curtmetratge que...
1: dona tants
0: premis. Dona dius, ara què? No?
1: Clar, el següent què?
0: Clar.
1: I el següent què?
0: I el següent va ser una movie. Clar, el següent vaig començar per baix. Vaig començar a aprendre, perquè jo vaig dir, el Quique Camín, el Dovidio, em va dir, vols dirigir una movie? Dic, no, jo dirigiré la meva pròxima pel·li que jo hauré escrit, que no sé què. I el dia següent li vaig dir, sí, vaig a començar a fer un llargmetratge amb menys pressió, perquè no tens que anar al cinema, i amb un guió que jo pugui també treballar conjuntament, i així vaig començar a saber, diguem-ne, la carpinteria del que és el cinema treballant-hi, no? I vaig fer, n'he fet moltes de movies, perquè a més és un gènere que a mi m'agrada molt, perquè d'alguna manera és el precursor del que ara són les sèries,
1: sí,
0: les grans sèries.
1: Sí, sí, una TV movie, deia, no?
0: Clar, jo deia, però si tenim un públic i un pressupost, un bon guió, bons actors, per què despreciem aquest gènere? Sí, Berman sí. Feia movies. Fanny Alexander és una sèrie per televisió.
1: Bueno, ara tothom, no? Ara, ara, en aquest
0: ara
1: moment...
0: tothom, però vull dir...
1: Clar,
0: Ken Loach, no. O sigui... Clar, llavors deies, per al cine, la pantalla gran i tal. Bueno, a mi m'interessa l'espectador, i m'interessa el que es diu, i m'interessa els actors, i m'interessa el text. No, no sóc esteta. Jo respecto molt, la... i m'agrada anar... Jo sóc molt cinèfila. Però allà hi havia, per mi, un tot un món que havia d'explotar, i va explotar.
1: Escolta, i quan vas començar, que hi havia molt poques dones fent de directores, hi havia la Cuixet, la Marta Argarona i gairebé tu.
0: Sí, mitja dotzena.
1: I a més tu venies de l'altra banda.
0: Jo venia de l'altra banda, sí.
1: Això és important remarcar, no?
0: Això es pot entendre de moltes coses. I de moltes maneres.
1: Com et vas sentir? Et vas sentir bé? Va bé algun...
0: Mira, vaig a dir-te una cosa molt sincera. A mi el que diguin m'importa molt poc. De veritat, aquest defecte el tinc. Per exemple, tu parlaves, el Ramon li importa molt més...
1: És actor.
0: Bueno, i és de Sabadell.
1: M'agrada molt la resposta, és de Sabadell.
0: Això del que dirà, no, cuidado amb això, això, tal. Jo sóc una rata de ciutat, barrejada, mestissa fins al final... que l'únic que em van dir uns pares és, si ho fas, ho faràs bé. T'ho juro. Això és importantíssim, tindre una seguretat de casa. Jo sempre ho dic, estima'ls i dona'ls seguretat. I exigeix-li. I llavors, bueno, responent al que em deies, no? Jo amb l'equip i en general no he tingut mai problemes amb el, pel fet. Ara, amb les opinions dels que creuen que tenen poder, sí, però jo he fet una pel·li darrere l'altra.
1: Sí, sí.
0: Ja tinc molts premis. Ara, aquesta ara fa de directora, sí, això sí. Però el que pensin o diguin realment m'afectava molt relativament. Home, si no hagués seguit treballant, m'hagués afectat. Va. Però que diguin el que vulguin, saps? Que diguin el que vulguin.
1: Tu ets com el gall i la gallina, que diguin el que vulguin, que jo ja estic content.
0: Exacte, no? Ells que vagin criticant, que jo m'aniré entretenint, que deia el Rossinyol.
1: Molt bé.
0: De tota manera, no... jo, diguem-ne, per explicar, ja et dic, a nivell de professió, d'aixecar projectes, no he tingut mai problema, han cregut amb el guió que he escrit, han cregut amb la feina que he fet. Però jo tinc un informe guardat de la primera pel·li de cine que faig, que es diu Pretextos, que va ser premi millor direcció al Festival de Màlaga. Un informe del Comitè de Televisió Espanyola de l'any 2008, que el tinc guardat. Perquè el que feia era una descripció d'un machirulisme del personatge de la Viena, que jo el vaig guardar i vaig dir, això és molt fort. És a dir, les opinions que jutjaven els guions estaven totes servides per senyors que l'univers femení els hi repampimplava.
1: Bueno.
0: Vale?
1: Sí, sí, sí.
0: I això ha dit amb totes les paraules. Ara, així tot va sortir.
1: No, no, si has anat
0: així
1: fent...
0: tot va sortir. Però sí, hi havia una caspa...
1: Sí, sí.
0: Que s'ha anat trencant a poc a poc i afortunadament, mira, ara, no?
1: Escolta, i és que ara m'he perdut. No, és que m'he perdut perquè he pensat dues coses alhora i a vegades dius, ja no pots pensar dues coses alhora, que ja tenim una darrere de l'altra.
0: Sí.
1: Et sents més lliure, doncs, dirigint?
0: Sí. Sí.
1: El càsting aquell tremendo, no?, de posar-te davant de la càmera i... Mira aquí, mira allà.
0: Sí, hi ha gent que és molt feliç posant-se en un escenari i davant de la càmera... I jo ho envejo. Jo no sóc feliç pel fet de fer d'actriu.
1: Ets molt més lliure ara.
0: Som molt més lliure ara.
1: Se't nota més relaxada, deixem que t'ho digui.
0: Bueno, també és veritat que, diguem-ne, són etapes diferents, no? Etapes de la vida. Jo, com, no sé, a vegades deia, no em reinvento, evoluciono. És que per mi lo estrany és no canviar. O sigui, per mi lo estrany és no canviar. Jo admeto que hi hagi gent que pensi el mateix quan en tingui 15 que quan en tingui 65. Però no és el meu cas, no? I llavors, en una etapa, doncs et fa molta il·lusió ser actriu.
1: Que et miren.
0: Et fa molta no solament que et mirin, sinó que... la feina, que és molt complicada. La feina d'entrar en els personatges, la feina d'agradar fent allò que fas, no? I de convulsionar dintre una altra vida. És que és molt difícil, aquesta feina d'actriu. Però a cada etapa tens la teva necessitat, no? I aquesta necessitat l'has d'escoltar, que ja et dic jo, que em dic que sóc tan intuïtiva i tal, no me l'escoltava. Fins que algú no em va dir, ep!
1: I això va passar als 40, és que t'ho dic...
0: 38.
1: 38-40, és significatiu aquest punt cronològic, no?
0: Sí, sí. De fet, em passava des dels 35, 36, que jo ja tenia com una necessitat de trencar... O sigui... generar els teus propis projectes. Perquè llavors fas les teves pròpies preguntes. Uh-huh. Jo com a dona, jo com a persona que entenc el món d'una manera determinada, clar, quan ets actor, t'has de sotmetre a un guió i a una persona que ha parit aquest guió, que l'ha escrit i que el dirigeix. I tu tens que estar al servei d'això. Jo tenia ganes d'estar fent-me preguntes a mi, perquè moltes vegades no pensava el mateix que el que havia d'interpretar.
1: Clar.
0: I això em posava molt malalta.
1: Per tant, fer-te la pregunta ètica o estètica, aquí qui guanyaria?
0: Ètica sempre.
1: Ètica sempre.
0: Sempre. Sí. Però vamos... L'estètica, per mi, és emocional.
1: Doncs que per tu és emocional. Jo et veig una dona tota emoció.
0: És
1: jo
0: que
1: no, crec que
0: no, és que no ens enganyem.
1: La vida.
0: Sí, no, clar. No existeix. O sigui, diguem-ne, quan comença a bategar el cor i a palpitar és per energia. Aquesta energia neix d'aquestes emocions. L'emoció és el que fa bellugar tot. Emocions, n'hi ha de molts tipus,
1: Sí, tenim de tots els tipus. D'amunt, avall...
0: De blanc a negre, també. Però la racionalitat està...
1: Sobrevalorada?
0: Sobrevalorada.
1: Que sí?
0: Absolutament. La memòria, també.
1: Bueno, a partir d'una edat com jo l'anem perdent.
0: Sí, sí, però està... És a dir, no és intel·ligent la persona que recorda els fets i els títols. És la que, d'alguna manera, pot... Aquell títol i aquella història pot haver fet amb ella generar alguna cosa en el comportament que sigui seu i únic, saps? Que transformi, que tu... Tot el que aprenem racionalment està molt bé, però quan saps alguna cosa de veritat és quan neix de tu. Quan allò que tu saps ha passat per dintre i amb la teva pròpia mirada penses, dedueixes, descobreixes, generes, escrius...
1: Quin treball teu creus que ha estat menys valorat i que tu el tens molt de carinyo? No, cap?
0: És que no em faig aquesta... Vull dir, jo sóc molt conscient d'on sóc i el país que visc,
1: vivim
0: que estimo molt, però que té les seves mancances. Jo sé que faig una pel·lícula i la pel·lícula... Pues n'he fet 20 com a directora, no? No sé, ja me'n recordo. Entre movies, entre minissèries, entre curts i entre llargs, hauran sigut unes 20 i pico. Mm. Jo sé que la transcendència que té això, sé la que és. I és la que és.
1: No hi ha més.
0: No hi ha més.
1: M'encanta perquè és com... Ara és com un blandiblu, ara t'abraçaria. Mira què et dic. Jo sé que és veritat.
0: Oh, jo crec... Em sap molt bé perquè ningú diu l'antívol, diu del contrari, però m'agrada.
1: Sí, pues jo et veig molt...
0: Sí, és que la A veure... Tu fas una pel·lícula. Va molt bé, donen un premi. Passen 3 mesos, s'ha acabat. A la pròxima.
1: Clar.
0: I així tot. Fas una obra, dirigeix... Pom, pom, pim, pim. Vull dir, hi ha coses que s'entenen millor, altres que s'entenen pitjor, altres que s'entenen molt bé, però saps que la transcendència d'això és relativa.
1: Però és que, a més, jo crec que tu tens la fama de no ser Blandy Bloop perquè has de posar-li fil a l'agulla, has d'aconseguir el que necessites i a vegades has de tenir un llenguatge diferent.
0: Sí, i perquè, a més, a mi no hi ha res que... crec que la revolució es fa cada minut i cada dia, no es fa només a les manifestacions. Cada dia has de dir el que penses, cada dia has de dir el que no t'agrada, el que creus que no està bé, el que creus que no acaba d'estar ben fet. Bueno, doncs això, si de vegades no fas amics, què hi farem?
1: Ara que dius això de lo que no t'agrada, com viu la Sílvia Munt tota aquesta retallada una mica de drets que estem mirant de lluny, que està passant en molts llocs del món envers les dones, per exemple, no? Tu tens 3 filles i nosaltres, mira, ja tenim el peix venut, però elles hauran de conviure.
0: A mi és una de les coses que m'entristeix profundament. Molt m'entristeix. Molt. Vull dir... crec que hem de ser molt conscients que l'autèntica revolució de finals del segle XX és la revolució de la dona. I, evidentment, del segle XXI. Aquesta revolució de la dona el que ha fet és acomplexar molts esperits
1: que ja estaven una mica
0: tocats.
1: Que ja
0: no estaven massa bé a nivell de fonament, que són molts.
1: Sí.
0: No estic sent, ara, no vull fer sarcasme amb això, però és que és veritat. Tots aquests moviments d'ultradreta, de...
1: Feixisme.
0: De feixisme, de racisme, evidentment, d'anar contra la dona en general, contra la dona, ja no dic contra el feminisme. Tot això ja ve d'una inseguretat brutal del mascle dominant, que durant centenars d'anys els hi van otorgar, no?, amb vareta molt premeditada, el poder. Clar, ara això està trontollant. Per on surt? Pues surt per aquí. La ultradreta és això. És a dir, surt d'aquestes inseguretats, surt d'aquesta no acceptació allò que és... no acceptar allò que és evident, no? Surt de que no hi ha res pitjor que una persona que no se senti mínimament segura, perquè llavors el que busca és
1: anar al contrari. Sí. Escolta, què estàs fent ara?
0: I acabo. la nostra joventut va ser una joventut, jo diria, idíl·lica. I ara acabo de fer un curtmetratge del Grec del 76, que és quan jo començo dins del món del teatre com a coreògrafa. Clar, vivíem l'explosió de la llibertat, l'explosió de totes les llibertats, sexual, política, social, també de droga, de tot.
1: Sí.
0: I la vivíem sense por. La vivíem perquè buscàvem la llibertat i la celebràvem. I ara tenim la generació de les nostres filles i fills, els hi han posat la por a sobre. La por al futur, de què viuran.
1: Canvi, sí.
0: La por de tot, no? Perquè, a més, la brutalitat de la comunicació només va parar allò que fa por, sigui malalties, sigui el contrari, sigui... no?
1: L'altre, no?
0: L'altre. I això ha generat com un entorn tan terriblement nociu que estan superprotegits, no?, per sobreviure.
1: Escolta, què li diries... aquesta és una pregunta que sempre li fem a totes les convidades. Què li diries a la Sílvia Munt dels 20 anys? Quin consell li donaries?
0: Ja veus que sóc poc de consell,
1: Ja! Yeah. Però és la pregunta final.
0: No li... És que no li donaria cap consell. És que els consells serveixen de molt poc. No serveixen els consells. Tu pots dir missa, però la persona té que equivocar-se per ella mateixa, té que escoltar tothom, té que fer potser el contrari del que ha vist, perquè té que matar el pare, la mare i a tota la família per ser ella mateixa, per ser ell mateix. No. És una tessitura amb la qual em costa molt posar-me. No crec en aquest tipus de consells.
1: M'encanta. Senyores, Sílvia Amunt, ja saben, ara farà aquest documental del grec, 76, i Mercè Rodoreda, hem d'anar a veure la pel·lícula.
0: Que s'estrena el 14 de novembre.
1: Pues el 14 de novembre podem preparar ja
0: la nostra... Sí, perquè passi l'estiu.
1: Exacte, passant l'estiu anem a veure aquesta nova visió de la senyora Rodoreda. Jo em quedaria tota la tarda amb ella, però el temps és el temps.
0: Jo també, però clar, escolta'm, després hauràs de fer capítol 2.
1: Exacte. No? Jo després l'abraçaré amb el nom de totes les fogoses que ens escolten. I res, moltes gràcies, Sílvia. Moltes gràcies per fer el
0: Encantada.
1: Que fas i ensenyar-nos una mirada femenina.
0: Gràcies a tu.
1: Avui, amb l'Andrea, cremarem no sé què, cremarem. Ara m'expliques, no? Bona tarda, Andrea, com estem?
2: Hola, Charo.
1: M'encanta que faci aquesta vida. Hola, felicitats, que moltes va ser el teu gràcies. Aniversari no sé quan, però va ser fa poc.
2: Sí, ahir va ser. Oh. Has vist? No em veus més sàvia?
1: Et veig més sàvia, més guapa.
2: Moltes gràcies, Charo.
1: Més estupenda, perquè any que passa, ets com els vins.
2: Ai que sí? Doncs sí. Mira, avui vinc a parlar-te precisament d'això.
1: Ah, de vins?
2: De vins no. Ah. Bueno, si vols també, després bueno. Podem anar a fer un vinet si tu vols.
1: Ah, vinga.
2: Però avui vinc a parlar sobre el pas del temps, sobre fer-se gran, vale? Perquè avui porto una foguera una mica especial, perquè és l'última d'aquesta temporada.
1: Sí?
2: Vale? Llavors, avui he dit, mira, jo vull fer una foguera especial, i de fet vull que fem un foc gran, vale? I si fa falta que anem tu i jo aquí ballant,
1: venga.
2: Davant del foc invisible, el que tu vulguis. Perquè avui la foguera va per vosaltres.
1: Olé.
2: Les meves fogoses favorites. Vale? Perquè, bueno, ja portem uns mesos en aquí, que per cert, moltes gràcies per convidar-me a ser part d'aquest superclub de fogoses. I porto temps, no?, escoltant les històries i aprenent molt de vosaltres. I pensant una mica en quina foguera volia fer avui, doncs vaig arribar a la conclusió que és algo que succeeix una cosa molt bonica amb la maduresa, que és que les dones comencen a viure sense demanar permís, no? Comenceu a ser més lliures que mai i teniu una versió de vosaltres mateixes que a mi em flipa, absolutament, no? Llavors, pensant, dic, ostres, ens han vengut molt malament això de fer-se gran, no? Ens han dit que fer-se gran és una cosa que hem de portar com en silenci, que no, que ens ha de fer com vergonya, que ens hem com d'amagar o que fins i tot hem de parar. Llavors, jo avui, Charo, vinc a cremar la foguera, la por a fer-se gran i tots els tabús que envolten tot això, perquè és ideal, és ideal. O sigui, estic convençuda que el que succeeix a les dones conforme es fan grans és que desenvolupeu una sèrie de superpoders que ja us he vist jo, Charo, i que jo vull ja. Els vull tots.
1: Jo no t'ho volia dir, però has vist la Sílvia Amunt.
2: Però t'he pillat.
1: La Sílvia Amunt. Has vist, no?, com és la Sílvia Amunt.
2: Home!
1: És totes les dones que hem portat a aquest programa.
2: Totes i cadascuna
1: tremendes.
2: De les dones esteu a la que per mi és la millor fase. O sigui, llavors, el que he fet és dir... Bueno, us he observat, no?, i he fet un recull d'aquests superpoders, aquest empoderament que totes assoliu, no?, a mesura que us aneu fent grans, però jo pensava, tio, jo no vull ser Superman o Spider-Man, no vull aquest tipus de poders, jo vull ser superfogosa.
1: Sí, senyor, m'ha agradat molt, superfogosa.
2: Vale? Anem a parlar de què vol dir ser una superfogosa.
1: Venga.
2: Anem a parlar dels poders que assoliu, vale? Jo t'he portat 5.
1: Venga.
2: I m'agradaria explicar-te'ls i que tu em diguis, mira, Andrea, per qui vas bé, per qui
1: vale.
2: No, perquè jo estic molt il·lusionada, amb tot
1: Venga.
2: Això de ser una super fogosa, vale?
1: Vinga,
2: vámonos. Mira, el primer poder jo li he dit el poder de l'estabilitat biològica i mental. Què vol dir?
1: Això m'ho expliqui.
2: Que no hi ha regla ja.
1: Ah,
2: vale?
1: Sí, és
2: la regla s'acaba la telenovela que jo passo ara mateix un cop, cada 28 dies al meu cap no sap on és, no? Perquè recorda't que cada cicle de la regla és, bueno, hi ha de tot, hi ha tot d'episodis, vale?
1: Què m'has d'explicar?
2: Això s'acaba. S'acaba, no?, i entres com en una fase de no t'has de preocupar per la muntanya russa aquesta hormonal.
1: No, no, i pensa en que t'estalvies molt de lloc
3: quan fas la maleta
2: home,
3: a l'estiu.
2: I tot el que vol dir, ai, si me desangro, ai, si quin mal aquí, ai, quin mal allà, que no m'encuentro bien, que quién soy, que la vida se me come. Tot això s'acaba. Jo sé que hi ha molt de por, no?, i perquè també ens ho han volgut vendre així, sí, a la menopausa, no? Però, ojo, poc es parla de la transició que vam viure de cap a l'adolescència.
3: Vale?
2: O sigui, la preparació per començar per ser un adolescent i per tenir regla és terrorífica.
3: Terrorífica.
2: Almenys la menopausa sí que també és una transició, però la luz al final del túnel és millor.
3: Clar, però fins ara no... Mira, que fins ara no ens ho havien dit, que hi havia llum al final.
2: Ah, però jo ja ho he estat... Jo he fet els deures, us escolto i dic, vale, segurament hi ha menopauses pues, més complexes, més intenses, i que és un període d'adaptació. Però ja n'hem fet un que és pitjor, perquè el resultat final és, bum, no sé quants anys de regla. El resultat final d'això és pau, estabilitat, on s'ha de firmar, Charo.
3: Ah, i ara et faré un contracte.
2: Ara fas un contracte, ara no? De prefugosa.
3: De fugosa, vale. Vinga.
2: Doncs aquest és el primer superpoder que jo, personalment, m'agradaria ja que me'l donguessis, si pot ser, al firmar el meu contracte.
3: Vinga,
2: vale?
3: Fet.
2: El segon, aquest m'encanta, jo li he dit el poder de l'adolescència premium.
3: Ai, sí.
2: Déu-n'hi-do, eh? Sí. O sigui, entreu en aquesta fase de que torneu a ser adolescents, sí, però sense tant de drama i amb targeta de crèdit, perquè quan ets adolescent estàs pelat.
3: Mira, això és veritat.
2: Estàs pelat i estàs enfadat amb el món. No, vosaltres sou unes noves adolescents, eh? I teniu el millor de l'adolescència, que és aquesta mirada
3: capacitat.
2: Sí, una mirada molt més juganera, més descarada, que és el que són una mica els adolescents, però amb tot el coneixement aquí dintre de la vida no s'ensorra, no? I tot aquest enfado amb el món no hi és.
3: Pot ser una mica al principi, però després jo ho recomano molt.
2: Oi que sí?
3: Jo ho recomano moltíssim. I si et treus una mica la careta i dius, això és el que jo vull fer... Et sembla meravellós,
2: home,
3: eh?
2: Home, jo ho estic veient molt amb la meva mare, no? La meva mare és del Club de les Fogoses i jo dic, és que, o sigui, té el millor d'haver sigut, no?, de l'adolescència. Ara fa viatges amb les amigues. A més, una cosa que m'encanta, que són icòniques, que és molt d'adolescents, que és, de vegades es truquen i van a conjunt totes i es vesteixen totes iguals.
3: Quina passada.
2: Ai, no, són idíl·liques. Se'n van anar a París totes amb una gabardina igual.
3: Que bones.
2: Això jo ho feia, Charo, quan era adolescent. Jo trucava a la meva amiga, la Marina, i li deia, Marina, què et posaràs avui? No? I anàvem les dues igual a l'institut. Llavors, em fa moltíssima gràcia perquè hi veig molts paral·lelismes, sí, però des d'un punt de vista molt més juganer i amb això, una estabilitat segurament econòmica i
3: mental. Una mica, t'haig de dir, és una mica la frase de castellana que diu, per lo que me queda estar en el convento.
2: Me cago dentro.
3: No volia dir, però
2: ja ho he dit
3: tu. Vinga, anem,
2: sí,
3: a la tercera.
2: Sí, és molt guai. El tercer superpoder, aquest és el meu favorit, vale, i l'acabem de veure justament amb la conversa que has tingut amb la Sílvia fa un segon, que és faig i dic el que em dona la gana. O sigui, les dones fogoses, és que m'encanta perquè no teniu cap tipus de filtre. S'ha acabat el voler ser perfectes, el voler caure bé, el estar per tothom... Us la pela.
3: Si és que passa és que has descobert que no pots agradar a tothom.
2: I que bé, no?
3: No, i que quina necessitat tens d'agradar a tothom, no? Dius,
2: exacte,
3: ara m'haig de posar... Exacte. Clar, jo no sóc ni alta, ni tinc un cos estupendo. No, tinc el que tinc. I mira, sort que ho tinc.
2: I mira,
3: mira
2: fa xits. Sí. Ole, la Charo. Però sí, hi ha una cosa de lo que deia al principi, no? De deixar de demanar permís, perdó, no? De dir el que penseu. Jo, a mi em flipa veure com... és que no teniu cap tipus de vergonya. O sigui, de fer-vos notar, de parlar, de dir aquest plat no està bo, te'l torno, de demanar descomptes, que això us agrada molt, per la cara. Jo ho veig molt,
3: jo
2: això.
3: Jo patia molt quan era adolescent amb la meva mare.
2: Jo em moro. Jo
3: clar,
2: moro.
3: Això ho passa amb els meus fills, també. Que dius, no ho faràs, no, mama?
4: Sí, que ho vaig a fer, ho vaig a fer.
3: Se o viene. Dir-li a algú, s'està vinient,
4: saps, un comportament...
3: Jo què sé, veus algú que té el peu posat en els ferrocarrils, no? Li dius, perdona, aquí seurem... I jo l'altre dia vaig veure el meu fill morint-se.
2: Sí. Ens fa molta vergonya, però a mi em fa molta enveja. O sigui, jo com menjar amb la meva mare i de cop li diu, no em faries un descompte? I jo penso, estem al Carrefour o a qualsevol altra gran superfície, és igual. No et fan un descompte, no estem regatejant algun... No? I li és igual. No? I a mi això em fa molta enveja el dir i fer el que us dona la gana, perquè jo, tot i que sóc descarada i tal, jo moro de vergonya en moltes coses, jo, com tal de no dir al cambrer que no m'ha agradat, sóc capaç de menjar-me el plat i deixar propina per marxar i no crear conflicte, saps? Canvi me mare amb una somriure, no estava bo, moltes gràcies, i és com, me muero.
3: No estava bo, moltes gràcies, i no te'l penso pagar.
2: Un descompte?
3: Faràs un descompte per això, no?
2: Molt bé. Però sí, aquest poder és el meu favorit, perquè ser més descarada i no tenir por ni vergonya és, per mi, un luxe, no? Un luxe.
3: Són fogoses, poca vergonya, m'agrada molt.
2: Pues això. Sí, però és que és ideal. El quart superpoder, aquest també m'agrada moltíssim, que jo li he titulat la llibertat absoluta sobre l'estètica, no? Mm-hmm. S'ha acabat ja s'ha de vestir de certa manera, s'ha de tenir un cos X, no? O sigui, és com sortiu del motlle o del que se suposa que...
3: La normativa.
2: I a mi m'encanta veure com les dones fogoses vesteixen ideal, plenes de color, veus, amb un mocador que li dona l'estil, o sigui, us dona igual i vestiu increïble. Nosaltres, mira jo, monocromàtica, saps? Ens costa més. A les que són més joves ens costa. Hi ha un tema amb com et mostres, no? Sí. I crida o no l'atenció. Aquí hi ha un tema. El meu somni, Charo, és quan sigui fogosa, de veritat, no del carnet que em donaràs ara de prefogosa, no, de veritat, mira. M'encantaria ser una senyora que porti unes ulleres de pasta de color vermell que es vegi un piló, tenir el cabell llarg i tot blanc, o blau, és igual, depèn del dia, i anar vestida de colors que se'n vegi des de la lluna, des del satèl·lit, que digui, mira, l'Andrea, és el meu somni.
3: Es va bellugant, l'Andrea.
2: Mira-la, com es mou.
3: Mira-la.
2: T'ho prometo, és el meu somni.
3: Bé, jo t'haig de dir una cosa. Jo tinc amigues, són fogoses, i l'altre dia una portava uns esclops amb flors. Però fenomenal. No amb flors petites. Eren flors d'allò que dius, t'has deixat el ramo en el pie. Però era el divertimento de totes. En aquell moment va ser com, oi, que divertit. El dia, i vam acabar dient, el dia que diguin que les bambes no les podem dur, les sneakers, que es diu ara, doncs serà... I vam dir totes, que es foti, nosaltres seguirem fent servir bambes.
2: Veus?
3: Hem descobert les bambes i ara no les treu ningú.
2: Treus. És que veus, us dona igual i sou lliures. I això també ho vull i ho envejo moltíssim.
3: Per això nosaltres fem aquest programa, perquè la gent jove sàpiga que al darrere hi ha tot un món agradable. I que a més no freneu per no arribar. Arribeu.
2: Totalment. I el cinquè poder, aquest és una mica més sensible, però vinc a donar-li la volta. ¿Vale? És el poder de la invisibilitat. ¿Vale? Què vol dir? Aquest, sí, aquest havia d'acabar amb
3: profunda,
2: una miqueta així,
3: profunda,
2: no?
3: Sí.
2: A veure, sembla ser, diuen, no? Sembla ser, estic siguent irònica, que es noti, que a partir de certa edat les dones passen a ser invisibles, no? Sí. Per la societat ja no s'espera res de nosaltres, no? Ja hem fet tot el que s'havia de fer, els fills, no?
3: Sí,
2: les cures, no? Llavors passem a ser invisibles. I això, pues, a veure, lluny de ser algo que a mi em sembla bastant dramàtic, se li ha de donar una mica una volta, no? És a dir, si no s'espera res de nosaltres, això també, d'alguna manera, ens fa lliures, no? Aprofitem, no? Donem-li la volta a això i fem el que ens dona la gana.
3: Jo diria que això és un plantejament més juvenil.
2: Jo.
3: Perquè nosaltres aquest replantejament ja ho hem fet. Ja hem viscut aquest plantejament. Tinc una amiga molt divertida que em diu, és que jo sé que quan tinc una taca, dic, a què? Sí, perquè si porto una taca la gent em mira. I ho vaig trobar genial. Diu, ara m'importa. Mira, em va bé perquè així no tinc, si no tinc mirall i em taco, doncs la gent... Ho vaig trobar fantàstic.
2: És heavy, eh? Si ho penses, o sigui, per mi sembla és fort aquest concepte de la invisibilitat, però sumat als altres superpoders, aquesta part de, bueno, em dona igual, penso ocupar l'espai que em doni la gana, penso fer el soroll que em doni la gana, penso vestir com em doni la gana, i penso fer tot el que em doni la gana.
3: Però saps el més important? Penso pensar el que em doni la
2: gana. Home, això és llibertat. És llibertat, això. Llavors, a mi em sembla meravellós que les dones, quan assoliu aquesta maduresa, viviu amb aquesta llibertat interna i externa, i jo només puc aspirar a això.
3: Bé, bé, no és poca cosa, també t'ho dic,
2: cosa.
3: Eh?
2: Jo he vingut aquí a fer la carta als Reis, no?
3: Ah, molt bé.
2: Llavors, m'agradaria llegir-te per acabar, perquè és l'últim capítol meu de la temporada, una petita reflexió d'aquesta temporada. Però l'última foguera de la temporada. Re, quatre línies, perquè tot això... bueno, al final, que la conclusió és que ens han explicat una miqueta la història, no?, de què vol dir envellir o madurar, una miqueta al revés, no? Ens han dit que envellir és apagar-se, és fer-se petita, demanar perdó pel cos, pel temps, però jo el que veig és que quan les dones es fan grans, es fan lliures. No es callen, no desapareixen, decideixen quan volen ser vistes i no s'adapten, s'imposen, no? Així que avui, a la foguera, Charo, tots els tabús, les pors i les idees que ens han inculcat sobre que envellir significa desaparèixer o deixar de ser. Jo, sincerament, Charo, t'ho dic així, jo, o sigui, no vull ser aquesta versió jove i acceptable a mi mateixa, jo vull ser la versió completa, la sense filtre, amb morro, la versió que diu no sense explicacions i el sí sense permís. Que a mi això em sembla com molt bon resum.
3: Súper.
2: Perquè de velles ni oblidades, res. La maduresa és el moment en el que finalment ens deixen de tocar els nassos i comença la festa.
3: Sí, sí, i així no? S'ha de veure.
2: I així s'ha de viure. Així que amunt fogoses, que el món és vostre.
3: Ole, ole, ole, ole! Avui acabem, mira, com dèiem la Sílvia, per la porta gran. Com la Sílvia Monella va entrar a la porta gran i hem d'entrar a la maduresa, hem d'entrar en aquesta tercera etapa amb això, amb la porta gran, pel boc gros, no? I dir, escolta... Hi ha coses, no ens enganyem. Hi ha petites coses que ens entrontollen i hi ha moments que dius... Però el més maco és el que hi ha darrere, el que ens espera. Aquesta situació i aquesta sensació que tu dius, aquests cinc poders, no? Invisibilitat, volia
2: repassar-los... Adolescència, dir el que vols, vestir com vols, ser qui, ocupar l'espai sense demanar perdó ni permís. Això és increïble. Això és com, per mi, és com com arribar al final de dir, ostres, plenitud, 100%, i que vingui qui vulgui, que m'és igual.
3: És un final com beso.
2: Hombre, és un final feliç.
3: És happy end. Gràcies, Andrea. Ens veiem a la segona temporada d'aquests Fogots. Doncs fins aquí el capítol d'avui, on hem parlat amb la Sílvia Munt de la seva trajectòria artística, dels canvis, de com ésser una crisàlida sense por de convertir-se en papallona i obrir les ales, dels seus nous projectes, una conversa que ens ha deixat amb ganes de veure el seu nou treball. I a la secció La Foguera hem cremat la por a envellir, que no és poca cosa, i hem reivindicat els superpoders de les dones fogoses menopàusiques, que no són pocs. I ja sabeu, com deia la Marilyn Monroe, una dona bona coneix els seus límits. Una dona intel·ligent sap que no en té. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. Ens veiem.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies per seguir-nos al Rock and Classics, el programa on repassem els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui ens centrem en una banda de rock progressiu, una de les pioneres a la Gran Bretanya, que es va crear l'any 1967 de forma oficial i que porta despatxats més de 150 milions de còpies dels seus discos. Parlem dels mítics Genesis.

Els inicis de Genesis tenen lloc a mitjans dels anys 60 amb tres estudiants d'una escola secundària d'Anglaterra, Peter Gabriel, Tony Banks i Chris Stewart, que formaven la banda Garden Wall. Tocaven bàsicament en recitals escolars. I precisament en aquests recitals van conèixer una altra banda de la mateixa escola que es deia The Anon i que formaven Anthony Phillips i Mike Rutherford. L'any 1966, les dues bandes van decidir de fusionar-se a la banda de New Anon. Aquesta banda va cridar l'atenció del seu company d'escola, Jonathan King, que era també un jove productor de la discogràfica Decca. Amb ella, amb aquesta discogràfica, van firmar el seu primer contracte discogràfic aquell 1968 i amb Jonathan King com a productor van enregistrar el seu primer treball. El disc de debut es va anomenar From Genesis to Revelation, un disc que a data d'avui sona una mica antiquat per la producció imperant de Jonathan King, però que ja ens porta temes interessants que indiquen com seria el futur del rock progressiu en els propers anys amb Genesis i també altres bandes britàniques com, per exemple, Pink Floyd. Anem a escoltar un dels temes destacats d'aquest primer treball de Genesis, un tema que es diu Where the Sour Turns to Sweet, Genesis.

0: Aquest tema és un exemple de la gran complexitat musical de Genesis, que ja començava a repuntar en el seu segon treball. Es publicava el 1970, es deia Tres Pas, i aquest és el tema The Knife. Un disc en el qual hi havia un nou bateria, John Mayo, que, per cert, després de la publicació del disc, va decidir d'abandonar el grup junt amb un altre dels músics fundadors, Anthony Phillips, que tenia por escènica i que no podia exercir com a músic en les representacions en viu de Genesis, per la qual cosa va decidir de marxar. Així doncs, una mini primera etapa de Genesis que s'acabava amb aquest segon treball. El 1971 sortia a la llum Nursery Crime i comportava l'entrada de dos nous membres, Phil Collins a la bateria i Steve Hackett a la guitarra. Hem escoltat, de fet, a l'entradeta del programa un dels temes d'aquest Nursery Crime que du per tema The Return of the Gian Haugit. Anem a escoltar, doncs, nous treballs de Genesis d'aquells incipients 1970.
1: Rock and Classics. Escolta els grans reserves del rock amb Esteve Llop.
0: Saltem al 1973, quan apareixia el treball Selling England by the Pound. I aquest és un dels seus temes, I Know What I Like in Your Wardrobe, Genesis.
2: Time for lunch, om-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.

0: Uns Genesis cada cop més madurs, cada vegada més tècnicament complexos, ens portaven l'any 1974 de Lamb Lies Down on Broadway, un gran treball que va ser l'últim amb Peter Gabriel, que després de la gira de presentació d'aquest disc, l'agost de l'any 75, va anunciar que per motius personals deixava Genesis. Així doncs, es van quedar la resta d'integrants de Genesis doncs una mica espantats, no sabien cap on anar, van fer diverses audicions per a contractar un nou cantant, però les audicions van ser infructuoses. Finalment van decidir que Peter Gabriel, el que llavors era el bateria de la banda, alternés la bateria i la plaça de vocalista. I així ho van fer i van reaparèixer el 1976 amb un nou treball.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Els crítics clàssics de la banda deien que no aconseguirien superar mai més el gran nivell obtingut fins a aquells moments a Genesis, però ho van aconseguir, i tant que sí, amb un treball que l'any 76 sortia a la llum amb el nom de A Trick of the Tail. Amb les regnes compositives de la banda liderades a partir d'aquells moments i cada vegada a més nivell per Phil Collins. Aquí els tenim amb el tema Squonk.

Contra tot pronòstic, el primer treball sense Peter Gabriel va ser per a Genesis l'èxit més alt aconseguit fins a aquells moments. El seu A Trick of the Tail va arribar al número 3 a Anglaterra i al número 31 a Nord-Amèrica. Tenien un problema, però, i és que amb la marxa de Peter Gabriel i al posar-se al lloc de vocalista a Phil Collins els hi faltava un bateria per les presentacions en directe, i per això van decidir de fitxar un bateria de moment només per les presentacions de la banda en viu. Es tractava del que va ser baterista de Weather Report i que en aquells moments era membre de la banda de Frank Zappa, Chester Thompson, que a partir d'aquells moments va col·laborar amb Phil Collins també en la seva carrera en solitari que va tenir lloc uns anys després. El 1978 sortia el treball que hem escoltat, en Then Were Three, i és que va marxar també de la banda Steve Hackett, que va anunciar la marxa del grup considerant que el seu pes com a compositor a la banda havia desaparegut, i tot i això doncs va quedar com a amic, va mantenir l'amistat amb els membres de la banda i més en concret també amb Phil Collins. Aquest va ser un dels seus temes, Follow You, Follow Me, que ens feia veure que a partir d'aquells moments la marxa comercial del grup aniria en augment.

0: a Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: I no diem que estigui malament, però està clar que l'experimentació i el rock dels primers discos desapareix a favor d'una música molt més comercial. El 1980 apareix Duke, un treball que va sonar molt a les ràdios i que va arribar per primera vegada al número 1 a Anglaterra. Aquest va ser el seu primer single, Turn It On Again, Genesis.

El 1986 sortia un nou treball molt exitós de Genesis. Es va anomenar Invisible Touch i els portava al més alt de la popularitat també de nou fins aquells moments. Concretament, Land of Confusion, aquest tema que encara estem escoltant, va ser galardonat amb un premi Grammy per tenir el millor vídeo de l'any 1986 a les televisions, amb unes figures animades de Collins, Banks i Rutherford, a més d'unes caricatures de plastilina del Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Va ser molt curiós de veure aquest vídeo, suposo que el recordareu. I a més van disposar d'un número 1 que va arribar per primera vegada al més alt de la llista Billboard per a Genesis. Aquest era el número 1, el que donava títol a aquest treball, Invisible Touch.

0: Phil Collins anava alternant la seva figura dins de Genesis amb la seva carrera en solitari com a Phil Collins, que va tenir també moltíssim d'èxit durant els anys 80. Una trajectòria que va començar a principis dels 80 amb el seu treball de debut i amb l'èxit In the Air Tonight. Però això no va restar ni molt menys la popularitat de Genesis, que tornava amb un treball molt interessant l'any 1991. Es deia We Can Dance i va debutar directament com a número 1 a Anglaterra i com a número 4 als Estats Units. Un treball que també se'n va anar de gira i que ens va portar un disc en viu de Way We Walk que escoltarem per acabar el programa d'avui. I és que estem esgotant els últims minuts de programa. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies un dia més per estar al nostre costat. Us recordem abans de marxar les nostres vies de contacte. Estem presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevellop
2: twitter.com/rockandclassics
0: També, si ho desitgeu, podeu enviar-nos un correu electrònic.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com
0: I marxem amb un dels temes de Genesis en la seva versió en viu. Mama, des de The Way We Walk Life. Adéu-siau, gràcies, un dia més de nou per estar amb nosaltres. Que vagi bé.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que, com sempre fem, amb moltes ganes i il·lusió, des de Ràdio Arenys, per la xarxa de comunicació local, un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Vinga, anem a repassar el menú d'avui. Aquesta setmana el programa tindrem amb nosaltres a Jordi Osset. Ell és fotògraf que ha captat moltíssims moments, sobretot de la història del rock en català, i també ha fet fotografies que han aparegut a molts discs de grans artistes catalans. I també ell és cantant, que ens presenta el seu últim disc, Tercera, un àlbum molt especial, i amb ell en parlarem, eh? Tot un personatge que nosaltres hem volgut convidar avui aquí al programa. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem d'una polèmica d'Eurovisió, eh? Recordeu el de l'Alà, de la Maciel. Doncs parlarem d'això, eh? Per tant, jo de vosaltres no m'ho perdria. I per acabar el menú del dia, tindrem amb nosaltres el Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu, que podeu veure cada setmana al seu magazín nocturn. I amb ell ens arriba també un convidat molt especial. Ell és l'artista Fernando Allende, que ha vingut a Barcelona per rebre un premi. No us ho perdeu perquè realment és un tio molt interessant, eh? I ens presentarà també nova cançó, un nou tema musical. Res més, recordeu que ens podeu seguir a través de les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us ho perdeu, perquè jo crec que us agradarà el programa d'aquesta setmana. Preparats? Preparades? Som-hi, arrenquem.
2: Hola, sóc la Inés Hernán i us mando un super petonet per La Caixa Tonta.
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs bé, tot seguit és el moment de repassar la història de la nostra estimada Caixa Tonta amb la nostra també estimadíssima Assumpta Vitòria. I és que avui ens parlarà d'un cas polèmic d'Eurovisió i que segur, de ben segur, que n'heu escoltat a parlar alguna vegada. Assumpta, quan vulguis, endavant.
4: Hola, Joan, mira, que com sempre vaig mirant llibres i he trobat molta cosa, però a vegades em sembla repetitiu, perquè, clar, la història de televisió tampoc és tan llarga. Però per la gent jove i per la gent que potser no ho sap, per nosaltres sí, ho sabem de memòria, diran una altra vegada aquesta història, però m'ha fet goig llegir-ho per si hi ha gent jove que no ho sap, o això, que és lo d'Eurovisió, l'escàndol del Serrat. Però, clar, com sempre, els llibres de televisió espanyola i els retalls que jo tinc de premsa sempre són en castellà. I jo crec que és molt millor llegir-ho com està escrit que no fer una traducció que potser no estaria bé. I vaig a llegir això, que diu, que és molt interessant, m'assembla.
1: Endavant.
4: L'escàndalo Serrat. Ara que està tan bé el del Serrat i tot això, doncs canvia molt una mica la visió que tenen d'ell. Y digo así, en el año 1968, Televisión Española es ya una potencia europea. Algunos de sus programas han ganado certámenes internacionales, pero uno de ellos se resiste todavía. Es el Eurofestival que anualmente organiza la red de Eurovisión. En 1968, Joan Manuel Serrat es designado para representar a Televisión Española en este concurso de canciones, pero a última hora y después de una amplia campaña publicitaria se retira por motivos que nunca, nunca serán totalmente aclarados. Se produce un auténtico revuelo en el país y finalmente es designada para sustituirle la cantante Massiel. Y es una noche memorable. Massiel y La La La triunfan en el Royal Festival Hall de Londres. A més diu que aquest any serà particularment memorable per Televisió Espanyola, amb projecció internacional, Històries de la frivolitat de Ibáñez Serrador, que gana la Rosa d'Oro de Montré, que és el festival més important de varietats. I aquest mateix programa conquista diversos galardons en el Festival de Monte Carlo. Entonces, la mano del gran Artur Caps, experto en relaciones internacionales, se deja sentir en esta cosecha de premios. Son los días para Televisión Española, l'any 1968, los días de rosas y de ninfas. O sigui que tot eren premis i coses en aquesta època. També és maco, no?, que guanyés tant, però és una mica especial, també. Doncs bé, penseu el que vulgueu, jo he llegit això, que està escrit en un llibre de Televisió Espanyola, firmat per Televisió Espanyola. Un petó, Joan, una abraçada. Sempre llegeixo tot seguit perquè, vale, perquè s'entengui, no? Espero que s'hagi aclarat una mica.
1: I tant. Adeu. Que sí. Moltíssimes gràcies, Assumpta. Continuem amb el programa.

La Caixa Tonta. Cada setmana una veu, cada setmana una entrevista.

0: Doncs com hem dit al principi del programa, avui tenim amb nosaltres, per nosaltres, un artista que ha sabut mirar la vida tant a través de l'objectiu d'una càmera com a través de les notes i les paraules d'una cançó. Per nosaltres, encara que ell sigui molt humil, és fotògraf de referència del rock català, però també músic i lletrista de llarga trajectòria. I fa poc, doncs, presentava el seu tercer àlbum, aquest tercera, nascut en plena pandèmia i carregat d'història i emoció. Jordi Osset, benvingut. És un plaer tenir-te aquí.
1: Igualment. Bona tarda. Què tal?
0: Molt bé, encantat. Mira, vas ben equipat, eh? O sigui, la gent que ens estigui veient a través dels nostres canals de streaming, doncs té aquí doncs, el seu rodet de la càmera i també aquests auriculars que posen doncs, també de...
1: Sovint, moltes hores, sí.
0: Exacte, de referència al món de la música. I nosaltres, doncs, encantat de que avui sigui aquí. Jordi, a veure, expliques que de molt jove ja t'agradava la fotografia i que als 14 anys vas començar a jugar a ser músic amb en Joan Cardona, el recordadíssim Ninyent de Sopa. Com recordes aquella època dels inicis?
1: Recordo anar a l'Ausias Marc, a l'escola, i fet de tot menys estudiar. No, tampoc no anàvem al bar, que això ja seria potser a la universitat, sí que vaig anar més al bar, però a l'escola era hi havia un que sabia dibuixar, l'altre li agradava la música com a Ninyin, l'altre, i vull dir, jo estava fotut amb tots els
0: fregaus.
1: Rotllos aquests possibles, m'encantava.
0: Quan el mil... Digues.
1: Sí. No, que hi havia molta gent creativa, no sé. I a més, jo sempre explico que vaig tenir la consciència també de tenir una amistat d'adolescència també amb la Sílvia Marçó, també amb una altra que vam fer moltes gambarrades és en Toni Peret, en aquella època. O sigui, allò que dius, jo estava allà.
0: Una bona quinta, no, Jordi? Una bona quinta.
1: No sé, la generació del 69,
0: va donar per molt, no? Va donar per molt.
1: Érem la generació dels 80, no?
0: Que bo. Sí. Quan el 1989 al Sopa de Cabra et demanen que facis el seguiment de les seves gires, comences un llarg camí com a fotògraf del rock català. Què va significar per tu viure aquella explosió cultural des de tan a prop?
1: A veure... Explosió cultural. Jo, per mi, sempre havia estat que el rock es podia fer en català. Amb el Ninyin teníem dubtes, perquè el Ninyin sempre era més de que el rock and roll tenia que ser en anglès, perquè és el que mamàvem, no? Però jo sempre pensava, collons, perquè ho tinc de dir en anglès, si ho tinc en català, no?
0: Sí, tant.
1: I amb el cas d'això que acabes de dir, doncs va ser tot un... va ser un periple bastant complicat, perquè jo també, clar, jo tenia la meva feina, la meva família... Tenia tres fills ja, el 94. Vull dir, sí, no era fàcil, però així em vaig enganxar i aquí estic. Després de 20 i pico d'anys fent fotos, i hem publicat 35 discos del rock català, dels que jo crec que són superimportants, com el Moviment del Green Pass, l'Amb tu de Selección Busto, etc, etc, etc.
0: Ara que comentaves això, has participat precisament en més de 30 àlbums amb les

0: i vaig fer la foto així mig de peu darrere d'ell, i ell quan va baixar, ell ni es va enterar que hi havia pujat, i bueno, i aquella torre t'asseguro que allò es bellugava.
1: Que no vegis, no?
0: Sí.
1: Escolta, amb quins grups has treballat?
0: Treballar vol dir cobrar.
1: Bueno, treballat o has...
0: No, he col·laborat. Doncs mira, primer amb Sopa de Cabra, perquè bueno, pel fet del Ninyent tenia aquesta connexió fàcil. Després de seguida va ser l'Axan Busto, va ser Gerard Quintana en solitari, va ser Obrint Pas, va ser el Jofre Bardagí, vull dir, no sé, és que amb els Festa Fotre, ara Diversiones, no sé, és que també seria allò típic que et deixes...
1: Que no, sí, sí, que no acabaríem. Tot i la fotografia, mai vas deixar d'escriure cançons. Què és per tu la música? Un refugi, una manera de viure, una necessitat?
0: Jo crec que és bastant una necessitat. Jo faig cançons perquè em surten, o sigui... no sóc algú que... Primera, no sóc músic, vull dir, jo conec 5 o 6 acords, i amb aquells 5 o 6 acords he fet 60 cançons, vale? De moment he publicat 31, però em surt. I aleshores el meu funcionament és antigament era agafar un casset, allò típic, el cassette, i apretar el rec, i ara és agafar l'ordinador, o, bueno, o inclús el mòbil, avui en dia és perfecte, posar a gravar, i jo allà vomito tot el que em surt del cor, i ja tinc, com que diu, normalment, amb aquells 3 minuts que dura la cançó, o 2, tinc la lletra. Vull dir, l'he vomitat. Vull dir, no he tingut de pensar la paraula, no, em surt.
1: T'ha sortit, sí, sí.
0: I, si són millors o pitjors, bueno, això ho dirà qui vulgui. Jo són les meves cançons, vull dir, m'han sortit de dins.
1: Correcte, ni, més, vegades, saps, ni més ni menys.
0: Saps? Si algú te les està, saps? Diu, com m'ha sortit això, no?
1: Sí, sí.
0: Com ha arribat a això?
1: A vegades passa molt això als artistes, no? Que després... veuen la seva obra feta i diuen, ostres, va ser en un moment doncs, concret de lucidesa o el que sigui, no? I et va sortir.
0: El que passa és que els meus moments, com abans de situar la pandèmia, de fet, durant la pandèmia vaig fer la cançó de la pandèmia,
1: sí.
0: Però el resto de cançons d'aquest tercer disc hi ha molts que són del 1981, del 1983...
1: Correcte, ara t'ho volia comentar, això, sí.
0: Tinc mogollon de cançons i miro de publicar de tot, de les més antigues i de les d'ara.
1: Ara que deies això, doncs, algunes de les teves cançons escrites als 80 no s'han publicat fins 40 anys després. Què se sent quan finalment surten a la llum, després de tant de temps?
0: Ara igual no se sent res. Vull dir,
1: no passa res, veritat... sí.
0: No, com que sempre han estat... amb mi, vull dir, han estat en un caset i ara estan en un CD o Spotify, no? Com que sempre han viscut amb mi, per mi són elles, són les mateixes. Me les estimo igual, el que sí que la majoria, doncs, el fet d'haver passat per una producció com la d'en Pèmia Rovirosa, que
1: sí, ara en parlarem.
0: Fantàstiques, vull dir, clar, per què tinc de tocar jo la guitarra si tinc en Pèmia Rovirosa, no?
1: Clar, no,
0: llavors, clar, sí que en aquest aspecte hem millorat, evidentment. Però el que diuen, l'essència del que diuen, l'essència de quan ho vaig escriure, de quan, què vaig sentir, jo ho tinc igual, és com, no sé, no he canviat els meus sentiments ni els meus pensaments.
1: Doncs mira, escoltem una d'aquestes cançons. Temps. Yeah.

0: Jordi, expliques que has fet la carrera a l'inrevés. Primer feina i família, i després donar sortida a la música. Creus que això t'ha donat més llibertat i autenticitat en el que fas?
1: Des de la meva opinió de que les meves cançons continuen sent les que eren, diguéssim que llibertat no. El que sí que és evident és que sí que hi ha una part de llibertat que a vegades quan estàs en parella, quan estàs... Bueno, quan tens fills. De fet, ja feia mil coses quan tenia fills. Però sempre hi ha aquella cosa de que, ostres, ara et gastaràs aquests diners per fer un disc i sempre és més complicat, no? Vull dir, has d'arribar a un consens familiar que quan estàs sol no cal. I per aquesta banda sí que és més llibertat.
0: Lògicament. I en aquest nou àlbum que porta per títol Tercera, que fa referència al pis on vas viure els dies de la pandèmia, com va néixer?
1: Ara mateix.
0: On encara estàs ara?
1: Sí.
0: Veus? Doncs mira, sí. Escolta'm. Continua l'essència aquí, eh? I com va néixer la idea de convertir aquest espai en el cor del disc?
1: Bueno, era tan fàcil com que, de fet, aquest espai era el cor de tot en aquells moments. De fet, jo vaig tenir permís per anar a treballar perquè estic al ram de l'òptica, i al ram de l'òptica, bueno, ara entraria en una discussió molt llarga, però com que era sanitari, ens deixaven anar a treballar, amb la qual moltes òptiques no van tenir ajudes i després van tenir una gran putada, perquè, evidentment, ningú comprava res perquè no hi havia ningú al carrer.
0: Sí, exacte.
1: I, bueno, però també em vaig tirar un parell de mesos perquè vam estar amb un ERTE d'aquests, o un ERE, no sé com es deia.
0: Sí, ERTE és d'aquests, sí.
1: Però vaig estar 2 mesos sols a l'ERTE aquest. I bé, evidentment, estàs a casa tancat, doncs... què fas? Doncs va ser el moment de dir, hòstia, i si fes això?
0: Sí,
1: per què no? I les he fet amb ERTE, sense ERTE, vull dir, a l'atur, treballant, sense treballar, amb nens, sense nens, però aquell temps va ser un moment que vaig dir, hòstia, si no estan tan malament, saps?
0: Jo
1: les,
0: no,
1: les veig així.
0: Sí.
1: Per què no gravar-les bé, saps? I llavors va ser quan em vaig començar a posar en contacte amb diversos productors.
0: Ara ho comentarem. Perquè, déu-n'hi-do, en aquest treball hi trobem 11 nous temes i col·laboracions de luxe, com Pemi Fortuny, Jofre Verdagí, el nostre estimat també Pere Espinosa. Com ha estat compartir cançons amb ell? Suposo que ja compadreo, no? Vull dir que ja us coneixeu de fa molt de temps, no?
1: Sí, però sempre és com una sorpresa, i de fet una sorpresa superagradable, eh? Vull dir, de fet, la primera que va fer col·laboracions va ser la Sílvia Marçó.
0: Correcte, sí.
1: Perquè, bé, va escoltar el meu primer disc i va dir, ostres, si fas un segon, jo vull cantar-ne alguna, vale? I amb el cas del tercer, bueno, va ser també tota una sèrie de rebots i coses. Amb Pemi Fortuny me'l vaig trobar a la Fira del Llibre, que estava amb la Pemi i amb la Jasmina.
0: Sí.
1: I em va dir, escolta, si et fa falta i jo estic per allà, tu m'ho demanes, que jo vinc, eh? I, bueno, doncs vaig aprofitar aquesta... I res, tenia una cançó que ja tenia molt clar que si venia en Pemi la cantaria ell, perquè jo pensava que li diria a mida, de fet li va anar de conya, li agradava molt, a més. I el tema d'en Espinosa i d'en Jofre va ser enviar-los un WhatsApp a cadascú i sempre penso, doncs sort que no vaig enviar més WhatsApps, perquè si no ja no canto jo, saps?
0: Sí, seria un disc de col·laboracions. Sí.
1: Clar, per això se m'han dit que sí, dic, hòstia, si en viu 5 més,
0: sí,
1: ja no canto. Que de part no passaria res, eh? Vull dir,
0: no,
1: estaria bé.
0: I tant.
1: Té cançons que les canti amb els altres.
0: Mira, precisament hi ha una que és molt bonica, que és aquesta, amb el Jofre, Passaré les nits amb tu. Sí.

0: Això és un tamasso, és un tamasso, és un tamasso. Deixa'm dir-te que sona molt bé, t'acompanya una banda sòlida amb noms com Pemi Rovirosa, Joan Clavé, Dani Penya i Arturo Torres. Què ha portat tota aquesta gent a aquest projecte? Sóc que són uns cracs.
1: Són uns cracs. I a part, bueno, diguéssim que el director de la funció és el Pemi Rovirosa i les... O sigui, jo tinc les meves idees. De fet, fem unes reunions que ens, no diré que ens barallem, però sí.
0: Bueno, a les millors famílies sempre passa.
1: Sempre. No, però ell vol tirar cap a la seva banda. Jo espero avui que es mantingui al màxim l'essència. Però sí que realment, després, quan es juntem tots els músics, allà neix la màgia. Vull dir, és màgia, realment.
0: Així és.
1: La bateria, el no sé què, a més l'Arturo és super, és un gran mesclador a nivell de, un cop fet a les...
0: Es nota.
1: I en Dani, el baix, és un mega crack. I que dirà en Joan Clavé, o amb el primer disc d'en Dani Ferrer, que també, bueno, va ser brutal. No sé, estic super content d'haver pillat, d'haver pogut enganyar
0: a tota aquesta gent.
1: Aquesta gent, sí, sí.
0: I el disc es va gravar a l'Sputnik Recording Studio, que l'ha produït el Josep Maria Rovirosa. Què ha tingut de diferent aquest procés respecte als teus treballs anteriors?
1: Bé, res, perquè els hem fet amb unes pautes molt similars.
0: Heu seguit més o menys la mateixa línia, no?
1: Sí, de fet, el quart i cinquè ja tenien d'estar gravats, però va haver-hi un moment que va haver-hi aquest impàs que l'estudi Sputnik han fet un canvi d'idea. Sí. Llavors, ara sí tornen a fer gravacions, però l'any passat era impossible. I aquest any, clar, el Flexambusto, amb el fet que han tornat, doncs, també.
0: Clar, s'ha complicat la cosa, lògic.
1: S'ha complicat la cosa. Però, bueno, espero... De fet, els temes els tinc. Vull dir, simplement és dir, vinga...
0: Vinga, va.
1: No es... Es posava a fer feina.
0: Clar que sí.
1: Sí, sí.
0: Sempre diu, Jordi, que les teves cançons es poden llegir perquè les lletres tenen significats i expressen vida. Escrius pensant en la música o primer en la poesia? Perquè les lletres estan molt bé.
1: Torno a allò d'abans. Ho vomito. Si està bé, és perquè vomito bé, no ho sé. Vull dir, no penso. O sigui, jo sento, no penso. No esbrino la paraula més adequada. Això a vegades inclús puc fer-ho després, sobretot en cançons que vaig escriure el 81, així que el meu nivell de català ara no és que sigui gaire millor, però, clar, jo no vaig estudiar català a l'escola, ¿vale? Vull dir, jo era a l'època franquista.
0: Sí, sí.
1: I clar, feia servir moltes barcelonines, paraules, bueno, que encara faig servir allò, molt malament. Aleshores, sí que alguna paraula vaig tenir de canviar. Actualment, no tant. I ja et dic, jo em sorprenc a vegades de que allò que acabo de gravar ja és la lletra final. Vull dir.
0: Tal qual.
1: I així, sí. Serà bona, serà dolenta, no ho sé. Però estic explicant coses.
0: Sí, sí.
1: Estic sentint coses i, bueno, potser a ningú li interessen.
0: Això no se sap mai.
1: Però sí, es poden llegir i tenen significat.
0: També...
1: Avui dia costa.
0: No pateixis, no, és normal. Escolta'm, també afirmes que les cançons nascudes dels sentiments reals són intemporals. Creus que aquesta és la clau perquè les teves cançons connectin amb qualsevol generació?
1: No, quan crec que he dit això alguna vegada, però quan ho dic, no ho dic tant perquè pugui connectar amb una altra generació, perquè les generacions cadascú...
0: No se sap mai.
1: Època,
0: sí, sí.
1: Somiàvem en tenir una moto i ara potser la gent ja somia en tenir un cotxe, no ho sé. I el que sí que és intemporal per mi, perquè jo segueixo sentint aquelles coses que potser tenia 17, 18 anys i ara les continuo seguint sentint, potser amb la mateixa sensació, no ho sé com dir-t'ho. Per mi són intemporals. Per una altra, evidentment, si no les has sentit, difícilment.
0: Qui sap, cadascú té la seva interpretació. És cert. El disc està dedicat a la teva família i especialment a la Pepita. Quin paper han tingut ells en el teu camí artístic?
1: Home, la meva família, evidentment, per aguantar-me, per deixar-me anar de bolos cada nit a les 4 del matí i tornar a les 7, per mil coses, no? I a vegades per suportar-me. Jo a vegades gravava cançons que tenia els meus fills allà a dins del parc i jo ja fotent-li la guitarra.
0: Sí, sí. Saps? Yeah.
1: A nivell de ma mare, és que ma mare era molt aficionada a la música i, de fet, era una de les meves espies, o sigui, em robava els meus cassets.
0: Mira,
1: això ho vaig esbrinar molts anys després, que un dia vaig trobar un casset meu i dius, hòstia, on estava aquest casset?
0: Sí, sí.
1: Estava dintre del seu aparell, saps? I sí, estava dedicada amb ella perquè, bueno, perquè va viure el primer i el segon disc. El tercer sí que va veure que es faria, però ja es va morir l'any que va sortir, diguéssim. Vale?
0: Va viure, diguem, el procés, no?, de creació.
1: Sí, i de fet, ella havia escoltat aquestes cançons perquè me les escoltava d'amagat fa 30 anys.
0: Les mares llestes sempre ho saben tot abans que nosaltres, quasi bé. Si haguessis de resumir qui és Jordi Osset en una sola fotografia i en una sola cançó, quina triaries? Pots o no? O sigui, una foto que diguessis... no sé si es podria resumir.
1: No podria.
0: És difícil, no?
1: Sí, m'estimo massa totes les fotos que he fet. La majoria han sigut experiències molt concretes i en moments molt concrets. I les cançons, és que no sé, igual la que m'estimaré més encara no l'he escrita.
0: Correcte. Qui sap?
1: De fet, un dels problemes, eh? A vegades... agafo la guitarra perquè vull tocar una de les que ja tinc i a vegades no recordo els acords i buscant els acords em surt una altra cançó.
0: Una altra que dius, mira, aquesta, una altra nova.
1: No puc tenir una altra, que no tinc, o sigui, no me cabe más, no, tinc el calaix ple, no puc més.
0: Ja prou, ja està.
1: És una putada.
0: I si haguessis de posar banda sonora a la teva vida, quina seria? Quina cançó? Tens alguna cançó...
1: Jo crec que la banda sonora de la meva vida ha sigut el més llarg temps, potser els Beatles. Vale? Quina cançó?
0: N'hi ha moltes. És que és intriable, això, clar. És lògic.
1: Sí, inclús alguna cara bé, cap problema.
0: Vull dir, escolta...
1: L'Eri Pis, si no, potser hi hauria el Juno Manane, saps?
0: Sí, no.
1: De fet, la primera cançó que em vaig aprendre de memòria sense saber anglès va ser el 8 Days a Week. I devia tenir jo 7 anys.
0: Imagina't. Ja portaves a la sang.
1: Sí. Sí, jo penso que això es porta a la sang, o si no, no...
0: No,
1: tururut.
0: És veritat. Què t'anava a dir? Com veus el panorama català actual? Aquesta és una pregunta que te la deixo i tu, a veure, perquè tu també sé que vas a alguns festivals... Coneixes més o menys el mundillo. Com el veus actualment? Ha canviat molt, això ja se sap, però no sé com ho veus.
1: Per festivals et refereixes on ens van conèixer, el Canet Rock?
0: El Canet Rock, exacte.
1: El Canet Rock, el mateix Mainat, sempre diu que hi ha tot menys rock, vull dir.
0: Sí, és que jo...
1: A més, el Canet es fa...
0: Entre cometes li dic Canet Pop. Exacte. Vull dir, és més pop que rock, no?
1: Jo penso que, no estem al millor moment, però tampoc estem malament. Jo penso que el problema és que tot està com molt estancat. Jo penso que hi ha moltíssima gent, i no parlo per mi, perquè jo no seria el cas, que val moltíssim, que toquen, que escriuen cançons superguais i tal, i que no els veuràs mai. De fet, jo he conegut gent que ha acabat sent mare de família... que han deixat aquesta vessant creativa musical i era gent que tenia molta vàlua, que feien les cançons superxules, que eren molt bons músics i ho han deixat i ara, doncs, jo què sé, un és mestre, l'altre és no sé què, vull dir...
0: Sí, sí.
1: Vale. I per què? Per què passa això? Doncs, potser perquè ajudem potser massa el que ja triomfa, si és que s'ajuda... no ens fixem en les petites coses de cada dia. I aquests festivalets, i aquests sona nous, aquestes històries, normalment tampoc no apareixen.
0: No.
1: Sí que apareixen, però...
0: Mira, jo crec que el sona nou, no vull ser dolent, eh? Però...
1: Ui.
0: No, se l'han deixat perdre bastant. És una llàstima. Abans sí. Jo recordo que el Sona Nou, ostres, se li donava una projecció que, jo me'n recordo, els Manel, va, sí. Amics de les Arts, van sortir d'aquí.
1: Sí.
0: I ara està com amagat. Jo perquè ho busco. A veure, el Sona Nou, però si no, ara és que està desaparegut.
1: Sí, no, és... Bueno, ja és el que et dic. Que també... I a part... Si no t'has presentat al Sona Nou, doncs no existeixes. I si et presentes al Sona Nou però no trien, tampoc no existeixes.
0: Exacte.
1: Llavors, per què trien alguns i no trien uns altres? Doncs, bueno.
0: Exacte. Aquí està el quid de la qüestió.
1: Et parla un que, a més, clar, jo, teòricament, podria dir que sono nou perquè sóc nou, no? Tot que sigui un vell.
0: Però tu ja coneixes molt bé.
1: Aleshores, clar. No, però el nou què és? La música és nova o la persona té 18 anys? Llavors, bueno, perquè jo penso que encara caldrà treballar molt perquè ja penso que com jo sortirà molta gent que en els moments doncs, no ha fet aquesta carrera musical, si és que jo he fet alguna, i que quan tingui l'edat que té més temps, que s'ha jubilat o que ja toca la loteria, doncs ho farà. I allà potser seran temazos.
0: No se sap mai, sí, sí, sí.
1: No sé, si no tenen 20 anys, no sé, no podran ensenyar.
0: Escolta, Jordi, i tens algun grup actual o d'aquests últims 10 anys que digues, mira, aquest grup, o aquest, o dos, vull dir, tu mateix, que digues, mira, m'agraden.
1: Sí, he descobert... Bueno, de fet, els vaig descobrir bastant, tot i que ja havia escoltat coses, però els vaig descobrir molt més aquest any a Figueres, allà al nou Espai Arena, que allò és una bestiesa de l'acústica de Figueres. Vaig descobrir els Oques Grasses i em van semblar fantàstics. Vull dir, ja no sols per la música o les cançons que puguin fer, sinó també per la posada en escena. Que penso que amb això anem sempre molt deficitaris aquí a Catalunya.
0: Jo penso els músics, el mateix, sí.
1: Quan ha acabat el concert, tots els músics, s'ha escoltat bé, què tal se sentia i tal. I dius, vale, molt bé, però vull dir, és que no us heu mogut al vostre lloc durant tota l'hora de concert, les llums eren una merda, no sé, saps? Penso que la part... És que ja vaig estudiar òptica. I llavors, a l'escola d'òptica, una de les coses que et deien era el 80% de la informació t'entra pels ulls.
0: És visual, totalment.
1: Aleshores, clar, no et preocupis tant perquè hi 20% si ha sonat bé o no, que a vegades la gent està mig borratxa ni s'entera, saps? El visual, hòstia, aposteu més pel visual, per l'escenografia, pel muntatge visual de tot plegat, no? I això suposo que costa més diners, no sé, però no acostumen a fer-ho els grups catalans ni la majoria.
0: Ni la majoria, tampoc. Vull dir que no és... No, és en general, és en general. Doncs escolta, Jordi, ha sigut un plaer tenir-te avui al programa. No sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, res. Bueno, el proper dia em convides per parlar de teatre, que m'he col·laborat en tot.
0: Quan vulguis, quan vulguis. Escolta'm, la veritat és que, bueno, ets un... Jo crec que una...
1: No,
0: no, no, té de tot. Aquest home és un multitasking, de veritat. O sigui...
1: Sí, també. Si vols que t'arregli alguna cosa de l'ordinador, bueno, les ulleres, el òptic...
0: El tema de les ulleres és un altre tema, que ja en parlava amb el Canerro, que això és un altre tema. El tema de les marques,
1: Que vas amb una sètnia...
0: Ja ho saps, Doncs, Jordi Osset, ha sigut un plaer tenir-te avui aquí al programa. Recordeu que el podeu seguir a les xarxes i el disc, doncs, el podeu trobar a les plataformes. Si no, doncs mira que maco, mira que xulo, que guapo que surt, sisplau, i li podeu demanar, podeu trobar a Spotify, a les plataformes, i està tot arreu, aquest home, està tot arreu, vull dir que està a Spotify, a YouTube, Apple Music, Facebook, Instagram, a tot arreu el trobareu. Jordi,
1: s'intenta.
0: De veritat, no sé si vols acabar amb alguna frase, el que tu vulguis. Acabes tu l'entrevista.
1: Jo crec que ja ho direm un altre dia, cap problema. Ja ho trobarem.
0: Això segur.
1: També tinc podcast. Bueno, deixo.
0: Un altre dia farem una segona part. Cuida't molt. Jordi Osset, ens veiem. Fins aviat.
1: Vale, molt bé. Gràcies.
2: Per la Caixa Tonta, una salutació des de les cuines de Masterchef. Un petó.
3: El racó de Toni Rovira.

0: Soc la Belén Puello i us envio una abraçada molt gran a la Caixa Tonta. Un petó.
1: Hola, sóc Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de la Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
2: Hola, soy Mamen Márquez y mando un saludo enorme a todos los oyentes de La Caja Tonta. Un besito.
3: Hola, què tal? Com esteu? Esteu aquí escoltant La Caixa Tonta. Jo sóc Tinet Rovira, director de Just Music, i ja us dic jo que La Caixa de Tonta no en té res. Au, vinga.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: I nosaltres acabem el programa d'avui amb una diva d'Eurovisió, Laureen, i aquest tatu que va guanyar el 2023 al festival. Res més, gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos, gràcies a Jordi Osset, el convidat d'avui, ha estat un plaer tenir-lo aquí, i també hem tingut a l'Assumpta Vitòria amb la història de la tele, vull recordar la polèmica de Maciel i el Lalala, i també el Toni Rovira, que ens ha portat un convidat de luxe, el Fernando Allende, que també doncs, ens ha acompanyat aquí, a la Caixa Tonta. De nou, gràcies a tots els que ens feu confiança, a totes les emissores i a tota l'audiència. Marxem amb Laureen. Per cert, aviat tindrem ja els artistes del Benidorm Fest, d'aquesta nova edició. Que vagi bé. Adéu-siau.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: estimar-te, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més, que si t'ho he de prometre et prometo que t'ho prometré.
1: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. El mercat de lloguer a Rubí sembla haver tocat sostre, almenys de moment. Segons les últimes dades de l'Incasòl, que s'acaben de publicar i que fan referència al primer trimestre d'aquest 2026, el preu mitjà del lloguer contractual a la nostra ciutat s'ha situat en els 816 euros mensuals. Aquesta xifra suposa estabilitat si la comparem amb el tancament de l'any passat. I és que en l'últim trimestre de 2025, Rubí va assolir el seu màxim històric amb una mitjana de 818 euros. Malgrat aquesta davallada de poc més de 2 euros, doncs, la tendència a llarg termini continua sent clarament alcista i continuem en aquest màxim històric dels preus. Per posar-ho en perspectiva, si mirem enrere, fa dues dècades, el 2005, el lloguer mitjà de Rubí era de 506 euros. Després de la crisi immobiliària, el preu va arribar a baixar fins als 476 al 2014, però des d'aleshores no ha parat de créixer fins a superar aquesta barrera dels 800 euros actuals. Si comparem Rubí amb les ciutats veïnes del Vallès Occidental, veiem que la nostra ciutat es manté en una franja intermèdia. Per exemple, són més assequibles que Sabadell o Cerdanyola, però estem a anys llum de Sant Cugat del Vallès, que continua sent la ciutat més cara de la comarca amb un lloguer mitjà de gairebé 1.500 euros. En canvi, municipis com Badia o Montcada i Reixac es mantenen per sota dels preus rubinencs. I en el context de les grans ciutats catalanes, Rubí segueix presentant preus més competitius que les capitals de l'àrea metropolitana com Badalona o Vilanova. Unes dades que confirmen que, tot i la lleugera frenada d'aquest inici de 2026, l'accés a l'habitatge continua sent un dels principals reptes a la ciutat. I atenció si sou usuaris habituals dels ferrocarrils per desplaçar-vos des de Rubí Centre fins a la capital catalana, fins a Barcelona, perquè l'empresa ha anunciat una interrupció del servei que afectarà directament la connexió amb la capital durant el proper mes d'agost. Concretament, entre el dimarts 11 i fins al diumenge 23, la circulació de trens quedarà totalment tallada entre Gràcia i Sarrià per unes obres de renovació de la via. Aquesta actuació, que s'ha programat en dates de baixa demanda per minimitzar les molèsties, consisteix a instal·lar una nova via en plaça de formigó per millorar la robustesa del servei i reduir el manteniment. Si utilitzeu, doncs, l'ASU, heu de saber que els trens mantindran els seus horaris habituals en el trajecte entre Rubí i Sarrià. Tanmateix, si el vostre destí és a la part alta o al centre de Barcelona, haureu de baixar del tren a Sarrià, agafar un autobús que farà el recorregut per Via Augusta, amb parades a les Torres, la Bonanova, Montaner i Sant Gervasi, fins a arribar a l'estació de Gràcia. I un cop a Gràcia, podeu tornar a agafar el tren per arribar fins Provença o plaça Catalunya. Això és tot per ara, us deixem a Bobert per vacances, el programa que la xarxa fa en col·laboració amb diverses ràdios municipals de Catalunya.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Estem escoltant la guitarra i la veu de Josh Rose, aquest cantautor de folk i indie pop dels Estats Units. De fet, el Josh Rose va néixer a Nebraska, després es va traslladar a Tennessee. Tot això són referències que surten a les seves cançons, però és que darrerament potser l'heu vist actuar bastant per aquí, per casa nostra, perquè està ja fa temps vivint a València. Es va casar amb la seva parella, la Paz, li va dedicar un tema, She's Spanish, I'm American, i vaja, que com que el tenim vivint a València, doncs està molt bé, tenim un cantautor de qualitat, molt maquet, que de tant en tant puja cap a Catalunya a fer concerts. Val la pena, si aneu a un dels seus concerts, perquè són de veritat especials. Josh Rose, amb aquest tema Winter in the Hamptons, que us sona això dels Hamptons, eh? Sí. És la zona on estiuegen els novaiorquesos més potents, econòmicament. Vaja, que és la zona de rics d'estiueig, d'allà de prop de Nova York, perquè cau a Long Island, a l'estat de Nova York, a propet de la gran ciutat, no? Doncs se van als Hamptons a estiuejar. Per tant, allà hi ha cases, mansions enormes, luxoses, a cases d'aquelles de 50.000 habitacions i 300.000 espais de bany, amb piscina, però tot enmig de la natura, evidentment, amb platges d'aquestes de sorra fina, però també amb molt de bosc. Sembla que hi ha una reserva interessant de taurons, però també de foques, i sembla que el millor moment per anar als Hamptons, com diu en Josh Rose, és a l'hivern, perquè a l'estiu està ple de curiosos, ple d'aquests visitants famosos, però també ple de curiosos que els van a veure. Val a dir, ens indica internet, que sempre sabíem aquestes coses, a viatge més enllà del que podem nosaltres, que es veu que els Hamptons és allò, el típic cliché, no?, de gent pija americana estiuejant. Però sembla que també viu classe treballadora, aprofitant doncs aquesta construcció de grans mansions, els que es dediquen al ram de la construcció i són persones, doncs això, del dia a dia, i treballadores, doncs també tenen el seu raconet allà, per tant el contrast està assegurat. Com dèiem, Josh Rose ens ho indica, si heu d'anar als Hamptons, bé, però que sigui a l'hivern, que està tot més tranquil. I a Cardedeu hi anem tot l'any, faci fred o faci calor, perquè allí trobarem l'Enric Rubio i tot l'equip dels companys de Cardedeu. Bon dia, nois!
1: Bon dia, us bon esperem dia. Aquí tot l'any, nosaltres?
0: Sí. Aquí us canvia molt el paisatge o què? Segurament,
1: doncs no, poquet. La veritat és que poquet. Tardors maques, bé, tenim el Montseny al darrere, l'únic que nosaltres estem a la plana, no podem dir que som Montseny, però estem entre la serralada litoral i la serralada prelitoral.
0: Molt bé, per tant, us veieu caure les fulles a la tardor o què?
1: Home, i tant,
0: sí,
1: i tant. Sí,
0: caben al damunt.
1: Ribera, també. Sí, exacte. Sí.
0: Ai, Enric, que avui es proposeu a música de viatges. A mi és que aquest tema del Josh Rose m'adona rotllo, perquè és així com té un pas, com d'anar fent camí, però a poc a poc. No sé, és un dels que jo em posaria al cotxe o amb auricular si vaig en tren o amb autobús, no sé.
1: Sí, m'agrada, perquè ja veuràs que la música que he escollit avui és, va una mica en sintonia, De fet, quina gran responsabilitat fer avui aquest tema, Núria, i és que, pel que fa a gustos musicals, tothom té les seves preferències, i si del que estem parlant és de bandes sonores per moments tan especials com les aventures d'un mateix, la cosa és molt més personal. Així que, mira, si et sembla bé, jo avui us portaré un recull de tres cançons diferents per a tres moments diferents d'un viatge.
0: Que bé, molt bé.
1: Va, som-hi. I és que, en el meu cas, a títol personal, quan he carregat ja tota la camper o tota la bici plena de bosses o la motxilla plena a vessar o si pujo un tren amb un destí llunyà, la meva aventura comença a sonar d'aquesta manera.

0: M'encanta, m'encanta, sí.
1: Oi que sí?
0: I t'imagino, amb la motxilla carregada, amb tota l'energia, havent esmorzat bé, vinga.
1: Exacte, exacte. Però després, al final del dia, Núria, et trobes en un cim davant d'una posta de sol memorable com poques es visi. Veus que al fons de les valls ja comencen a créixer les fumaroles de les llars de foc i encenent les llums de les cases i els carrers, i mentre un estol de centenars de cors de muntanya aprofita les últimes tèrmiques per pujar cap allà on estàs, cap als cims, dins teu comença a sonar això.

0: Aquesta és Spirit Bird de Xavier Rut. No sé si la coneixies.
1: No, bonica, molt bonica també.
0: Xavier Rut, un australià completament multidisciplinar, que és fantàstic, des d'aquí us animo a conèixer-lo.
1: Ah, molt bé. Escolta, però és totalment diferent de del començament, eh? Vull dir que t'ha canviat, et canvia, no?, la sensació...
0: Absolutament.
1: Al llarg del dia.
0: Mm? Absolutament. Però arriba un moment que després d'haver viscut tants moments inoblidables com minuts d'un dia, saps que és l'hora de buscar la brúixola del camí cap a casa. Així camines l'últim paisatge i agafes el primer camí que et conduirà ja de tornada, per molt greu que et sàpigues, sabent que tornaràs en aquell indret. Mentre la banda sonora de la cloenda de l'aventura es va descobrint, i en el meu cas sempre sona així.

0: I've never loved one like you. Ja ho veus, Núria,
1: que
0: aquesta
1: en el meu
0: cas. La coneixes també, estic convençut, aquesta Home de Dead Whiskers. És moltes versions, però sempre preciosa quan sona i amb aquest punt melancòlic que jo crec que els viatges i l'aventura sempre tenen, sobretot a la seva cluenda. Així que ja ho veus. Us deixo amb aquestes tres, però els nostres oients poden dir totes les seves opcions, entrar al nostre Instagram, Obert Vacances, escriure'ns quina és la seva banda sonora dels seus viatges, de les seves aventures, i res, enviar-nos àudios també, que volem sentir-vos la veu, que us estimem molt.
1: Anirem a escoltar, avui serà un programa bastant musical, eh? Enric, vull que em facis la tracklist, la meva llista de viatge, eh? Quan acabem l'Obert i me'n vagi de vacances, vale?
0: La tinc.
1: T'ho encarrego.
0: T'asseguro.
1: Que boniques, Enric. Moltíssimes gràcies, companys.
0: A tu, a reveure. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: I nosaltres comencem aquest viatge diari amb vosaltres i acompanyant-nos en la música seran les nostres sintonies, les sintonies de l'Obert per Vacances, des d'ara i fins a les 11 amb els següents continguts. Avui és el Dia Internacional contra les Malalties Hepàtiques. Coneixerem la importància d'aquest òrgan que tenim i que li hem de fer prou cas, el fetge. També dins l'espai de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui ens ocuparem dels llibres il·lustrats. Farem la primera barema de la temporada, la barema més que s'avança, eh? I que sempre la primera correspon a les vinyes de Raïmat. Ens convidaran els companys d'Arenys a viatjar a través de la música. Ja us deia que tindrem un programa eminentment musical. Coneixerem què és això de l'art de la pedra seca, aquestes construccions que ens trobem pels camins i que n'hi ha algunes a prop d'Altafulla. Viurem un altre episodi de l'eclipsi, però avui des del punt de vista folclòric, com la tradició popular ha recollit aquest fenomen tan extraordinari al llarg del temps. I atenció, perquè ens embrutarem les mans amb terra i amb verd. Avui toca un altre espai de jardineria per cuidar les nostres plantes. Benvinguts a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
1: La primera connexió avui l'establim amb Rubí, Terres Barcelonines. Paula Iglesias, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: Per parlar-nos d'un tema general, i és que Niubó, la consellera Niubó, ha evitat avançar conclusions sobre la raó de les proves PISA.
3: Efectivament, la consellera d'Educació, com bé deies, Núria, Esther Niubó, ha insistit que les diligències informatives obertes pel departament encara no han conclòs i no es poden avançar conclusions sobre les causes de la incidència en les proves PISA 2025 a Catalunya. També ha dit que si s'acrediten responsabilitats es depuraran a fons. Recordem que el Departament d'Educació va informar la setmana passada que una incidència tècnica en l'aplicació de les proves PISA farà que els resultats no siguin comparables ni amb altres territoris ni amb la sèrie catalana. La mostra de les proves fetes entre el 31 de març i el 16 de maig del 2025 va tenir un índex d'exempció, és a dir, una taxa d'alumnes que es queden fora per diverses raons, del 23,2% de mitjana, molt per sobre del màxim del 100% recomanat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament. En xifra, 591 alumnes en van quedar exempts. I Niubó també ha insistit que el problema detectat no afecta les respostes de l'alumnat, sinó la representativitat de la mostra. Per la seva banda, Comissions Obreres ha reclamat transparència plena al Departament d'Educació sobre l'errada en la mostra PISA.
1: I encara ens quedem a Barcelona. Mireu, 131 ferits lleus i 6 de menys greus en un incendi al metro de Barcelona.
3: El foc es va produir ahir a la tarda a la línia L1 del metro entre les estacions de Clot i Glòria. Segons el balanç del sistema d'emergències mèdiques, 39 ferits van ser traslladats a centres sanitaris com els CUAPs 2 de maig, Sant Martí, Cotxeres i Peracamps, l'Hospital del Mar, l'Hospital Sagrat Cor i l'Hospital de Sant Pau. El conductor d'un comboi que s'adreçava a la zona de l'incendi va frenar 50 metres de les flames i va avisar els serveis d'emergència. Els bombers de Barcelona van extreure 60 persones per la boca del metro de Clot i 60 per la de Glòries. El cap del Servei de Protecció Civil de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Sebastià Massaguer, ha explicat el que es van trobar en arribar a la boca del metro del Clot.
4: A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a

0: L'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, que s'investiga si s'ha incendiat i ha caigut o al revés. Aquest matí la línia 1 del metro de Barcelona ja ha iniciat el servei amb normalitat.
1: Ja s'han presentat el programa d'actes de les festes de la Mercè, amb més d'un centenar de concerts, amb noms com la Pegatina, Maria Jaume, l'Eire Martínez o els Amics de les Arts.
0: Doncs sí, Núria, la capital catalana es prepara del 23 al 27 de setembre per viure una nova edició de la Mercè amb una programació musical que reafirma la seva vocació oberta, plural i diversa, segons van explicar ahir els seus responsables. Els concerts de la Mercè es desplegaran en 14 espais de la ciutat, repartits en 16 escenaris diferents, com el Teatre Grec, l'antiga Fàbrica Estrella d'Am, l'Avinguda Maria Cristina, els Jardins del Doctor Pla o la platja del Bogatell. La dimensió internacional de la programació de la Mercè tindrà un protagonisme destacat amb la participació de Xangai com a ciutat convidada.
1: Ai, això serà al setembre, ens haurem d'esperar. Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
0: Gràcies, Núria.
1: La propera connexió ara sí l'establim amb Girona, Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Què és aquest titular? Guàrdies reials, donzelles i cavalls a la catedral de Girona?
2: Home, només faltaria, i és que és un dels principals dies. Ahir va ser un dels principals dies del rodatge d'Enredados. Seran part d'aquest mig miler d'extres que sortiran a la pel·lícula de Disney en les setmanes de rodatge aquí a Girona. Mentre les càmeres es concentraven, en aquest cas, a les escales de la catedral, sí que és veritat que l'equip de caracterització seguia avançant també en altres escenaris, com ara, per exemple, la pujada de Sant Domènec o la plaça dels Jurats. De fet, ha reunit a molts curiosos, no només de Girona, també de fora. Escoltem a la Montse i la Júlia, que han vingut expressament a Girona a veure el rodatge.
3: I, bueno, tenim la idea de passar aquí tot el dia, ja vam vindre el dissabte, per intentar poder veure doncs, algun actor o alguna part del rodatge, ja que dissabte no van rodar i estava tot tapat.
4: Hem vingut perquè, o sigui, estaven... O sigui, vam veure per les xarxes que estaven fent el rodatge aquí. També el del càsting, que també el van fer, i doncs ens feia il·lusió veure tot com estava muntat.
2: A més, en diversos seguidors també de la pel·lícula esperen en els accessos del rodatge per veure arribar aquests actors principals. De moment han vingut la Montse i la Júlia. No sé si tu també passaràs per aquí, Núria.
5: Sí, jo tinc el cabell molt llarg. No és Rapunzel la que té el cabell tan llarg que li fan una trena? Va d'això. Absaït, estàs...
2: Sembla...
5: Sí, no?
2: No, et diria que ja han firmat el contracte amb la protagonista, eh?
5: Vaja, home, però igual necessiten una doble, no? No ho sé, no ho sé. Sí, passaré per aquí. Fins quan s'hi estaran, em deia Saïd.
2: Si no m'equivoco, fins al 6 d'agost, ben bé. O sigui, que encara queda una setmaneta ben bona.
1: Vinga, doncs. Vinga, ens posem de seriosos ara si la propera notícia ens du cap a l'Escala. Ens du a parlar d'una denúncia per agressió transfòbica a dos joves de matinada a l'Escala.
2: Això, la matinada de divendres a dissabte al passeig de Riells per part d'un grup de persones. Segons va informar l'entitat feminista de l'Escala Fem Sororitat, en un comunicat a les xarxes socials, en aquest cas, les dues víctimes tornaven de la zona d'oci nocturn quan un grup d'intolerants els va, en aquest cas, els van insultar i a un d'ells, de fet, també el van agredir físicament.
1: I tanquem aquesta ronda informativa i el curs polític, de fet, a Girona, amb bones notícies pel que fa a l'habitatge.
2: I és que Girona fa un pas endavant per transformar, en aquest cas, el barri de Pontmajor i avalar també el pla que aixecaria a 440 habitatges, dels quals 174 protegits. Això en el ple d'ahir dilluns, l'últim del curs, que ha evidenciat també la ruptura del govern municipal, i és que la portaveu de Junts, Gemma Geis, va deixar de seure al costat de l'alcalde i ocupava una cadira ja a l'oposició.
1: Escenificant, no així? Escenificant com estan les coses. Doncs seguirem parlant de política i d'altres qüestions des de Girona. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai. Una abraçada.
2: Una abraçada.
1: Vinga, va, que avancem a la ronda d'actualitat. La propera connexió l'establim amb Lleida. Saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Parlem del Departament d'Agricultura, que impulsarà un nou pla de xoc per reduir dràsticament la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell.
6: Aquest va ser el principal acord de la reunió que va mantenir aquest dilluns a Montblanc el conseller Òscar Ordeig i les organitzacions agràries que van liderar les mobilitzacions del cap de setmana contra l'excés de fauna cinegètica i la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. Ordeig va detallar que l'objectiu de la nova estratègia del govern és aconseguir una baixada dràstica de les poblacions de conills en les zones més tensionades.
7: Durant aquest mes d'agost, en municipis concrets farem una actuació de xoc continuada. Ara el que fèiem és hi havia declaració de danys. Llavors anàvem allà, igual llavors fins fins al cap de bastant temps no hi anàvem, i el que hem quedat, diu, escolta, hi ha zones que són més, molt, que hi ha molta problemàtica, hi ha molta sobrepoblació, doncs

0: anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí.
1: Tot i això, des del sector agrari reclamen que aquest pla contra els conills arriba tard, tal com afirma la responsable de la plana de Lleida d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
2: És que ara comença a afectar tots els cultius. Tenim el cereal que afecta totalment, tenim un company que té 15 hectàrees de sembrat i fa 2 anys que no sembra perquè se li estan menjant els conills, i ni Agroseguro ajuda a cobrir aquestes despeses, amb la qual cereal, vinya... Jo, que sóc de la fruita, també està afectant fruita, perquè ja no és tema també de conills, sinó és també tema de cabirols i tema de porcs senglars. És la fauna cinegètica que s'ha desproporcionat.
1: I Ordeig va assenyalar que la tardor es presentarà una proposta de compensacions i va obrir la porta també a flexibilitzar algunes restriccions com el rec en les zones d'especial protecció per les aus.
3: I seguim parlant de fauna. En aquest cas, a la Vall d'Aran, un fet inèdit al Pirineu. Han documentat 2 osses amb 3 cadells cadascuna.
1: Sí, les imatges es van enregistrar durant la primavera i mostren l'activitat diària dels animals. Concretament, durant els mesos de maig i juny és quan es van poder aconseguir aquestes imatges que mostren la quotidianitat de 2 grups familiars durant una de les etapes més sensibles del seu cicle vital. Així ho explica Marc Alonso, expert del Depana.
4: Per primer cop al Pirineu, la passada primavera, Depana ha pogut documentar a la Vall d'Aran el seguiment de 2 osses amb 3 cadells cadascuna. I s'han obtingut imatges inèdites del seu comportament, alimentació i de la seva biologia.
1: Una de les femelles va poder ser monitoritzada durant 28 dies consecutius. A principis de juny, però, aquest grup familiar va perdre un dels 3 cadells per causes que encara no s'han pogut determinar. La segona ossa amb 3 cadells va ser localitzada en 5 ocasions i fins a final del període de seguiment el grup familiar es va mantenir complet. Segons les darreres dades del grup de seguiment transfrontere de l'Os Bru, fetes públiques pel govern de Catalunya el passat mes de març, durant el 2025 es van identificar 54 exemplars d'Os Bru Pirineu Català i 108 al conjunt del Pirineu, el que és la xifra més elevada registrada mai fins ara.
3: Molt bé. Quim Gasó, des de Lleida, moltíssimes gràcies, company.
1: Adéu, bon dia.
3: Bon dia. I després de la connexió amb UAU Lleida, el que fem és acabar a casa, com sempre, a Tarragona Ràdio. Marina Pérez Got, bon dia.
5: Molt bon dia, avui et vinc a parlar de calor.
3: De calor i de com la Creu Roja, no?, intensifica l'atenció a les persones grans, a veure si poden suportar aquestes altes temperatures.
5: Sí, perquè parlem molt d'aires acondicionats i d'altres coses, però hem parlat poc de la calor i les persones grans, que són les més afectades, i segons Míriam Jiménez Turner, referent de la gent gran i dona a Tarragona, la Creu Roja, la fragilitat associada a malalties, la soledat i la manca de condicionament dels habitatges situa aquest col·lectiu en una posició de risc. Per això, des de Creu Roja, mantenen activada la campanya d'onada de calor durant tot l'estiu.
6: Els efectes de la calor crec que els patim tots, i és una cosa, evidentment, amb el col·lectiu de gent gran, i prestem una especial atenció, donat que la seva situació en segons quins cops de fragilitat vinculada a malalties, vinculada a vegades a la soledat, vinculada a vegades a la manca de condicionament dels seus habitatges, fa que aquestes situacions els fiquen en una situació més crítica especialment.
5: Els voluntaris han realitzat 4.000 trucades de seguiment per comprovar que les persones grans es troben bé i recordar-los mesures bàsiques de protecció, com tancar persianes, generar corrents d'aire i hidratar-se sovint. La Creu Roja també ha reforçat les accions dirigides a les persones que viuen al carrer amb distribució d'aigua i seguiment directe.
3: I ja per tancar la ronda informativa, ens fem ressò de diferents incendis que tenim al territori.
5: Doncs sí, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ahir es va interrompre fins les 11 del matí per un incendi proper a les vies, segons va informar Adif. I també ahir la tarda un incendi forestal va cremar més de 8 hectàrees a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, i els bombers van donar el foc per estabilitzat cap a 8:45 de la nit.
3: Marina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
7: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens la porten des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Sergi Estapé, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mireu, avui se celebra el Dia Mundial contra l'Hepatitis i volem parlar de la salut hepàtica. Ho farem amb la Josep Maria Martínez. Ell és president de l'Associació Catalana del Fetge, que ha impulsat un qüestionari amb l'objectiu de saber quin és el nivell de coneixement que tenim la població sobre les malalties hepàtiques. Josep Maria, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Et deixo en mans del Sergi.
2: Molt bé, gràcies.
1: Doncs sí, bueno, Josep Maria, explica'ns una mica en què consisteix aquest qüestionari que heu denominat el baròmetre de la salut hepàtica a Catalunya.
2: Sí, bueno, bàsicament és un qüestionari de 3-4 minuts en el qual volem saber quin coneixement té la ciutadania sobre el tema de el fetge i les malalties hepàtiques, quins factors de risc coneix i si sap com prevenir-les. No és cap examen. El que volem és escoltar la ciutadania i detectar quins coneixements tenen i a partir d'aquí pues, orientar millor les campanyes de prevenció, informació i sensibilització.
1: I quin és el motiu d'impulsar ara aquest baròmetre i quins serien els... Bueno, més que res, què voleu aconseguir amb aquests resultats?
2: Mira, ens preocupa moltíssim que les malalties del fetge estan augmentant i avançant silenciosament, perquè és una malaltia que no dona símptomes. Llavors, socialment, la gent parla molt poc del fetge. Sí que parlem de colesterol, de sucre, del cor, però del fetge no en parlem. Llavors, el que volem aconseguir és saber què és el que coneix la ciutadania. A partir d'aquí, doncs, treballar-hi amb l'administració polítiques de prevenció i detecció precoç més eficaces.
1: Aquests resultats, Joan Maria, està previst que es presentin públicament durant les terceres jornades de salut hepàtica, que són del 27 al 28 d'octubre de 2026, no?
2: Sí, efectivament. Allà és un espai que està obert avui dia a tota la ciutadania. És totalment gratuït. Llavors, oferim aquest espai en el qual estem els professionals, estem els pacients i els familiars, i allà parlem doncs, de totes les malalties del fetge, que no només de l'alcohol, que és l'estigma que tenim, sinó coneixem altres causes, com el fetge gras, les hepatitis víriques, etc. I llavors, els resultats d'aquest baròmetre que comentàvem abans el presentarem allà a les jornades 27 i 28 d'octubre a Torre Jussana, a Barcelona.
1: Uh-huh. Un dels punts en què incidiu, sobretot, és el de la prevenció. No? Es parla molt a nivell global de tot, no? Però en aquest cas, no sé, què es pot fer o quin mètode de prevenció hi ha per davant de les malalties hepàtiques?
2: Sí, bueno, primer de tot, el que sempre parlem, no?, de l'alimentació equilibrada, de fer activitat física, controlar el pes, el colesterol, el sucre, tot això és molt important. També ens hem de vacunar quan estigui indicat i també, doncs, el tema de si has tingut alguna situació de risc, doncs també mirar-ho amb el professional per intentar, doncs, saber si realment tinc hepatitis o no tinc hepatitis, perquè, com deia abans, és una malaltia que va evolucionant silenciosament i que tu no te n'adones, però sí que el cos, doncs, mica en mica, va evolucionant. I sí que un altre dels temes que també tractarem a les jornades és el tema dels complements i les herbes natural. Natural no vol dir que sigui innocu pel fetge, això hem d'anar molt en compte.
1: Uh-huh. També s'insisteix bastant o incidiu en la importància, bueno, això també es podríem fer per totes les malalties, no? D'un diagnòstic precoç. Això és bàsic i anar al metge i que et vagi bé de tant en tant, doncs és importantíssim, no?
2: Sí, perquè a més, com comentava abans, el metge és un òrgan molt resilient i llavors no dona símptomes, llavors tu no te n'adones. Llavors sí que hem de fer qualsevol consulta que fem al professional sanitari, doncs comentar aquest tema, i més si hem tingut una, com deia abans, una situació de risc, i més que res per saber com tinc el fetge, no? A nivell nacional, perquè jo també soc vicepresident de la Federació Espanyola, estem intentant que el perfil hepàtic estigui dintre del que és el control des de l'atenció primària. Crec que és superimportant per saber i per tenir aquest cribatge de detecció precoç.
1: Uh-huh. Ens preocupem molt de la dentadura, ens preocupem de moltes coses, ens preocupem la gent realment del nostre fetge?
2: No, encara no prou. Sí que parlem molt de colesterol i el sucre ho tenim molt assumit. Parlem del cor també, però el fetge és, com jo sempre dic, és el germà petit lleig que ningú li fa cas fins que no es queixa, no? Llavors, pues, bueno, jo crec que el feix s'ha d'incorporar dintre del que són els controls hàbits habituals de la salut.
1: Mm-hmm. És allò que en diuen el germà invisible, potser, sí, o sí. L'òrgan invisible, no? Que sí. En parlem poquet.
2: Sí, sí, jo sóc el primer, eh? Jo sóc traspatat de feix fa 10 anys i jo tampoc li feia cas al feix, i jo no tenia símptomes tampoc, llavors. Per això jo reitero molt aquest tema de que si no tinc símptomes, doncs el feix està bé. No és així.
1: Mm-hmm. Parlaves de trasplant, des de l'associació ho recalqueu, sobretot la donació d'òrgans, no? És molt important. No sé si ja en aquests moments és preocupant la manca de donacions.
2: Aviam, nosaltres estem en un sistema dels millors del món, això sempre ho hem de dir, no? Però jo continuo sempre la frase en que a dia d'avui hi ha 1.400 persones que estan en llista d'espera, esperant un òrgan, i que no han de baixar la guàrdia, hem de continuar treballant per aquesta gent que en aquests moments està esperant un òrgan i tinc la segona oportunitat que jo vaig tenir en el seu moment.
1: Mm-hmm. Això és el sistema és com ha sigut sempre, com passa amb, per exemple, donacions d'ulls, etc, tot això.
2: Sí, la importància que té la donació d'òrgans és sobretot que el teu entorn, la teva família ho sàpiga, perquè moltes vegades sí que, no, jo sóc donant, però si no li dius a la família o al teu entorn, quan arriba el moment, els professionals no ho saben i la família tampoc ho sap, llavors és molt important que es comenti amb la família, perquè d'aquesta manera pots ajudar altres persones que ho necessiten.
1: Uh-huh. Al voltant del fetge, ja ho parlàvem l'altre dia, molts mites, que sí. no són veritat, desconeixements, no? Això també és important combatre-ho, no?
2: Sí, o sigui, en el moment que dius que tens una malaltia al fetge, doncs el primer que pensen és, ostres, pues sí que bevies, no? El
1: sí,
2: tema de l'alcohol.
1: Passa.
2: És l'estigma, o sigui, em va passar a mi i amb els meus amics, o sigui que... I llavors... Reitero molt el tema del mite de que les herbes naturals depuren molt el fetge. Ull amb això, perquè n'hi ha moltes herbes que no són beneficioses pel fetge, llavors sempre hem de consultar amb un professional abans de prendre qualsevol tipus de complement o herba natural. Que perquè sigui natural no vol dir que sigui beneficiós.
1: Hi ha algun altre mite d'aquests que convindria anar desterrant?
2: Bàsicament són aquests... Diguem-ne que quan tu dius que tens una malaltia del fetge, pues, bueno, sempre és periodatiu, no? Què hauràs fet? Mm-hmm. Perquè si tens l'hepatitis B, què hauràs fet? Sempre és el mateix, no? I hem de pensar que hi ha moltes malalties que són genètiques, hi ha moltes malalties que... O sigui, en nens petits, per exemple, que són genètiques que no tenen res que veure amb l'alcohol. Sí que té molt que veure el tema del fetge gras, que sí que vull incidir en el tema del fetge gras, perquè és una epidèmia que tenim sobre aquí ja a la societat, el 25% de la població ja ho té, i és una malaltia que si no es detecta, evoluciona i pot acabar, doncs com vaig acabar jo, amb el càncer de fetge i amb un trasplantament. Llavors hem de posar la mirada molt en aquest tema, que afortunadament a nivell de professionals estem treballant molt en aquest aspecte, i sobretot el tema de l'alimentació i l'exercici físic és fonamental. A més, sent una malaltia que és reversible. Si es detecta a temps, és reversible.
0: Mm-hmm. De fet, això volia incidir en això, Josep Maria. Tinc entès que el fetge és un dels òrgans amb més capacitat de regeneració, que fins i tot pots treure'n un tros, no? Extreure algun tumor, treure'n un tros i es regenera. Per tant, és un òrgan que és meravellós en aquest sentit, també.
2: Sí, és veritat. O sigui, es pot fer la donació en viu perquè el fetge està compost de dos nòduls, llavors tallen un trosset i en dos mesos tant el receptor com el donant tenen ja el fetge regenerat. Sí, és un òrgan miraculós, per dir d'alguna manera. Sí. O sigui que sí, que és veritat. En dos mesos ja està totalment regenerat.
1: Parlàvem ara de donació, la gent som conscients, és a dir, potser faltaria més conscienciació a nivell de campanyes que fa falta
2: sí.
1: Els donants.
2: Sí, jo crec que a nivell d'administració falta moltes campanyes de prevenció, de donació, perdó, també de prevenció. Igual que fem nosaltres, bàsicament nosaltres ens fonamentem en aquest tema, en anar a escoles de secundària, a facultats, per tal de que la gent jove també comenci a parlar del tema, que crec que és important perquè després puguin parlar a casa, no? Que, de la importància que té la donació de que, bueno, una persona pot salvar 8 vides i això crec que ho hem de dir i la gent ho ha de saber.
1: Jo crec que abans has dit una cosa, però m'agradaria incidir-hi en el fet de que potser pensem que la malaltia de fetge la té doncs, la gent gran, o la gent doncs, que no ha fet, bueno, que ja ha passat una vida, sinó que pot passar el que deies abans, no? Vull dir, un nen també pot tenir problemes.
2: Sí, sí, un nen amb mesos, si té una malaltia congènita o hereditària genètica, doncs també pot tenir aquest tipus de malaltia, o les hepatitis autoimmunes, les víriques, les metabòliques. Hi ha moltes causes diferents de que tinguis una malaltia de fetge, i això li pot passar a un infant, a un jove, a un... ens centrem molt en que pensem que és a la gent gran i no és així.
1: Parleu també de la necessitat o el suport emocional, no?, d'una persona afectada amb una malaltia hepàtica o transplantada.
2: Sí.
1: Necessita un bon suport, no?, perquè és un impacte, no?, saber que tens aquesta malaltia o que t'han de trasplantar un fetge.
2: Sí, en el moment que et diuen que t'han de trasplantar o que tens una malaltia hepàtica, el desequilibri emocional és bestial. Llavors, nosaltres, des de l'associació, el que intentem des de la nostra experiència, perquè hem viscut tot el procés, donar aquest suport tant al pacient com al familiar, que també és molt important, i intentem acompanyar tot el que podem. El nostre lema a l'associació és bàsicament que en el moment que una persona detecti una malaltia hepàtica no estigui sola, i això és el que intentem fer amb tots els projectes que tenim dins de l'associació.
1: Parlaves abans de campanyes d'administració. L'administració, en aquest sentit, teniu suport de l'administració? Sé que és un moment difícil, que la salut està col·lapsada, però és... no sé si tenim aquest suport.
2: Haig de dir que cada vegada la nostra veu està més dintre tant de l'administració com dels professionals sanitaris. Esperem de treballar-hi més, hem de fer més esforç, sobretot a nivell de donació, de campanyes de sensibilització, i a nivell de prevenció hem de fer campanyes més grans, com la salut cardiovascular. O sigui, per exemple, la gent, quan parlem de salut cardiovascular, doncs, té, que sigui el tema de l'infart, té més coneixement. Quan parlem de salut hepàtica, ningú sap el que és salut hepàtica. Llavors, el que estem treballant i amb molta força amb l'administració és que fem un pla social de salut hepàtica perquè la gent sàpiga què és el fetge, com es pot prevenir, i crec que és molt important, i en això estem treballant molt.
1: Parlem una mica de l'associació, no? L'Associació Catalana del Fetge. Explica'ns una mica quina és, a part d'aquest baròmetre que bueno, després ens diràs que qui vulgui participar com ho ha de fer. Quines activitats principals us dediqueu a aquesta associació?
2: Bàsicament, com deia abans, no?, de que cap pacient, cap família estigui sola. Llavors, informem sobre les malalties, acompanyem. Tenim diversos projectes, com el voluntariat testimonial, que anem als hospitals a visitar pacients, que ens diuen els professionals. Tenim pisos d'acollida per gent que ve fora de Barcelona perquè no estiguin sols, perquè tinguin un lloc on estar quan el seu familiar està ingressat. I un altre gran programa que tenim, el tema de la sensibilització de la donació d'òrgans, que, com et deia abans, fem xerrades pues, on calgui. Anem a centres cívics, a casals, a facultats, allà intentant donar el missatge aquest de la importància que té la donació, i aprofitant també parlar de la prevenció de malalties hepàtiques.
1: Ja que tinc aquí, parlaves d'agafar 10 anys que em van trasplantar, deixem que surti d'aquí jo. No sé si al cap del temps doncs, has de fer revisions periòdiques o és una cosa que després has de vigilar, o llavors ja un cop m'he trasplantat, viva la Virgen.
2: No.
1: Suposo que no.
2: Molta gent es pensa que una vegada trasplantat ja tot s'ha acabat. No, comença una nova vida. Nosaltres prenem una medicació que són els immunosupressors, que es treuen totes les defenses del cos per tal que el nostre cos no rebutgi l'òrgan. Llavors, això significa que tens molts efectes secundaris i controls. Jo, en el meu cas, com he tingut problemes, jo vaig cada 3 mesos a fer-me controls. Però ja en veus, o sigui, amb més energia que mai.
1: Però això, no? Sobretot que no pensi la gent que s'acaba aquí, ja m'han trasplantat, ja, escolta, ja puc fer una vida, sinó que has de cuidar.
2: Al contrari, que t'has de cuidar molt, has de seguir les indicacions dels professionals i sobretot això, cuidar el teu fetge, que tant en el meu cas, que m'han donat, i això és una responsabilitat i un respecte vers la família que va dir que sí a la donació d'aquest òrgan.
1: I explica'ns això, no? Per participar en el baròmetre, què ha de fer la gent?
2: Qualsevol xarxa nostra, l'Associació Catalana del Fetge, que ho busquin a la web, a l'Instagram estem com fetge.cat, o sigui que és fàcil, i allà tindran el link per poder fer el baròmetre, que per nosaltres és molt important per saber cap a on hem d'anar a partir d'ara.
1: Sense cap mena de dubte. Aquest, doncs aquest, no sé si dir company o aquest amic silenciós que és el Fetge, que seria important doncs, que també se li donés, com deia el Josep Maria Martínez, el president de l'Associació Catalana del Fetge, aquesta importància.
0: Una entrevista que avui hem realitzat amb l'Associació Catalana del Fetge, avui que és el Dia Mundial contra l'Hepatitis. Josep Maria Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veus.
0: Gràcies. I Sergi Estafé, company de la Ràdio de Terrassa. Moltíssimes gràcies. També una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Ara em ve de gust un llibre, però no tinc massa ganes de llegir. Una bona opció són els llibres il·lustrats i, a més, de moltíssima qualitat. Ens ho expliquen la Mònica Socias i el Josep Maria Soler, des d'Ona la Torre.

0: Mònica Socies.
1: Els llibres il·lustrats són una bona opció per a qui no li agrada llegir. La secció d'avui va dedicada a vosaltres. És estiu. Teniu temps i voleu viatjar? Us preparem un itinerari fora de sèrie amb un pressupost assequible. Per fer-ho, en família, l'agència de viatges, els Forasters del Temps, de l'editorial Cruïlla, els guies, els Vallbona, una família creada per Roberto Santiago i Pablo Fernández, amb les il·lustracions de Guillermo Esteban. Ens acompanyeu?
2: Hola, sóc el Santi Vallbona. El tap de bassa del Tià ha insistit molt i al final m'ha convençut que parli de Chicago i els feliços anys 20. Després de la terrible Primera Guerra Mundial, la dècada de 1920, coneguda com els feliços anys 20, va ser una època d'alegria, progrés i idees noves. 1920 va ser l'any en què es va aprovar la Llei Seca que prohibia la fabricació, venda i importació de begudes alcohòliques als Estats Units, que va estar vigent fins al 1933. L'agost d'aquest mateix any es va aprovar el dret de vot de les dones als Estats Units. Moltes dones, les flapers, es van rebel·lar contra les normes tradicionals i van començar a dur les faldilles i els cabells més curts.
1: Gangsters, jazz i gratacels no hi podien faltar. I al final de cada capítol hi trobareu un joc. L'encertareu? Teniu un gran catàleg, des de l'edat de gel fins al futur, passant pels vikings, fent parada a Rapa Nui i apropar-nos a les cultures polinèsies o formar part de la tripulació d'un vaixell pirata. Vosaltres què voldreu ser? Corsaris, pirates, filibusters o bucaners? Un viatge que acaba a Badia del Vallès, d'on són originaris els Vallbona. La segona recomanació és una joia que recupera un dels nostres clàssics, Pedra de Tartera, de Maria Barbal. 40 anys després, Columna en publica una edició il·lustrada per Aurea López, amb el guió d'Israel Escudero. La novel·la amb la que va debutar Maria Barbal l'any 1985 està ambientada al Pallars i narra en primera persona la vida de la Conxa.
3: Es veia prou que a casa érem molts i devia sobrar algú. Vaig deixar família, poble i muntanya i perdia casa meua, que em veia marxar d'esquena. Jo sabia que si mare s'entretenia parlant amb jo, sense pressa, volia dir que l'ocasió era solemne i a casa, de solemnitats, se'n gastaven poques. Conxa, tia hauria volgut tenir una filla com ara tu i Déu no li ha concedida. Ella i el seu home es fan grans. Els vindria bé tenir algú jove a casa. Quan em vindran a buscar? Dilluns aniràs amb pare i Maria al mercat de Montsent. Oncle hi acudirà des de Pallarès per recollir-te.
1: Conxa és la veu que ens explica la seva trajectòria vital en tres parts. Una vida marcada pels fets històrics i per un context geogràfic i personal dur. Una dona sotmesa que en la seva maduresa és capaç de mirar enrere per reflexionar sobre allò viscut. L'adveniment de la República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, units a l'abandó de la llar, la soledat i la submissió de la dona, són l'eix central d'una història que ha captivat a milers de lectors i lectores. Història, anècdotes i un bon clàssic. Dos llibres il·lustrats que conviden a la lectura amb dos estils diferents. Us convidem a descobrir-los. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: Sempre ens transporten cap a altres universos aquesta gent d'Ona la Torre. Molt bé, Territori Lectura. Vinga, va, parlant d'altres universos i de transportació, què us semblaria si ara ens situem enmig d'un camp de vinya? Música. Però no per estar contemplatius, eh? No és tan idíl·lic. No anem a treballar, anem a barmar. I és que la barema ja ha començat, almenys a les vinyes de Raïmat. És la més temprana de Catalunya, ens diuen. És la que comença abans, però tot això ens ho explicarà millor la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Bon dia. Núria. Ens comentaves, que no és que és habitual, però que és la primera de Catalunya, no?
5: Ara ens ho confirmaran, però sí. Mm-hmm. Sí, aquestes són, de fet, comença de les més primerenques i, a més ho fa amb unes xifres enormes, perquè les previsions són recollir enguany el 1 milió de tones de raïm. De fet, són aquestes les dades que ens donaven justament a aquest dilluns, perquè tot just ahir arrencava aquesta verema. Pel clima i per la situació, com dèiem, és tradicionalment una de les primeres d'Europa i aquest any s'ha avançat uns dies més perquè les altes temperatures han accelerat la maduració del raïm. Si et sembla, sí. Núria, saludo ja al director del celler, al Joan Esteve, que ens acompanya via telefònica. Joan, molt bon dia, com estàs?
6: Hola, molt bon dia, gràcies.
5: Joan, com ha arrencat aquesta jornada de la d'ahir, la del primer dia de verema? Hem de dir que sortim d'un parell de dies de temperatures una mica més normalitzades a Terres de Ponent, però quin juliol,
6: Sí, així és, i per aquest motiu doncs estem tenint la verema més primerenca de la nostra història. Mai havíem començat tan aviat i, bé, doncs és evident que les altes temperatures que hem tingut durant juny i juliol és el que ha provocat doncs aquest avançament de la collita.
5: I això no s'atura aquí, és a dir, l'any vinent, ja sé que és molt dia, que no tenim la bola del futur, però vaja, que la tendència és que l'any vinent encara comenci una mica abans, perquè a millor sembla ser que no anirem.
6: No sabem on tenim el límit, però sembla que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, i portem molts anys batent rècords dels anys anteriors amb temperatures i amb avançaments de collites i no sabem on està el límit de tot això. Mm-hmm.
5: De fet, vosaltres ja treballeu des de Raïmat d'uns anys cap aquí, no?, per mitigar aquests efectes del canvi climàtic. De fet, la calor extrema fa que avanceu verema, com ens explicaves ara, però què és el que més us preocupa a dia d'avui d'aquest clima tan extrem?
6: Bé, nosaltres, com tothom, ja sabem que això és un fet, que cada vegada sembla que tindrem temperatures més elevades, i des de fa anys que estem fent molta recerca en com mitigar aquest impacte. I entre les mesures que hem vist més efectives ha estat, i això són treballs fets conjuntament amb l'IRSTA, de regar més abans dels cops de calor, per hidratar bé les plantes i perquè puguin transpirar i refrigerar-se, i per altra banda també cobrir el raïm amb més vegetació, fent un efecte com paraigües, perquè en comptes de que siguin tan exposats els raïms al sol, doncs que tinguin certa ombra. I amb aquestes mesures hem vist que podem almenys conviure amb aquesta nova realitat.
5: Déu-n'hi-do. Com es preveu, Joan, que sigui aquesta verema? Perquè aneu a màxims, ara ho dèiem, la fita de collir 1 milió de tones, que es diu ràpidament, ha hagut de fer com la conversió a quilos per tenir-ho clar,
6: Aquí tenim una petita confusió, i és de que aquest 1 milió de tones és una fita històrica, és a dir, és amb tots els anys des que va començar el projecte Raïmat, ara fa 120 anys, més o menys, doncs hem anat acumulant uns volums de quilos que aquest any entrarà un remolc o una carreta amb aquest número màgic de quilos entrats a Raïmat des que tenim registres.
5: D'acord.
6: Això és un fet simbòlic perquè, en definitiva, és l'equivalent a dir que el mercat mundial doncs haurà rebut unes 900 milions d'ampolles acumulats en tota aquesta història de Raïmat, que són 900 milions de petites fraccions d'aquest clima i d'aquest territori i d'un producte fet a Lleida que s'ha consumit en algun lloc o altre del món, no? Principalment a Catalunya i a Espanya, però nosaltres exportem a més de 30 països, i en algun moment d'aquesta història doncs algú haurà tastat un trosset de Lleida.
5: Que bonic això, Realment és així, perquè quan prens el vi notes aquella fortalesa de la terra, d'alguna manera, per dir-ho així. Jo que me l'estimo la terra, també, deixem-ho clar. Joan, explica'm llavors quines xifres són les d'enguany, quines xifres preveieu per aquesta collita?
6: Sí. Enguany, a nivell productiu, esperem que sigui un any més o menys normal. Les calors, doncs, també d'alguna forma frenen l'increment productiu, perquè no dona temps a créixer suficientment el raïm, però tot i així esperem que sigui una verema normal. I a nivell qualitatiu les expectatives són bones, perquè el raïm està sa, està equilibrat, té bona acidesa. Bueno, els paràmetres que tenim de moment amb el que hem començat a collir doncs són bones, i a veure com evoluciona la climatologia d'aquí a l'octubre, que és quan esperem acabar la verema.
5: Déu-n'hi-do, són uns mesos de molta feina, segurament de molta calor, perquè la calor no s'acaba a l'agost, sinó que ja sabem que a Ponent s'allarga. És veritat que no és tan extrema, o almenys els mesos de setembre i octubre ja no és tan forta, però segueix fent calor, no?, els mesos de setembre i octubre, per treballar el camp i per collir aquest raïm.
6: Sí, sí, així es va veient, però bueno, poden passar moltes coses, també. Ja. No sé, aquest hivern ha sigut extremadament plujós i potser ningú ho havia previst, no? Uh-huh. I, bueno, no sabem què passarà en els propers mesos, però sigui com sigui, ens hem d'adaptar perquè no tenim altra opció.
5: És a dir, jo ara per posar-hi una mica ja d'ingredient a la cosa, com li afecta? És a dir, els vins saben d'una altra manera, tenint en compte la pluja d'aquest hivern, la calorada de l'estiu, tot aquest factor climàtic es tradueix en el sabor dels vins, no?
6: Segur, perquè el vi al final és una expressió d'aquell clima d'aquell any i d'aquella terra i del maneig que s'ha fet en la vinya, no? I això al final acaba transformant-se en l'expressió, en la personalitat d'aquell vi. Sí que amb les mesures que deia que estem implementant, doncs estem minimitzant aquest impacte, perquè hem de pensar doncs que un raïm al sol o a l'ombra, doncs la temperatura pot canviar més de 20 graus. Si està també la planta ben hidratada, doncs igual a la temperatura de la fulla, a la temperatura ambiental. Si no, s'escalfa molt més. Clar, tots aquests factors fa que tinguin un impacte important, i llavors el que volem és mitigar o minimitzar l'efecte del canvi climàtic.
4: Joan.
6: I no sabem fins on està el límit de tot això, però sí, sí, d'alguna manera s'acaba traduint en els vins.
4: Joan, i te pregunto... Hola, bon dia. Te pregunto al revés, Joan. Podríeu aprofitar també això? No sé si us passa pel cap aprofitar aquestes altes temperatures que vivim per vinificar d'una altra manera, per fer un altre tipus de vi. Per exemple, hi ha collites d'aquestes tardanes, no?, que en diuen que aprofiten per fer un vi especial més endolcit i que porta aquesta maduració ja gairebé putrefacta. No sé si això fins i tot és una oportunitat, el fet de que ara maduri d'una altra manera el raïm per intentar fer provatures i fer un altre tipus de vi.
6: Sí, una mica intentem adaptar-nos en tots els sentits, però més aviat diria que la tendència va al revés. La sí. Tendència, pel que nosaltres veiem, és de que la gent busca vins més afruitats, més frescos, menys graduació alcohòlica, el qual seria contrari una mica a aquestes maduracions tardanes, perquè hi ha una davallada del consum de vi, especialment de vins negres, i especialment de vins amb elevada graduació. I el que busquem precisament és això, no? Connectar una mica més amb la gent jove. La gent jove, doncs, sembla que la tendència és molt per aquí. Els escumosos estan funcionant molt bé. Les varietats blanques, per exemple, nosaltres, des que vam introduir l'Albariño, que és una varietat típica de la zona de Galícia, doncs ens està funcionant molt bé i té molt bon reconeixement en el mercat. Ara mateix deu ser la varietat que més volum estem fent, que no és una dada menor, perquè realment és curiós que des de Costés del Segre es pugui estar venent Albariño arreu del món i amb molt bon èxit. A més, és una producció 100% ecològica, cosa que a Galícia és quasi impossible de fer. I bé, doncs ens anem adaptant una mica als gustos del consumidor, doncs treballant alternatives que fins aleshores no ens havíem plantejat.
4: Molt bé, molt interessant. Esteu en plena feina. Quan s'acaba la verema? Ràpidament, Joan, més o menys, quan preveieu?
6: Bé, no, nosaltres històricament acabem a mitjans d'octubre. Aquest any hem començat abans, el que fa preveure doncs, que també acabarem abans. Però, com deia, dependrà molt de la climatologia que tinguem a l'agost i setembre, que són els mesos que marquen més la maduració del raïm, sobretot varietats negres.
4: Doncs aprofiteu que teniu la Laura aquí, ara quan acabem l'entrevista, que us pegui un cop de mà.
5: Això?
4: Jo crec que sí.
6: Sereu benvingudes.
4: Doncs ho deixem aquí, si us sembla. Joan Esteve, director del celler Raimat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
6: Doncs gràcies a vosaltres per la invitació.
4: I Laura Alcalde, companya de Ràdio Rosselló, moltíssimes gràcies també per aquesta entrevista.
5: Quan vulgueu fem un tastet, eh?
4: Vinga, Gina. Això sí, ens queda. Hem de fer tot el procés, clar que sí. Fins ara, Laura, gràcies.
5: Adéu-siau.
4: 3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem així i aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Atenció perquè la segona hora ve carregada de bones vibres, de bones notícies i de boníssimes cançons. Avui us estem preguntant quina és la vostra cançó o quina seria la vostra llista de cançons per anar de viatge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
3: Maria Navas.
6: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TermCat havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TermCat va estudiar i aprovar el terme clonatge.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Rubí, notícies.
8: Bon dia. Ferrocarrils de la Generalitat ha anunciat una interrupció del servei que afectarà directament la connexió entre Rubí i Barcelona a l'agost. A partir del dimarts 11 i fins al diumenge 23, la circulació de trens quedarà totalment tallada entre les estacions de Gràcia i Sarrià per unes obres de renovació de la via. Si feu servir la S1, heu de saber que els trens mantindran els seus horaris habituals durant l'agost en el trajecte entre Rubí i Sarrià. Però, si el vostre destí és la part alta o centre de Barcelona, el viatge no serà directe. Haureu de baixar del tren a l'estació de Sarrià, allà pujar un autobús que farà el recorregut per la via Augusta amb parades a Tres Torres, La Bonanova, Muntaner i Sant Gervasi fins a arribar a l'estació de Gràcia. I un cop a Gràcia podeu tornar a agafar el tren si heu d'anar a Provença o Plaça Catalunya. Tingueu en compte que en aquest tram final entre Gràcia i el centre els horaris estaran modificats i hi haurà una freqüència de 18 trens per hora. A més de les afectacions al tren, les obres també comportaran talls parcials i estretaments a la via Augusta de Barcelona entre els dies 4 i 30 d'agost, un fet a tenir en compte si teniu pensat desplaçar-vos-hi amb vehicle privat. Això pel que fa als ferrocarrils, però recordem que el servei ferroviari de la línia R8 de Rodalies quedarà també interromput entre les estacions de Rubí i Martorell Central a partir d'aquest diumenge, entre el 2 i el 9 d'agost. La incidència està motivada per la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal i comportarà servei alternatiu en bus amb la mateixa freqüència de pas que els trens. I la selecció espanyola femenina de waterpolo ha aconseguit la medalla de plata a la Copa del Món 2026 celebrada a Sydney, Austràlia. El combinat estatal, dirigit pel Jordi Valls, ha comptat amb un paper protagonista de les germanes rubinenques Helena i Ariadna Ruiz, que han estat peces clau en la final contra els Estats Units de diumenge, un partit que va acabar amb derrota de les espanyoles per 9-13. Ariadna Ruiz, de fet, va ser l'encarregada d'estrenar el caseller d'Espanya amb un gol de vaselina perfecte que responia a la diana inicial de les nord-americanes. Per la seva banda, Helena Ruiz en va marcar 2 gols durant la final. Un d'ells, transformat des del punt de penal, va servir per empatar el partit a la meitat de l'enfrontament i el segon va tornar a igualar el marcador durant un intens tercer quart. Malgrat que les nord-americanes van imposar la seva superioritat física als darrers minuts, aquesta plata, de fet, representa el millor resultat en la història del combinat estatal en una Copa del Món. Recordem que en aquesta ocasió la selecció no ha pogut disposar de la seva tercera rubinenca habitual, la Bea Ortiz, que és baixa per una operació a la qual es va sotmetre a finals de juny i de la qual encara s'està recuperant, tal com ella mateixa ha compartit a les xarxes socials. Això és tot per ara. Continuem amb l'Obert per Vacances, el programa de la xarxa en col·laboració amb diverses ràdios municipals del país.
7: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: No pot faltar ginestar a la nostra selecció de música per viatjar. Això ho tenim clar, no, Enric Rubio, des de Cardedeu?
1: Sí, són preciosos i sí. Són fantàstics tots els germans.
0: I Sora també.
1: Oi que sí?
0: Fan ganes d'agafar això, el camí, no? La motxilla, lleugereta, i au, a caminar, tira.
1: A fer passes, vinga, sense pensar on, i anar tirant.
0: Anar tirant. Ai, què ens diuen els oients? Quina és la seva música de viatge preferida?
1: Doncs mira, comencem per la nostra coneguda de la muntanya, et sembla?
0: Ah, sí, la Pilar.
1: Vinga, som-hi tant. Ella ens explica que per allà dalt doncs, té una excursió que molt recurrent de les seves preferides, que és anar fins al Coll Pregon. I un cop hi van amb el seu fill i es van trobar un arbre blanc preciós així amb l'escorça blanca, i llavors sempre que va porta aquesta cançó al damunt. Escolteu, ja veureu. És l'arbre blanc de l'Eduard Costa, el quart component dels Amics de les Arts que va deixar el grup.

0: seu primer treball en solitari va ser l'últim indie i des d'aquí recomano clarament que l'escolteu. És un àlbum que del principi a la fi és fantàstic per viatjar o per posar-te realment quan vulgueu, perquè és fantàstic. Hi ha molta gent que el desconeix encara com a la seva carrera en solitari.
1: I tant, doncs mira, ens l'apuntem també. Escolta, jo m'imagino un arbre blanc molt, molt, molt gran, d'aquells d'un tronc imponent, eh?
0: Així és, així explica que és, i tant que sí.
1: Sí.
0: Però també tenim la Maria,
1: sí.
0: La Maria, i és una música una mica diferent. Ja veureu el que ens expliquen. En aquest cas, me'l posem, ens ho explica ella.
2: Bon dia, Obert per vacances.
1: A veure,
2: jo sóc molt de... Si haig de conduir molta estona, i vaig sola, si vaig sola necessito com cantar i allò de cridar, cantar cridant,
1: clar que sí,
2: com una boja. Llavors els grans hits dels 90, doncs bueno, són un clàssic que sempre ajuda, perquè al final em sé totes les lletres. Si vaig amb fills i hem d'estar molta estona, tirem del podcast de Crims, passem capítols de Crims, que cadascú dura una horeta i així el viatge et passa ràpid.
1: Clar. És lògic, depèn d'amb qui vagis. Sí, depèn del no, d'amb qui vagis, de com vagis. Clar, dius, si jo he de conduir, clar, és una altra situació diferent de si vas en tren, és una altra història.
0: Sí, exacte. I per això també tenim una altra opció, no sé si ens dona temps d'un últim àudio que ens envia la Susanna.
1: Sí.
0: Doncs mira, ja ho veuràs.
3: Ostres, música de viatge, depèn molt del viatge, evidentment, i de l'estat d'ànim que tingui en aquell moment. Però tant pot anar des d'un ginestar, a una fúmiga, a uns amics de les arts, o música d'aquesta tipus chill out, sense lletra o molt relaxant, si estic més contemplativa.
0: La Susanna té bon gust, ho vaig a dir, eh?
1: Sí. Jo m'imagino a la Maria cridant com una boja. Saps allò que passes al costat d'un cotxe i veus algú a dintre cridant i gesticulant? És la
0: Maria.
1: Exacte,
0: que dius, pujaria al cotxe per cantar tu, oi que sí?
1: Sí, que bé s'ho està passant, sí. I després, doncs això... Ara tenim l'altra versió, no?, que és la més tranquil·la, la més relaxant. Molt bé, m'agrada. Doncs, escolta, us seguim. Series tot per ara, eh, Enric?
0: Sí, de moment tindríem això, i tant que sí.
1: Molt bé, us emplacem a continuar donant-nos idees de cançons, de música que ens pot acompanyar al nostre viatge, sigui per mar, terra o aire.
0: Exacte.
1: I mira, a través de l'Insta podeu explicar-nos-ho, i a través del WhatsApp també, Obert Vacances. Però el que us convido ara és a fer un viatge, a fer-me al revés. En lloc d'agafar música que ens acompanyi en la nostra tria de viatge, sense sortir de casa viatgem a través de la música. Què et sembla?
0: Fantàstic. Escolta, sí. Jo m'hi apunto, Núria?
1: És molt, molt xulo. És el report, de fet, que ens proposen, una idea molt original, que ens proposen des de Ràdio Arenys i el Josep Maria Cano. Anem a pams. Enric Rubio, home, fins ara.
0: Conegut Cano, i tant que sí. Salutacions. A reveure.
1: A reveure, fins ara. I això, ens quedem amb el reportatge que ens fa viatjar a través de la música.
4: El món es pot recórrer amb els peus, però també amb les orelles. Avui farem una volta al planeta a través dels seus paisatges, les seves ciutats, les seves societats, però també a través de la seva música. Comencem per l'Àfrica. Lagos, a Nigèria, és pura vida. Imagineu-vos més de 20 milions de persones convivint en una mateixa ciutat. Una ciutat en constant creixement, en constant desenvolupament. Una ciutat que mai descansa.

Mercats que bateguen, carrers que no descansen, joves que inventen maneres de tirar endavant. Aquí el paisatge és urbà, intens, vibrant. Una mega ciutat que mai dorm.

Quan el vaixell entra al port d'Arger, Argèlia, el Mediterrani sembla una plaça pública. Gent d'orígens diversos, soroll, colors, crits i olor a una cuina, però sobretot a vida.

Alger és una ciutat construïda gràcies a l'arribada de gent de tota la Mediterrània, però és allà, al Magrib, on als carrers d'aquesta ciutat es troben totes les cultures. El riu que travessa és tan important per a aquest país que, a més de prendre-li l'aigua, li pren el nom. Parlem de Gàmbia.

La ciutat de Banjul és petita, tranquil·la, plena de carrers que semblen camins. La vida passa a l'ombra dels arbres, en comunitats que són la unitat social essencial. Fora de la capital, els pobles s'estenen entre camps i manglars. L'aigua pinta de verd tots els racons de Gàmbia.

Muntanyes ondulades, llacs profunds, prats infinits, el vent ens parla a cau d'orella i la boira esdevé protagonista. Els pobles són petits i dispersos i la vida es mesura en quilòmetres i s'acompanya amb pintes de cervesa. Pels qui us agradi la natura, Noruega és el vostre país, un indret on la natura és, a més, cultura.

Fiords que cauen al mar com parets de roca infinita, boscos que conviden al silenci, una societat que ha après a estimar la natura, a viure amb ella i no contra ella. Dels infinits racons que té aquesta ciutat, n'escollim un, Montmartre, un París que camina lent, ple d'escales i de petites places.

Botiguers, família, artistes, un mosaic humà que manté viva l'essència d'un París íntim, un lloc on el temps encara passa lentament. Tòquio és la contradicció perfecta. Gratacels i neons, tecnologia, gent, molta gent, però també temples, espiritualitat i religió.

Cada barri és un univers. Shibuya és moviment. Asakusa és tradició. Shinjuku és verticalitat. El Japó conviu amb el futur i el passat com si fossin veïns de porta.

La Xina és immensitat, desordre, creixement constant. Milions de paisatges per descobrir en un país on la principal preocupació és créixer constantment.

Armènia és un país petit entre Turquia, Geòrgia, l'Azerbaijan i l'Iran. És un territori molt muntanyós, amb valls profundes, llacs i monestirs que semblen sortir de la roca.

Quan hi entres, tens la sensació d'entrar en un lloc antic, espiritual, ple d'històries. Armènia és un país profundament espiritual. Els seus monestirs són autèntiques joies arquitectòniques. Els heu de visitar.

0: Ciutat de Mèxic és una de les capitals més fascinants del món. Una megaciutat on conviuen piràmides prehispàniques, palaus virreinals, barris bohemis, gastronomia patrimoni de la humanitat, museus de classe mundial i una vida cultural que mai s'atura.
1: Que se llena de angustia mi corazón.
0: Ciutat de Mèxic va ser fundada pels mexiques l'any 1325 sobre un llac. Avui és la metròpoli més gran de l'Amèrica Llatina amb una combinació única d'història ancestral, arquitectura colonial, modernitat urbana i art contemporani. I així posem punt final a la nostra volta al món. Hem conegut territoris i maneres de viure. Les ciutats, les muntanyes, els mercats, les comunitats són la veritable narrativa del nostre món. Un viatge que demostra que, malgrat les distàncies, les persones comparteixen maneres de viure, de resistir i d'esperar un futur que ens ha d'arribar.
2: Acabem el recorregut a París amb aquesta banda sonora de la pel·lícula Amélie, que sempre ens hi transporta. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Cano, company de Ràdio Arenys. Interessantíssima aquesta volta al món. Si heu fet com jo, heu tancat els ulls i us heu posat fins i tot a escoltar el reportatge amb els auriculars, ja ho tenim tot fet. Ja hem fet vacances, ja hem fet el viatge de les nostres vacances aquest estiu. Vinga, seguim endavant. El proper viatge el farem més a propet. Ens n'anem cap a la muntanya. Això sí, a conèixer les construccions de pedra seca. Les construccions, les barraques baixa de pedra seca al mig de la muntanya formen ja part del nostre paisatge des de fa segles. De fet, la tècnica de la pedra seca, aquesta manera de construir, va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Això era fa poquet, l'any 2018. I com que Catalunya conserva desenes de milers de construccions repartides per tot el territori, barraques, marges, pous, cisternes, forns de calç, aljubs, escales, ponts, de tot una miqueta fet amb aquesta tècnica arquitectònica, el nostre company d'Altafulla Ràdio ha decidit aturar-se una estona en una d'aquestes cabanes i traslladar allà la unitat mòbil del programa. Eduard Virgili, Altafulla, bon dia.
3: Bon dia, Rick,
2: per la foto que m'has enviat, que hi ha els micròfons de la xarxa, de l'Obert per Vacances, allà... entre arbres.
3: Sí, clar, hem hagut de buscar algun suport. Aquí no tenim una taula o un banc, per exemple,
2: on sèiem
3: ahir. Per tant, no, mira, hem trobat un garrofer que està ja pobret, mig desmanegat, i hem penjat aquí la unitat mòbil al garrofer, i res, d'aquesta manera ens serveix una mica de suport o de penjador. Escolta, connecto amb vosaltres, més enllà d'aquest garrofer, des del costat d'una barraca de pedra seca, una construcció que aparentment es veu senzilla, però darrere de la qual hi ha centenars d'anys de saviesa i de molta tècnica. Tot aquest patrimoni que ara comentaves està construït sense ciment ni morter, únicament amb l'habilitat de les mans i el coneixement que generació rere generació van transmetre els nostres avantpassats. Els propers minuts, doncs, parlarem dels secrets de l'ofici de marger i explicarem també que continua ben viu. Ens acompanya en Josep Saragossa, que és expert, investigador, arqueòleg i divulgador d'aquest

0: Patrimoni, una de les persones que més ha contribuït a estudiar, documentar i donar a conèixer tot aquest llegat. Josep, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Hi ha qui pot pensar que construir en pedra seca és simplement anar amuntegant pedres, però estem davant d'un testimoni que no és així. Tu com li explicaries això a una persona que no ho ha vist mai?
1: Bé, sembla molt senzill posar una pedra sobre l'altra, però has de tenir una mica d'experiència perquè el que tu vols fer sigui realitzable i quedi bé, doncs, diguéssim, no? I, per exemple, les barraques, doncs, són unes construccions, moltes elles excepcionals, com aquesta que tenim al davant.
0: Aquesta se n'hi diu la catedral, no?
1: N'hi diuen, aquí a Altafulla n'hi diuen la catedral per la seva magnificència, no? Té quasi 5 metres d'alt, no? Ah. I de dintre 3 metres i mig de circumferència, perquè ja és el·líptica, és de forma el·líptica, no? Generalment ni dius rodona. Mm-hmm. I llavors té unes parets que passen del metre i uns arcs de mig punt, doncs, que tenen damunt un arc de descàrrega, no? Vull dir que tenien un cert coneixement de les tècniques constructives i de com se feia.
0: És impressionant, Núria? Vull dir, és molt
2: metres,
0: més gran,
2: sí,
0: del que aparentment, sí, sí, pot arribar a semblar amb una fotografia,
2: I sembla, sí,
1: bueno,
2: no?
1: Perquè, digues. Amb una fotografia tindres de posar algú d'escala, doncs, diguéssim, no? Llavors obries...
0: Això els arqueòlegs sempre ho destaqueu, Sí. Mirem de posar això, un metre al costat
1: metre,
0: per...
1: O una persona allà al costat, perquè llavors veus el gran que és, doncs, no? O el petit.
0: Per què una construcció aixecada sense ciment ni morter pot arribar a aguantar centenars d'anys?
1: Bé, perquè ells miraven de que fos sòlida i després, com pots veure amb aquesta, sempre les parets estan una mica desplomades cap a l'interior perquè, doncs, aguanti, doncs, no? I era la, diguéssim, la destresa dels que ho feien. Tens de tenir en compte que aquesta de construcció, aquesta que estem veient, és relativament senzilla, perquè les barraques rodones són més fàcils de fer que una de planta quadrada o rectangular.
0: Ah, caram.
1: Perquè una de planta quadrada tens un moment de començar a fer la volta, la bòbada, doncs la tens de convertir en rodona. I llavors, esclar, tens els quatre cantons, doncs tens de fer unes petxines perquè esdevingui circular, doncs, no? I això, doncs, clar, necessita una perícia, diguéssim, entre cometes, especial.
0: Déu-n'hi-do, molta tècnica. Escolta una cosa, hi ha pedres bones i pedres dolentes a l'hora,
1: sí,
0: de fer una barraca o una construcció de pedra seca?
1: Clar, molt d'això, molt també de que les barraques siguin maques o vistoses, és el tipus de pedra que hi ha. Vull dir, tu tens ara aquí mateix, nosaltres tenim una pedra que és tipus llosa, tipus plana, no?
0: Sí.
1: Que... és molt fàcil de fer amb ella, doncs.
0: Per tant, és la pedra la que mana el constructor, no el constructor que fa una mica el que li dona la gana.
1: No, perquè la pedra, unes pedres, doncs, diguéssim, rodones i mal formades, doncs és més complicat de muntar la paret, doncs, diguéssim.
0: Mm. Mira, Núria, abans de començar l'entrevista, mentre escoltàvem el Josep Maria Cano amb el reportatge, jo he fet una mica una caminada per aquí a l'entorn, dic, sí, deixa'm buscar un parell de pedres, les he anat, com que
2: el tros construir.
0: on com que el
2: tros...
0: No, vaja, no sóc tan agosarat, però com que el tros on som, aquesta parada on abans antigament, doncs, hi cultivaven aquests garrofers, ara ja està abandonada, costa una mica de trobar unes pedres, doncs, ja de certa magnitud. Jo n'he anat a buscar un parell i dic, amb el Josep farem un experiment. Que és, aquestes pedres serien bones o serien dolentes per fer una barraca o per fer un marge?
1: Bueno,
0: tu què hi veus? Tu què et fixes en aquestes pedres?
1: Formaríem pas. Clar, aquesta és relativament... Aquesta ja ni podem dir que és una pedra. Encara la puc sostenir amb la mà.
0: És a dir, que si la pots aguantar amb la mà ja no seria bona?
1: No, sí, però tenia... les pedres es mesuren per la mida que fan, doncs, diguéssim, no? Comencen amb una de petita, que és una esquerda, que quan tu dones un cop de martell amb una pedra, doncs hi ha un resquill que salta,
0: sí,
1: no seria una esquerda. Llavors hi ha la falca, que seria la que fa uns 5 centímetres, una cosa així, que quan una pedra no és plana, doncs la tens de pujar, la tens de falcar. Després hi ha el matacà, que seria aquest que tinc jo, que és, el matacà és una pedra que pots manejar amb una mà, i després ja hi ha les pedres, que en poden ser doncs, grosses o més petites. Clar, aquesta seria una pedra, diguéssim, de reomplir.
0: Aquesta seria de reomplir?
2: De farcit, de farcit.
0: Caram, jo em pensava... Eh? Això ja és un reble, doncs, no és una pedra.
1: No, és ben bé... És una mica més gros que un reble, però quasi, sí.
0: Jo em pensava que aquesta seria una bona pedra...
2: Deixem-la. Però també n'hi ha d'haver, Eduard, d'aquestes? També n'hi ha d'haver?
0: Sí, home,
1: sí, no,
0: i tant.
1: No, n'hi ha d'haver de totes.
2: N'hi ha goteres?
0: Mira, aquesta altra és com un trencall, no?
1: Sí, sí, sí. Aquesta, doncs, bueno, aquesta encara... Tot i que és més petita que l'altra, té aquesta cara plana d'aquí davant, sí, que llavors aquesta la pots fer servir.
0: Ah.
1: Vull dir que aquesta, doncs, clar, sempre hi ha racons, sempre hi ha entremig de dues pedres grosses...
2: Jo tinc una pregunta friqui. Amb aquesta construcció que ja està feta, que no s'hauria de tocar perquè és patrimonial i tal, però s'hi podrien afegir més pedres encara, eh? Suposo sí, que és una, sí, sí, una construcció aquest... que no s'acaba mai del tot.
1: No, perquè ells feien les barraques i llavors, a mesura que llauraven, clar, el terreny és molt pedregós i n'hi anaven sortint de pedres. I llavors el que feien, que aquesta es veu molt bé, anaven fent a tot al rededor d'ella, doncs feien un marge, diguéssim, d'un metre, metre vint, i anaven afegint-hi pedres. I, esclar, la barraca anava creixent. Anava creixent, perquè cada vegada es feia més ampla i més alta.
0: Mm. Escolta, Josep, a dia d'avui qui sabria fer una barraca com aquesta?
1: Bueno, ja...
0: S'estan fent cursos ara sobre Marger, escoles agràries, per exemple. Sí. Tenen èxit aquests cursos?
1: Bueno, hi ha gent que s'hi apunta i, bueno, n'hi ha... El que passa que és com tot, no són oficis per viure, i doncs no, perquè doncs n'hi ha. Per exemple, hi ha un grup molt important aquí a Tarragona que tenim, que és de la Fatarella, que allí hi ha moltes pedres i tota la vida s'hi han dedicat. I
0: la Fatarella, Terra Alta, ja, eh?
1: Terra Alta. I ells, doncs, ne fan. Llavors, al Cuber hi ha un xicot que son pare ja era marger, i encara ell continua i fa unes parets molt guapes i bueno,
0: potser, no ara és més, potser ara és més ornamental que no pas fa uns quants anys.
1: Sí, ara generalment són amb construccions rurals que volen adequar el lloc i doncs, refan els marges o agafes unes parets doncs, amb una construcció nova i vols un detall de pedra seca i són punts d'aquests així.
0: Aquestes barraques tenen importància ara perquè s'està impulsant la seva preservació, la seva documentació. De fet, hi ha una web que és Wikipedra que precisament el que fa és geolocalitzar totes aquestes construccions, no només barraques, sinó tot el que té a veure amb la pedra seca. Això és molt important, també.
1: Sí, sí, sempre això va començar a finals dels 90, i doncs s'han anat, la gent s'hi pot anar afegint, hi pot anar indicant. Aquí mateix a Altafulla, doncs tinc aquí el company Narcís aquí al costat, que ho hem acabat perquè totes aquestes ja estaven. Aquesta gent doncs van vindre i les més que es veuen més, doncs ja les van documentar ells. No? Que això va començar uns que es deien el Drac Verd de Sitges, uns jubilats, no? I doncs ho van començar ells i, esclar, per aquesta zona venien i em van documentar bastant. Però llavors, doncs ara, s'acaba de documentar i de posar al Wikipedra les que ells no havien trobat. Doncs.
0: I pot contribuir qualsevol persona que ens estigui escoltant, Núria. És molt important, també, de vegades, entitats excursionistes, gent a títol individual que surt a caminar, que passa per indrets com, per exemple, el que ens trobem nosaltres ara, que està en aquest estat d'abandonament, que es fixa que hi ha una construcció de pedra seca, l'únic que ha de fer és unes fotografies, geolocalitzar aquest emplaçament, fins i tot, de vegades, algun esbós, el Narcís Carulla, que el tenim aquí al costat, és membre del Centre d'Estudis, i venia també amb uns dibuixos. Tota aquesta informació que es pugui aportar a Wikipedra és molt valuosa per preservar aquest patrimoni.
1: Sí, tu entres a Wikipedra i llavors veus si hi és o no hi és. Si hi és, doncs, el que passa que si hi és, tu pots enviar una foto de l'estat actual, perquè pot ser que ells ho haguessin fet això fa 30 anys. I llavors hi ha barraques de fa 30 anys que n'hi ha barraques que han caigut. Vull dir que la destrucció avança, doncs, diguéssim, perquè si té una mica d'esllevissada, doncs clar, cada vegada es fa més gran aquella esllevissada. I llavors, doncs, també interessa això, veure com es conserven.
0: Els marges, en veiem molts també quan passem, per exemple, per una carretera, ajuden a retenir la terra, a controlar l'erosió, a gestionar l'aigua. Ara que es parla tantíssim de tot això, tenint en compte que ens trobem en un moment molt important pel que fa al canvi climàtic o que tenim aquests grans incendis, fins a quin punt aquestes construccions continuen sent útils a dia d'avui?
1: Tot, principalment per aturar l'erosió. Per aturar l'erosió, doncs, esclar, és un element idoni, perquè doncs, mantenen la terra al seu lloc, no se'n va. Ara mateix, amb les noves plantacions que es fan, vull dir, no sabem d'aquí 30 anys com estaran, perquè, esclar, ells fan una... aplanen, i el talús és sense pedra ni res, i allí ho sabrem, que això... Vull dir, la saviesa d'aquesta gent de sapiguer doncs muntar aquestes feixes perquè doncs l'erosió, la poca terra que hi hagués, doncs es conservés, no? Vull dir, això va ser molt important.
0: De vegades, fins i tot també amb blocs de formigó. Veiem com s'intenten simular aquests antics marges de pedra seca.
1: Sí.
0: Però tenen un problema, que és que a l'aigua li costa molt de desguassar.
1: Sí, sí. Vull dir que els marges de pedra seca podria ser que fos... no són massa antics, vull dir, no tenim d'anar. Els marges es comencen a fer, majoritàriament, es comencen a fer mitjan del segle XIX, vull dir, amb la gran rompuda que hi ha, mitjan del segle XVIII, perdó, amb la gran rompuda que hi ha al segle XVIII és quan se comença doncs, a netejar, a xarmar els boscos i les mots, i comencen a fer les parades, no? Tota la documentació que es té de construcció de marges és de mitjans del XVIII cap aquí. La seva màxima exponència és a finals del XIX amb la filoxera. Doncs.
0: Josep Saragossa, gràcies per compartir amb nosaltres tot aquest coneixement. Ha sigut un goig poder-te escoltar. I Núria, escolta, ara sí. Quan passis per al costat d'un marge o d'una barraca o d'un pou o d'un refugi, segur que t'ho miraràs d'una altra manera.
2: Home,
0: igual que la nostra audiència.
2: I intentaré contribuir, tot i que n'hi ha moltíssimes. Estic visitant Wikipedia i estic flipant. És que està superben documentat en el punt exacte, en fotografies, amb la seva fitxa. Brutal, brutal, de veritat. Molt interessant.
0: Sí, sí. Sí, sí. Interessantíssim.
2: Eduard Virgili Altafulla, moltíssimes gràcies per aquesta connexió.
0: Que vagi molt bé, ara plegarem la paradeta de nosaltres.
2: Això, allibereu el garrofer.
0: Això, i tant, el garrofer. Sí, sí.
2: Fins ara, Eduard, gràcies.
0: Adéu-siau.
3: Obert per vacances.
2: I ara seguim amb un altre capítol d'aquests podcasts que ens porten a parlar de l'eclipsi. Ja sabeu, 12 d'agost, eclipsi total de sol, molt visible des de moltíssimes parts, moltíssimes ciutats de Catalunya. I nosaltres que us oferim des de Tarragona Ràdio, amb col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, aquest podcast que avui ens parla sobre l'eclipsi des del punt de vista de la cultura popular.
3: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
4: L'eclipsi és un fenomen que al llarg de la història ha generat creences i supersticions diverses. En aquest capítol número 5 ens acompanya Emili Samper, investigador del Departament de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili, tot un especialista en l'estudi de la literatura popular i el folklore. Emili, quin tipus de creences han generat els eclipsis al llarg de la història?
5: Doncs bé, les creences, al voltant de l'eclipsi, sempre han estat, agafant-ho com un punt de vista negatiu. Per què? Doncs perquè un eclipsi, evidentment, és un canvi, és un trencament de l'ordre natural de les coses, perquè som de dia i en sé que es fa de nit, per tant, no és habitual. Aleshores, sempre s'ha associat i s'ha vinculat amb aspectes negatius. Passaran desgràcies, les collites seran dolentes. Per exemple, es deia, no, en el cas del món pagès, que les gallines, quan passen aquestes coses, es tornaven boges, no ponien ous, i s'amagava una altra vegada, perquè clar, no era normal que en aquell moment que era de dia ja arribés la nit. Llavors, en aquest sentit, sempre s'ha agafat això, punt de vista negatiu. Una premonició d'alguna cosa, d'alguna mort d'un monarca, d'alguna desgràcia, perquè també sempre relacionem el que passa al cel, quan mirem, quan mirem cap amunt, amb el que passa a la Terra, és a dir, qualsevol cosa que passi dalt té incidències a baix. I per tant, també, si resulta que és de dia i en sé que es fa de nit, evidentment això vol dir que no és natural. Per tant, alguna cosa passa i sempre d'aquest punt de vista, aquest sentit de malastrugança, de que no rutlla, el món no funciona com ha de funcionar, per tant, vigilem que alguna cosa no va bé.
6: I se sap per què tradicionalment es considerava així? Portaven aquestes desgràcies als eclipsis?
5: Perquè és el fet de no conèixer què passava. És a dir, sempre, de punt de vista del folklore, clar, quan tenim algun tipus de fenomen que no coneixem o que no li podem donar una resposta, sovint racional o científica, fins que no arriba aquesta resposta, els humans reaccionem doncs, buscant-la d'on sigui. Llavors, en aquest cas, clar, és això, davant d'aquests canvis tan estranys, sempre d'aquesta manera, aquest punt de vista negatiu en aquest sentit. Mm-hmm.
6: Al nostre país hi ha un etnògraf i folclorista ben famós, ben conegut, com és el Joan Abades, que curiosament ja en parlava, no?, de qüestions, on ha parlat, o en va parlar en el seu moment, de qüestions vinculades als eclipsis.
5: Sí, ell fa ressò, doncs, això que estic comentant, del voltant d'aquestes qüestions de presagis de grans calamitats, grans desgràcies, males collites, guerres, fam, etc etc. També és interessant que també ens dona, bé, fa ressò, si més no, cosa que no hem de seguir avui dia, òbviament, que estem ja tenint coneixements científics més acurats, però també fa ressò d'algunes alguns rituals, no?, poder fer, per exemple, consells per seguir l'eclipsi, com poden ser utilitzar, per exemple, un vidre fumat per esmortar la brillantor dels rajos. Això, evidentment, no ho hem de fer, però sí que dona una idea del fet de no mirar el sol directament, com també fer-ho a través, per exemple, de l'aigua, no?, amb un cup d'aigua. O també una molt interessant, des del punt de vista folclòric, que és utilitzar un mocador. Ara, no pot ser un mocador qualsevol. Ha de ser un mocador que hagi estat fet, ha de ser de seda, com a material, de color fosc, i l'hem de plegar 7 vegades. No? Com sempre, aquest número màgic al folclore. Si fem això i mirem l'eclipsi a través d'aquest mocador, ens diu Joan Amades que veurem una pila de coses fantàstiques. Clar, la idea seria, potser sí, però ens quedaríem secs, per tant, no ho feu perquè d'aquí acabareu segurament a urgències.
6: I més enllà de noms tan coneguts com el de Joan Amades, hi ha altres persones, altres experts del nostre país que al llarg de la història també n'han fet referència als eclipsis?
5: Sí, per exemple, és interessant el punt de vista de Cels Gomis, que és un autor de fet anterior a Joan Amades. Ell és interessant perquè, entre altres coses, té una part d'estudiós del folklore, ell recull supersticions, creences, endevinalles, i també té un punt de vista científic. Per exemple, té una sèrie d'obres que estudia diferents fenòmens, i una d'elles precisament està dedicada, no, a la cosmografia. I està muntada de manera que és una conversa entre dos personatges, i quan un d'ells pregunta si els eclipsis tenen relació amb aquest fet que comentem, aquestes calamitats, aquesta part negativa, ell diu que de cap de les maneres. És a dir, que a punt de vista científic són fenòmens naturals, són fenòmens estudiats, de fet, des de l'antigor ja, que se n'han anat estudiant, i que es poden preveure o es poden anar seguint, i que totes aquestes supersticions, creences, aquesta vinculació negativa és una cosa que ve d'això, de la gent que busca una explicació a un fenomen que no coneix, però que no té cap tipus de trellat científic, evidentment.
6: Mm-hmm. Escolti, vinculats a les creences, per exemple, al món del refranyer, al nostre país també, l'eclipsi ha generat refranys que han arribat o podem conèixer avui també, en ple segle XXI?
5: Sí, la nostra cultura, de fet, a veure, molt poquet. Tenim, per exemple, un exemple que és molt general, que seria senyals al cel, treballs a la terra, bastant difós, que fa referència a aquesta idea de qualsevol cosa que passa al cel té la seva influència. Creença que en el cas dels eclipsis hi ha aquest punt de vista negatiu, però que és lògic, és a dir, per exemple, si plou o contrari, si hi ha sequera, això afecta, per exemple, la qüestió de l'agricultura. Per tant, ja sempre queda connexió també amb la realitat. Sí que és interessant el tema dels refranys, de les parèmies, per exemple, una en la llengua vènet, que és una llengua que es parla en Itàlia, entre diferents indrets, que sí que és interessant perquè, per exemple, vehicula aquesta doble idea de la part racional i de la part folclòrica. Diu, l'eclipsi, sia de sol o de la luna, fredo le porta e mai bona fortuna. És a dir, aquí ens diu, hi ha un fenomen que sí que és real, que ho sabem, no? Què passarà, en principi, el 12 d'agost en l'eclipsi? Baixarà la temperatura, per tant, hi ha aquest fredo, no? Aquest fred sí que apareixerà. Però també associa amb aquesta qüestió de la mala sort, de la malastrugança, de que, escolta, no és normal que el sol desaparegui, per tant, aquí passa alguna cosa que s'ha d'intentar solucionar perquè no funciona bé.
6: I en els darrers anys, i amb tot aquest món digital que ja ens acompanya, no?, amb la nova tecnologia, quines reaccions provoca un eclipsi total com el que podrem veure al nostre país el 12 d'agost?
5: Doncs esperem que no passi, en el nostre cas, però clar, avui dia que tenim, evidentment, una cultura audiovisual, una cultura sobretot visual. Per tant, si mirem eclipsis anteriors, de Sol o de Lluna, del, per exemple, 2018, 23 o 24, què va passar? Doncs que en algun d'aquests casos, precisament mala sort, el dia que hi havia aquest eclipsi, per exemple, el del 18 era un eclipsi en el cas de Lluna, molt esperat, que es va promocionar molt, la gent estava d'això molt al cas de que, ostres, serà un fenomen espectacular, únic a la vida. Doncs què va passar aquell dia? Que hi havia núvols. I clar, van tapar, segons quina zona, van tapar aquest fenomen. Com va reaccionar la gent? Doncs bé, com reaccionava avui dia al segle XXI, i com de fet fa sempre el folklore, que és a través de l'humor. Doncs, per exemple, en la creació de memes, no?, d'aquestes imatges acompanyades d'un text, en les quals doncs, apareixien, per exemple, doncs això, gent mirant al cel, i què veien al cel? Doncs, per exemple, un xoriço. Una rodanxa de xoriço, perquè aquesta lluna de sang que havia d'aparèixer no la van poder veure i van, doncs, bueno, van mirar i van substituir aquesta lluna per aquest xoriço. O altres memes en els quals apareix doncs, això, gent que està mirant, per exemple, al cel o inclús a televisió i veu una imatge d'una pantalla totalment plena de núvols, en la qual, doncs, mira, mesos i mesos esperant i preparant que si les ulleres, que si el lloc on has de veure-ho, però, bé, ja passen aquestes coses a la vida, no? Doncs aquell dia està núvol i, per tant, doncs, evita... El fenomen, evidentment, succeeix, però no es viu de la mateixa manera. Per tant, aquesta reacció que tenim avui dia, no?, també és això, recorre sempre a l'humor, per també una manera, doncs, de trencar, doncs, això, aquesta reacció davant d'un fenomen inesperat i que no hem pogut gaudir del... Totalment.
6: Clar, i què creus que pot passar, doncs, aquest 2027? D'una banda, si tenim l'eclipsi total i el podem observar, doncs, de manera plena i total. O al revés, o què pot passar, tu creus, si al final està ennuvolat aquell 12 d'agost i ens quedem amb les ganes?
5: A veure, del punt de vista egoista, des del punt de vista d'estudis folclòrics, clar, evidentment, si està núvol i això comporta una reacció, per exemple, de creació de memes, doncs, per arribar seria molt interessant. Però no desitjo que passi. Però que està clar és que alguna cosa passarà. És a dir, si el fenomen, quan passi aquest eclipsi, si tenim sort i no hi ha núvols, ostres, doncs serà també una vivència que la gent també, segurament, no segur, podrà explicar més endavant. Doncs sí, jo aquell dia, aquell moment en què el dia es va fer de nit, jo hi era, ho vaig veure, no? També és molt interessant la part de comunitat, és a dir, recordarem segurament amb qui estàvem aquell dia, no? Si estàvem, doncs, això, doncs, la família, amb els amics, el lloc on érem. De fet, portem ja, no?, tots, penso jo, un munt de mesos buscant el lloc concret des del, no?, qual podrem, en principi, seguir l'eclipsi en la seva totalitat. I llavors aquesta part comunitària que és molt important, de recordar, no?, igual que es recorda, no sé, doncs, el gol de tal futbolista, no?, jo estava fent això, estava fent l'altre, o recordem tots, per exemple, on érem, com van passar tantes torres bessones, doncs pot passar el mateix. Què està núvol? Doncs a veure, pot haver aquesta reacció humorística en aquest cas, que dic, esperem que no passi, però bé, estaré també, no?, estarem atents, si més no, per si pot passar això, per poder recollir material, que després, per què no, també podem estudiar en aquest sentit.
6: Segur, serà interessant observar el fenomen i si al final ho podem fer amb plenitud o no. Gràcies, Emili Samper, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
3: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
2: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio. Vinga, va, que anem a cuidar les nostres plantes. És moment d'agafar tisores de podar, regadora, un cavadet, sí, una ferrada, vaja. El nostre company Eduard Virgili del Tafulla Ràdio ens porta un nou capítol del podcast sobre jardineria. La setmana passada vam aprendre que regar més no sempre vol dir regar millor, ja m'enteneu. Avui descobrirem quines són, doncs, les espècies més resistents i agraïdes per gaudir d'un balcó o d'un jardí sense complicar-se massa la vida.
0: Hi ha qui tema per les plantes i hi ha qui diu que tot el que toca s'acaba marcint. Però és realment així? A l'Obert per Vacances, setmana rere setmana, descobrim com gaudir del món de les plantes sense complicacions. I ho fem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
7: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
0: Avui volem donar esperança a tots aquells que es consideren un desastre amb les plantes, perquè moltes vegades el problema no és la persona, sinó la planta que ha triat. Si escollim una espècie adequada al lloc on viurà i el temps que li podem dedicar, és molt més fàcil que tot funcioni. Joan Maria, hi ha plantes que pràcticament es cuidin soles?
7: La immensa majoria de plantes es cuiden soles. El que passa que quan les posem en testos o les posem en llocs on no és el seu hàbitat natural, sí que requereix una mica de la nostra mà. Però, evidentment, dins d'aquí hi ha plantes que ens aguanten moltíssim. Mira, a l'interior, per tota aquella gent que diu a mi se'm moren les plantes, o jo vull començar, o em fa por, a l'interior podem tenir thamioculques, que es diuen així thamioculques, és que no tenim un nom comú encara, o sensivieres. Hi ha gent que li diu la llengua de la sogra, o bueno, hi ha diferents noms, depèn de cada zona del país. Però sensivieres o thamioculques són dues plantes extremadament resistents, que ens aguanten en llocs en què la claror no és molt potent i que dius tinc llum, però tampoc no molta. I són plantes que aguanten molt la sequera. I inclús també podem ajudar-les en qualsevol planta crassa o cactus, encara que sembli molt, molt senzill, molt, molt lògic, són plantes que també ens aguanten molt. I si em permeteu, també hi ha la planta que penja, que és molt típica, les tradescàntias o peperònies, són plantes que ens aguanten una barbaritat. Són plantes molt fàcils.
0: I a l'exterior, Joan Maria?
7: A l'exterior podem jugar amb qualsevol cactàcia, amb qualsevol planta crassa, que ens aguantarà moltíssim, o també podem jugar amb plantes... És que hi ha molt tipus de planta que ens aguanta, però les palmàcies, les palmeres, són molt sofertes, són molt fortes. I si no, també tenim arbustives que ens aguanten moltíssim, des de viburniums, des de viburnium tinus, que és el durillo, que és una planta molt forta, autòctona d'aquí.
0: De vegades ens enamorem d'una planta perquè és molt bonica, però després cometem l'error de posar-la en un lloc on no serà feliç.
7: És fantàstic que ens enamorem de les plantes i aprofitem aquest enamorament i que ens encanta d'una planta. I provem-ho, provem-ho. I llavors que hi hagi aquest primer contacte de conèixer algú i que la posem en un lloc i resulta que aquest lloc veiem que no funciona, veiem que de cop comença a perdre fulles, que no està bé, doncs no passa res, canviem-la de zona. I veiem i donem-li una zona que sigui contradictòria al que l'hem posat. Si de cop està en un lloc on rep molt l'aire, posem-la en un lloc molt protegida. O al revés, en un lloc que està molt a l'ombra, doncs potser posar-la en un lloc amb més sol i l'observem una mica i veiem com funciona. Al final és com aquest primer contacte amb alguna persona que no coneixem i que proposem coses i veiem què tal funcionen, doncs el mateix. I aquest primer contacte també ens permetrà veure com funciona i que aquest enamorament també sigui mutu.
0: També hi ha qui pensa que com més exòtica sigui una planta, més especial serà. Però no és així. Les autòctones també tenen el seu què.
7: La planta autòctona nostra és espectacular i en molts països es ven la planta mediterrània com una planta supersoferta, maca, i que tothom intenta tenir els seus jardins i que sobrevisquin. I per condicions climàtiques no passa. Així que tenir al nostre jardí plantes autòctones, com alguns rosers silvestres, alguns viburniums, tranquil·lament totes les aromàtiques, els romanins, les farigoles, les festuques, tenim planta autòctona tan maca, les ginestes, tan espectaculars, els allíssums, que en fan una olor a mel.
0: Tal com fem a cada capítol del nostre podcast, desmuntem un altre mite. És veritat que els cactus no necessiten mai aigua?
7: Els cactus necessiten aigua, i tant que sí. Totes les plantes per sobreviure necessiten aigua. És veritat que els cactus són molt més resistents i requereixen menys aigua i menys abundància que la resta, però els cactus també es poden acabar morint de set.
0: I si fem jardineria per vacances, acabem amb un bon truc. Quin consell ens deixes aquesta setmana?
7: Molt bé, tots aquests que comencem nou amb jardineria, amb plantes, que ens agrada, que comencem un nou lloc i volem començar amb plantes, està fantàstic. Comencem amb una planta, després agafem-ne una altra, i després agafem-ne una altra, que veurem què ens passa, com ens adaptem nosaltres amb elles i com elles s'adapten a nosaltres, com aprenem a regar-les, a cuidar-les, i poquet a poquet anem omplint aquelles zones verdes i a gaudir-ne també a poc a poc. No comencem de cop comprant-ne un munt i omplint de cop, perquè veurem que de cop no totes funcionen igual i ens adaptem a elles.
0: No cal ser un expert per tenir un espai verd a casa, només cal triar bé. La setmana vinent parlarem de balcons i terrasses. Com podem convertir un espai petit en un autèntic refugi d'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Espero que hagueu fet com jo i hagueu apuntat uns quants noms de plantes, i comenceu el vostre jardinet particular. Moltíssimes gràcies a aquest podcast d'Altafulla Ràdio. Vinga, va, que anem tancant programa, ho fem amb l'agenda del dia. Ens la porta com cada dia la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: Continua la Festa Major de les Santes a Mataró.
8: Avui tenim el tradicional Ball de Dracs, que és on el drac i el dragalió de Mataró exerciran d'anfitrions del drac Capella i el drac de Jussà d'Horta a una cercavila que recorrerà el centre històric de fins a la passada de l'Ajuntament, i les quatre figures doncs faran els seus balls de lluïment i una actuació conjunta. Llavors, avui és, serà avui, dia 28 de juliol, a 9:45 del vespre. I bueno, les Santes continuen fins demà, demà és l'últim dia, amb més propostes culturals, familiars i de cultura popular.
2: Molt bé, ja explicàvem, ahir que el cap de setmana va ser la Diada Castellera, i encara això, encara s'allarga una mica de dies el que és la festivitat de Mataró. Molt bé, en aquest cas parlem a la propera proposta de música antiga.
8: Sí, anem fins a Tortosa amb una proposta que és el Protofest, que va començar també aquest cap de setmana, que és el Festival de Música a Tortosa. I destaquem el concert d'Avis d'Oeul, en plan, és costa de pronunciar, a càrrec de Ensemble o Vos Homes. Jo crec que el portuguès o el llatí jo no el porto gaire bé, però bueno, no passa res.
2: No passa res, l'Ensemble o Vos Homes, no? Em sembla que aquests són d'aquí de Tarragona. Diria jo, sí. És una formació d'aquí, coral, fan música antiga, tot forma part d'un festival, em deies, no?
8: Sí, del Protofest, que està dedicat precisament a la música antiga, i en concret a l'Ensemble Lobos Homes oferirà un viatge per la música vocal dels segles XVI i XVII, amb un repertori centrat en el dol, la meditació espiritual, la força expressiva i la polifonia. I el Colco, director del festival del Protofest, el David Mateu, ha passat pels micròfons de Ràdio Tortosa per explicar una miqueta què porta el festival, a més dels concerts.
9: El festival aporta, a banda de la seva oferta, diguem-ne, interpretativa, tota una oferta de formació, tota una oferta d'intercanvi, de trobada, d'obrir horitzons per a tots els estudiants, amateurs, aficionats i fins i tot professionals que vulguin anar una mica més enllà en la seva tasca formativa i poder combinar l'assistència als concerts en el fet de poder formar-se.
8: Doncs bé, és el que estàvem comentant, que el David Mateu ens diu que no només hi ha concerts, sinó que també hi ha activitats i tallers per persones que toquen el violí, de veu, etc. I us recordem que el concert és avui, dimarts 28, a 9:45 del vespre, als Reials Col·legis de Tortosa.
2: Doncs sí, avui concert amb l'Ensemble de Vos Homes, que confirmem, sí, que són aquesta formació de música antiga de Tarragona dirigides pel tarragoní també Xavier Pastrana. Molt bé. Darrera proposta, ben diferent, eh?
8: Sí, canviem la música antiga i les festes majors per una ruta nocturna a Cervera. És una nova edició del que anomenen en aquella vila l'Hora del Llop, que és doncs una caminada nocturna de 5 quilòmetres que combina natura, una sorpresa artística i, qui ho vulgui, la possibilitat de fer vivac al bosc i passar-hi la nit per contemplar la sortida del sol a l'endemà. Jo crec que és una proposta interessant, curiosa.
2: Diferent, sí, més no, molt bé. Molt bé.
8: Jo crec que al bosc, no? Per passar una miqueta la calor, ara que ha baixat una mica, doncs crec que és una bona oportunitat per sortir a que la gent li toqui una miqueta l'aire.
2: Molt bé, serà demà, en tot cas teniu temps de fer la motxilla, de preparar-vos, no?
8: És de demà a les 8 del vespre i el punt de trobada és davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
2: Doncs vinga, cap a Cervera. Allí tanquem l'agenda d'activitats, les propostes que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, moltíssimes gràcies i fins demà.
8: Adéu, fins demà.
2: Fins demà. I res, un parell de minutets per acabar de tancar el tema del dia i anunciar el del dia següent. Avui us preguntàvem, us demanàvem quines cançons formarien part de la vostra llista de cançons que us emportaríeu de viatge, cançons per viatjar en definitiva. L'Enric Rubio, des de Cardedeu, ja ens han donat uns quants detalls i suggeriments que li ha fet arribar. No sé si hi ha alguna proposta nova, Enric.
10: Doncs mira, de fet els oients ja ho han tancat en el primer bloc de les intervencions que hem fet, però a mi deixa'm fer un reconeixement a la cançó que estàs posant de fons, Camins, amb Desó, i sobretot en aquesta versió amb Moques Grasses del Palau Sant Jordi, que va ser el primer cop que actuàvem junts a l'escenari, que vaja, és per un viatge però a la platja, eh? Ja dic, estirats a la platja, si veieu el videoclip ja ho veureu, allà estirats i gaudint-ho.
2: Escolta'm, escolta'm una mica.
11: Estem vius i tu tens tot allò que m'engresca per dins. I els que arrasso buscant que es guanya quan...
2: Home, és aquesta guitarreta de reggae, no? Que fa el ritme aquest que sí, que porta cap a la platja.
10: Sí, però escolta'm...
2: Genials les col·laboracions, els concerts d'estiu i d'hivern i de tot el món, els concerts en què surten de cop, no? Artistes convidats, és fantàstic.
10: És fantàstic, no? A més, com que quan és un artista que t'estimes i surt i no t'ho esperes, uau, realment et dona la vida, és una frase tòpica, però et dona la vida en aquell moment, sí. I de fet, no sé si ha passat tu, però hi ha moltes vegades que tu estàs acostumada molt a una versió de cançó, i quan sona una que no és, tu vas cantant l'anterior i esperes que vingui aquell punt o aquelles bromes, o quan animen el públic, no? Que sempre tens una versió preferida, sí.
2: Sí, i t'explota el cap perquè t'ho canvien tot.
10: Exacte, sí.
2: És xulo.
10: I tant.
2: Enric.
10: Escolta'm, demà, tema del dia.
2: Sí.
10: Important, crec que tindrem molta interacció, perquè són destinacions infravalorades.
2: Ui!
10: Quins són aquests raconets preciosos que per molta gent potser no hi aniríem mai, i en canvi realment són unes joies tremendes arreu del país. Jo tinc una claríssima, que demà l'explicaré. De fet, penjarem el reel avui, així us tindrem temps a comentar, i segur que tindrem molta gent contenta per les terres de Ponent.
2: Ah, molt bé. Passa que a vegades val millor no dir aquestes destinacions massa alt, perquè no se'ns omplen de gent. No,
10: parlo de comarques, sempre. Molt ampli. De províncies, gairebé.
2: Molt bé. Doncs demà coneixerem aquestes destinacions infravalorades amb l'ajuda de tothom, de tots els nostres oients de tot Catalunya. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada.
10: Salut i fins demà.
2: Salut i fins demà també a vosaltres, els oients, els que esteu a l'altre costat de l'Obert per Vacances.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Rubí, notícies.
3: Bon dia. Un jurat popular ha condemnat a 5 anys de presó per homicidi el veí de Sant Mus, que va matar d'una ganivetada un dels lladres que va saltar a casa seva per robar-li la marihuana que cultivava al garatge. La sentència considera provat que el rubinenc tenia dret a la legítima defensa, però que l'atac, que va acabar amb la vida de l'intrus, no va ser proporcional. Els tres lladres jutjats pel narcoassalt esquivaran la presó, ja que han rebut penes de 2 anys per tentativa de robatori amb violència i lesions, i s'ha acordat suspendre les condemnes si no tornen a delinquir. Recordem que els fets van tenir lloc la matinada de l'11 d'abril de 2021. 5 homes es van traslladar a una casa del carrer Segadors, a la urbanització de Sant Mus. La intenció era robar la droga que hi tenia dins el propietari, una plantació amb 596 plantes de marihuana. L'amo de la casa, però, era a l'interior, mirant el futbol per la tele. Un dels lladres, amb sobrepès, es va quedar fora i els altres 4 van accedir a la finca intentant reduir el propietari a cops. L'home va respondre a l'agressió i a un dels assaltants li va clavar una arma blanca al pit que li va travessar el cor, provocant-li la mort. Els dos assaltants restants, juntament amb l'home que els esperava fora, van fugir sense robar la droga. Normalment, l'homicidi es pena entre els 10 i els 15 anys, però l'eximent parcial de legítima defensa ha acabat reduint la pena a 5 anys de presó. La fiscalia en demanava 9. Més enllà dels 5 anys, el veí de Sant Mus haurà d'indemnitzar amb 300.000 euros la família de la víctima i pagar els 4.000 euros que va costar el seu enterrament. La rubinenca Chantal Giné ha estat confirmada com una de les integrants de la selecció espanyola absoluta femenina per participar en la propera Copa del Món d'hoquei herba, que tindrà lloc del 15 al 30 d'agost de 2026. El seleccionador Carlos García Cuenca va fer pública la llista definitiva de les 20 jugadores convocades el passat dissabte, després d'una primera fase de preparació a Madrid. Giné, que actualment competeix amb el Real Club Polo Barcelona, és una de les figures més consolidades de l'equip nacional, sent una habitual de les convocatòries des de 2013. La seva experiència internacional és dilatada, havent participat als Jocs Olímpics de Rio, Tòquio i París. A més, la rubinenca va ser la capitana de l'equip que va conquerir la medalla de bronze en el darrer campionat d'Europa el 2025, on Espanya va vèncer Bèlgica a la tanda dels shootouts. Aquest mundial, el diumenge 16 d'agost, les Red Sticks s'enfrontaran a Irlanda, el dimarts 18 d'agost a Bèlgica i el dijous 20 d'agost a Nova Zelanda. Dins de la convocatòria de 20 jugadores també hi ha altres noms de jugadores catalanes com Clara Badia, Clara Pérez o Estel Petxamé. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Quantes vegades la vida no ens ha demanat permís? Quantes ens ha fet volar pels aires, aixecant-nos encara més el llistó? Hi ha persones que, quan la vida les posa a prova, no només resisteixen, sinó que es reinventen. Dones capaces de transformar els reptes en oportunitats, les caigudes en aprenentatges i la incertesa en esperança. Vivim temps de canvi constant, de preguntes sense resposta i de futurs que avancen massa ràpid. I potser per això necessitem més que mai veus de dones valentes, humanes i capaces de recordar-nos que la força no sempre és sorollosa. De vegades és silenciosa, persistent i profundament femenina. Avui parlem de lluita, de coratge i de la capacitat de continuar endavant, fins i tot quan tot sembla trontollar, perquè hi ha històries que no només expliquen una trajectòria professional, sinó també una manera de mirar la vida amb determinació, sensibilitat i esperança. I també volem parlar de la força femenina, d'una força que durant molts anys ha estat silenciosa, discreta o invisibilitzada, però que ha sostingut famílies, projectes, idees, revolucions personals, revolucions socials, una força capaç de combinar sensibilitat i determinació, emoció i intel·ligència, intuïció i lideratge. Avui compartirem una conversa sobre reptes, superació i futur, una conversa sobre la vida real, sobre la capacitat de reinventar-se i sobre aquelles persones que, fins i tot en els moments més difícils, decideixen continuar avançant amb dignitat, coratge i esperança. Potser aquest és el veritable poder, ser capaces de continuar avançant sense deixar que siguin les circumstàncies les que decideixin per nosaltres. D'això en volem parlar avui, de força, de perseverança, de capacitat, la capacitat humana d'arribar molt més lluny del que ens imaginàvem, fins la lluna o més enllà. Benvingudes a Fogots, el teu podcast, sense regla i sense límits.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Doncs avui conversem amb una dona que ha convertit la ciència en una manera d'entendre la vida, María Jesús Puerta Angulo. És enginyera de mines, investigadora i creadora del projecte Esperança, reconegut internacionalment per la NASA, per la seva mirada innovadora sobre el reciclatge i la sostenibilitat a l'espai. Única guanyadora, única, eh?, del Premi Internacional de Lunar Recycle Challenge, gràcies a una proposta pionera centrada en el reciclatge de residus a la Lluna. Però, oh, la lletra petita a les bases del premi vetaven els participants estrangers. Per tant, no li donen el premi econòmic per no ser americana. Ara ens ho explicarà. Però és que darrere dels premis, la tecnologia i la intel·ligència artificial, hi ha també una història profundament humana, la d'una dona que ha après a transformar la fragilitat en força, la incertesa en motor creatiu. Amb ella parlarem d'enginyeria, futur, espai, de ser dona, intel·ligència artificial, però també de la vida, de la superació i de la necessitat de no perdre mai, però mai, l'esperança, fins i tot en els moments més difícils. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals. Però totes, totes ens interessen. Amb Maxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. María Jesús Puerta, benvinguda a Fogots. Com estem?
3: Moltes gràcies. Encantada d'estar aquí i d'acompanyar-te.
1: Escolta, del fons de la Terra a la Lluna. Sembla un llibre de Tintín, no?
3: Sí, sí.
1: De la Tierra a la Luna?
3: Podria ser, podria ser.
1: Explica'ns, bueno, què és el projecte Esperança?
3: Doncs res, primer és un projecte de vida. És un projecte que jo vaig fer, me'n vaig presentar per un tema personal. Vinc d'una enfermetat i era una miqueta dir, ell, als nens sobretot, a la meva família, dir que la cosa no acabava i que anava a lluitar. I, bueno, era una miqueta demostrar, no?, que es poden fer coses des de casa i sola. I és un projecte tecnològic, innovador, de residus i de la Lluna.
1: Quants projectes es van presentar? Perquè tu vas guanyar el únic internacional.
3: Sí.
1: Quants projectes es van presentar? Recordem que aquest premi és per la NASA. Vull dir que no és Moc de Paf, que diuen els meus fills, no? és la gran mare,
3: sí,
1: de la part de l'Agència Espacial Europea. Sí. És la Big Mama de les...
3: Efectivament. Doncs es van presentar 1.200 projectes i 80 països. Uh-huh. I, bueno, la NASA va estimar que jo era l'única guanyadora internacional pel meu projecte Esperança.
1: Tu des de casa, cal dir que tu no tenies un organisme darrere,
3: no,
1: ni una universitat, ni una empresa que t'apuï, res.
3: Res. Jo em vaig presentar sola, per això et deia, no? Ara, si vols, t'explico una miqueta com, sí, va, sí, ser tot. Però sí, ho vaig fer sola i des de casa. Es podien formar teams. Teams, perquè, bueno, les bases eren complicades, eren complexes, i jo entenia que fer un projecte suficientment bo requeria de treball. Però també vaig trucar a la NASA, vaig dir, però es pot fer aquest team sola? I em van dir que sí, i em vaig presentar sola. No sola per res, sinó perquè, bueno, jo porto els meus horaris, una miqueta friqui amb aquest temps, estic pensant, rumiant, potser a les 2 de la matinada estem fent coses, i pensava que no podia anar amb un partner, perquè això seria complicat, no? Després vas veure que es van presentar projectes amb empreses. O sigui, n'hi ha startups que es creen només per això, no? Però això ho vaig veure després, quan vaig guanyar, no? I vaig dir, uau...
1: Escolta, i en les bases no posava en cap moment, o no el vas veure, diguéssim, que si guanyaves però no eres americana, no podies tenir el premi?
3: Sí que ho posava.
1: Sí. Posava però en lletra petita?
3: No, era el mateix tipus de lletra. Ah. El que passa que, anem a veure, jo em vaig presentar per això, vinc d'una enfermetat, vinc d'un càncer de mama, i quan passa una miqueta la tormenta, que veig una miqueta ja a la llum, casualitats de la vida, vaig veure això en un diari, amb el meu home, no? La NASA busca projectes innovadores per al reciclatge lunar, i vaig pensar, ostres, potser em presento. També perquè vaig tenir una conversa amb els nens, jo he fet, entremig de tota la tormenta, que és la enfermetat, un màster d'IA, i vaig veure que ells havien de pujar amb aquest tren, que no havíem de mirar cap a un altre cantó, i vinc d'una generació que sempre hem intentat anticipar-nos, no? La meva mare m'ho tenia sempre, el tren passa una vegada i tota la vida a l'estació, no? I vaig pensar que aquest era un tren que s'havia de pujar, i jo me'n vaig pujar, i vaig veure que això era un món amb moltes possibilitats, que això no acaba amb la ChatGPT, no? I quan vaig veure aquesta notícia, em presento i li diré als nens, no? Com una miqueta de, espavilar-vos, mira, mama farà això, i em presentarà un concurs de la NASA. I ells, vale, mama. Van passar una miqueta de mi, va dir, la mama està més rara. Però,
1: ui, la mama des de la malaltia, ja veuràs.
3: Sí, però jo vaig mirar les bases, vaig veure que, bueno, 50 pàgines de bases, i no vaig mirar el tema del premi perquè no pensava guanyar, no entrava en el meu propòsit, no pensava fer un projecte tan bo, o perquè la NASA estimés que això era l'únic guanyador. Jo pensava fer un projecte bo, i el meu tenia una, com una llosa, per a veure si ara em diu que això no és bo com per ser acceptat. Aquesta era la meva pressió. I em vaig focalitzar a la part tècnica, no? La part tècnica que jo, ostres, que no diguin ara que no, perquè jo els vaig dir als nens, ho vaig publicar a les redes, a LinkedIn, escolta, em presentaré un tema, un challenge de la NASA i a veure què fan. I aquesta era la meva llosa, no? I era com una... que ho tenia jo per veure que la NASA no digués que no, no?
1: Uh-huh.
3: I no vaig mirar com es cobrava ni res, perquè és que no pensava guanyar. La sorpresa, clar, va ser quan després va trucar a la NASA i em va dir que era l'única guanyadora, i això jo flipava, diu, no pot ser, no donava crèdit, ni jo ni la meva família.
1: Com és aquesta trucada?
3: És molt fort.
1: Hola, buena, soy la NASA.
3: Sí, bueno, no així, però gairebé, no? A veure, jo quan vaig presentar el projecte i em van dir que estava acceptat, jo per mi ja havia guanyat.
1: Vale.
3: Quan la senyora de la NASA ho vaig rebre, no sé què, i que això tirava cap endavant, que eren 200 jutges que miraven el projecte, dic, bueno, ja està. I els nens els dic, mama, ha fet el projecte, i l'ho han acceptat. Vale, mama, passaven de mi, no? Però la NASA va començar a trucar-me, no? A demanar-me papers, que si falta un seguro, no sé què, que cosa més rara. Però, clar, jo què sé, són americans, van a un altre rotllo.
1: Un altre ritme.
3: Jo deia que sí a tot, perquè dic, a veure si ara diuen que no, i que falta això, i que no està acceptat, i que cap a fora, no? I a tot deia que sí, no? El Pino Puente, pues el Pino Puente, no? Però començaven a demanar coses, però no vaig pensar, fixa't, podia dir que sí, però no. Van pensar, que raros. I pensava, per un concurs, un seguro. Ostres, però bueno, jo els hi vaig donar tot el que van demanar. I sí que el dia del premi, que entrenaven els guanyadors, em van dir si em podia connectar amb un directe. Que pesaos. Bueno, vale. Dic, bueno, jo què sé. Tampoc tenia ni idea quanta gent s'havia presentat, perquè la NASA fa com directes intermitjos, com per veure si com ho portes i anar fent els sitos, i jo no vaig connectar ningú, perquè pensava que jo tenia clar el que faria i no. I no tenia ni idea de l'alcance ni res. I aquí va ser la sorpresa, no? Quan em vaig connectar, estava fent la truita de patates, que sempre ho dic als fills, mama, què fas? I jo, no, que la NASA ha llamado, i pa què? I jo, no sé, no sé. I era tot molt Almodóvar. I quan vam escoltar que deia l'única guanyadora internacional, Esperanza Tarragona, no donaven crèdit, no pot ser. La meva filla deia, no, no, ara diran tots. I jo, ah, sí, segur, espera a veure què diuen, no? I ja quan, no, fan com el resum, els guanyadors internacionals, els guanyadors americans,
1: uh-huh,
3: i els internacionals, perquè anem com els Oscars. Jo no ho sabia, això tampoc ho posava a les bases, eh? O sigui, és com que ells participen pel seu cantó, com pel·lícula americana, uh-huh, i pel·lícula internacional.
1: I tu la mejor pel·lícula
3: internacional. I jo la pel·lícula internacional, sí, la única.
1: O sigui, que ets la nostra Almodóvar,
3: sí, total,
1: de torn.
3: Sí, bueno, soc una miqueta Almodóvar, també. Però sí, sí, això tal qual. I va ser una sorpresa, va ser una sorpresa. Sí que en aquell moment vam pensar, ostres, n'hi havia premi. N'hi havia premi perquè el titular d'on jo vaig veure això de la notícia, ho vaig veure al diari, posava la NASA a buscar projectes innovadors, però posava el premi, $1,000,000. I en aquell moment, quan guanyem, dic guanyem perquè per mi l'equip era la meva família i jo, vam pensar, ostres, havia premi. I sí que vam, no? I en aquell moment va ser quan jo vaig mirar les bases i ho posava clarament, no era letra petita ni més petita. Yeah. No, jo he d'estar agraïda a la NASA perquè, bueno, podien haver dit Espanya, Tarragona, Catalunya, això què és, no? I no, han sigut, bueno, han dit que aquest era el... I jo no puc més que estar agraïda. La resta, bueno, ho posava les bases i les regles del juego.
1: Per tant, seguint aquestes regles del joc, tu pots optar a la segona fase? Pregunta.
3: Clar, jo em vaig presentar a la primera fase. La primera fase era un digital twin, com un bessó digital. Uh-huh. Si vols, després explico una miqueta, 5 cèntims, des de què va el projecte. Jo només era una cosa personal, dir als nens, que es poden fer coses. Que
1: la mama no...
3: Que has de renunciar a plataformes i no diré quina i no sé què, i això va a base de treball i d'esforç, no? I que a vegades el premi no és guanyar. Que jo, per mi, quan l'Anna va dir que estava acceptat, ja havia guanyat. Oh, l'altre ha vingut després. Però, clar, aquesta és la primera fase. I quan guanyes, dius, te vines arriba i dius, ostres, que n'hi ha una segona, que jo vull. I el repte. I la gent es va interessar, després de fer jo molt de soroll, es va interessar pel projecte, explicar, i que t'ajudo, i esponsos, i de tot. I dius, espereu-vos, a veure quina és la segona fase. I la segona fase era un prototipo. Un prototipo era desenvolupar això que jo havia fet amb un digital twin, no? Uh-huh. Que era, doncs, un model entrenat a mi i que

0: intentar ser l'exemple pels fills, ser la seva influencer, i no era anar a fer contractes amb empreses i començar a llegir la lletra petita, que i llavors vaig renunciar a participar en aquesta segona fase, encara que vaig trucar a la NASA i vaig dir, com pot ser això? I em van dir, no et preocupis, jo et presento a aquestes empreses, no? Però no he participat, ja he acabat aquesta segona fase, bueno, he acabat per poder apuntar-me, sí, i estic fent altres coses per la NASA també, en aquest cas per Mart, sí, amb un altre projecte que ja sé que no cobraré perquè jo he mirat a les bases.
1: Tampoc?
0: No, la NASA té aquestes, té aquestes rules i són d'ells i jugues o no jugues, no? Jo no ho veig com a, jo ho veig com una oportunitat per treballar, per provar-te, per posar-te a prova, per demostrar-te a ti mateixa
1: que pots i que
0: es poden
1: capaç
0: fer coses i que fas aquí i que fas soroll. I ara no diré que aniré a guanyar, però sí que faré un projecte suficientment bo perquè la NASA hi parli, no? I,
1: per
0: i
1: tant, aquest, de la Lluna a Mart, no?
0: De la Lluna a Mart. Bueno, no he estat a de distància, però de fet aquestes missions Artemis són com el laboratori per anar a Mart, no? I són com una estació en base, no? I ara la NASA té un altre projecte que no té res a veure, però sí, també és enginyeria, i és fer el menú per 15 astronautes, no? I tu diràs, bueno, per això ja ve de cuina. No, això té res a veure, té molt a veure amb el projecte que jo vaig fer, que és de residus i d'aprofitar el material que tenim allà, el regolito, i és una cosa molt semblant.
1: El regolito, explica'ns, és pols?
0: És pols, són minerals que estan micronitzats, són molt petits, i, bueno, és com si fos la sorra de la platja, són minerals que tenen característiques, no? El projecte de la Lluna que jo vaig guanyar era una miqueta, què fem amb els residus que hi faran quan estiguin allí les missions, no això que han anat ara, que no han baixat, sinó com, bueno, quan estiguin allà i plantin allí una planta i estiguin temps, què fem amb aquests residus, no? Clar, potser tu pots pensar, bueno, pues mira, contenedor amarillo, marrón i pa abajo, no?
1: Aquest podria ser... Albert Vidre i...
0: Sí, no. Aquest podria ser un projecte i aquest... Potser jo pensava, dius, faig això, em diran que això no és per la NASA, això no és broma, no? I jo per això em vaig conscienciar molt a intentar fer un projecte diferent, no? I el que vaig pensar és, bueno, tot el que passi s'ha de fer allà. Jo no he anat mai a la Lluna, ara tenim informació d'aquestes missions Artemis que han estat, però no tenia massa informació i vaig començar a aprendre, no, soc enginyera de mines, no aeroespacial, vaig començar a tenir informació i vaig veure, bueno, la NASA deia les rules, les normes, que baixar un quilo de brossa costava $50,000. I ens deien 4.500 quilos, o sigui, si multipliques, dius, ostres, el que faci s'ha de fer allà.
1: Exacte.
0: I pensant en l'economia circular que tenim aquí a la Terra, i pensant que els minerals tenen propietats, soc enginyera de mines, estava a la meva zona de confort. Llavors vaig trucar a la NASA i vaig dir, escolta, les missions Apollo, aquelles que van anar, potser tenim dades de quan van anar, van baixar una buseta, jo vaig pensar, vaig pensar una buseta, han anat a un laboratori, i tenim dades d'aquests minerals. I efectivament, vaig demanar accés i em van dir que sí. I amb tot això vaig entrenar un model d'IA, un Random Forest, que fa simulacions, i a partir d'aquí intentar veure l'economia circular. La idea era, entra la brossa, la faig una barreja amb els minerals, que ja sé els que són d'allà, tinc aquesta informació, i una miqueta crear subproductes per aprofitar i que el residu sigui zero o gairebé zero, no? I entren 4.500 i surten 50. La resta s'aprofita allà.
1: Vale.
0: Com ara formigó lunar, que és el que la gent ha posat a tot arreu, surt el formigó lunar de la Lluna, és aprofitant la brossa, que li podem donar un altre ús, amb l'economia circular i amb els minerals que tenen propietats, no?
1: Per tant, vull dir, no només per la construcció, no només
0: sinó
1: també per l'alimentació, entenc que...
0: Bueno, amb aquestes coses ja el projecte de Marte alguna cosa tindrà res a veure, i amb els minerals sobretot.
1: Vale.
0: No diré perquè estic en ple. Amb el procés aquest ara mateix, que s'entrega properament.
1: Per tant, realment el que has après és que a l'espai també ens pot donar lliçons de què fer amb els nostres residus terrestres.
0: Totalment, i moltes de les coses. L'espai és com tenir les condicions més dolentes, no? Més límit que siguin. I llavors és un laboratori de la Terra. Això no té... Però això que la gent em pregunta, això ho podríem fer a la Terra? I tant. El que he de canviar és el paràmetre d'entrada, les condicions, òbviament, que tenim a la Lluna, que són diferents a la Terra, els minerals serien... Això funcionaria molt bé, aquest model que jo he ficat, en jocs on tenim per ficar una planta mòbil, jocs extrems, no? Que és difícil de reciclar, que és difícil de portar la brossa a un altre lloc i intentar aprofitar.
1: A l'Antàrtida o...
0: Sí, a llocs que siguin, això estaria molt bé, sí. Funcionaria segurament bé.
1: Escolta'm, o sigui, el càncer, tornant una mica, a intentar donar-li un...
0: Té un sentit, sí.
1: Té un sentit, no?, amb tot
0: sí,
1: això.
0: Sí.
1: Tu canvies la mirada.
0: Totalment.
1: Explica'ns això, perquè això hi ha molt

0: moltes oients que segurament, si no en càncer, amb altres malalties, o amb la mateixa sensació de que quan un arriba als 50 ha de deixar les botes penjades.
1: Clar.
0: I tu no les vas penjar.
1: No, bueno, és això que quan arribes als 50 sembla que li das la volta al jamón i ja vens de retirada, no? Jo una setmana abans de fer l'aniversari dels 50 anys, una setmana abans, amb una revisió rutinària, em van diagnosticar que tenia càncer de mama, o sigui, tal qual. Bueno, això li passa a molta gent. Al començament, pues, la gent que ha passat per això sap el que és, o sigui, és un palo. Els nens eren petits i dius, com ho puede ser a mi, no? Et converteixes una miqueta egoista, no? Perquè dius, com si no hagués gent amb la lluita, i jo sé de què va això, perquè la meva mare va morir de càncer, la meva àvia també, o sigui, sé el que és això, i potser precisament per això deia, buah, esto ahora va ser un pal, no? Però després de el luto, entre comillas, dius, ostres, he de tirar endavant, els nens són petits, jo ja no puc fer res més, estic en mans de la ciència, estic en un hospital que això sembla que ho tenen per la mà, et donen confiança, el càncer de mama, afortunadament, és un dels que està més controlat, i vaig tenir molta sort, perquè va ser diagnosticat de forma precoç, entre cometes, no? Un any després potser el resultat hauria sigut diferent, perquè jo ja em venien fent les proves cada 6 mesos,
0: control,
1: perquè
0: sí.
1: Tinc molt, és molt, quiste, molta fibra,
0: sí.
1: Sí, i qualsevol nòdulo sembla que és i després no és, i ja sempre cada vegada que anava allà pensava, ara m'ho diran, ara m'ho diran, i efectivament m'ho van dir, no? I comences a mirar la vida d'una altra manera. Això és com un antes i un després, no? I quan ja comences a fer el tractament i veus que, ostres, es veu amb la llum i sembla que això està controlat i que no sé què, encara que, bueno, vas amb tota la lluita. Bueno, va venir això de la IA, de no sé què. Jo sempre he sigut de molt estudiar, sempre fent coses i no sé què, perquè això que deia, no? La meva mare sempre, el tren. Tota la vida a l'estació.
0: El tren.
1: Tota la vida a l'estació. Mecanografia, taquigrafia, anglès, alemany, de tot, no? I això ho vaig veure com una oportunitat, com un món de possibilitats. O sigui, i vaig formar-me en l'àrea de l'enginyeria i veure les aplicacions, i el primer model que jo vaig fer, que ja li vaig donar de nom Esperança, va ser un model per intentar ajudar al càncer de mama, no va ser el de la NASA.
0: Què dius?
1: Que això no va tenir repercussió. No, jo vaig pensar, ostres, jo he tingut molta sort, jo he tingut un àngel de la guarda que aquí va dir, torno a fer les proves, perquè és veritat que les proves són invasives i repetir proves també té un cost econòmic, ha d'estar suportat per un indici, no? Si no, tampoc, vinga, va, repetimos, por si acaso. Això no pot ser, tampoc, no? Però vaig pensar que va tenir molta sort, no? Perquè aquella dona, perfectament amb la mama, podia dir l'any que ve, o 6 mesos. I no, va dir, i em va tenir amb un paper, durant mitja hora, que posava nódulo altamente sospechoso. Que el meu home deia, esta mujer, que poco tacto, ¿no? Porque, claro, no duro altamente sospechoso, la mente empieza a darle vueltas.
0: Sí, comences a girar.
1: Me voy a morir, aquí no sé què, els nens, que m'ho deixo tot, no sé què. I, ostres, i després no es va equivocar. I li estic totalment agraïda. I jo vaig pensar, ostres, com puc fer jo per ajudar a una persona? Dic, començo a entrenar un model d'IA per ajudar, que sigui com un segon diagnòstic, no? Que la pacient, el metge, sí, i la pacient una vegada tenim les proves, la passem per la IA i la IA diu, si coincideix, doncs repetim les proves, si no, bueno, com, a veure què podia fer.
0: Vale.
1: Bueno,
0: sí, sí.
1: I amb aquest model li vaig donar de nom Esperança. I les dades, que jo no tinc ni idea de tema de medicina, havien de venir etiquetats per un oncòleg, òbviament, no? O sigui, algú m'havia de donar accés a dades que posava càncer, no càncer, així s'entrena una IA, no? Uh-huh. Com ara aprèn un nen, no? Uh-huh. O sigui, a un nen no li dius això és un mamífer de 4 pates, sinó això és un gos i això és un gat.
0: Sí, sí.
1: I quan veu amb molts, diu, ostres, vale, això és...
0: Sí, deu ja ser el mateix.
1: Doncs la IA, salvant les distàncies, el mateix, si li fiques moltes imatges a aquest càncer, això no és càncer, al final,
0: aprèn.
1: Amb una probabilitat alta, aprèn. I jo aquestes dades, aquí a Europa és complicat accedir a dades que estiguin etiquetades, i ho vaig fer en un hospital de... Soc molt picapedra, i mentre estava en tota aquesta tormenta del càncer, vaig tenir accés a dades que estaven etiquetades, 200,000+ dades.
0: Carai.
1: Sí, i vaig entrenar un model des de casa també, no sé què, i dava probabilitats de gairebé el 90%. És a dir, ficava una altra imatge, diferent amb aquestes, i havia après correctament. Però això... Com ara l'estadística és una mostra molt localitzada, necessito més dades i això es va quedar amb un calaix, sempre pensant que hauré de fer coses per ajudar i encara estic fent coses, no? Li vaig donar de nom Esperança i es va quedar aquí i fixat coses de la vida, després lo de la NASA, que també li vaig donar de nom Esperança. Jo pica pedra amb l'esperança perquè crec que s'ha de tenir esperança a la vida.
0: Sempre.
1: Que la gent jove ha de tenir, que a vegades les coses no venen ben dades, però que a vegades dius, no, l'esperança és l'últim que se pierde. No, nosaltres ens posem al límit. No, jo no puedo, jo no sé què, això no sortirà bé. Ostres, sí, El que passa que a vegades...
0: costa.
1: Costa, i a vegades la vida et posa moments molt difícils.
0: Sí.
1: No? I pensava que això, que era... Els 50 anys van venir, va ser com un punt d'inflexió, que han passat moltes coses en 7 anys, tinc 57, fa res, un mes i alguna cosa m'han donat l'alta definitivament.
0: Jo felicitats.
1: Continuo amb aquesta esperança del càncer, continuo fent coses... continuo picant portes, i l'altra sí que ha obert com portes, no? És com ha donat visibilitat, encara que he d'anar jo, perquè...
0: Sí, va, sí, no, res et regalen, no et regalen
1: si vols,
0: res.
1: Si t'explico, però no és fàcil. No és fàcil, no? Jo vaig guanyar i vaig pensar, bueno, perquè, clar, els nens deien, bueno, que injusto, no? Com que has treballat i ara no n'hi ha premi, no? Els intentava enviar el missatge que a vegades el premi no és la recompensa econòmica, sinó altra cosa, no? Jo la NASA la tinc com hidrolatada, no? Mm-hmm. La NASA ha enviat a mi a casa... un certificat, un títol, un diploma, no? Com la guanyadora, i per mi això era impensable, no? Jo els deia als nens, sembla que es tanquen portes però s'obriran finestres, no? Mm. Una finestra s'està aquí, una finestra és poder tenir la possibilitat de contar la meva història, que qualsevol es tingui i diu, ostres, si aquesta noia des de casa ho ha fet, jo intentaré fer l'altre, un curs de no sé què que tinc a mitges, o no sé què, o aniré a fer una revisió, perquè fa ja 3 anys que no vaig, no?
0: Això estaria molt bé, sí.
1: Això és... jo em quedo amb això, no? I amb la possibilitat de somiar, que tinc 57 anys... Ahir em deia la meva filla, mamà, ja estàs cerca de los 60. Jo, ostres, nena...
0: Me quedan 3?
1: Però i què? I què?
0: No, no...
1: Jo tinc ganes de somiar, estic fent coses, continuo fent coses. I, bueno, la vida no acaba.
0: Bueno, potser la vulnerabilitat t'ha fet més forta.
1: Jo ho tinc clar que sí. La tormenta, no?
0: La tempesta perfecta t'ha fet més forta.
1: Jo tinc clar que és això, no? Que a vegades ha de passar alguna cosa si no estàs en una zona de confort, no? Que sembla que la cosa no va conmigo. Això, no? L'egoisme, que quan et dona el diagnòstic, per què a mi? Si estan als hospitals plens de gent. El que passa que a vegades ens sublimem que no estem sols a la vida, no? I n'hi ha més gent que ho està passant malament i a vegades et toca a tu per dir, espavila. O no, o et toca perquè toca i has de lluitar amb això i no passa res.
0: Escolta, què has après de tu mateixa amb tot això que no sabies?
1: Jo he guanyat confiança. La meva filla a vegades em diu, mama, vas un poc de sobrar, eh? Sí. Els nens a vegades et posen al lloc, eh?
0: I et vagin, perquè et
1: vagin. S'escolta, perquè ara amb això de Mart, i diu, vaig a Mart, i diu, guanyaràs? Això no ho diré. Perquè no soc tonta, perquè quan fas un compromís d'aquest amb la família no es pot després... No, jo vaig a intentar-ho i que m'acceptin el projecte. Però sí que vaig a fer un projecte que es parli. Da igual si guanyo o no, que es parli. Ja faré jo després perquè es vegi, no? Si no guanyo. Però si no, perquè ho acceptin.
0: Però els perdona, és que...
1: I a mi això, he guanyat confiança, el que et deia. Ella diu, vas de sobrar. No, jo confio en les meves possibilitats.
0: Clar que sí. És que,
1: si no ho faig jo, qui ho farà?
0: Exacte.
1: Qui ho farà?
0: Però jo ara confio molt en tu.
1: Sí?
0: Sí, les nostres lluïns també.
1: M'escoltes.
0: T'escolto.
1: Que guai.
0: Escolta'm, i amb tots aquests projectes, què es farà de tot això? La NASA ho farà?
1: Clar, la gent em pregunta, què guanyes amb això? Res. O sigui, jo no tinc un
0: contracte...
1: No es poden fer. Jo no tinc un contracte milionari darrere de tot això que dic, escolta, no. El projecte de la NASA no estava protegit. O sigui, no perquè no ho posaven les bases, vol dir que jo amb aquest projecte pugui fer el que vulgui.
0: Vale.
1: Sí que s'han interessat empreses, no per fer, no per la Lluna, sinó per fer coses semblants a terra aquí,
0: vale.
1: I col·laboro amb elles, i bueno, estem fent coses. Però és que a vegades, clar, la gent diu, per què has de protegir, has de fer una patente, no sé què, perquè això és complicat i això val molts calés, no? Sempre poso el mateix exemple, no? En alguna beguda, que no direm aquí, no farem anunci, no? Que és molt coneguda i que dius, ostres, i que posa l'etiqueta als ingredients, fes-ho, a veure si surt igual. No. Jo, si ara faria el mateix projecte, el mateix model, si començo a entrenar-ho de nou, sortiria diferent. O sigui, que això, prova-ho i enviar-ho si ho fas, no? No tinc por d'això, jo confio en... I que amb això surtin en oportunitats, jo soc freelance i em dedico a això i assessoro empreses i són aquestes finestres que s'obren després de fer alguna cosa que, bueno, que fa soroll, no?
0: Escolta, què és el que ha de fer encara una dona científica com tu que als homes no els hi cal en el món científic? És a dir, hem de picar més fort...
1: Sí, a vegades sí. Bueno, primer, jo no soc científica, soc enginyera.
0: Bueno, enginyera, no? Clar, tècnica, digue-li tècnica.
1: Sí,
0: bueno,
1: soc una persona... Sí, efectivament, soc una persona que, encara que jo soc de pensar que has d'anar de ciències i també has de passar coses de lletres, eh? O sigui, ara ens trobem un moment apassionant, que hi ha molta informació, estem consumint informació constantment i els perfils que més són perfils multidisciplinars.
0: Sí.
1: O sigui, ja no podem estar... No, és que jo soc enginyer de mines i aquí no me muevo. No, o sigui, jo he anat a les a fer un projecte a la NASA que ha fet soroll i no sóc enginyer aeroespacial. Escolta, que si segurament que ho faria millor, o no. Són perfils ara...
0: Obrim els perfils.
1: Obrim, i hem d'obrir mires. I amb el gènere, també. Això va de persones, això no va de gènere. Vale? No ens podem limitar ni amb l'edat ni amb el gènere. O sigui, no... Jo què he de demostrar? Jo vinc d'una professió que és molt masculina, no?
0: Bàsicament, sí.
1: I bàsicament, a la mineria, fonamentalment, jo no he tingut mai que tu, perquè ets dona, potser perquè potser estic amb un staff que ja comences a dalt i potser és més fàcil, no? Però és veritat que jo crec que això ve de persones, això va de persones, i va d'empenta, de querer lluitar,
0: de voler estar allà i lluitar i
1: sí,
0: per atar.
1: Sí, no que perquè, bueno, perquè una dona has de demostrar... No, jo el projecte Esperança, i encara que la NASA té moltes rules, moltes normes, no té una norma per gènere, com no pot ser d'altra manera, i aquí no es presenten persones, sinó teams que es dona un equip. O sigui, no ha guanyat Maria Jesús Puerta, ha guanyat Esperança.
0: Vale?
1: I darrere això, i això està molt bé. Així han de ser els projectes i va de persones, no?
0: Escolta, quin error cometem quan intentem atreure les nenes cap a una carrera tècnica? Perquè algun error...
1: Jo no sé per què, perquè fixa't, jo quan vaig començar a fer enginyeria no n'hi havia jornades de portes obertes, jo vaig anar perquè on van les meves amigues aquí? Doncs jo l'altre, sempre som una miqueta fri, no? Tu què faràs? De no sé què, no sé quant, dret? Doncs jo a l'altre cantó, no? No havia aquesta informació que tenim ara, però sí que és veritat, i aquesta paritat no s'ha aproximat. És veritat que a les carreres d'enginyeria, i algunes més que altres, no sé per què motiu, i he fet conferències, jo sóc alumni de la UPC, i hem fet coses, i què passa perquè no arriben les dones? Potser els referents. Jo no sóc un referent perquè vinc de volta ja, no? Però potser la gent jove que està així que haurien de fer soroll i dir, escolta, que a lo millor associem determinades carreres a gèneres, no? I això no hauria de ser així. Això ja et dic, no sé per què, no sabria explicar, però és veritat que aquesta paritat no s'equipara, no? L'altre dia del rector no sé si estava un 20%, no arriba al 30%, no?
0: I ha crescut, eh?
1: Sí, ha crescut. Quan jo al meu moment sembla que hi havia una altra companya i la resta eren homes, no? Haurien de tenir visibilitat o donar visibilitat, normalitzar-ho.
0: Tu has dit que no ets un referent, però jo crec que
1: home, jo vinc de volta ja.
0: Bueno,
1: ja ho han dit de volta, que no sóc una influencer que a la gent jove miri a mi. No
0: ets un influencer. Clar. I no saps com m'alegro de que no ho siguis, però sí que ets una influència positiva i sí que ets una imatge. Si alguna nena ens està veient, ens està escoltant ara i diu, mira aquesta senyora des de casa seva,
1: sí.
0: Té dos fills, ha tingut un càncer i la dona se li hau la manta a la cabeça.
1: Clar.
0: I...
1: Clar. Però això...
0: Sí que ets una...
1: Clar, amb això sí que m'agradaria, perquè la gent vegi, escolta, que això no és promocionat, que a mi no m'ha pagat ningú,
0: no.
1: Que no vinc de cap, vinc altruistament, i enviar una miqueta el missatge, que sóc de que em poden tocar, em poden trucar, cridar... I això passa. O sigui, s'ha fet des de casa, des d'un ordinador, que l'havia de ficar perquè hielo i tot aquí...
0: Perquè no se t'escalfés amb els càlculs.
1: Sí, perquè estava allà que no podia, no sé què. Una passada. El meu home deia, però això que és un centre de càlcul o què? O sigui, una passada. Però és veritat que han anat passant coses i jo, encara que passaven dient, semblava que es tancava una porta, mirava cap a l'altre cantó. De fet, vaig guanyar el premi i els hi vaig dir als nens, bueno, ara vindrà la recompensa, que és la gent parlarà d'això, es parlarà del projecte d'Esperança, no tot és un tema econòmic. I ells, vale, mama. I el dia següent no va cridar ningú, no va trucar ningú, i això no va tenir cap visibilitat. Si estem aquí és perquè jo vaig anar darrere als medis, vaig anar a cridar, escolta, no sé què. O sigui, es tancaven portes i jo anava... Això és el que ha de fer la gent. Això no serà fàcil, no aniràs al primer lloc i ja, venga, bingo. No, això va de treball, i a vegades el treball té la recompensa al començament, i a vegades no, a vegades al final. I a vegades no té recompensa. No passa res. I a vegades no és el camí. Direm, és que sembla... Tenim aquest concepte de que és un fracàs no obtenir resultats. I això no. Això també forma part del camí. ¿Vale? I hem de quedar-nos amb això. Si jo no hagués guanyat, seria el mateix. Exactament el mateix. Ho hagués intentat i hagués presentat. Fiques, el límit que baix era que m'acceptin el projecte. No era guanyar. No puc. Perquè, clar, els fills diran, bueno, si no guanyes, això és un fracàs. Perquè estem mentalitzats amb això. Ara podria dir, vaig a Mart i vaig a guanyar. Però no puc dir perquè la gent associa fracàs a no guanyar.
0: Sí, és
1: veritat. I ara he de ser comedida i he de dir, vaig a presentar-me, però jo interiorment dic, vaig a por ell. ¿Vale?
0: És una mica aquesta, no?
1: La idea de la confessió,
0: no? Que volies donar-li als teus fills treballeu, que la civada guanyareu.
1: Efectivament. I no passa res si no guanyeu a la primera ni a la segona. L'èxit és intentar ser la millor versió teva, no mirar sempre al costat. Jo els hi deia als nens, no? La meva filla jugava a tenis, i sempre em miraven amb qui tocava, que no sé què, els punts que tenia. Deia, és que això no va. Hay sitio para todos. Hem de mirar de ser la millor versió. He perdut, no passa res. El dia següent torno a apuntar-me. I el dia següent també. Aquest l'èxit. Si no, estem abocats a sempre estar amargats, no? Perquè, clar, l'èxit no arriba, i arriba amb uns quants. Vale?
0: Sí. Escolta, què pensa ara la Maria Jesús quan veu la lluna?
1: Fixa't, ara, bueno, ja veig coses de la NASA, veig coses dels Artemis i no sé què, i sembla com tinc il·lusió, no? Com he posat aquí un granito d'arena, no? Encara que no sé si aquest projecte els ha servit o no per continuar o per donar... Jo crec que sí, perquè en la segona fase ni alguna cosa del meu projecte, de la primera, com una, sí, com una pista, i dius, bueno, alguna cosa suposo, no? I fa molta il·lusió, no? Jo mai he pensat, em deien, i tu aniries a la lluna, no sé què? Ai, estem molt bé aquí a la Terra, no? Però, bueno, seria una experiència, baixant ràpid, eh? O sigui, que almenys una setmana puges i baixes, no?
0: Bueno.
1: La Mart és una altra cosa, no?
0: Això Mart és una mica més complicat.
1: Ostres, són 7 mesos i ja és una altra cosa, sí.
0: No, Mart no. Escolta, quin consell? Aquesta és la darrera pregunta i sempre la fem a totes les nostres convidades. Quin consell li donaries a la Maria Jesús dels 20 anys?
1: O sigui, jo parlo amb la meva dels 20 anys.
0: Exacte, parles amb la...
1: Sapiguem el que sé ara. Exacte. Com si fos la meva mare, o què?
0: Bueno,
1: una cosa així, no?
0: Tu,
1: algú...
0: Gran.
1: Fixa't, jo no som molt de donar consells perquè tampoc m'agrada que me'ls hi donin. Sempre els meus pares em deien el que havia de fer perquè ell s'havia passat i que no caigus. Jo crec que hem de caure nosaltres per saber, i és forma part del procés, no? El consell és no donar crèdit a el que la gent et digui, o sigui, no fer cas. Has de tenir la pròpia teva història i l'has de viure tu. I aquest és el... O sigui, tu has de marcar, has de tenir una il·lusió, has d'anar cap a ella i les coses passen, vale? I això, moltes vegades penses que no, penses que no és el camí, que estàs equivocat, i això no sé què. No, confia. La paraula és confia. Potser si faig un altre projecte, perquè encara aquest de Mart li dic Esperança, i Esperança 2, perquè si, ja, si no, clar, ja, quina esperança?
0: Ah, ja
1: la primera, la segona, la tercera, però potser un altre seria confia, no? S'ha de tenir confiança, no? I confiança en nosaltres mateixos. Si no ho tenim nosaltres, què hem de fer?
0: Déu-n'hi-do. Jo m'estaria tota la tarda...
1: Ah, jo també, m'ho passo molt bé.
0: Veus? És que és fantàstic. Venen, estan encantades, una mica ja... Hem
1: està
0: de preparar uns entrepans
1: i ja continuar,
0: es compa,
1: no?
0: Pim-pam.
1: No, està molt bé. Jo també m'ho he passat molt bé.
0: Me n'alegro.
1: És superinteressant i encantada de...
0: Doncs escolta, no sé si podem ajudar. Des d'aquí col·laborarem amb el que podrem. Dir a la gent que tenim una enginyera de mines que ens ensenya com reciclar coses a Mart i també com viure grans experiències a la Terra. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per invitar-me. Un plaer.
0: Gràcies. Doncs avui, com som així per acabar la temporada, hem decidit començar una nova col·laboració. Tenim a la Vanessa Moreno, que ens vindrà a parlar de... llibre!
2: Que bé, quina alegria, no? Hola, molt bé.
0: Omplim aquest prestatge amb tu, Vanessa. Ens fa molta il·lusió.
2: Que bé, a nosaltres també, que bé.
0: Vinga, explica'ns, què ens portes?
2: Doncs us he portat una selecció una mica variadeta. Els temes he intentat que sigui una mica, doncs, experiència femenina, perquè aquí ja veureu que hi ha molta, diguem, experiència intrínsecament femenina. Es parla de maternitat en plural, perquè no hi ha una manera única, no, de conèixer la maternitat, el postpart, doncs els avortaments espontanis, volguts, hi ha una mica de tot. També hi ha menopausa, també hi ha sexe, especialment en l'últim llibre, que el deixo pel final perquè és la gran cirereta. I res, és això, és experiència femenina, però voldria fer com una falca inicial, que encara que sigui experiència femenina, estem a 2026, això és un tema d'interès universal, i tot el que sigui coses de dones, que es deia antigament, no, això només interessa a les dones, 2026, nois i noies, això ens interessa a tot i ens interpel·la a tothom. Llavors, us he portat llibres de dones, però diguem que amb l'objectiu de que interessi a tothom, i de tots els gèneres. Hi ha poesia, hi ha còmic, hi ha novel·les,
0: vinga,
2: hi ha assaig autobiògràfic.
0: Som-hi, per qui comencem?
2: Comencem pel primer, per La Substituta, que és un còmic que a mi em va agradar moltíssim, justament el vaig vaig llegir quan jo vaig quedar embarassada i em va acompanyar durant el postpart. És un còmic de Sophie Adriansen amb dibuixos de Matú, publica Garbuix Books, i és un còmic que, això, que parla sobre el postpart, però de manera molt realista, de manera molt concreta, no? Reflexiona molt bé sobre aquest contrast entre el manual, no? Tu quan estàs embarassada llegeixes tants manuals sobre la maternitat.
0: Ui, sí.
2: I què passa, no?, quan et posen la criatura als braços, dius, se m'ha oblidat tot, no recordo res, com es feia tot això, no?
0: Tornar-lo de tot.
2: Exacte, puc tornar-ho, i sobretot això, la pregunta de com es feia això? És que no sé com alletar, no sé com... Què són aquestes clivelles? Què és aquest dolor que em fa? I sobretot el moment també aquest quan tornes a l'hospital.
0: A casa, sí.
2: Oh, que ja no tens, no?, el botó del socorro.
0: Sí.
2: I és aquest moment quan arribes a casa que dius, no sé què fer. I el que li passa a la protagonista és que li visita una substituta, que és com un revers del seu propi mirall, i aquesta substituta ho fa tot perfectament, a diferència d'ella, no? Ella es veu com incapaç, i aquesta substituta és perfecta, és meravellosa, i llavors ella veu aquest contrast de dir, no seré capaç de fer-ho, i capta molt bé les primeres setmanes de bogeria que és a l'arribar a casa després de tenir una criatura als braços.
0: Una inseguretat, no?
2: Total.
0: I que qualsevol ho fa millor que tu, que
2: total,
0: tu seràs
2: total,
0: una mare
2: total.
0: Nefasta que se t'ofegarà.
2: Exacte, exacte. Se't caurà el nen.
0: Se't caurà, el perdràs, no saps per què, però penses
2: sí,
0: que el perdràs.
2: I parla també d'aquesta cosa que és molt interessant i és molt important, l'acompanyament de les dones embarassades, de lo important que són la companyia, no? Ja no només els nostres companys, les nostres mares, els nostres germans, les nostres amigues, l'acompanyament, ja no només el procés hormonal nostre intern, sinó que la cosa externa és importantíssima perquè ens acompanyi.
0: La xarxa, les dones ens importen molt i som... Jo sóc molt fan, i aquest programa Fogots és molt fan de les xarxes, de crear i generar molta xarxa.
2: Són
0: la substituta, meravella.
2: Indispensables, sí, sí.
0: A veure...
2: Després us porto un poemari. Jo he de confessar, Charo, que jo no sóc una gran lectora de poesia, però és un gènere que intento conrear de tant en tant perquè s'ha de llegir més i més sovint. I aquest és una antologia meravellosa. És una antologia que recull gairebé 100 anys de poesia catalana que parlen justament de mort neonatal i és d'una bellesa estranya perquè... parla d'unes coses molt doloroses, però les paraules que trien són tan meravelloses, i les paraules i els poemes que tria la prologuista i l'antologuista Anna Gual són tan meravellosos que val la pena, encara que sigui un tema complicat i delicat, val la pena fer-li una ullada. La llavor, diguem, d'aquesta antologia és la pròpia antologuista, l'Anna Gual, poeta també, que durant un any pateix, malauradament, dos avortaments. I ella decideix... Òbviament, això no és cap consol, però diu, intentaré trobar alguna cosa de consol, no?, en la literatura i en la poesia, que és el gènere que ella conrea. Llavors, es va trobar, òbviament, amb un buit, no?, i va fer una tasca de recerca fins a arribar, diguem, a un nom, no?, que és Isabel Andrés Lorente. Isabel Andrés Lorente, qui era? Va morir als 4 mesos d'edat. Era la filla de Vicenç Andrés Estellés, que és el pare que, diguem... Amb el dol de la seva filla va inspirar-se per crear una sèrie de poemes meravellosos que també donen títol a l'antologia, i diguem que d'aquesta llavor l'Anna Gual el que ha intentat és recuperar tot un recull de plecs i de poemes meravellosos sobre el dol perinatal i és... Vaja, d'una bellesa aclaparadora i molt necessari. També la gràcia d'aquest llibre és que és únic en la seva espècie, no trobareu gaires més com
0: aquest. La veritat
2: és
0: que jo, que sí que he patit, malauradament, avortaments espontanis, i sembla que pensa que tu tens les hormones preparades per parir i que elles no baixen ràpidament. I tot això és un aprenentatge duríssim, i a més et sents molt sola. I la companyia que et poden fer uns versos i la coneixença d'altres dones... Mira, jo l'altre dia llegia la Maggie O'Farrell, que també va tenir una mort i avortaments. Em vaig sentir, mira que ja tinc una edat, em vaig sentir tan a prop.
2: És que d'això es tracta.
0: Tan bé, i vaig pensar, ostres, si ho hagués sabut abans.
2: Sí, sí, sí. Això, d'això es tracta, no ho curarà. El dol i el dolor no es cura, però acompanya. No?
0: Acompanya i reconforta, no? Que bonic.
2: És preciós.
0: Un amor petita. Preciós títol,
2: Els versos de l'Estellers.
0: Un amor petita.
2: Preciós, encara que sigui dolorós. I la tercera tria us porta una novel·la meravellosa de la Maggie O'Farrell, que veig que tu la coneixes perfectament, i us porto el de la mà que prenia la meva, perquè ara se n'està parlant molt de Maggie O'Farrell, com aquesta autora de Hamnet, no? Que ha fet una novel·la lliurement inspirada en la vida de Shakespeare, però és que és una autora molt prolífica, té moltíssims altres títols, i a mi aquest m'agrada particularment, la mà que prenia la meva, que és, jo segurament et diria que és dels títols menys coneguts d'ella. Maggie O'Farrell és una escriptora irlandesa i diguem que la seva obsessió són els vincles familiars. O sigui, ella no fa un altre tipus de novel·les que no parlin d'aquestes coses, no? De com es construeix i de què es nodreix una mare i una filla, un home i una dona que s'enamoren, no? els vincles fraternals, com funciona una família. I és, diguem, que la seva obsessió, i ho fa realment totes aquestes novel·les seves, giren entorn als relats familiars. I aquesta història en concret és la història de dues dones separades per, diguem, un marc temporal. Hi ha una noia jove a Londres als 150 i hi ha una altra dona jove al Londres contemporani. Estan lligats, tenen un lligam secret que no es pot confessar, que el lector ho anirà destriant a poc a poc, i llavors és una novel·la meravellosa sobre maternitat i que també no és el tema central, però retrata de manera super, super ben feta una depressió postpart. Diguem, insisteixo, no és el tema central de la novel·la, però jo poques... Vull dir, només pots parlar d'aquestes coses quan les has viscut en primera persona. I és una novel·la excel·lent per defensar-la més enllà de Hamnet, que és la novel·la que l'ha fet més coneguda.
0: Sí, perfecte. La mà que prenia la meva. Preciós el títol, també, eh? Vinga, seguim.
2: Doncs la penúltima aportació a aquesta tria literària és l'esdeveniment, que es va traduir en català. Jo us he portat l'edició que jo vaig llegir, que és l'Acontecimiento. En català ho va publicar Angle i en castellà ho va publicar Tusquets. Anir no, bueno, per mi, jo no és perquè ara m'apuntaré al tanto, però és de les meves escriptores preferides molt abans de que guanyés el Nobel l'any 2022, i és una autora, crec que és com difícil d'arribar-hi, perquè pot semblar una mica gèlida, pot semblar una mica críptica, però és una dona que el que intenta és mirar el món, no?, amb ulls crítics, i llavors el que intenta és de desfer-se de certa emoció per veure el món amb ulls clínics. I llavors parla moltes vegades d'experiències personals, com en aquesta que parla del seu avortament, que ella va quedar embarassada, quan era molt joveneta, estava estudiant, va quedar embarassada, i ella, que s'havia preparat, diguem, el seu futur, això t'ho trenca per la meitat, no? Venint de pares, com era el seu cas, venint de pares obrers, diguem que el seu futur es trenca per la meitat i decideix practicar un avortament clandestí en aquell moment. I llavors, ella està parlant, insisteixo, del seu cas personal, però està parlant d'una França molt concreta, de la França dels anys 60, de la situació de les dones en aquell moment, de la salut reproductiva de les joves, de l'accés a la informació i del desig, també. Aquesta cosa de dir, ostres, tot això m'està prohibit com a dona, però jo també desitjo el cos de l'altre, no? És un llibre que tracta tots aquests temes des de la, diguem, des de la visió del jo, però fent una visió molt àmplia. És la millor, és la jefa, i qualsevol llibre que llegiu de l'Annie Ernaux, jo crec que us encantarà.
0: Segurament.
2: És una meravella. Jo la vaig començar a llegir amb un llibre meravellós que també us recomano, que no he portat, que es
0: diu... Pura passió?
2: Pura passió és fantàstic. Però el primer que jo vaig llegir d'ella va ser No he salido de mi noche, que també farem una llista de recomanacions. És un llibre que parla sobre els últims anys de vida de l'Alzheimer de la mare.
0: I és, meravella, també.
2: És una meravella. És una, també, un llibre també que fa molta companyia.
0: Jo recomano Pura passió, també.
2: És meravellós, és meravellós, sí.
0: Annie Ernaux, la jefa, no li has dit?
2: La jefa absolutament
0: doncs,
2: a tot això.
0: Molt bé, ho teniu en castellà Tusquets i en català...
2: Angle.
0: Angle.
2: Angle Editorial.
0: Perfecte. I no, anem cap al darrer.
2: Aquest, jo crec que he deixat el millor pel final. Saps això de vegades que et passes per moments de sequia lectora, que hi ha llibres que no atrapen, llibres que dius, ostres...
0: Ai, sí.
2: A mi em va passar durant molt de temps, fins que va arribar de quatre grapes de la Miranda Julai a les meves mans. També t'he de dir que, com venia d'aquesta sequia, les primeres 30, 40, 50 pàgines costen, s'ha de fer com un petit esforç, però fent aquest petit esforç arribes, diguem, al paradís. És la història d'una noia en plena, noia, una dona, en plena crisi de mitjana edat, en plena perimenopausa, però realment, diguem que ella és com si a partir d'aquest moment no mor, sinó que reneix, s'enamora, redescobreix el cos, redescobreix el sexe amb dones, el descobreix per primera vegada, perdó, i s'enamora de manera com quan t'enamores quan tens 16 anys de nou. I és com, ostres, és una manera de descobrir el cos com per primer cop. És un llibre divertidíssim, perquè això també ho té, és una veu humorística molt fresca i molt divertida. La protagonista és torpona i ho fa tot malament, però és meravellosa. I llavors ella el que fa és... fa com un viatge, no? Intenta programar-se un viatge de punta a punta dels Estats Units, però al cap de 20 minuts es queda en un hotel, en un motel cutre de carretera, i allà, en aquell motel...
0: Descobreix el món.
2: És una novel·la divertidíssima i, vaja, recomanació absoluta i per tothom, la veritat.
0: I què et anava a dir? D'on és aquesta senyora? Americana?
2: És americana, sí. És de Nova York. I la protagonista, volgudament, no té nom. Jo crec que ja, això ja és com lectura meva, perquè jo la segueixo a Instagram, és molt curiosa aquesta autora. I jo crec que hi ha moltes coses de la protagonista que són pròpies de la pròpia autora, la Miranda July. Insisteixo que és una protagonista sense nom, perquè jo crec que la voluntat de l'autora és de dir, mira, jo han arribat als meus 50, als meus 45-50, i he descobert una nova jo, i jo crec que sí, vull dir, és un llibre divertidíssim i per regalar i per recomanar.
0: Fàcil. Doncs, escolta, sí, sí. Ara que ens hi acostem a passes agegantades, a gegantines, a l'estiu, és meravellós.
2: És molt llibre d'estiu. És molt llibre de piscina de platja, com jo dic. És d'aquests... I a més és un llibre, això, com per passar-li d'amagat a la teva amiga. És divertidíssim.
0: Saps que jo no sé llegir ni a la piscina ni a la platja? Bueno, és igual. Algun dia parlarem d'això, de la capacitat de lectura. A mi, haurien de prohibir les pales.
2: Sí.
0: En algun moment. Piscines, o fer-les en un
2: racó. Sí, piscines en silenci, no? Una mica.
0: Sí, com també el vagó del silenci que tenim al Vallès, doncs igual.
2: Jo ho compro, això, Xavi.
0: Que sí?
2: Compro.
0: Doncs des d'aquí farem una crida. Escolta, Vanessa, moltíssimes gràcies. Jo m'he quedat amb tots, em tinc moltes ganes de Jo tinc una mort petita, però també del de la Mari... Bueno, el acontecimiento...
2: Tots.
0: Potser la substituta amb un mes de resquiló, però em fa molta gràcia que sigui un còmic.
2: És molt divertit, també.
0: Fa molta gràcia, sí. Perquè això és per regalar a les joves, a les amigues...
2: Correcte.
0: No?
2: Correcte, sí. És un molt bon regal. O per això, per la persona potser que no té tant el cuquet de la lectura, un còmic sempre és una bona...
0: És una bona entrada.
2: Sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Això a les mares que tenen fills, sobretot nois, que no entren tant... El còmic és un gran què, és una porta d'accés, una porta falsa cap a la lectura.
2: Fonamental, també, sí, perquè és narrativa, també. El que passa és que és narrativa visual, amb el suport visual, però còmics endavantíssim, sempre. Sí, jo sempre en tinc a la tauleta de nit.
0: Jo a la tauleta no, però a casa sempre en tinc. Escolta, Vanessa, un plaer, benvinguda a aquest vaixell.
2: Que
0: en comptes d'enfonsar-se, tira cap amunt.
2: Que bé.
0: Amb nosaltres esperem que la trajectòria sigui... propícia.
2: Llarga vida,
0: Fogots. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, a tu, Charo.
0: Doncs fins aquí el capítol d'avui i la primera temporada de Fogots, on hem conegut dones interessants, lluitadores, sàvies, que com la nostra convidada d'avui, la Maria Jesús Puerta, ens ha donat exemple de com seguir lluitant davant de qualsevol discriminació, sigui de procedència, gènere o raça. Perquè ni la intel·ligència ni la ciència admeten aquest biaix. I hem vist que per arribar lluny s'ha de començar simplement per atrevir-te a fer el primer pas. Gràcies a totes elles per voler compartir amb nosaltres el seu temps i les seves vivències. A la doctora Valls, la doctora Freixas, a Jou López, Isona Passola, Anna Alós, Emma Ribas, Beatriz de Vicente, Big Bama Montse, Mercè Conesa, doctora Luciana Bergamazzi, Sílvia Munt i Maria Jesús Puerta. Conèixer-les ha estat un gran plaer i, sens dubte, un valuós aprenentatge. Gràcies també a Màxima Health, especialistes en dona i menopausa, que ha volgut apostar per aquest podcast. Gràcies també a les nostres col·laboradores, la Marina Enrique, la Sandra Ferrer, l'Andrea Román i la Vanessa Moreno. Totes elles ens han aportat amb generositat el seu temps i els seus coneixements. Gràcies, com no, a l'equip de Cugat Media, en Pol, en Lluís, el Juanmi i a la direcció. Gràcies, Cristina, per apostar a ulls clucs per Fogots. I com no pot ser menys, gràcies a totes les fogoses que ens seguiu. Sense vosaltres, res d'això tindria sentit. Gràcies. Ah, i us avenço que hi ha nova temporada amb més dones fogoses i sàvies per seguir aprenent de nosaltres, dones. Perquè, sabeu? La samba sigue! I com deia la Marilyn Monroe, si deixes sortir les pors, tindràs molt més espai per viure els teus somnis. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. El preu mitjà del lloguer a Rubí és de 816 euros mensuals, segons les últimes dades de l'Incasòl que s'acaben de publicar i que corresponen al primer trimestre d'aquest 2026. Els 816 euros suposen una estabilitat en comparació amb el tancament de l'any passat. Recordem que l'últim trimestre de 2025 Rubí va assolir el seu màxim històric de preu amb una mitjana de 818 euros. Malgrat aquesta davallada de poc més de 2 euros, la tendència a llarg termini continua sent clarament el i continuem en aquest màxim històric de preus. Per posar-ho en perspectiva, si mirem enrere, fa dues dècades, el 2005, el lloguer mitjà era de 506 euros, que fins i tot va caure als 476 al 2014, però des d'aleshores no ha parat de créixer fins a superar aquests 800 euros actuals. Si comparem Rubí amb les ciutats veïnes del Vallès Occidental, veiem que la nostra ciutat es manté en una franja intermèdia. Som, per exemple, més assequibles que Sabadell o Cerdanyola, però, òbviament, estem a anys llums de Sant Cugat, que continua sent la ciutat més cara de la comarca amb un lloguer mitjà de gairebé 1.500 euros mensuals. En canvi, a Badia o Montcada es paga menys que Rubí. A Rubí també es paga lleugerament menys que altres ciutats importants de l'àrea metropolitana, com poden ser, per exemple, Badalona o Vilanova. És previst que avui mateix el govern català renovi la consideració de zona tensionada per preus de l'habitatge a ciutats com Rubí, per tal de poder seguir controlant el topall dels preus màxims del lloguer. Una cosa, però, que no està evitant que la ciutat estigui en preus màxims. I atenció si sou usuaris habituals dels ferrocarrils per desplaçar-vos des de Rubí fins Barcelona, perquè Ferrocarrils ha anunciat una interrupció del servei que afectarà directament la connexió entre la nostra ciutat i el centre de la capital catalana durant l'agost. A partir del dimarts 11 i fins al diumenge 23 d'agost, la circulació de trens de la línia S1 quedarà totalment tallada entre les estacions de Gràcia i Sarrià per unes obres de renovació de la via. Aquesta actuació s'ha programat en dates de baixa demanda per minimitzar les molèsties i consistirà a instal·lar una nova via amb placa de formigó per millorar la robustesa. El trajecte entre Rubí i Sarrià tindrà els horaris habituals, però si heu d'arribar fins a Barcelona, haureu de baixar a Sarrià, agafar un bus que recorrerà la via Augusta per fer parades a les Tres Torres, la Bonanova, Muntaner i Sant Gervasi fins a acabar l'estació de Gràcia. Des d'allà podreu tornar a agafar el tren si aneu a Provença o Plaça Catalunya. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí. Quan li demanem a la tieta què fa de les seves croquetes les millors que hem tastat mai, quan la mare comparteix el secret dels fideus a la cassola o quan el pare respon als nostres interrogatoris sobre l'arròs dels diumenges, hi ha moltes possibilitats de rebre sempre la mateixa resposta. Ho hem cuinat amb amor. Ja hi som. Com es mesura l'amor en una recepta? En grams? En litres? En polsims? De quina manera fem arribar l'amor a la cassola? I si l'amor és un ingredient, pot ser de millor o de pitjor qualitat? Al final, quan les mares, les tietes, els pares parlen d'amor a la cuina, volen dir paciència, temps i dedicació. Paciència pel xup-xup, temps i diners per anar a buscar els millors ingredients i dedicació per estar pendent de la cocció i que quedi perfecta. Però si l'amor de les receptes és paciència, temps i dedicació, podríem arribar a substituir les mans de les àvies, les tietes i els pares per una intel·ligència artificial? Notem la diferència quan l'arròs l'ha cuinat la mare o el robot de cuina que té a sobre del marbre? Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postres fa tertúlia de xefs.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Saludem abans que res el xef oficial del programa, Blai Ferran. Què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal? Bé, estupendo, estupendo.
0: Tu hi poses amor quan cuines?
1: Jo hi faig la vertical.
0: Avui costarà molt fer el programa, senyors, senyores, costarà molt, perquè els tertulians, tertulianes, la tertuliana concretament, avui venen disbauxades.
1: Una mica esverats.
0: Venen esverades, venen felices, no sé per què, però venen felices.
1: Això és el temps.
0: Què tal, com estem?
2: Jo, molt bé, amb una mica de fred, però bé.
0: Fred és l'estat general d'aquest hivern horrorós que estem vivint.
2: Sí,
0: no?
2: Sí.
0: Però amb alegria?
2: Molta.
0: Molt bé.
2: Molta, perquè si no, malament a rai.
0: Tu hi poses amor quan cuines?
2: Sí.
0: I l'amor exactament que hi poses, què seria?
2: Doncs el més o menys el que has dit, paciència...
0: Sí, no?
2: Sí, és un toc. I la que a vegades no tens temps, ho fas ràpid. I d'allò, segur que et deixes algun ingredient i segur que, com que no ha fet el peu xup-xup i aquestes coses, no et surten bé. Sí.
0: Allà tenim el xef emèrit del Racó de la Sidra, el Carles Guiredo.
3: Hola, buenas tardes.
0: Carles, ¿qué tal? ¿Tú le pones amor a la cocina?
3: Yo siempre, de toda la vida.
0: ¿De toda la vida?
3: De toda la vida le he puesto el amor.
0: També. ¿Y eso, también. ¿y cómo lo medimos esto?
3: Oh, es que es eso.
0: Es que,
3: cada uno tiene su medida de amor, vamos, digo yo.
0: También estamos de acuerdo en eso. Pero en la cocina, allò, els fogons, jo he dit paciència, he dit temps, he dit dedicació...
3: Passió, sí, i que te gusta.
0: Passió.
3: Sí.
2: I que ho proves i
3: fas... Exacto.
2: I, o I dius, falta algo.
0: Sois muy tontorrones, Faltava la passió aquí ara. La veritat. Aquesta no me l'esperava. Si has sortit tu, eh?
1: Jo.
0: La culpa teva.
1: Però és que és veritat. Jo, quan cuinava al restaurant, a mi m'apassionava el què? Inventar, descobrir, fer coses noves. Tenia autèntica passió i quedàvem sol a la nit, tancat amb la ràdio, a investigar, a fer cosetes. Això era un...
2: A mi el que em passa és que cap recepta...
3: No? I a fer la vertical, no?
1: També, sí, per despejar, perquè a vegades en les 2-3 del matí que estava allí.
0: Has de fer exercici.
1: És broma.
0: Has de fer exercici.
1: Sí, també.
2: Jo, el meu problema és que mai faig els plats de la mateixa manera, la mateixa recepta. Sempre poso coses diferents perquè vas... El que dius tu, Blai, vas
0: innovant. Però no hi ha una fitxa, no hi ha una fitxa que diu allò com s'ha de fer?
1: Mira, la fitxa, en pasteleria, si ara tinguéssim el company Méndez, ens diria, s'ha de seguir. La pasteleria és molt una ciència quasi exacta. Però la cuina té aquesta sort, que admet petits canvis.
3: La cocina té una base, i a partir d'aquesta base vas tu sumant.
2: La fitxa és per la base.
0: No me hablen todos a la vez, que no s'escuchen en casa. No, sí, esteu molt esperats avui, que no ens entenen. El Jonathan, que en té 53, per cert, un petó, que no ha pogut venir avui.
1: Bueno.
0: Tenia un problema amb el frigorista i ja ha sabut de quedar atenent el seu negoci. Sí. Jo us volia plantejar com introduïm l'intel·ligència artificial en això de la restauració.
2: Sí.
3: Pues nunca habrá esa pasión que hay ahora por mucha inteligencia artificial.
0: Vale, aquí anava.
3: No.
0: Mica en mica, eh? Ja hi ha enginys, gadgets, que s'han anat incorporant a l'hostaleria com una manera d'automatitzar processos que tenen a veure amb, bàsicament, en gastar menys, no? En invertir una mica i en gastar menys. Per exemple, restaurants que no tenen carta i que tenen QRs. Allà, que s'estalvien la impressió, s'estalvien aquestes coses. Sistemes per fer la comanda sense cambrers. Si aneu a algun d'aquests restaurants que tenen pantalleta, no? I tu ja demanes què vols, ja fas la feina tu, diguem-ne. Fas la feina tu.
2: No m'agrada.
0: I ja te la porten. I directament hi ha alguns restaurants en què no tenen cambrers. O sigui, si heu vist, són restaurants asiàtics en què tenen aquells cambrers, aquells robots.
2: Aquells robots. Que t'ho porten i tot, sí. No m'agrada.
3: Pues tú imagínate todo eso metido en una cocina. Un robot,
2: No, el robot ja el tens.
3: ¿Haciendo la comida?
0: Tens no, un robot de cuina.
2: Sí, el robot de cuina ja fa molts anys que tu
3: l'estàs utilitzant. Jo hablo robot de manos, robot de pies.
2: No, però, a veure, tens un robot que si vols et fa, què vols, una crema. Et pot fer, doncs, tot el...
3: Excepte... ¿Dónde sale mejor la crema, en el robot o en el xup-xup?
2: Això és una altra cosa, això és una altra cosa. Però el robot t'ho pot fer. Jo l'altre dia vaig provar que amb el robot aquest podia bullir els fer els ous escaldats. I em vaig quedar, dic, jo.
0: I van sortir bons, escaldats?
2: Sí. Sí. Bueno, és que, a veure, si tu els poses en l'aigua, tampoc no té cap misteri, eh? No li poses amor. Sí, sí, no bota tant, potser, no? Quan el tires...
0: Bueno, és que, esclar, quan hi comencem a posar amor? Clar, escalfar l'ou no?
2: No. A lo que és la base...
0: Tu a l'ou no te l'estimes.
2: No, a veure si em surt el pollet, no?
1: Au, vinga, i això...
0: Ai, ai, que costarà avui. Vale, vale, vinga, va.
2: A lo que és la base no poses gaire amor. És després, quan vas jugant amb els ingredients. Li poses màgia. L'amor és la màgia.
0: Amor, màgia, passió...
2: Sí.
0: Sou uns romàntics, a mi us ho dic. Sou uns romàntics. És així. Quina diferència hi ha entre fer una crema i fer una crema amb el robot? És a dir, si la servissis diferent, la servissis a cegues, a un client, notaria la diferència?
2: Jo crec que no.
3: Hay quien sí y hay quien no.
2: Jo crec que no.
3: Hay quien tiene muy buen paladar y te lo acierta.
1: És difícil, eh?
2: Jo crec que no. Que
3: però
2: una crema,
3: però se
2: precisament,
3: nota,
2: no.
3: Se nota, se nota. I vosotros lo habréis notado.
1: Si són temes de xup-xup,
2: aquí pues, sí.
1: Segurament. A part de que un robot fas 2-3 reaccions, 4, i sí, quan has de fer 30 o 40 reaccions, per això que el robot...
0: Sí, però la mida...
3: És la misma, exacto.
0: La mida, sí. Això és qüestió...
2: Que fos per
0: qüestió...
2: dos o tres persones.
0: Sí, no, i és qüestió de temps.
1: Sí, sí.
0: Ara tenim aquests robots domèstics que tenim a casa, tipus això, Thermomix, perquè és el del que estem parlant,
1: sí.
0: Que estan pensats amb aquesta mida perquè a les cases hi viuen
1: quatre persones.
0: Cinc persones, sí, i estem, sí, molt torrats, sí. Val? Però si no, més o menys...
1: Que sí, estan, no? Pensats per això.
0: Però mida industrial en podries tenir.
1: Sí.
0: Si volguessis.
2: Deixa el temps.
1: A veure, jo el tinc, un Thermomix dels antics, encara el tinc, i el tinc allà en un racó, no el faig servir, i som dos a casa.
3: Clar.
1: I hi ha gent que m'ho diu, que a casa, oh, que cuinem amb, sí, el Thermomix, que ho fem tot.
3: Però això és per falta de temps, quizás.
1: Sí, però tens que estar.
2: I saps per què el faig servir?
1: Ara pita, pip, ara què he de posar? El tomàquet, vinga. Al cap d'estona, pita, què he de posar? Hòstia, doncs per això jo ho faig a la cassola directament i ja està.
2: Jo tinc el Thermomix també.
0: Tu, perquè en saps, no?
1: No, bueno, i si no en saps, que no ets cuiner, no ets cuinera, doncs, bueno, de la manera clàssica també es pot fer, també seguint, doncs, el que tu deies abans, una recepta, una estructura. Tens primer el sofregit, que la seva, tal temperatura més o menys, mm-hmm, que aquí, que allà, tal cosa, tal altra. No ho sé, jo sóc més tradicional. Ara, els robots aquests, el que sí l'utilitzava molt era per fer cremes, això sí, cremes. Emulsionava molt bé... El moment final, aquell que hi poses una miqueta de crema líquida, de nata líquida, pues, hosti, donar-hi un toc molt agradable,
3: clar,
1: molt agradable. Però, esclar, sí, per cuinar al restaurant jo penso que no cal ni parlar. No, perquè per dos, tres reaccions...
2: Jo el tinc i l'únic que el faig servir és per trinxar.
3: I per fer huevos.
2: No, és que ho vaig voler provar.
3: Això és de prova.
2: No, vaig voler provar perquè dic, no pot ser. I sí.
3: Però verdaderament hace de todo.
2: I vaig trobar quina xurrada, perquè diu el foc allà. El temps que jo utilitzo, que faig servir per fer tot això que dius. Sí. Ara pita, ara poses això. Pues...
1: Has d'estar pendent, igualment.
2: No.
1: Has d'estar pendent de la maquineta.
0: Sí, si ens imaginem la restauració, anava a dir, del 2030, no, perquè això és aquí darrere.
1: I això?
0: No.
2: 50.
3: Però va ràpido, també.
1: Sí, també corre, sí, va ràpido. Sí.
0: Anem a dir 2100 i ja ho fem gros.
3: Sí, vinga, va, no, fem... no lo veremo.
0: No, exacte. Si ens ho imaginem, us imagineu aquests robots servint... Més QRs que et portin a cartes.
2: Això sí.
1: Sí.
0: Sí, creieu, sí, que el servei a sala acabarà desapareixent?
1: Hosti, quina pena, no?
3: Pues es una pena, ¿eh? Porque el trato,
0: sí,
3: de...
0: Sí, que l'he preguntado, no estoy diciendo
3: clar,
0: que
3: clar,
0: sí,
3: clar,
0: ¿eh?
3: Sí, no.
1: Però el trazo... Jo penso...
2: Bueno, és el que les grans cadenes estan utilitzant ara.
1: Jo vull pensar que els restaurants petits encara es conservaran en plan mig tradicional, per no dir tradicional del tot. I m'agradaria que fos així, segurament que no ho veurem, perquè parlem a molts anys vista, no?
2: Sí.
1: Però que molts restaurants i molts establiments acabaran amb maquinetes, sí, segur. Sí, això...
3: Lo malo que te reducirán de ahí,
1: sí.
3: Y te reducirán de comida también, te reducirán de... Es una pena, te reducen de aquí, pero te lo aumentan en comida, en bueno, en calidad, no. Y no te lo van a hacer.
1: No.
3: Eso es lo malo.
1: En fi.
0: Clar, si us hi fixeu, aquests restaurants que no tenen carta, que tenen QR, que tenen aquests robots cambrers, van orientats a un públic molt jove.
1: Sí.
2: Sí.
0: I van orientats cada cop a una generació...
1: Que aquests d'aquí
0: uns
1: anys...
0: Que seran els que... D'aquí uns anys...
1: Ja estaran acostumats.
0: Estaran acostumats a tenir aquest tipus de...

0: en alguns ara és la cinquena gamma. I això ja és...
1: Sí, directament també, no cuinaran. També.
0: No, és que hi ha restaurants bueno, que ja no cuinen.
2: Ja no cocinen.
3: Sí.
0: Compren la cinquena gamma i els hi porten i és escalfar i posar la salsa. És que ja no cuinen. Hi ha molts restaurants així.
2: Però bueno, cocinarà una central. Sí, una central que ha de cocinar.
0: Però la central no cal que sigui el seu restaurant, sinó és una central
2: de... lo que sea.
0: Què passa? Jo he provat algun menjar així de cinquena gamma que m'ho han ofert, no? Els canelons.
1: Que te l'han ofert pel Gori.
0: Sí.
1: Sí?
2: Però nunca està a tu gusto.
0: No m'agrada. No. Tot té el mateix gust. Clar, és un gust molt artificial. Bueno, artificial. No té l'amor, la màgia, aquesta
2: gusto,
0: que estem parlant.
3: Que sí, que sí.
0: Claro. No ho té.
3: Però va cap aquí la cosa, la quinta gamma
0: sí,
3: aquesta.
0: Sí, sí, sí.
2: Però la quinta gamma era per la joventut.
0: Això sí que
2: ara
0: ho notes. Això sí que ho notes, perquè tu vas a un restaurant i demanes, i a vegades, entre tot barrejat, hi ha un
2: plato que està preparat.
0: I és que et quedes així que dius, merda, ai, perdó.
1: Sí. No, pots dir merda, no passa res.
2: Sí, sí,
1: no passa.
0: Dius, cinquena gamma. I nosaltres, que més o menys ja tenim proveïdors i ho coneixem tot això, encara et molesta més. Perquè dius, per mi no m'ho faig, no vull que m'ho facin.
3: No vull que m'ho facin.
1: Clar, a mi se m'acudia maneres d'aplicar la intel·ligència artificial. Per exemple, a l'hora d'optimitzar la gestió del magatzem.
3: Sí.
1: O sigui, si tens, tens intel·ligència artificial, que et diu això...
0: Els estocs, tot.
1: L'estoc, això et caduca...
0: Això aniria bé a mi.
1: Això et caduca tal... Sí, això aniria bé, això aniria bé a mi, que no,
3: tots,
1: no només dono de menjar cinc. Saps? Igualment, a mi això també em aniria bé.
3: Que sí.
0: Però bé, també ho has d'introduir.
1: Hi ha neveres que ja porten intel·ligència artificial i que et diuen, mira, et queda això i amb això que et queda pots fer aquest menú. Mm-hmm. Clar, a mi això em sembla...
0: Jo el dels menús sí que ho he vist. Que tu vas i dius fes-me el menú dels 5... de dilluns a divendres. I m'ho han ensenyat, eh? Un client va vindre i diu... No sé per què... Estava jo fent els menús, perquè el dissabte quan plego m'assento i organitzo més o menys. Faig un...
1: Una idea, sí, un esquema.
0: Un esquema de com vull, com aniran els plats, que després no ho trobo en el mercat, ho canvio, no? Però em diu, no sé per què et trenca estant al cap, i em va vindre el dilluns amb tot un esquema, amb dos fulls que havien els menús de dilluns a divendres.
2: L'havia hecho la inteligencia artificial.
0: Fet per intel·ligència artificial.
2: Sí. I quadrava más o menos con lo que tú...
0: No, només li va posar, fes-me el menú... amb ingredients mediterrani, de la cuina mediterrània i tradicional. I sí, sí. No veus que... A veure, la intel·ligència artificial d'on teu tota la informació? Ja la tenim tota.
3: Les dades, això
0: està... Només és contrarrestar i agafar tota aquesta informació i t'ho fa.
3: Si és per simplificar la feina...
0: Sí.
3: I en el cas de teu, per exemple, que estàs a la cuina i ets autònoma i t'has dedicat a fer el despatx, a organitzar menús, a cuinar i tot plegat, jo penso que fins aquí és interessant.
2: Sí.
3: És interessant.
2: Sí.
0: Sí.
1: No, aquesta part
0: de... Si la intel·ligència artificial és important. Ben utilitzada, sí.
3: Clar que sí.
0: Jo per això dels magatzems... Però, clar, primer has de tindre un esquema que tu puguis introduir totes aquestes dades. Mm. Cada vegada que et vingui un proveïdor, tu introduir el que t'ha arribat i tot. Perquè si no, també...
2: No sabe.
0: Si no ho fas...
2: No lo sabe.
0: I també és un temps. També és un a dir, temps, que al final, clar. No sé...
2: Però compensa, ese tiempo que has invertido lo compensas luego.
3: Después lo compensas
0: sí.
3: A la llarga. Claro.
1: Clar, la previsió de demanda, la intel·ligència artificial pot calcular l'històric de vendes. Quants menús ha fet la Chili de gener a març? Els dies que ha plogut, quanta gent ha vingut al Gori i quanta gent no, amb la previsió...
0: Bueno, sí, totes aquestes coses jo les faig, però a manual.
1: La previsió del temps d'aquest any és que plogui tants dies.
2: I el gasto, i el gasto final.
1: Doncs jo que sé, Xili, potser no cal que compris tant xai, saps? Com l'any passat, perquè durant aquests 3 mesos et vindrà menys gent de la que et va venir l'any passat, o al contrari, la gent que et vingui et vindrà més a demanar entrepans que a demanar-te menús. En general, el control de previsió de demanda...
0: Això és molt difícil, perquè tal com va la restauració, que tant avui patem com demà ens hem de dedicar a netejar els

0: armaris, perquè l'endemà dius no vindrà ningú, torna a petar. És que el que és la restauració és horrorosa. No?
1: Per això ha de ser artificial la intel·ligència.
0: Sí, artificial. Jo també em tornaria artificial al final, em quedaré allà.
1: També he trobat un estudi de la Universitat de Clemson, concretament.
2: Uau.
1: Que estudia la... No sé on deu ser Clemson, però bé. Parla en anglès, Clemson. Que estudia la intersecció de la tecnologia i l'hostaleria. És un article del Mengem Ara, que és aquest suplement del diari, que explica: hauríem de pensar no en quines feines tindran els robots a l'hostaleria o a la restauració, sinó en quines feines els consumidors permetran que les facin robots. Ell defensa la tesi que la gent va als restaurants a sentir-se connectada amb altres éssers humans. I volen trobar gent, no hi volen trobar un chatbot. Volen, doncs això, no un braç mecànic, sinó que de vegades el cambrer que et ve a servir aquell tallat o aquell caldo o aquell xuletón, potser és l'única persona amb la que parles al llarg del dia.
2: Claro, una persona agradable.
1: I vols que sigui una persona. No vols que sigui un robot, ni vols que sigui un chatbot, ni vols que sigui cap mena de cosa artificial. Que no és tant l'amor que hi posem a les coses que cuinem, no tant al plat, com que el fet d'anar a dinar, a sopar, a esmorzar fora, implica interaccions socials des de que arribes i dius aquell bon dia, des de que li dius al Fred un tallat i ell diu t'agrada llarg de cafè i tu dius sí, sisplau, i sense sucre, efectivament, t'asseus, te'l porten, te'l serveix, vas a saludar la teva dona que està allà, no? Això, aquesta part...
3: Imagina que tot això ho hagis de dir a una màquina que ho faci. I que no t'entengui. A vegades a l'Alexa li dius coses a l'Alexa a vegades i surt per petaneres.
4: Això
3: que el tracte humà jo penso que és el més important que hi ha.
0: I, per exemple, el que deies, el xuletón, i li preguntes al xuletón com està i en quin grau de maduresa està i tot això. Tu sabrà contestar aquest robot?
1: Bueno, suposo que el primer dia no, però el segon sí. Clar, al final... Una altra aplicació.
4: Si todo esto se lo introduces, claro, hoy tienes que decir esto y lo saben, o sea, es que sí, también. Sí. Hoy le dices que está bueno.
0: No cal que cuinis, perquè mira, només introduint tot això, ja em
4: diràs. Som d'una altra generació. Te pasas el tiempo introduciendo.
0: No, jo...
1: Clar, aquí hi ha dues coses. Preguntes sobre el menú. Això porta... Quin tipus de gluten cereal porta? Porta gluten? No porta gluten? Aquest
0: no, això sí que ho sabia.
1: Aquest porro és de proximitat o l'has tret de la càmera de fots 5 dies? Això... Aquestes coses, un cambrer potser no ho sap. Un chatbot segur que sí, si tu l'introdueixes.
0: Si l'introdueixes, sí, però
1: conviene.
0: Ara un cambrer no.
1: Sabrà què no ha de dir.
0: També.
1: Perquè no, no és...
0: Quants dies fa que tens el xuletón? Fa un mes.
3: Fa 30 dies que és a la nevera.
4: Te contesta, no me lo han introducido. No me lo han introducido.
0: Està ja traient verd.
4: Està un poco verde.
1: Aviam, el cas del xuletón no, però si el porro és fresc, igual és d'ahir o d'abans d'ahir...
0: Que no passa res.
1: La crema, vinga, no? O què? No ho sé,
0: És que no té cap problema. Sí. El problema està si la teva nevera no està en condicions.
1: Exacte, està fa 3 dies, però tenim una nevera...
0: I amb les seves temperatures així, el porro estarà perfecte durant una setmana.
3: Si està on té que estar, perfecte.
0: Sí.
3: I tant.
0: Sí.
1: Noteu que hi ha gent que ve al Gori, o que anava abans a la Sidra, o que anava abans al Gall, a veure-us?
4: Sí.
1: O sigui, a passar l'estona en societat.
4: Sí. I te busquen. Te busquen, que vayas a saludarlos. I venga, ui, tanto. Eso es lo que decimos.
1: Tu tens molt d'aquests, Xile?
4: Sí.
1: Quina careta de pena que posa.
0: No.
4: Pena no, il·lusió. Il·lusió.
0: Està bé.
4: Bueno, los hay pesados, ¿no? ¿No? ¿Va por ahí?
0: No,
3: pesados, n'hi ha que van a prendre el cafè, i mentre el fred el posa, vaig a veure-ho, senyora.
4: Claro.
0: Ah, ell sí.
4: Claro.
0: Em ve a veure. Tu vens a veure.
3: Ah, jo.
0: Quan vens. Sí, i tu també.
3: Jo
0: m'alegro molt.
3: I Carles què?
1: A la vegada no.
0: És que estic parlant jo.
3: Vale.
4: Ai, vale.
0: Estic tancada allà a la cuina i, clar, tothom va pel bar. Però fins a la cuina molt poca gent ve. I clar, i hem...
4: Haver posat la cocina adelante.
1: Haver-ho fet al revés.
4: Claro.
0: Sí. No, jo estic molt contenta perquè és oberta. Ah, imagina't la cuina tancada, que no et poden veure. Quin horror.
4: Dímelo,
0: jo no seria cuinera.
3: Clar, tu la tenies...
4: No arriba metido, no veia veritat, nada.
0: Ah, no, no, no, no. Jo necessito veure la gent.
3: A mi el que em feia, em molestava a vegades, no sempre, i segons d'aquí, que en ple servei, el restaurant ple, que vingués algú d'aquests que et coneixen, bum, directe a la cunyi, què feu, que deixeu de fer...
4: Sí.
3: Començava a suar, perquè em fotia nerviós.
0: Amb molta educació, ja...
1: Sí, sí, sí. Bé, però tu has de saber a quina hora pots entrar o no pots entrar.
3: Hi ha gent que no. Hi ha gent que no.
0: Ah, és que la meva cuina no entres.
3: I tu
0: entres.
3: Que la tens oberta encara més,
0: no entres,
3: clar,
0: vull dir, quedes a davant.
1: Ja, però si tu estàs amb tres olles, un cullerot, el d'això, donant ordres...
4: Te siguen.
1: No vas allà dintre a dir,
4: Te siguen,
1: Hola, fas així,
0: no,
1: ja està.
0: Sí, jo faig així, ja està. Però...
1: Pues és diferent si...
0: A veure, és com amb totes les coses. Hi ha gent que veu les coses i hi ha gent que no.
1: Sí, està clar.
0: Si no ho deixes ben clar, no...
1: No. Està claríssim.
4: Pues ves, con un robot todo esto se pierde, ves?
1: Ara posaré un tema musical. Abans m'agradaria passar per un altre tema així per sobre. No sé si us heu fixat que cada cop hi ha més restaurants amb espai de restauració. Perdó, supermercats.
3: Supermercats amb espai de restauració.
1: Tu abans anaves al Mercadona.
3: Sí. Ara hi pots anar a dinar.
1: I era un súper. Ara pots anar a dinar al Mercadona.
3: Sí.
0: Tu emportes, sí.
1: Perquè
0: cada més fet.
1: Cada cop hi ha més.
0: Al mateix moment.
4: Sitios para comer allí mismo.
0: No.
1: Sí.
0: Ara ja tenen taules.
3: Sí, supermercats.
0: Ai, això m'ho he perdut.
1: Amiga, allà hi ha taules. Hi ha microones, hi ha taula, hi ha per seure.
0: Sí, però aquí
1: són taules altes
0: molt,
1: amb la idea d'anar ràpid.
0: Aquí és per la màgia i lo bonic i lo maco del xup-xup. Ja t'ho dic jo.
1: Ni màgia ni amor.
0: Allò és Mercadona.
4: Sí, però no és lo mismo comer allí por 5 euros.
0: Clar.
1: És per 4.
4: Exacte.
0: No? Bueno, és com
3: és
0: una...
3: És per sortir del pas.
0: A veure, sí, és com una truita de patata.
3: Aquí saps que aprofito, ja està.
0: Una truita de patata feta per tu o una truita de patata del súper. Els ingredients són els mateixos, però hi ha amor o no hi ha amor.
3: Canvia.
0: Però
4: hi ha comida xup-xup, eh? Hi ha comida xup-xup.
0: Sí, però...
1: Aviam, Xili, sobre això de les truites de patates, que jo la truita de patates de Xistorra al Mercadona, a casa meva, va que vola. I et dic jo...
4: De Xistorra?
1: La de Xistorra. Ah, sí? És la que ens agrada, sí.
0: Patata i Xistorra.
1: Ostres. També et dic que jo...
0: Quan, mira, la faré un dia.
1: Quan jo arribo a casa... que són les 8:30 a la nit.
4: Ara.
1: Me canso de la vida sencera em cansa.
4: Que sí.
1: El meu marit, a mi, la truita de patates amb xistorra del Mercadona me fa una declaració d'amor cada dia. Que me diu, te soluciono el sopar. I de repente és mi mejor amiga.
0: T'entenc perfectament.
3: Que sí.
0: Jo al cap de setmana...
4: I tots els que te rodean també són tus mejores amigos, no?
0: No, però... Alguna vegada, a l'estiu, a l'agost, que és quan no tinc el restaurant i així, moltes vegades, allò que vas d'excursió i tornes...
3: I dius, ara m'he de posar a fer sopar.
0: I dius, no puedo. I fins i tot un sobe d'aquells de caldo que és horrorós, però aquell moment dius, et soluciona la vida. Però és un dia... És un dia.
1: Un dia a la setmana.
4: ¿Esos caldos no te recordaban la infància?
0: Al col·legi.
4: Sí.
0: El gust de...
4: El col·legi. Te suena a
3: l'olor. L'olor d'aquests caldos.
1: D'aquest caldo d'aquesta aigua amb sal.
0: Només has de tirar l'aigua.
3: A mi em recorda quan era petit.
0: Hi
3: va haver un any que em vaig quedar a dinar al col·legi, era molt petit,
0: sí.
3: I a vegades aquelles olors que passes per algun lloc que està bullint, això, hòstia, sóc al col·legi, tu.
0: Sí. Però jo, el que m'estàs dient no és... És perquè...
1: No, estic dient que hi ha espais de restauració.
0: És un problema de cansanci, un problema de que no ho pots fer perquè ja no et queda temps, i valoro que... Sí, el menjar del Mercadona, o estem aixecant el Mercadona, o del Condi,
1: no,
0: o el que
1: però,
0: sigui.
1: Però digue-li...
3: De qualsevol supermercat.
1: D'un supermercat. Diem el Mercadona perquè els qui més recentment han incorporat la part de taula. Sí. O sigui, fins ara tenien cada cop els mostradors de menjar per emportar, els lineals de menjar per emportar, són més llargs i tenen més oferta. Al Mercadona, al Lidl, a l'Aldi, a tots supermercats. Sí. Però sí, és cert que el Mercadona, darrerament, ja ha posat aquesta zona de... restauració, aquesta zona de que tu pots menjar, que és una zona de pícnic, al final, restauració no és, és un pícnic.
4: Una comida ràpida.
1: Perquè sí, hi ha el microones...
0: Mira, jo per cuina ràpida la faig jo, ho sento. Que he dit el d'abans, de l'agost, i que... però prefereix un pa amb tomàquet i pernil, tu.
1: Més ràpid que això no hi ha res al món.
0: Pues ja està.
1: No?
0: Sí. És que... un arròs bullit, què costa?
3: És la cosa més bona.
1: Sí, això, ja, això ja té la seva tècnica, això ja,
3: Què 10, dius?
0: 10 minuts, 15.
1: Sí, sí, 15, 10 minuts, 15, sí.
0: Sí.
1: Que ja sembla molt.
0: En aquells moments sí, però ho deixes al foc i ja està.
1: I ja està.
0: Sí. Però segur que tens per coses
3: mi,
0: a la nevera.
3: L'arròs bullit, per mi, és un dels grans recursos. Bueno, però això també és un poc
4: com...
0: Sí.
3: Arròs bullit. Quatre verdures que tinguis per allà, els hi poses, va, tindrà una mica més de sabor. Per mi és un gran recurs.
0: I trobes un bistec o d'allò, el talles a, com a la juliana, com
3: sí,
0: a la...
3: Sí, sí.
0: I ho barreges tot, està deliciós.
3: Ja tens.
0: I què, quant temps?
3: Res.
0: No, mentre el temps que de fer l'arròs ja tens tot l'ús de més fet.
1: No es tarda més, és una reacció més emocional.
0: És més, i més cansanci d'allò, però... A veure, tot aquest aliment que tu menjaràs empaquetat, vigila.
1: Clar.
0: Els estabilitzats, els, tot aquells suquillos que no saps d'on venen.
4: Azúcares.
0: Apuntapala.
1: Olis.
4: Azúcar, todo.
0: No són tan bons.
1: No. Sí, no.
4: Però claro, todo eso está pensado para gente con rapidez, rápido, comida rápida. Lo del Mercadona, por ejemplo, ¿no? No creo que vayan a comer cada día allí por lo barato que les cueste, sino...
0: Però jo tiro més per la vida saludable, eh?
4: Bueno, claro.
0: I intento...
3: Jo el que he vist en algun d'aquests supermercats que tenen el menjar així preparat, persones que allò te'ls mires i dius, aquest o aquesta viuen sols.
4: Sí.
3: I amb una careta així, i que compren el menjar preparat...
4: I perquè tu miras el carro, miras el carro...
3: Mires el carro i dius, si s'emporta només el menjar preparat per dos o tres dies, aquelles croquetes, l'arròs, la fideuà i un tros de truita patates, per dir alguna
0: cosa. Sí.
3: Per aquest tipus de persones que viuen sols, que dius, hòstia, ara he de començar a cuinar per mi. Bueno, és un gran recurs. Sabem que no és saludable el tot, no, però és un recurs, perquè mengin algo calent també.
0: Sí, perquè no li han trobat també el joc de la cuina, que jo li dic.
1: Que ho dieu amb tristor, eh?
3: No.
1: Sí.
3: Bueno, amb tristor no.
0: Amb tristor sí, perquè és que el joc de la cuina, si comencessin, és molt engrescador. Tu comences a cuinar una tonteria i així, i cada vegada segurament t'aniràs animant més a... Doncs ara m'atreveixo amb això, ara m'atreveixo amb l'altre. Sí, sí.
1: I te dona com aquella alegria.
0: Sí, quan et surt i et surt bé, buah, disfrutes. Sí.
3: Però hi ha persona que no ha entrat mai a la cuina i ara posar-s'hi segons quina edat diuen...
0: Ara m'hi posaré.
1: Vinga, va.
3: No fan com el meu pare. Que... El meu pare té 92 anys.
1: Però tu pares cuiner.
3: El meu pare feia, però que conyer. Però... També ho soc jo i no faig el que fa el meu pare. El meu pare es cuina per ell sol, dos mandonguilles, tres tallets de fricandó, es fa una fideuà, un arròs, per ell sol.
0: Vale, no la fideuà, l'arròs pues i tot
3: meu pare,
0: això.
3: Sí. Però 92 anys,
0: només. Mandonguilles perquè no se les fa, es fa una d'allò i se les guarda.
3: No, no, no, això de congelar aquestes històries no està per això, ell.
1: Ep! Senyors,
3: vinga, va, música.
1: Alegria, alegria, que era el meu peu per passar aquest tema musical que és Fam d'Alegria del grup Xiula, una banda sonora que va posar també banda sonora al Banc dels Aliments i que escoltarem ara per canviar. Després parlarem de menús del dia i tu i jo hem de parlar, aviam, de si fem el teu pare patró oficial del primer, segon i postres.

0: Txili, abans de començar em deia, això del menú no ho vam pensar, sí, ja ho vam parlar altres vegades, això del preu del menú, però és que és una enquesta anual, llavors en vam parlar fa un any i ara mirem com teniu els preus dels menús, un altre cop. És un estudi que fa Hostaleria d'Espanya en col·laboració amb Edenred, que elabora doncs, una enquesta per detectar això, l'evolució del preu del menú del dia, que descobreix doncs, el preu mitjà d'aquesta, què diríeu? El preu mitjà tot Espanya. Va, com a joc de cartes, què us semblaria? Preu mitjà, eh?
1: Mitjà?
0: De tot Espanya.
2: De tot Espanya?
1: 14, 15.
2: 15.
3: 15. Bueno, yo había subido un poquito más. 18, 19.
0: 14 amb 2 euros, amb 2. 14 amb 20.
2: No pienses aquí.
0: Has de pensar per allà fora, que és el que...
2: La resta d'Espanya.
0: 14 amb 20.
2: No, en Madrid tampoc, en ciutats no, sinó general.
0: En 1,5% més que l'any passat. Eren 14 euros fa un any quan vam parlar, ara ha pujat aquest 20 cèntims el preu mitjà. Quina diríeu que és la comunitat autònoma on el preu del menú del dia és més baix?
1: Más bajo. ¿Extremadura?
0: Sí, Andalucía. Què has dit tu?
1: Extremadura.
3: Una parte d'Andalucía.
0: Andalucía.
2: Sí, per allà.
3: Suele ser, no?
2: Galícia.
3: No.
0: Canàries. Clar, Canàries.
2: Ai, escolta, les
0: clar,
2: illes no hi
0: pensem.
2: Comunitat
0: autònoma, Canàries.
1: Claro.
0: Canàries està a 13 euros, la mitjana del menú del dia. I el més car?
2: Madrid.
3: Madrid.
0: Torneu-hi a pensar, que aquesta és fàcil.
1: Sí? Ah, Catalunya.
3: No.
2: Sí?
3: Sí.
2: Sí.
3: Hòstia.
0: Què has dit, tu?
1: Jo, Catalunya.
0: No. Ah. He dit que és el meu marit, que és l'únic, el Robert Fernández, allà als fogons,
1: vale.
0: que per línia d'ordres m'ha dit País Basc, home, País Basc, on aneu?
2: També.
0: Bueno,
2: també és que sí. No hi pensem,
1: sí,
2: amb ells, tampoc.
1: Que aquí, sí.
0: 15, molt bé, Robert, un gallifante. Pel... 15 amb 0,8, el preu mitjà, amb 80, perdó. 15 amb 80, el preu mitjà. La més baixa, la mitjana més baixa, la comunitat autònoma és Canàries, i de tot Espanya, el global d'Espanya... El preu més alt del menú del dia és del País Basc, amb 15, amb 80. Catalunya té un 15 euros amb 40.
1: Ja anàvem bé, eh?
3: Sí.
0: 15 euros amb 40. A quant està el Gori ara?
2: A 15 amb 50.
0: A 15 amb 50.
3: Sí. Pues ves bajando.
1: Baixa 10 cèntims.
2: Sí, local... ja no sé com fer-ho.
0: El teu local emèrit?
3: A 17,50.
0: A 17,50. I el teu local emèrit?
1: No sé, el gall no sé el preu que tenen el menú ara.
0: A 16,50.
1: 16 i algo, sí, vale.
0: 16,50. Clar, però gasteu més que aquests 20 cèntims que ha pujat la mitjana, no? Saps allò que fas tu? De què gasto?
1: Sí, sí,
0: i què
1: sí,
0: pujo?
1: Sí.
0: I ai, mareta
2: sí.
0: Meva?
2: Sí, sí, mareta meva.
0: Mareta meva?
2: Que de vegades
1: cantants,
2: ja no sé com fer...
3: La balança se va juntando ja.
2: Sí, sí.
3: Se va anivelando.
2: Sí. I només penses, dius, si seguim així, a pujar preus, perquè és que no pots, perquè tot el que és la matèria prima et puja. I al pujar matèria prima has de pujar.
1: I s'han de pujar quan toca, eh? Perquè jo, hòstia, no pujo, que s'enfadaran.
2: Sí,
1: a veure, tu no t'enfades
2: sí, sí.
1: Quan t'ho pugen.
2: No,
1: i
2: tu
1: si
2: vas
1: i... si aquest cop no ho puges i esperes a la pròxima, ja has perdut un pas, eh?
2: Sí, perquè
3: passat,
2: aleshores...
1: Això ens passava a
2: la pujada ho has de fer més gran. Clar,
3: no quiero notes. Subir, no quiero subir, però sí. Me subía todo lo demás. No quiero exacte. Subir, que si no la gente no vendrá, i no.
1: No es pot pensar
2: bueno,
1: així.
2: No venen els primers dies.
1: Els primers dies.
2: I després tornen.
1: Sí.
3: I sabes por qué tornan?
0: Per la màgia.
3: Exacto. Exacto. Por la magia. Les da lo mismo, ya un euro más que,
1: sí.
3: Que en el otro sitio.
0: No és la màgia, ets tu, eh?
1: Bueno, quan ho puges... És don...
2: Jo la poso. A vegades surt, a vegades no.
0: Que mona.
2: Home, és que és així, és veritat.
1: És màgica.
0: Que mona és ella.
1: Com
2: el rei.
1: Com el rei, sí, els reis són màgics, eh, que sí? Ai, Déu meu.
0: Bàsicament viviu del menú, vosaltres, sí?
2: Nosaltres, a veure, tenim moltes coses. El Gori té els esmorzars.
0: Esclar.
2: Després tenim el que són la loteria... i les màquines, i després també hi ha el menú. Hi ha tres coses, tres factors.
0: I d'aquests tres, quin és el que més us funciona?
2: El que més funciona?
1: El bar.
0: O sigui, allà on feu més caixa.
2: el bar el matí, funciona
3: clar, tienes, tienes,
0: el bar,
1: Els marges són diferents.
3: Bar,
1: sí.
3: Marge.
2: Sí, hi ha més marge i a més és que...
3: Además,
2: de molta gent.
3: Con uno solo, que es tu marido, ya tienes para todo. Pobrecito.
2: No.
3: Dios, tienes ahí.
2: No, que té, que és. A vegades la que es queda sola sóc jo, Perquè li envio els meus. Ah. I clar,
0: com els teus?
2: El meu meva pinche, a vegades dic, vés cap allà perquè
1: no pot.
2: Vés a donar-los
1: un cop de mà, no?
2: Sí, i cuino jo sola. Clar.
0: Però tu tens màgia. Exacte, mira-la com està avui. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. De què voleu parlar? Perquè clar, jo l'altra cosa que tenia era, ens queden 10 minuts de programa, 10 minutets. Llavors tenen dos temes. Hi ha els pagesos, la proximitat i l'acord del Mercosur, que jo no es veu per Mercosur, la veritat, a ningú no les tres. O anem ja directament a la recepta de la setmana, que era estofat aquesta setmana.
2: Estofat? Estofat de què?
0: Això m'ho has de dir tu.
2: Jo.
3: El típic.
0: Aviam,
2: el típic, els nostres
0: tertulians no se'n recorden, però normalment la tertúlia de xefs acaba amb una recepta o bé de producte o bé d'alguna cosa, no? I els havia proposat per WhatsApp i fa 5 minuts,
1: fem
0: probablement.
1: Fem-ne estofat.
0: L'estofat. Llavors, si us sembla, farem una recepta cada un
1: d'estofat.
2: És que la paraula
0: estofat...
2: Estofat es pot estofar.
1: Però si direm
2: cosa.
1: El mateix.
0: Clar, un estofat, sí, és,
2: un
0: estofat és un guisat de carn.
2: Sí.
0: De carn, de llegum o d'un altre menjar que es cou a foc lent en una olla o cassola tapada. S'ofega. Més que fer xup-xup, això s'ofega. L'estofat s'ofega. Si posa oli, ceba, sofregit, un ingredient, un segon ingredient, un líquid i tapes.
2: Sí.
0: I te olvides.
2: No, perquè has d'anar veient com va fent.
0: Va, quin seria el teu estofat de capçalera?
2: El de vedella.
0: El de vedella.
2: El de vedella, i agafes la vedella, li poses sal, farina...
0: Quina part de la vedella demanem pues, a la carnisseria?
2: Jo, la vedella que tingui més...
1: Que sigui melosa.
2: Sí, melosa, i que tingui graceta pel mig... com injectada de... Però no injectada de... Natural, natural. Sí, sí. Que cuidadín amb això de la carn, que cada vegada treu més aigua, i jo ja dic que deu estar... Les deuen tocar massa. Bé, el que dèiem, anàvem a l'estofat.
0: Ves.
2: La vedella, li posa sal, pebre, una miqueta de farineta, oli a la cassola i la faig una mica. Vull dir... Després li faig una triturada de ceba, all i que es vagi fent. Després, què més li poso? Li poso caldo i que faci xup-xup i tomàquet.
1: Amb el sofregit.
2: Ah, bueno, abans sí, de tirar el caldo i tot això, l'emborratxo una mica, Vull dir, li poso una mica de cunyac, vi blanc i vi ranci.
3: Al teu marit?
0: A l'Alfred, sí.
2: L'Alfred, no, pobret. A la carn. I ve una emborratxada i quan ja redueix és quan li tiro el caldo calent i el deixo allà que faci. Li tiro pèsols, després pastanaga ratllada a tacos, una mica de patata, i així que vagi fent xup-xup.
0: I això ho tindries quanta estona?
2: A veure, fent xup-xup, potser 3/4 d'hora.
0: 3/4 d'hora.
2: Vigilant, no? És que has d'anar vigilant molt perquè bé. No et quedi sense l'aigua.
0: I els que treballem amb olla ràpida, perquè no tenim 3/4 d'hora... 20 minuts, 40 minuts?
2: Jo és que no sé cuinar amb l'olla.
3: Jo
2: la olla ràpida que tu dius no sé treballar.
0: És que ets ortodoxa, tu,
2: M'agrada el xup-xup.
0: Ja.
2: Ho sento.
0: Ja, si no dic que no.
2: I la tradicional.
1: 20 minutets, no? L'olla pressió, 20 minuts.
0: A ver, Carlos, tu estofado, ¿cuál seria?
3: Jo ara, com és temporada, creo que l'haria de habas.
0: Venga, dale.
3: Estofadito de habas.
0: Ah, qué bueno.
3: Muy sencillo. Ajito. Doradito, cebolla, bien sofrita. Desgranamos las habas, incluso se pueden hacer con la, si es de proximidad,
1: sí.
3: Podríamos decir que con la vaina.
1: La vaina.
3: La sofreímos también. Bien sofrita, con la cebollita y el ajo, le echamos pimiento choricero. Mm-hmm. Sabemos lo que es el pimiento choricero.
0: Y esto te salva un día.
1: Salve, ¿eh? Salve esto, no truite.
0: Sí.
3: Pimiento choricero, caldito. En este caso, mejor que agua, un caldito de pollo o algo. No. Y cuando ya le echo el chuchu, que ya está tal, se le agregará huevo batido con un poquito de pimentón. Huevo batido, pum, pum, nada, cocer el huevo y, oye, es un estofadito riquísimo. Hòstia,
1: m'agrada aquest, tu.
2: Aquest el...
3: I molt senzill.
1: Apuntem, xili, apuntem.
2: Sí, sí, apuntem.
1: Eh que sí?
2: I botifarra negra i...
3: Sí, no
0: ell ve... troba, ell
3: si no
0: troba...
3: eres vegano...
1: Ell vol fer la sort
0: de la
1: catalana.
0: Jo
2: la catalana, amb botifarra negra,
1: bueno, ja, pernil... La cançaladeta, la costella...
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Senzillet seria...
0: Has trobat a faltar a morder.
2: La
0: xitxa. Aquí no hi ha xitxa, no, eh?
2: No, home. Clar, si és vegana, aleshores completament sense res de...
0: No, exacte, aquesta proposta...
2: És vegana.
0: És vegana i...
3: Sí,
1: és jove.
0: Bueno, vegana no és.
1: Bueno,
0: sí, hi ha ou. Perquè...
2: Ah, no, clar, sí.
3: Bueno, està el lobo...
2: No,
3: bueno,
2: si hi ha l'ou,
0: hauria de ser vegetariana si és ovo lácteo. Si és ovo lácteo. Si menges
3: ovo lácteo, exacte.
0: Eso.
2: És que no me'n recordava de l'ou.
0: Clar, si no poséssim l'ou perquè fos vegana, vegana...
1: Sense l'ou.
0: Sense l'ou, no? Una alternativa a l'ou no tindríem. Hi ha gent que fa servir aquesta farina d'arròs, no?, emulsionada.
1: És cosa més rara.
2: Ai, per què?
3: Sí, però ja...
0: Perquè fa veure que és ou. Com que per què?
1: No cal, home, mira, no cal.
0: Ja.
2: Amb el sofregit i tot que li tires, ja està.
0: No, jo per buscar una alternativa.
2: Vale, vale, a l'ou.
0: A la pobra gent vegana anava a dir, no, a la gent que amb tot el dret, sense pobre ni res, són vegans.
2: Ja, però ficar-li una farina... Per què?
0: No.
2: Farina de cigró, farina d'arròs.
0: Clar, perquè vas amb... Les truites de patates veganes es fan amb farina de cigró.
2: Sí.
0: Per imitar l'ou.
3: I com està això? Està bueno?
0: No m'he trobat en la necessitat de provar-ho, de tastar-ho. Més de truita del Mercadona que de truita sense ou.
2: Bueno, això és per donar-li més una miqueta de consistència.
0: De consistència,
2: i
0: no?
2: I una mica de proteïna per lo que és la farina de cigró, però res més, no? Seria per això.
3: Com una hamburguesa d'esses...
2: Sí, sí, sí, sí, no, està bé, està bé. És per donar-li més consistència. En lloc de posar-li maicena o farina per donar, doncs...
1: Sí, sí.
0: El teu estofat de què seria, Blai?
1: No sé, jo què sé. Va, fem una...
0: Què vols que truqui ton pare?
1: Truquem-lo a veure què està fent, eh?
2: Seria bo.
1: Déu, cana, no, que està enrogallat el pobre. Està fònic. Va, fem una costelleta de porc estofada i l'acompanyarem amb unes mongetes del ganxet. Vinga. La costella, tallada d'aus no massa grans. Una mica enfarinada, ben fregideta. La guardem. O també podem fer, si és poca quantitat, quan la costella la tens a la cassola, que la vas saltejant, i poses la ceba ben picada. I que vagi sofregint tot junt, que vagi fent.
2: Afegeixes... Això és més o menys fins a l'estofat.
1: Això seria l'estofat clàssic, sí. I afegim una mica de tomàquet ratllat, si pot ser natural, molt millor, una mica de pebre vermell dolç, deixem que acabi de fer el xup-xup al sofregit, com veus que la ceba, tomàquet, ja té aquell punt de mermelada, i la costella no l'hem tret, posem un caldo que tinguem, i per no dir aigua, però bueno, si és una mica de caldo molt millor, i que vagi fent una horeta, una horeta. Tenim les mongetes cuites a part, i a l'últim moment, quan dius aquesta costella ja és cuita, i tires les mongetes a dintre, fas una bona picada amb alls, una miqueta d'all, ametlles i avellanes, per lligar la salsa, i et podria quedar un estofadet de
2: ja
1: costella
2: està,
1: amb les mongetes... Xapó, primer, segon i postre.
0: I ja està, sí. I feliç,
1: sí?
0: I feliços... Ja està. Quin seria l'estofat més famós de tots?
1: L'estofat més famós.
2: Més famós? Què vols dir?
0: Comença amb F i acaba amb bo i accentuat en català.
3: Comença amb...
1: Fricandó.
0: El fricandó és un estofat.
2: Sí, és un estofat. Jo no l'entenc com estofat. És un fricandó i ja està.
1: Sí.
0: És un estofat.
1: És un estofat. Però igual que el goulash també seria un estofat d'una altra manera. Bueno, sí.
0: El goulash és un estofat.
1: Són estofats.
2: Sí,
1: totalment.
2: Però com que ja li posem un altre nom, doncs ja no ho entenem com estofat.
1: Sí, però ho és.
3: És que jo crec que la paraula estofat és el xuxu.
1: És el xuxu. No? Sí, i si pot ser tot estofar. Junt, tota la vegada.
2: En les llenties són estofades.
3: Exacte. Estofada.
2: Tot és estofat.
0: Doncs acabarem el programa amb un tema musical que es diu com...
1: Estofat.
0: Fricandó.
1: Ah, fricandó. Vale.
2: Ai...
0: Fricandó, que estem, vamos, que lo petamos.
2: Vaya.
0: Del Surfing Sirles, Serles, Charles... Bé, bueno, més o menys. Això, Fricandó, ens ha quedat clar el nom del grup. Mira, fem el que puguem.
4: Molt malament, eh? S'ha de dir bé.
0: El Carles Guirado, la Xilimalla, el Blai Ferran, gràcies per acompanyar-nos un dia més d'aquest primer segon i postres, un programa que fem, ja sabeu, el Blai Ferran, qui us ha parlat, la Mariona Álvarez dels Fogons, el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bé i que tingueu molt bona setmana. Adeu.
4: Adeu.
5: Però pots esperar per menjar.

del bar, vas corrents cap a casa. Escrives a la gent, per què et surt sang del nas? Sembla que per fi arribes al menjador. Per què no m'ho haig d'esperar per menjar-te?

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Un jurat popular ha condemnat a 5 anys de presó per homicidi al veí de Sant Mus que va matar d'una ganivetada un dels lladres que va assaltar casa seva per robar-li la marihuana que cultivava al garatge. La sentència considera provat que el rubinenc tenia dret a la legítima defensa, però que l'atac que va acabar amb la vida de l'intrus no va ser proporcional. Els tres lladres jutjats pel narcoassalt esquivaran la presó, ja que han rebut penes de 2 anys per tentativa de robatori amb violència i lesions, i s'ha acordat suspendre les condemnes si no tornen a delinquir. Recordem que els fets van tenir lloc la matinada de l'11 d'abril de 2021. 5 homes es van traslladar a una casa del carrer Segadors, a la urbanització de Sant Mus. La intenció era robar la droga que hi tenia dins el propietari, una plantació amb 596 plantes de marihuana. L'amo de la casa, però, era a l'interior, mirant el futbol per la tele. Un dels lladres, amb sobrepès, es va quedar fora i els altres 4 van accedir a la finca intentant reduir el propietari a cops. L'home va respondre a l'agressió i a un dels assaltants li va clavar una arma blanca al pit que li va travessar el cor, provocant-li la mort. Els dos assaltants restants, juntament amb l'home que els esperava fora, van fugir sense robar la droga. Normalment, l'homicidi es pena entre els 10 i els 15 anys, però l'eximent parcial de legítima defensa ha acabat reduint la pena a 5 anys de presó. La Fiscalia en demanava 9. Més enllà dels 5 anys, el veí de Sant Mus haurà d'indemnitzar amb 300.000 euros la família de la víctima i pagar els 4.000 euros que va costar el seu enterrament. La rubinenca Chantal Giné ha estat confirmada com una de les integrants de la selecció espanyola absoluta femenina per participar en la propera Copa del Món d'hoquei herba, que tindrà lloc del 15 al 30 d'agost de 2026. El seleccionador Carlos García Cuenca va fer pública la llista definitiva de les 20 jugadores convocades el passat dissabte, després d'una primera fase de preparació a Madrid. Giné, que actualment competeix amb el Real Club Polo Barcelona, és una de les figures més consolidades de l'equip nacional, sent una habitual de les convocatòries des de 2013. La seva experiència internacional és dilatada, havent participat als Jocs Olímpics de Rio, Tòquio i París. A més, la rubinenca va ser la capitana de l'equip que va conquerir la medalla de bronze en el darrer campionat d'Europa el 2025, on Espanya va vèncer Bèlgica a la tanda dels shootouts. Aquest mundial, el diumenge 16 d'agost, les Reds Sticks s'enfrontaran a Irlanda, el dimarts 18 d'agost a Bèlgica i el dijous 20 d'agost a Nova Zelanda. Dins de la convocatòria de 20 jugadores també hi ha altres noms de jugadores catalanes com Clara Badia, Clara Pérez o Estel Petxamé. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
0: Conxita Granger Veleta.
2: Dia d'entrada al camp de concentració:
0: camp de concentració de Ravensbrück, 2 de setembre de 1944.
2: Matrícula:
0: 62.480.
3: La història fins ara ha silenciat sistemàticament la veu de les dones. Amb aquesta sèrie volem restablir la memòria de sis lleidatanes que es van jugar la pell per lluitar contra el feixisme. Aquesta és la raó per la qual van ser detingudes i deportades a Ravensbrück. Algunes no van sobreviure. Les que sí ho van fer van prometre que explicarien al món el que havien viscut. La Conxita Granger Veleta va mantenir la seva paraula. Va compartir el seu testimoni des del Museu de la Resistència de Tolosa. No per venjança, sinó per responsabilitat, per dignitat. Perquè, com ella deia, el que no s'explica s'esborra.
4: Sentireu per primer cop en un podcast la veu de la Conxita Granger, gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anier Rieu, Noemí Riudor i l'Ignasi Ros. L'historiador Josep Calvet, cap de l'àrea de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, ens acompanya en aquesta sèrie perquè és qui més coneix la Conxita Granger. N'ha resseguit i documentat la seva vida i n'és el biògraf oficial.
3: Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia. I el nostre compromís és fer d'altaveu de la Conxita Granger Veleta, l'última supervivent catalana de Ravensbrück.

0: Capítol 1. Conxita Granger Veleta, la nebuda.
1: La història de la Conxita Granger Veleta comença a Espui, a la Vall Fosca, el 6 d'agost de 1925.
2: El pare de la Conxita, Josep Granger, havia nascut a Poligne l'any 1889 i la mare era Maria Veleta Espanyol, nascuda a Beranui el 1893, filla de Casa Antema, una casa doncs sòlida de la Vall Fosca, de la Plana de Mont-ros, on feien de fonda. El Josep Granger doncs era fuster i havia vingut a la Vall Fosca a treballar les obres de construcció de les centrals hidroelèctriques que Energia Elèctrica de Catalunya havien pres a principi dels anys 10.
1: El 1914, la companyia Energia Elèctrica de Catalunya posa en funcionament la central hidroelèctrica de Cabdella. És una obra faraònica que aprofita les aigües de l'estany Gento mitjançant un canal de 5 quilòmetres i un desnivell de 836 metres. Es construeixen també infraestructures com un funicular, carreteres, carrilets i habitatges per als treballadors.
3: La central que il·luminarà Catalunya necessita molta mà d'obra. En aquell moment, a la Vall Fosca, hi viuen unes 1.400 persones, però en fan falta 5.000 per la construcció d'aquestes infraestructures. El triple, com explica l'Eva Pariser, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella.
4: Llavors es va fer una crida a nivell de país, diguéssim. En els diaris hi havia se contratarà tantos hombres com lleguen a l'obra i doncs camions de murcians, aragonesos i tal van començar a vindre fins a la Vall Fosca.
3: I també gent de les valls veïnes, del Pallars i de l'Alta Ribagorça. Entre elles el pare de la Conxita, el Josep Granger, que es casa amb una noia de la Vall Fosca i comença a treballar a la companyia elèctrica. Gràcies a això, aconsegueix una de les cases que l'empresa cedeix als treballadors, conegudes com les cases del lot.
4: Trobant l'espai de memòria doncs, al davant, tot el que és la carcassa de la casa doncs, està intacta i l'interior doncs, també. Encara es conserven doncs, els llocs on tenien per posar la llenya i el carbó, on hi havia les gallines, tot igual doncs, que quan va viure la família Granger.
1: Enmig d'aquest rebombori a la vall, el 1925 neix la Conxita, que és la cinquena filla dels Granger Veleta. Vindran encara més fills. Quan la Conxita té prop de 2 anys, la seva mare, de nou embarassada, es posa malalta. Llavors decideixen portar la nena a viure a França amb els oncles. Així li ho va explicar la mateixa Conxita a la periodista Montserrat Llor, l'autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
5: La Conxita va ser traslladada a Tolosa de Llenguadoc a causa d'una malaltia de la seva mare. Va ser educada a França i va ser criada pels seus oncles, l'oncle Jaume i la seva esposa Elvira, concretament ells dos.
3: La memòria familiar de la Conxita ens la narren les seves nebodes, la Gaby Granger i també la Carme Rey Granger, que a més és la vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück.
6: Tenia 2 anys quan l'àvia Maria Veleta va anar a Tolosa de Llenguadoc, a casa del seu germà, l'oncle Jaume, per fer-se visitar per un metge perquè tenia problemes als ronyons.
7: I llavors a l'oncle Jaume li va dir, mira, la Conxita és petita i tu estàs malament, i ja tenia de 3 nenes. Me l'emporto jo i tu cuida't per aquest embràs.
3: L'oncle Jaume esdevindrà una figura clau en la vida de la Conxita. Us en fem 5 cèntims. En Jaume és una persona feta a si mateixa. De molt jove s'escapa de casa seva a la Vall Fosca i travessa els Pirineus per arribar a França.
7: Va marxar amb 2 pessetes i una caixa de mistos i va travessar tots els Pirineus amb 12 anys. I bueno, la família no en sabia res de res, es pensaven que era mort. Allà ell va treballar amb obres i tal, es va fer mestre constructor.
3: La família el dona per mort, però un dia es presenta per sorpresa a la fonda familiar.
7: Va, a casa seva tenien una fonda, era una casa de pagès, però feien de fonda, i ell va anar allà, però clar, havia marxat amb 12 anys i tornava pues, super ben vestit, super elegant, amb una gabardina, això sí que m'ho expliquen. Era molt alt, molt guapo, i es va seure a dinar. I llavors a l'hora de pagar li va dir a la mare, diu, sí que cobreu car al vostre fill al dinar. I bueno, clar, tu diràs, el feien mort des dels 12 anys i potser en tenia 23 o 24 quan va tornar.
3: Després de complir el servei militar, en Jaume torna a França amb la seva dona, l'Elvira Ibarz, nascuda a Mequinensa. L'Elvira ja tenia una filla d'una relació anterior, la Maria Castelló. La família s'estableix a Tolosa, on el Jaume funda una empresa de construcció.
1: I és a Tolosa on porten la Conxita que amb només 2 anyets es queda definitivament a viure amb ells. Aquesta és la veu de la Conxita.
8: J'étais restée chez mes oncles ici à Toulouse.
9: Em vaig quedar a viure amb els meus oncles, aquí a Tolosa, i la meva cosina tenia 15 anys més que jo. Per ella, jo era una nina i em va agafar molt d'afecte. Vaig créixer i vaig ser educada sempre a Tolosa, però mai vaig perdre el contacte amb els meus pares biològics. I així va anar tot.
6: Voilà. I llavors es va quedar allà. És a dir, que la tieta Conxita va començar l'escola a França. Des dels 2 anys va viure amb els oncles, que els hi deia papa i mama d'allà. Però quan van venir aquí, també deia papa i mama els d'aquí.
1: La família gaudeix d'una situació força acomodada. Viatgen sovint i fins i tot tenen cotxe. La Conxita recorda la infància a França amb felicitat, fins que aquesta bonança es trunca amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. El Jaume Veleta, l'oncle, decideix tornar a Catalunya amb l'Elvira, la Maria i la Conxita per defensar la Segona República.
2: Torna i s'encarrega de la construcció d'alguns camps d'aviació per l'exèrcit republicà. El 1937 s'estableixen a Balaguer i construeix el camp d'aviació que hi ha a la sortida de Balaguer, actualment en direcció a Corbins.
1: A Balaguer neix la segona filla de la Maria i del seu marit, el Josep Ferrer, i la Conxita es retroba amb la seva família d'origen.
7: Hi ha una anècdota, que és que la seva mare, la padrina, la va baixar a veure, perquè llavors, clar, no era la Vall Fosca, era el Nostre Senyor, havia perdut l'Espardenya, per baixar a Balaguer, cuidado, i va baixar a veure-la, i és curiós perquè pujava les escales, que es va creuar una nena, i no es va conèixer, perquè la va deixar petiteta, i li va dir, on viu el Jaume Veleta? I llavors diu, a dalt, al tercer pis. I llavors la padrina diu que va dir, ui, aquesta és la Conxita. Però clar, l'havia entregat sent 2 anyets.
1: La Conxita es torna a posar en moviment seguint l'oncle, a qui traslladen, primer a Aravell i després a Girona, a l'Argelaguer, on també hi construeix un camp d'aviació. Aquest cop, a la família se li uneixen 3 de les germanes de la Conxita, la Mercè, la Rosa i la Pepita.
3: La guerra es decanta definitivament cap al bàndol franquista i a principi de 1939 la família retorna a França.
2: I passen la frontera per Portbou al mes de febrer de 1939, com tantes i tantes milers d'espanyols que van fugir de la victòria franquista.
3: Milers de republicans, homes, dones i infants, són retinguts als camps de concentració del sud de França. El Jaume Veleta també. Les dones Veleta, en canvi, van ser repartides pel territori francès.
2: I a tota la família, l'Elvira, la Conxita, la Mercè, la Rosa, les van enviar al nord de França, al Pas de Calais. I allí van estar uns mesos, en un centre d'acollida, junt amb moltes famílies.
3: Però aviat el Jaume pot sortir del camp i la família es reagrupa. Les 3 germanes de la Conxita es queden amb uns familiars als Pirineus Orientals, mentre que l'Elvira, la Maria i la Conxita es retroben amb el Jaume a Tolosa.
1: L'1 de setembre de 1939, l'Alemanya nazi envaeix Polònia i Anglaterra i França declaren la guerra alemanya. Comença la Segona Guerra Mundial.
2: El juny de 1940, els tropes nazis també ataquen França. Després de la batalla de França, ocupen París. França queda dividida en 2 zones, la zona ocupada pels nazis i la zona sota el comandament del mariscal Pétain, la França de Vichy. I a poc a poc es va organitzant la resistència i els francesos comencen a témer a l'enemic nazi.
3: A la ciutat hi ha molta escassetat de productes i la vida és molt complicada. Per això, els Veleta decideixen traslladar-se al departament de l'Arieja l'any 1940. L'abril del 42 s'instal·len en una granja de la família, a Godàs, una zona on hi ha molts republicans i republicanes que han fugit d'Espanya, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Era un lloc de la resistència. Allà hi havia molts antics guerrillers de la República. I l'oncle Jaume, comença a formar part activa de la resistència organitzant grups de maquis a la zona de l'Arieix. Treballava a l'explotació forestal de Col de Puy a la vora de Varilles.
2: Aquestes explotacions, que es deien chantiers, funcionaven gràcies als treballadors que majoritàriament eren exiliats espanyols republicans i que eren contractats per fer aquesta tasca d'explotació forestal i, paral·lelament, formar part de la resistència, una mena de camuflatge, aquesta tasca als boscos, per després ensinistrar-se amb l'armament i preparar accions contra els nazis.
1: El novembre de 1942, els nazis ocupen la França de Vichy. Troben moltes complicitats amb francesos simpatitzants que col·laboren amb ells. I un d'aquests col·laboracionistes dona l'avís que el Jaume Veleta és un membre important de la resistència. Per sort, a través d'un amic, l'oncle Jaume s'assabenta que els nazis el busquen i fuig cap a Andorra.
8: a rechercher y son venus.
9: Van venir a buscar el meu oncle per arrestar-lo, però un amic el va avisar a temps i ell va poder escapar i refugiar-se. Perquè ell havia organitzat grups de passadors, de persones que ajudaven a travessar la frontera cap a Espanya de manera clandestina. Des que els aliats havien desembarcat a Algèria, crec que va ser el 1942, hi havia homes que travessaven la frontera per unir-se a les forces aliades. El meu oncle va fugir amb un d'aquests passadors i es va amagar a Andorra. Així es va salvar de ser detingut. Això va passar l'abril del 1943.
8: Això va ser l'abril 1943.
3: Fins aquell moment, la Conchita havia viscut aliena a la feina del seu oncle en la resistència. Però abans de marxar, l'oncle confia a la seva neboda el lloc on amaga el material per als resistents.
8: I abans de partir, mon oncle m'ha donat l'endroit...
9: Quan el meu oncle va haver de marxar a refugiar-se a Andorra, em va revelar l'amagatall d'un material destinat a la resistència. Un cop la Gestapo va deixar de rondar per casa, la resistència es va posar en contacte amb mi perquè els entregués aquell material, i ho vaig fer. Es van sorprendre que una noia tan jove hagués guardat el secret. I al cap d'un temps, quan la situació es va calmar, em van demanar si volia ajudar-los. Amb 17 anys, tot orgullosa, vaig dir que sí. I així vaig començar a col·laborar amb la resistència.
5: La Conchita, llavors, que era una jove de només 17 anys, es va fer càrrec de la situació i va començar a reorganitzar grups de la resistència

0: era una tasca molt arriscada.
1: La Nebuda. Neboda en occità. Aquest és l'àlies de la Conxita a la Resistència. Com que parla una mica de castellà, treballa d'agent de connexió i enllaç i trasllada el material que li porta un contacte de l'Estat Major.
2: Moi, je circulais en vélo.
3: Jo em movia en bicicleta, perquè en aquella època només es podia anar a peu o en bici. El portaequipatges hi portava una cistella amb fruita i verdures de temporada de la zona i a sota hi amagava el material.
2: Et dessous, je mettais le matériel.
4: Qui s'hauria imaginat que sota la fruita i la verdura del cistell d'aquella noieta s'amagaven documents, informació, missatges, però també armes, explosius i dinamita destinats als maquis resistents que s'amagaven als boscos.
1: El Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, recull alguna de les anècdotes que la mateixa Conxita explicava des del museu.
5: Su primera reacción con la dinamita es: ¿pero cómo voy a transportar dinamita en la bici si, y si explota? ¿Qué? Estoy muerta. No puedo transportar dinamita. Hasta que el jefe de su responsable le dijo: pero no, hombre, voy a explicarte cómo explota la dinamita. Entonces ella comprendió y ya, sin ninguna reserva, transportó la dinamita. Transportaba igualmente armas.
4: La Nebuda. La Conxita, amb només 17 anys, fa de gent d'enllaç. D'aquell posat innocent, que no fa aixecar cap sospita. Pedala decidida, amb una faldilla curta fins als genolls i el cistell ple d'objectes que ningú no gosaria imaginar.
5: Ella se vestía con una falda, porque de hecho que una mujer llevara pantalones era algo escandaloso en aquella época, y una falda larga sería difícil poder pedalear en una bici con ella. Entonces una falda que llegaba hasta la rodilla era más práctico, pero además tenía la ventaja de que ver la rodilla de una mujer en aquella época era algo poco frecuente y que interesaba bastante a los hombres. Entonces, bueno, ella decía que se encontró un día delante de una barrera, de un paso a nivel del tren que debía atravesar, y el agente, bueno, dice que le dijo cuatro tonterías, que ella no entendió, pero le abrió la barrera y la dejó pasar.
6: Fins i tot explica en una de les seves entrevistes que va participar una missió d'encendre unes antorxes perquè des d'un avió doncs es va tirar un aviador amb paracaigudes que després volia fugir cap a Espanya, o sigui, missions no menors.
3: I així vaig treballar. Vaig portar material durant un any, fins al maig del 1944.
1: El 24 de maig de 1944, a primera hora del matí, la milícia francesa col·laboracionista amb els nazis envolta casa seva. No són policies, són civils francesos que col·laboren amb els nazis. Tres guerrillers s'amaguen dins de la granja, entre ells el comandant del maquis, el comunista Jesús Ríos García.
3: Va haver-hi un intercanvi de trets perquè van venir a casa dels meus oncles. Hi havia dos passadors armats, perquè sovint venien a buscar provisions. Va esclatar un tiroteig. Un milicià va morir i també un cap de grup i un comandant de guerrillers. Ens van arrestar les tres, a la meva tia, la meva cosina i a mi.
1: Les entreguen directament a la Gestapo, que les condueixen a la caserna i més tard a la presó de Foix. I comencen els interrogatoris.
2: Avec de fuet, on a été...
3: Ens van apallissar amb fuets, sobretot a la meva cosina i a mi. A la meva tia no la van tocar, potser perquè era més gran o potser perquè pensaven que nosaltres, per ser joves, parlaríem. Però no ho van fer. Ens van interrogar 7 vegades, en dies diferents. La meva cosina i jo teníem l'esquena i les natges marcades pels cops de fuet i de porra.
4: Li deixen el cul negre com un fetge, però fins i tot enmig de tanta crueltat hi ha una escletxa d'humanitat.
3: La dona del director de la presó de Foix ens treia de la cel·la i el jardí ens curava les ferides amb compreses. Va ser una dona admirable.
1: Com que cap de les tres no diu ni piu, les traslladen a la presó de Sant Michel a Tolosa.
3: Quan vam arribar a la presó de Sant Michel, vam veure com tornaven les dones dels interrogatoris del pavelló femení. En veure-les, ens vam adonar que els cops de fuet que havíem patit nosaltres no eren res, comparat amb elles que havien estat brutalment torturades per la Gestapo de Tolosa.
1: A la mateixa sala que la Conxita, hi ha una noia a qui han cremat els pits amb elèctrodes. Els té completament negres. No parla, està immòbil, quieta en un racó. També veu homes i dones a qui han arrencat les ungles de les mans i dels peus. La Conxita, la Maria i l'Elvira es lliuren in extremis de ser torturades.
2: I això qui nos ha sobrat?
3: El que ens va salvar dels interrogatoris a Tolosa va ser el desembarcament dels aliats a

0: les platges de Normandia, el 6 de juny de 1944. A la presó es va escampar la por i es van afanyar per enviar-nos a Alemanya. Ens van evacuar i traslladar a la caserna de Caffarelli. Allà vam esperar la alliberació, perquè sabíem que els aliats ja havien desembarcat i teníem l'esperança que arribessin aviat per alliberar-nos.
1: Però en comptes de l'alliberament, comença la deportació als camps nazis.
0: L'1 de juliol de 1944 ens van traslladar en camions des de la caserna de Caffarelli fins a l'estació de Reinal. Allà ens esperava un tren amb vagons de bestiar i ens hi van tancar. Érem 35 dones, totes resistents de la presó de Sant Michel. Però amb nosaltres hi havia 400 homes, provinents dels camps de Vernet i de Noé, i també altres presons. Quan ens van fer pujar al tren, vam veure escrit al costat del vagó que la destinació era Romainville. Sabíem que tant Romainville com Compiègne eren punts de sortida abans de ser deportats a Alemanya. Tot i així, manteníem l'esperança que els aliats ens alliberarien i no arribaríem a Alemanya.
1: El 3 de juliol, a Trenc d'Alba, el tren inicia la marxa.

0: veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Tornem a obrir la porta a la solidaritat. Avui condueixen aquest espai solidari la Mary Expósito i la Pilar Planella, totes dues també membres, ja ho sabeu, com és habitual, de El Picat Solidari. Què tal? Com esteu? Benvingudes.
1: Bé.
2: Molt bé, bona tarda.
0: Expliqueu-nos qui és el convidat d'avui.
2: Bé, doncs avui tenim a l'Espai Solidari una veu experta i molt compromesa amb els grans reptes socials. És el Rafa Lleput. El Rafa és doctor en Economia i professor titular del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat de Lleida. Investiga també sobre temes cabdals com poden ser l'economia del treball, les desigualtats socials, la pobresa, amb un focus molt especial en la joventut. Entre les seues publicacions, n'hi destaquem dues, el llibre Anatomia de la pobresa a Catalunya, del 2014, i un altre que es treballi persones, del 2021. I, a més, és el director de Càritas Diocesana de Lleida. Per tant, benvingut, Rafa, i gràcies per acceptar la invitació.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Bueno, sembla que amb tota aquesta trajectòria, avui el tema central ens porta a parlar de desigualtat social, evidentment. I sí, és així, ens ficarem de ple en un dels temes d'actualitat, que és la immigració, i sobretot la immigració irregular. Però comencem pel principi. Què és la immigració i què vol dir això d'irregular?
3: Bueno, immigració ha existit sempre. Per tant, és una cosa que hem de tenir en compte, que no és un fenomen nou, sinó que la immigració ha existit sempre, perquè existeix el dret de les persones a buscar llocs, espais, on poder desenvolupar molt millor la seva vida, no? I aleshores és normal que les persones que viuen en països econòmicament pobres, en països econòmicament poc desenvolupats, busquin llocs on poder tenir oportunitats per poder viure una vida digna. També ho fem nosaltres, i veiem molts joves nostres que se'n van a països més avançats que els nostres perquè no troben aquí allò que busquen i, per tant, marxen, no? Per tant, això és normal. Immigració vol dir, bueno, immigració vol dir pues, que les persones busquen llocs on poder viure dignament, perquè allà on viuen no ho troben, que també és una qüestió a tenir molt en compte, no?
1: I això d'irregular, no?, que parlàvem. aquest això, és el tema calent.
3: Sí, claro, perquè què passa? Pues ens regulem molt amb la documentació i el que té documentació és una persona regular i el que no la té és una persona irregular. Menos mal que parlem d'irregular, perquè abans no fa gaire es parlava d'il·legal. I parlar de persones il·legals és quasi com un pecat. No es pot dir mai que una persona és il·legal. Ningú és il·legal. Que passa, pues, administrativament ens regulem molt pels papers i per tenir papers has de complir una sèrie de requisits i si en el territori on estàs no compleixes aquests requisits no tens la documentació i aleshores se te considera una persona irregular, el que vol dir que no tens oportunitats per a res.
1: Exactament, no? No podries dir millor, jo aquí m'havia preparat coletines, però clar, és això, no? Jo sí que vull remarcar la idea, no?, de que la seva situació pot ser il·legal per les característiques del país on s'està, però les persones no ho són, és la seva situació, perquè com tu has dit al principi, les persones tenim dret al lliure moviment. Però sí que volíem parlar de la immigració com un tema d'actualitat, perquè recentment el CIS, no?, informava que la immigració és la primera preocupació de la població espanyola. I nosaltres estem preocupades per les persones que es preocupen per la immigració, no? Valgui la redundància, perquè no és que ens preocupi especialment la seva situació, que també la podríem atendre des d'altres perspectives, sinó allò que pensen. Llavors, et convidàvem també per desmuntar tots aquests mites i per anar a conèixer una miqueteta de les dades, no? Anem a veure, no? Una de les coses que els preocupa és aquesta immigració irregular. Quin percentatge de les arribades són per vies irregulars? O dades, potser no el percentatge concret.
3: Sí, a veure, dades no s'entenen, perquè precisament quan s'és irregular vol dir que no hi ha cap mena de control, no hi ha cap mena de registre, i per tant dades no existeixen. Tot i que existeix una fundació, que es diu Fundació FOESA, creada per Càritas Espanyola, que fa informes sobre el desenvolupament social de l'estat espanyol, i també ho fa per diferents territoris, com són les comunitats autònomes. I aleshores, fa un parell d'anys, van fer una estimació que calculen que en el conjunt d'Espanya hi pot haver com a mig milió aproximadament de persones en situació irregular. Uh-huh. Val? Bueno, doncs agafem una mica aquesta referència. Estan repartits per tot l'estat espanyol, però penso que en Catalunya i en Lleida tenim un percentatge més elevat que en altres parts de l'estat espanyol. I en el cas de quanta gent, doncs, bueno, si jo t'ho dic a Càritas, per exemple, doncs a Càritas el 40% de la població que tenim és població en situació irregular. Per tant, el percentatge que tenim nosaltres és molt elevat. Ara, no representatiu de tota la societat, val? Però dintre del col·lectiu de població més vulnerable i població en situació més precària, la proporció de ciutadans irregulars és molt, molt elevat.
1: És elevat, eh? Uh-huh. Clar, amb això que tu deies ara mateix, i continuarem així donant dades, clar, el que volíem remarcar també és el que tu ja ens avançaves, no? Que no totes les persones d'origen migrat estan en situació de pobresa. Però també recentment dades que sortien de l'Eurostat ens diuen que el 49,7% dels estrangers majors d'edat que viuen a Espanya estan en situació de pobresa o d'exclusió social, ja que, no?, donen ja la resposta, ocupen els llocs de pitjor remuneració i accedeixen a poques ajudes públiques. Mm-hmm. No? Això és el que ens diuen les dades.
3: Sí, sí, sí. No, això sí, sí, eh? Hi ha una mica l'estereotip de que, pues, la població estrangera, pues, acapara la majoria d'ajudes econòmiques, i això no és cert, això és una mentira absoluta. Què passa? Pues que quan se gestionen ajudes públiques se posen una sèrie de requisits, i els requisits són aquests: població més pobra, població més vulnerable. I aleshores, quan mirem quina és aquesta població, doncs el percentatge de població estrangera és molt elevat, no? Per tant, no són ajudes destinades a població immigrant, són ajudes destinades a població en situació vulnerable, en situació de pobresa, i resulta, pues, que la població d'origen estranger, pues, és un volum molt important d'aquest col·lectiu, no? I jo m'agradaria trencar una mica aquests estereotips, no? De que, clar, és que ven aquí, se'ls dona tot. Mentira. Mentida, perquè si els donessin tot no vindrien a entitats com la nostra Càritas i com altres entitats que estan pobres fent cua a les nostres portes.
2: Mm-hmm. Clar, és que a vegades és molt fàcil associar, no?, la població en situació irregular amb població que gaudeix dels beneficis, no? I és, la gent a vegades és difícil d'entendre que no és perquè siguin irregulars, sinó perquè la seva situació, justament per ser més precària, es fa acreedors d'aquestes ajudes. Llavors, és difícil trencar aquest mite, no? Tots coneixem el cotxet que donem, sí, i tot això, no? I llavors, sí, sí, aquesta situació, trencar aquests mites és important.
3: I aleshores, quan s'hi diu, Òscar, aleshores, si se dona ajudes a la població de gent estranger, no queden diners, no queden ajudes per la població del país. Bueno, té una solució: augmentar el volum d'ajudes. És a dir, si tenim cada vegada més població pobra en conjunt, doncs també hem d'augmentar els recursos destinats a aquest tipus de població, i aleshores, entre cometes, se podrà repartir més entre tota la població vulnerable. Però si els recursos són escassos, doncs s'han de repartir en aquests casos més greus, i entre els casos més greus segurament és on se troba més població d'origen estranger.
1: Clar, és que a vegades també, bueno, no sé, ara potser jo peco, però a vegades jo em fico en la situació en la que estic en un país allunyat de la meva família, no? A mi, qui em pot donar suport és la meva família i els meus amics, no? Si trenco aquesta xarxa i arribo en un país on estic sola, què em quede, no? I a vegades em sembla com que és molt fàcil migrar, però quan amigues que, no, parlaves tu de persones universitàries que han fet aquesta que es va dir a la crisi a partir del 2008, d'aquesta fuga de cervells, no, t'expliquen, o almenys amigues que tinc jo que han fet aquesta fuga de cervells, t'expliquen que no és fàcil, i que tenir un cognom espanyol o tenir un nom espanyol també complica la vida en aquests països, no? A vegades ens costa, no? I penso que també, i acabo com amb totes les frases aquestes antiracistes, que tenim molt poca memòria històrica. Nosaltres també vam haver d'emigrar quan teníem una guerra aquí.
3: I tant.
1: I ens van acollir, on ens van acollir la majoria de vegades, no? Mm-hmm. Amèrica del Sud. Sí. I en molts altres llocs, també. Mm-hmm. Però en aquell moment de situació històrica que teníem, no podíem anar a Alemanya.
3: Mm-hmm. I si anàvem a Alemanya se trobava la població com s'està trobant ara la població estrangera que arriba aquí. És a dir, quan arribes a un país que no és el teu, comences per baix. És a dir, les oportunitats te les has de suar a base de picar pedra, no? És el problema de la immigració, que quan vas a un país que no és el teu, i ens ha passat a nosaltres i continua passant, no? Aquests joves que marxen fora, de vegades pel fet de ser estrangers també els hi costa molt, eh? A vegades ens expliquen pel·lícules, no? Però també els hi costa molt la integració i l'adaptació al territori.
1: Mm-hmm.
3: I penso que és important, no? Quan veiem població d'origen estranger, hem de pensar el per què venen aquí. I mira d'empatitzar, posar-nos al seu lloc, i en el seu lloc nosaltres què faríem, no? Que possiblement al seu lloc faríem el mateix, venir i anar cap als països més desenvolupats a trobar aquestes oportunitats de la vida. És que és normal. Aleshores, solucions. Quina solució hi ha? Pues, mira, la primera solució és ajudar al desenvolupament d'aquests països. Això és clau. És a dir, que aquestes persones no tinguin la necessitat de marxar del seu país perquè és que no tenen res amb què viure i amb què progressar. Per tant, hi ha d'haver un suport. Jo, quan se parla d'ajuda al desenvolupament dels països empobrits, a mi me fa por, perquè l'ajuda acostuma a ser sempre una ajuda condicional. Jo t'ajudo sempre quan facis el que jo te dic. I no. Si fem ajuda al desenvolupament, hem d'ajudar en el sentit de que ajudem, però que tinguin ells els seus propis criteris de desenvolupar-se. Val? Clar, això és una ajuda gratuïta? Bueno, sí, segons qui és una ajuda gratuïta, però és una ajuda humanitària i penso que és una ajuda justa, també.
1: I segons qui és una reparació històrica?
3: També. No? També, també.
1: Aquí estic parlant com molt d'història, sí, no? Però no. Sí, en realitat sí que és una reparació històrica en el sentit del colonialisme. Ara, jo, a mi quan anaves parlant, no, també em venia al cap la pregunta de que què els porta a les persones a migrar per vies irregulars, no? Per què no agafen un avió? Amb lo fàcil que és agafar un avió. Per què decideixen jugar-se la vida al mar, per exemple?
3: Bueno, motiu pel qual emigren són principalment dos. Un, econòmic. Són països pobres, la pobresa en els països menys desenvolupats econòmicament ha augmentat i, per tant, no tenen de què menjar. Per tant, emigren, no? I la segona causa que últimament està creixent molt és els conflictes i la violència que es veu en els països d'origen. És a dir, la gent fuig perquè saben que avui viuen i no saben si l'endemà podran viure. Per la violència que hi ha als carrers i pels conflictes armats que existeixen, amb la qual hi ha una inseguretat absoluta. Per això la gent també marxa, no?, per protegir-se la seva vida. En els casos dels països latinoamericans, ho dic perquè últimament a Càritas i Déu hem estat mirant, en els últims anys ha arribat molta població dels països latinoamericans, molts colombians, i ho diuen. Per què veniu? La causa principal és la inseguretat. I venen famílies senceres. És a dir, hi ha pares i mares que decideixen marxar del seu país per garantir la vida als seus fills, perquè saben que en els països en el qual estan, els seus fills corren perill. Per tant, marxen. Què faríem nosaltres al seu lloc, si poguéssim?
1: El mateix.
2: I ara que fes aquesta reflexió sobre els països sud-americans, a mi em ve el cap una pregunta. Hi ha classes dintre de la immigració irregular? És a dir, es troben en la mateixa situació, tenen les mateixes dificultats una persona que ve de Colòmbia o una que ve del Senegal o de Gàmbia? O el fet de tenir un idioma comú, una història comuna, els hi facilita a uns i als altres no? Se m'ocut, si existeix això.
3: Evidentment, l'idioma i la cultura és molt important. És a dir, la població que arriba llatinoamericana, pues, com a mínim, entén l'idioma, té més o menys la nostra cultura i inclús nosaltres també som molt més receptius a aquest tipus de població perquè ens entenem, són més o menys com nosaltres, hi ha una certa simpatia. Amb el que costa més és la població d'origen africà o d'origen asiàtic, no? Perquè no parlen el nostre idioma, els hi costa en aquest sentit la integració, tenen maneres de viure molt diferents a les nostres i aleshores això fa que tinguem més reticències, no? Després, entre la població llatinoamericana, quan arriba en famílies, generalment, no totes, però generalment tenen un contacte aquí. Per tant, veniu aquí que com a mínim tindreu una acollida. I veiem que arriben famílies i ja van a un domicili, perquè com a mínim tenen referències i aquí domicili els acull temporalment fins que un cop estan aquí aquestes famílies més o menys poden independitzar-se. No? La població que arriba sola, per exemple, principalment la població africana, la població que arriba sola és la que passa més malament, perquè arriben aquí, com qui diu, com una mal davant al terradere, i un cop estan aquí és quan busquen referències i de vegades troben suport i a vegades no troben suport. Per tant, quan mirem i trobem gent al carrer, dormen al carrer, hi ha molta població d'origen africà.
1: Demà t'era una miqueta aquesta realitat a Lleida, sobretot perquè hem parlat molt de Càritas, t'hem presentat com a director de Càritas i ens agradaria també que ens poguessis o que tinguessis aquest espai també per explicar quins serveis teniu, a quins col·lectius ateneu, i ens has donat algunes pinzellades, però que bueno, si ens pots fer 5 cèntims.
3: En principi, una persona que està empadronada en el territori, si necessita alguna ajuda, on va? Als serveis socials de l'Ajuntament, que és on toqui.
1: Uh-huh.
3: No? Aleshores, les persones que no estan empadronades o bé acudeixen als serveis socials de l'Ajuntament i pel que sigui, no, l'Ajuntament no els hi pot donar el suport que necessiten, aleshores és que quan acudeixen a entitats com les nostres. De fet, venen moltes derivacions. Els serveis socials de l'Ajuntament de Lleida i altres entitats deriven per població a la nostra entitat. Aleshores, nosaltres tenim diferents programes i aleshores aquests programes estan connectats. És a dir, tenim el programa d'acollida, que generalment el que fa és rebre aquelles famílies que necessiten la cobertura de necessitats bàsiques. Però a la vegada, quan arriba, la treballadora social, i parlo en femení perquè quasi totes són dones, la treballadora social, quan veu que aquella persona, aquella família, a més de la cobertura d'aquella necessitat bàsica, pot rebre algun suport més que des de Càritas li podem donar, aleshores és quan enllaça, no?, amb altres programes. Tenim el programa també laboral, amb la qual fem formació, fem prospecció per a facilitar que les persones que venen a la nostra entitat puguin tenir una feina. Tenim el programa d'habitatge, per tant, també hi ha la possibilitat de oferir un habitatge. En aquest sentit, estem insistint molt a l'administració a veure si ens poden cedir habitatges, perquè nosaltres habitatge que tenim, habitatge que ocupem. Hi ha habitatges, diguem-ne, d'acollida, és a dir, per homes, i habitatges per dones, però també hi ha habitatges per famílies. En tenim uns quants, però quan més tinguéssim, més famílies i més persones podríem col·locar, no? I després tenim el programa que li anomenem Fem Migratori, en el qual tenim un servei jurídic per atendre les persones d'origen estranger, doncs, que estan en situació irregular o necessiten assessorament per, bueno, ja on puc anar per rebre aquest tipus de suport, on puc anar, i aquí pues, se'ls deriva. Per tant, una persona entra sol·licitant una determinada ajuda i pot sortir doncs, amb un ventall ample d'oportunitats, no? Que és una mica l'objectiu que tenim a Càritas, no? Fer un suport el més integral possible.
1: Jo et voldria fer moltíssimes més preguntes, però ens anem quedant curtes de temps, llavors sí que m'agradaria com remarcar algunes de les idees perquè m'agradaria que quedin clares, no? Vosaltres de Càritas feu aquesta tasca tan important, ateneu aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció, perquè recordem, tu has parlat molt bé d'empadronament, però no és fàcil empadronar-te si no tens papers, no? Parlant malament. És molt fàcil si no estàs en situació administrativa regular empadronar-te. Llavors, feu tota aquesta feina d'atendre aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció i ho aconseguiu, no? I pel que estaves dient, jo sempre remarco aquí les vistes, no? Lo que nosaltres veiem que els oients no poden veure, però amb aquesta capacitat que parlaves i amb aquests ulls que se't ficaven parlant de tots els serveis, això vol dir que estan donant una resposta. I ja vaig cap a la pregunta final que li fem a totes les nostres convidades i a tots els nostres convidats. No sé avui si podràs marxar, perquè no sé si ho sentiu, però està diluviant.
3: Ens havien avisat, eh?
1: Ens havien avisat. Sí. Així ja ho sabíem i veuré perquè et poguessis quedar. Llavors, l'Espai Solidari és aquest lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real. I la nostra pregunta és: com definiries tu la solidaritat?
3: Costa molt trobar unes paraules per fer una definició, no? Jo la solidaritat l'entenc partint d'un altre concepte, que és el de la fraternitat. Jo entenc que totes les persones, tots els éssers humans, formem part del mateix col·lectiu, per igual. Homes, dones, joves, gent gran, europeus, africans, asiàtics, tots formem part del mateix grup i, per tant, això, en certa manera, ens agermana, no? Per tant, hi ha un esperit de fraternitat entre totes les persones i ho hauríem de sentir així. Aleshores, si una persona igual a nosaltres té un problema, jo me sento obligat a atendre aquest problema, no? També ens passa en el nucli familiar, no? A casa nostra, que tenim germans que tenen algun problema, el primer que fem és preocupar-nos per ell, no? Per tant, si tenim aquest esperit de fraternitat i veiem que hi ha persones que tenen dificultats, és que ha de sortir per dintre el que anomenem la solidaritat, no? L'ajudar. Hi ha una dita que a mi m'agrada molt, no? El que no vulguis per a tu, no ho vulguis pels altres. Per tant, si el que està passant el teu company, el teu amic, que sigui, a tu no t'agradaria passar-lo, doncs mira d'ajudar-lo.
1: Molt bé. Farem un recull, Sabina, de la paraula de solidaritat.
4: És que són brutals. Tots comencen com, buf, solidaritat, no sé com definir-ho, però després acaben amb unes sentències, unes frases que, mare meva, farem un recull aquí. Jo crec que per Nadal jo estic veient el recull, eh? Perquè...
2: Sí. I a més, el Rafa és una persona que no solament la defineix, sinó que la practica.
4: I la viu. I les seves paraules es nota.
2: I la practica a nivell professional i a nivell personal, perquè em consta que és una persona que realment la viu i la practica i la defensa.
3: I intentem ser coherents amb el que pensem.
2: Correcte. Que no és fàcil sempre.
4: Que no ho fa tothom. Moltíssimes gràcies. Meri, jo em sembla que pots tancar ja aquest espai solidari.
1: Tanco?
4: I tant.
1: Sí? Que és això d'anar a dir jo que malauradament l'hem de tancar, que jo em quedaria, sempre els dic a tothom, però jo em quedaria mils i mils hores parlant més. Moltes gràcies per haver vingut i per haver-nos parlat de tot això i haver desmuntat tots aquests mites que tanta falta fan avui dia.
3: A vosaltres per l'oportunitat. Gràcies.

0: David García.
1: Bona tarda. L'escalada de preus de lloguer a Rubí no sembla tenir aturador. Les últimes dades que hem conegut avui i que corresponen als primers mesos de 2026 situen el rebut mensual mitjà en 816 euros, pràcticament la mateixa quantitat que el màxim històric registrat el trimestre anterior. Uns preus, doncs, de màxims, tot i que Rubí és tècnicament zona tensionada pel cost de l'habitatge i s'aplica la regulació dels preus, que està contenint l'encariment però no revertint-lo. Justament avui, Rubí ha estat prorrogat com a zona tensionada pel cost de l'habitatge. El veí de Sant Mus, que va matar en defensa pròpia un dels lladres que van entrar a casa seva per robar-li la plantació de marihuana que tenia al garatge, haurà de passar 5 anys a presó. Ho ha decidit un jurat popular en una sentència que hem conegut avui i que reconeix el dret del rubinenc a la legítima defensa, però argumenta que la punyalada al cor que va assestar a l'assaltant va ser desproporcionada. I si ahir us explicàvem que Rodalies tallarà el servei de la R8 entre Rubí i Martorell a partir de diumenge, avui us hem d'explicar un nou tall ferroviari que ens afectarà aquest agost, i és que Ferrocarrils tallarà 2 setmanes la circulació de la S1 i la S2 entre les estacions de Sarrià i Gràcia mentre fa unes obres de millora. Avui esperem màximes de 33 graus a primera hora de la tarda, en un dia que serà més càlid que el d'ahir, tant durant les hores de sol com durant la nit. Té més detalls de la previsió del temps al nostre meteoròleg de referència, el Lluís Mi Pérez, des de la xarxa.
2: Bon dia, continua aquesta calorada a gran part del país i tot i que arran de mar o al prelitoral no es desbocaran aquestes temperatures, sí que hi haurà molta humitat i sobretot aquesta sensació de xafogó. No és tan marcada com ahir, però déu-n'hi-do, encara suarem sense fer cap mena d'esforç. Sí que en comarques interiors, també a les valls del Pirineu, aquesta tarda es mouran les temperatures entre els 36 i 40 graus, 40-41 fins i tot al tram més baix del Segre. I també amb algunes nuvolades que aniran trenyant el nas per les comarques del Pla de Lleida, de Tarragona, del Delta de l'Ebre i també al sud de Barcelona. Núvols que arribaran a deixar alguna gota de fang o alguna tempesta seca, també algun ruixat però francament aïllat a l'extrem nord del Ripollès i de l'Alta Garrotxa. Pel que fa demà, una situació encara més assolellada i més calorosa. Déu-n'hi-do, perquè durant la tarda arribarem a fregar els 42-43 graus a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
1: Els preus mitjans del lloguer a Rubí han iniciat l'any en un punt molt similar al qual van acabar 2025. Si al darrer trimestre de l'any passat la ciutat arribava al màxim històric de preus amb més de 818 euros mensuals de mitjana, els 3 primers mesos d'aquest any el registre només s'ha baixat 2 euros, 816. Si s'analitza l'evolució del mercat immobiliari a Rubí durant els darrers 10 anys, el creixement de preus ha estat gairebé ininterromput. El 2016 el preu mitjà del lloguer a la ciutat era de 537 euros, això sí, significa que en una dècada els veïns de Rubí han vist com el cost de l'arrendament s'ha incrementat en més d'un 50%. L'únic tram en què es pot veure una petita baixada sostinguda dels preus el trobem el 2021, quan va estar en vigor la regulació catalana dels lloguers, que el Tribunal Constitucional va anul·lar poc després. L'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer pot estar contenint l'encariment dels rebuts, però certament no els està fent més barats. Ho explicava fa uns mesos a Ràdio Rubí Carlos Águila, el gerent de Prourse, l'empresa municipal de l'habitatge.
3: Si mirem l'únic any que s'ha aplicat l'any sencer, és l'únic any que vam baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sense regulació han anat pujant. Sí que aquest últim any, amb la regulació estatal, s'ha temperat una mica, però aquesta situació històrica, també com comentaves abans, el preu de lloguer de Rubí és baix. Històricament sempre ha sigut dels més baixos del Vallès Occidental. Ara està a la zona mitja.
1: Tot i això, avui mateix el govern català ha aprovat la pròrroga de les zones tensionades per l'habitatge, que ja afecten 302 municipis catalans, 31 més que fins ara. No hi ha canvis per Rubí, que continua dins d'aquesta protecció especial. A la nostra zona deixen d'estar al llistat poblacions com Granollers, Mollet o el Papiol, i hi entren per primera vegada Martorell o Sant Andreu de la Barca. Sílvia Paneque, consellera de Territori, amb declaracions a 3CAT.
4: Aquesta revisió que ens permet perllongar les zones tensionades en el temps. Això ara cada any haurem de fer una revisió i veure si prorroguem o no les zones de mercat tensionat, i veiem amb les dades com, doncs, encara en moltes ciutats haurem de tenir aquesta mesura implementada. El topall té aquest efecte, no?, d'evitar el creixement exponencial que teníem abans de la declaració de zones de mercat tensionat, que era absolutament, bueno, ja s'ha vist, inassumible per les famílies.
1: En comparació amb el seu entorn immediat al Vallès Occidental, el preu mitjà del lloguer a Rubí es troba ara en una posició, podríem dir, intermèdia. D'una banda, se situen per sobre municipis com Matadepera, Sant Cugat, Sant Quirze o Sabadell, que presenten els preus més elevats de la comarca. Matadepera i Sant Cugat superen o s'apropen als 1.500 euros mensuals. Però, de l'altra banda, llogar un pis a Rubí resulta més car de mitjana que fer-ho a Terrassa, on val 755 euros, però també a Ripollet, Montcada o especialment Badia, tots ells més barats que Rubí. Al conjunt de Catalunya, els preus mitjans de la nostra ciutat són més cars que els de Lleida, Reus, Manresa, Tarragona, Santa Coloma o Sant Adrià del Besòs. En canvi, municipis com Sant Boi, Platja d'Aro, Cornellà o Pallejà presenten uns preus molt similars als de Rubí. Atenció si sou usuaris habituals dels ferrocarrils per desplaçar-vos des de Rubí Centre fins a la capital catalana, perquè l'empresa ha anunciat un tall de servei que afectarà directament la nostra connexió amb el centre de Barcelona durant el proper mes d'agost. Ens ho explica la Paula Iglesias.
0: A partir del dimarts 11 i fins al diumenge 23 d'agost, la circulació de trens quedarà totalment tallada entre les estacions de Gràcia i Sarrià per unes obres de renovació de la via. Aquesta actuació, que s'ha programat en dates de baixa demanda per minimitzar les molèsties, consisteix a instal·lar una nova via amb placa de formigó per millorar la robustesa del servei i reduir el manteniment. Així doncs, si utilitzeu la línia S1, heu de saber que els trens mantindran els seus horaris habituals en el trajecte entre l'estació de Rubí i Sarrià. Tanmateix, si el vostre destí és la part alta o el centre de Barcelona, el viatge no serà directe. Haureu de baixar del tren a l'estació de Sarrià. Allà haureu de pujar a un autobús alternatiu que farà el recorregut per la via Augusta amb parades a les Tres Torres, la Bonanova, Montaner i Sant Gervasi fins a arribar a l'estació de Gràcia. Un cop a Gràcia, podreu tornar a agafar el tren per fer el darrer tram fins a Provença o plaça Catalunya. Tingueu en compte que en aquest tram final entre Gràcia i el centre, els horaris estaran modificats i hi haurà una freqüència de 18 trens per hora. A més de les afectacions al tren, les obres també comportaran talls parcials i estretaments a la via Augusta de Barcelona entre els dies 4 i 30 d'agost, un fet a tenir en compte si teniu pensat desplaçar-vos-hi en vehicle privat. Des de Ferrocarrils recomanen als usuaris rubinencs consultar els horaris actualitzats a través del seu web, l'aplicació per a mòbils o el perfil d'X oficial abans d'iniciar el seu trajecte.
1: Un jurat popular ha condemnat a 5 anys de presó per homicidi al veí de Sant Mus, que va matar d'una punyalada un dels lladres que va assaltar casa seva per robar-li la marihuana que cultivava al garatge. La sentència considera provat que el rubinenc tenia dret a la legítima defensa, però que l'atac que va acabar amb la vida de l'intrus no va ser proporcional. Els tres lladres jutjats pel narcoassalt esquivaran la presó. Recordem que els fets van tenir lloc la matinada de l'11 d'abril de 2021, fa 5 anys. 5 homes es van traslladar aleshores a una casa del carrer Segadors, a la urbanització de Sant Mus, amb la intenció de robar les més de mig miler de plantes de marihuana que hi havia dins. L'amo de la casa, però, era a l'interior, mirant el futbol per la tele. Un dels lladres, amb sobrepès, es va quedar esperant el vehicle i els altres quatre van saltar la valla per ficar-se a la finca, fent-se passar per policies i intentant reduir el propietari. El veí, sorprès per l'atac nocturn i la superioritat numèrica dels assaltants, va intentar defensar-se per salvar la vida. Fent servir un matxet o gran ganivet, segons el relat dels supervivents, va clavar una punyalada al pit a un dels intrusos que li va travessar el cor, provocant-li la mort de forma immediata. La sentència considera que, tot i actuar en defensa pròpia davant una agressió il·legítima, el rubinenc no va emprar un mitjà proporcional per repel·lir l'atac. Els altres assaltants, juntament amb l'home que els esperava fora, van fugir sense robar la droga. Normalment, l'homicidi es pena entre els 10 i els 15 anys de presó, però l'eximent parcial de legítima defensa ha acabat reduint la pena imposada al rubinenc en 5 anys de presó. Recordem que la fiscalia en demanava 9 al seu escrit. Més enllà de la privació de llibertat, el veí de Sant Mus haurà d'indemnitzar amb 300.000 euros la família de la víctima i pagar els prop de 4.000 que va costar el seu enterrament. Pel que fa als assaltants, es tracta de 5 homes sense antecedents i en situació legal a Espanya, segons l'escrit de la fiscalia. Un dels participants es troba en parador desconegut i no ha pogut ser jutjat. Els tres supervivents han estat condemnats a 2 2 anys per temptativa de robatori amb violència i lesions, però s'ha decidit suspendre la seva pena amb la condició que no tornin a delinquir durant un període de 3 anys.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I un apunt ràpid d'esports abans de passar a la informació comarcal, perquè la rubinenca Chantal Giné ha estat confirmada com una de les integrants de la selecció espanyola absoluta femenina per participar a la pròxima Copa del Món d'hoquei herba, que tindrà lloc del 15 al 30 d'agost entre Països Baixos i Bèlgica. El seleccionador Carlos García Cuenca ha fet pública la llista definitiva de les 20 jugadores que convocarà després d'una primera fase de preparació a Madrid. Els primers encontres de la selecció espanyola al grup C seran el diumenge 16 d'agost contra Irlanda, el dimarts 18 contra Bèlgica i el dijous 20 contra Nova Zelanda. I en informació comarcal, destaquem que Terrassa acaba d'actualitzar un document molt important. Quico Simó, des de Canal Terrassa.
6: Terrassa compta des del 2012 amb un pacte per l'accessibilitat universal que dona fe del compromís de la ciutat amb l'accessibilitat, la inclusió i la igualtat d'oportunitats. Ara, 14 anys després, el document s'actualitza per donar-li una visió més àmplia que vagi més enllà de les barreres arquitectòniques. El nou pacte té més en compte aspectes cognitius, com el dret de tothom a entendre qualsevol informació, ja sigui escrita o en la senyalització. El nou pacte per l'accessibilitat universal l'han signat les 4 entitats membres que formen la Comissió d'Accessibilitat, Prou Barreres, la coordinadora Capaç, APSOTE i l'ONCE.
7: Que l'accessibilitat va molt més enllà d'eliminar barreres arquitectòniques. L'accessibilitat és poder arribar, però també poder entendre. És poder entrar, però també poder participar. És poder ser-hi, però sobretot és sentir-se part de la comunitat. Perquè l'accessibilitat és la porta d'entrada a tots els altres drets. Sense accessibilitat no hi ha igualtat d'oportunitats.
8: Aquest pacte no pot quedar en una signatura i en una foto. Ha de ser una eina activa, amb pressupostos, recursos humans i tècnics suficients a l'Oficina d'Accessibilitat i una comissió d'accessibilitat que representi les diferents realitats de la discapacitat, detecti les barreres i impulsi solucions i ajustos raonables.
9: L'accessibilitat no és una meta estàtica, és un camí continu. Les necessitats canvien i la ciutat s'ha d'anar transformant amb elles. Aquest document va molt més enllà d'eliminar una barrera física o una vorera. Per les persones físiques a les quals represento i per tota la ciutadania, és vital continuar avançant en la mateixa força en l'eliminació de les barreres sensorials, cognitives i també digitals.
10: Que les barreres no són només aquelles més visibles, tot i ser molt importants, com els graons, quan hi ha una vorera sense rebaix, els accessos a comerços, etc. Però també ho és, doncs, no entendre un tràmit, no comprendre una informació o perdre's en un espai públic o en un mitjà de transport perquè la senyalització és inintel·ligible per elles. Per nosaltres aquest canvi és un canvi molt important.
11: Que els grans reptes no es resolen des d'una única institució. Necessiten escolta, diàleg, corresponsabilitat i la suma de moltes mirades. I avui hem demostrat que Terrassa té aquesta voluntat d'avançar de forma compartida, però també hem de ser conscients que aquest acte no és un punt d'arribada. El compromís que avui refermem ens ha de servir per continuar incorporant l'accessibilitat de manera transversal en totes les polítiques públiques.
6: A banda de les entitats de la Comissió d'Accessibilitat, també han subscrit el pacte als grups municipals i una dotzena d'entitats, empreses i institucions.
5: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.

0: David García.
1: Bona tarda. L'escalada de preus de lloguer a Rubí no sembla tenir aturador. Les últimes dades que hem conegut avui i que corresponen als primers mesos de 2026 situen el rebut mensual mitjà en 816 euros, pràcticament la mateixa quantitat que el màxim històric registrat el trimestre anterior. Uns preus, doncs, de màxims, tot i que Rubí és tècnicament zona tensionada pel cost de l'habitatge i s'aplica la regulació dels preus, que està contenint l'encariment però no revertint-lo. Justament avui, Rubí ha estat prorrogat com a zona tensionada pel cost de l'habitatge. El veí de Sant Mus, que va matar en defensa pròpia un dels lladres que van entrar a casa seva per robar-li la plantació de marihuana que tenia al garatge, haurà de passar 5 anys a presó. Ho ha decidit un jurat popular en una sentència que hem conegut avui i que reconeix el dret del rubinenc a la legítima defensa, però argumenta que la punyalada al cor que va assestar a l'assaltant va ser desproporcionada. I si ahir us explicàvem que Rodalies tallarà el servei de la R8 entre Rubí i Martorell a partir de diumenge, avui us hem d'explicar un nou tall ferroviari que ens afectarà aquest agost, i és que Ferrocarrils tallarà 2 setmanes la circulació de la S1 i la S2 entre les estacions de Sarrià i Gràcia mentre fa unes obres de millora. Avui esperem màximes de 33 graus a primera hora de la tarda, en un dia que serà més càlid que el d'ahir, tant durant les hores de sol com durant la nit. Té més detalls de la previsió del temps el nostre meteoròleg de referència, el Lluís Mi Pérez, des de la xarxa.
2: Bon dia, continua aquesta calorada a gran part del país i tot i que arran de mar o al prelitoral no es desbocaran aquestes temperatures, sí que hi haurà molta humitat i sobretot aquesta sensació de xafogor. No és tan marcada com ahir, però déu-n'hi-do, encara suarem sense fer cap mena d'esforç. Sí que en comarques interiors, també a les valls del Pirineu, aquesta tarda es mouran les temperatures entre els 36 i 40 graus, 40-41 fins i tot, al tram més baix del Segre. I també amb algunes nuvolades que aniran trenyant el nas per les comarques del Pla de Lleida, de Tarragona, del Delta de l'Ebre i també al sud de Barcelona. Núvols que arribaran a deixar alguna gota de fang o alguna tempesta seca, també algun ruixat, però francament aïllat, a l'extrem nord del Ripollès i de l'Alta Garrotxa. Pel que fa demà, una situació encara més assolellada i més calorosa. Déu-n'hi-do, perquè durant la tarda arribarem a fregar els 42-43 graus a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.

0: 50%. L'únic tram en què es pot veure una petita baixada sostinguda dels preus el trobem el 2021, quan va estar en vigor la regulació catalana dels lloguers, que el Tribunal Constitucional va anul·lar poc després. L'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer pot estar contenint l'encariment dels rebuts, però certament no els està fent més barats. Ho explicava fa uns mesos a Ràdio Rubí Carlos Águila, el gerent de ProUrsa, l'empresa municipal de l'habitatge.
1: Si mirem l'únic any que s'ha aplicat l'any sencer, és l'únic any que vam baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sense regulació han anat pujant. Sí que aquest últim any, amb la regulació estatal, s'ha temperat una mica, però aquesta situació històrica, també com comentaves abans, el preu de lloguer de Rubí és baix. Històricament sempre ha sigut dels més baixos del Vallès Occidental. Ara està a la zona mitja.
0: Tot i això, avui mateix el govern català ha aprovat la pròrroga de les zones tensionades per l'habitatge, que ja afecten 302 municipis catalans, 31 més que fins ara. No hi ha canvis per Rubí, que continua dins d'aquesta protecció especial. A la nostra zona deixen d'estar al llistat poblacions com Granollers, Mollet o el Papiol, i hi entren per primera vegada Martorell o Sant Andreu de la Barca. Sílvia Paneque, consellera de Territori, amb declaracions a 3CAT.
2: Aquesta revisió que ens permet perllongar les zones tensionades en el temps. Això ara cada any haurem de fer una revisió i veure si prorroguem o no les zones de mercat tensionat, i veiem amb les dades com, doncs, encara en moltes ciutats haurem de tenir aquesta mesura implementada. El topall té aquest efecte, no?, d'evitar el creixement exponencial que teníem abans de la declaració de zones de mercat tensionat, que era absolutament, bueno, ja s'ha vist, inassumible per les famílies.
0: En comparació amb el seu entorn immediat al Vallès Occidental, el preu mitjà del lloguer a Rubí es troba ara en una posició, podríem dir, intermèdia. D'una banda, se situen per sobre municipis com Matadepera, Sant Cugat, Sant Quirze o Sabadell, que presenten els preus més elevats de la comarca. Matadepera i Sant Cugat superen o s'apropen als 1.500 euros mensuals. Però, de l'altra banda, llogar un pis a Rubí resulta més car de mitjana que fer-ho a Terrassa, on val 755 euros, però també a Ripollet, Montcada o especialment Badia, tots ells més barats que Rubí. Al conjunt de Catalunya, els preus mitjans de la nostra ciutat són més cars que els de Lleida, Reus, Manresa, Tarragona, Santa Coloma o Sant Adrià del Besòs. En canvi, municipis com Sant Boi, Platja d'Aro, Cornellà o Pallejà presenten uns preus molt similars als de Rubí. Atenció si sou usuaris habituals dels ferrocarrils per desplaçar-vos des de Rubí Centre fins a la capital catalana, perquè l'empresa ha anunciat un tall de servei que afectarà directament la nostra connexió amb el centre de Barcelona durant el proper mes d'agost. Ens ho explica la Paula Iglesias.
3: A partir del dimarts 11 i fins al diumenge 23 d'agost, la circulació de trens quedarà totalment tallada entre les estacions de Gràcia i Sarrià per unes obres de renovació de la via. Aquesta actuació, que s'ha programat en dates de baixa demanda per minimitzar les molèsties, consisteix a instal·lar una nova via amb placa de formigó per millorar la robustesa del servei i reduir el manteniment. Així doncs, si utilitzeu la línia S1, heu de saber que els trens mantindran els seus horaris habituals en el trajecte entre l'estació de Rubí i Sarrià. Tanmateix, si el vostre destí és la part alta o el centre de Barcelona, el viatge no serà directe. Haureu de baixar del tren a l'estació de Sarrià. Allà haureu de pujar a un autobús alternatiu que farà el recorregut per la via Augusta amb parades a les Tres Torres, la Bonanova, Montaner i Sant Gervasi, fins a arribar a l'estació de Gràcia. Un cop a Gràcia, podreu tornar a agafar el tren per fer el darrer tram fins a Provença o Plaça Catalunya. Tingueu en compte que en aquest tram final entre Gràcia i el centre, els horaris estaran modificats i hi haurà una freqüència de 18 trens per hora. A més de les afectacions al tren, les obres també comportaran talls parcials i estretaments a la via Augusta de Barcelona entre els dies 4 i 30 d'agost, un fet a tenir en compte si teniu pensat desplaçar-vos-hi en vehicle privat. Des de Ferrocarrils recomanen als usuaris rubinencs consultar els horaris actualitzats a través del seu web, l'aplicació per a mòbils o el perfil d'X oficial abans d'iniciar el seu trajecte.
0: Un jurat popular ha condemnat a 5 anys de presó per homicidi al veí de Sant Mus, que va matar d'una punyalada un dels lladres que va assaltar casa seva per robar-li la marihuana que cultivava al garatge. La sentència considera provat que el rubinenc tenia dret a la legítima defensa

0: però que l'atac que va acabar amb la vida de l'intrus no va ser proporcional. Els tres lladres jutjats pel narcoassalt esquivaran la presó. Recordem que els fets van tenir lloc la matinada de l'11 d'abril de 2021, fa 5 anys. 5 homes es van traslladar aleshores a una casa del carrer Segadors, a la urbanització de Sant Mus, amb la intenció de robar les més de mig miler de plantes de marihuana que hi havia dins. L'amo de la casa, però, era a l'interior, mirant el futbol per la tele. Un dels lladres, amb sobrepès, es va quedar esperant el vehicle i els altres quatre van saltar la valla per ficar-se a la finca, fent-se passar per policies i intentant reduir el propietari. El veí, sorprès per l'atac nocturn i la superioritat numèrica dels assaltants, va intentar defensar-se per salvar la vida. Fent servir un matxet o gran ganivet, segons el relat dels supervivents, va clavar una punyalada al pit a un dels intrusos que li va travessar el cor, provocant-li la mort de forma immediata. La sentència considera que, tot i actuar en defensa pròpia davant una agressió il·legítima, el rubinenc no va emprar un mitjà proporcional per repel·lir l'atac. Els altres assaltants, juntament amb l'home que els esperava fora, van fugir sense robar la droga. Normalment, l'homicidi es pena entre els 10 i els 15 anys de presó, però l'eximent parcial de legítima defensa ha acabat reduint la pena imposada al rubinenc en 5 anys de presó. Recordem que la Fiscalia en demanava 9 al seu escrit. Més enllà de la privació de llibertat, el veí de Sant Mus haurà d'indemnitzar amb 300.000 euros la família de la víctima i pagar els prop de 4.000 que va costar el seu enterrament. Pel que fa als assaltants, es tracta de 5 homes sense antecedents i en situació legal a Espanya, segons l'escrit de la Fiscalia. Un dels participants es troba en parador desconegut i no ha pogut ser jutjat. Els tres supervivents han estat condemnats a 2 anys per temptativa de robatori amb violència i lesions, però s'ha decidit suspendre la seva pena amb la condició que no tornin a delinquir durant un període de 3 anys.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I un apunt ràpid d'esports abans de passar a la informació comarcal, perquè la rubinenca Chantal Giné ha estat confirmada com una de les integrants de la selecció espanyola absoluta femenina per participar a la pròxima Copa del Món d'hoquei herba, que tindrà lloc del 15 al 30 d'agost entre Països Baixos i Bèlgica. El seleccionador Carlos García Cuenca ha fet pública la llista definitiva de les 20 jugadores que convocarà després d'una primera fase de preparació a Madrid. Els primers encontres de la selecció espanyola al grup C seran el diumenge 16 d'agost contra Irlanda, el dimarts 18 contra Bèlgica i el dijous 20 contra Nova Zelanda. I en informació comarcal, destaquem que Terrassa acaba d'actualitzar un document molt important. Quico Simó, des de Canal Terrassa.
2: Terrassa compta des del 2012 amb un pacte per l'accessibilitat universal que dona fe del compromís de la ciutat amb l'accessibilitat, la inclusió i la igualtat d'oportunitats. Ara, 14 anys després, el document s'actualitza per donar-li una visió més àmplia que vagi més enllà de les barreres arquitectòniques. El nou pacte té més en compte aspectes cognitius, com el dret de tothom a entendre qualsevol informació, ja sigui escrita o en la senyalització. El nou pacte per l'accessibilitat universal l'han signat les 4 entitats membres que formen la Comissió d'Accessibilitat, Prou Barreres, la coordinadora Capaç, APSOTE i l'ONCE.
3: Que l'accessibilitat va molt més enllà d'eliminar barreres arquitectòniques. L'accessibilitat és poder arribar, però també poder entendre. És poder entrar, però també poder participar. És poder ser-hi, però sobretot és sentir-se part de la comunitat. Perquè l'accessibilitat és la porta d'entrada a tots els altres drets. Sense accessibilitat no hi ha igualtat d'oportunitats.
4: Aquest pacte no pot quedar en una signatura i en una foto. Ha de ser una eina activa, amb pressupostos, recursos humans i tècnics suficients a l'Oficina d'Accessibilitat i una comissió d'accessibilitat que representi les diferents realitats de la discapacitat, detecti les barreres i impulsi solucions i ajustos raonables.
5: L'accessibilitat no és una meta estàtica, és un camí continu. Les necessitats canvien i la ciutat s'ha d'anar transformant amb elles. Aquest document va molt més enllà d'eliminar una barrera física o una vorera. Per les persones físiques a les quals represento i per tota la ciutadania, és vital continuar avançant en la mateixa força en l'eliminació de les barreres sensorials, cognitives i també digitals.
6: Que les barreres no són només aquelles més visibles, tot i ser molt importants, com els graons, quan hi ha una vorera sense rebaix, els accessos a comerços, etc. Però també ho és, doncs, no entendre un tràmit, no comprendre una informació o perdre's en un espai públic o en un mitjà de transport perquè la senyalització és inintel·ligible per elles. Per nosaltres aquest canvi és un canvi molt important.
7: que els grans reptes no es resolen des d'una única institució. Necessiten escolta, diàleg, corresponsabilitat i la suma de moltes mirades. I avui hem demostrat que Terrassa té aquesta voluntat d'avançar de forma compartida. Però també hem de ser conscients que aquest acte no és un punt d'arribada. El compromís que avui refermem ens ha de servir per continuar incorporant l'accessibilitat de manera transversal en totes les polítiques públiques.
2: A banda de les entitats de la Comissió d'Accessibilitat, també han subscrit el pacte als grups municipals i una dotzena d'entitats, empreses i institucions.
0: Fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Rubí d'aquest dimarts 28 de juliol. Recordeu que podeu seguir informats als butlletins horaris durant tota la tarda i també, òbviament, demà a partir de les 9 del matí al radiorubí.cat, al nostre web i als nostres perfils a les xarxes socials. També trobareu actualitzada tota la informació sobre la vostra ciutat. Que tingueu una molt bona tarda.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa a migdia, amb Jordi Casino.
1: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22, com Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
3: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
1: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA, Maite Polo.
4: La mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
1: Amnistiat els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
4: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Abarrufet, Anna Simó, Lluís Maria Coromines i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
1: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
4: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida de la gent.
5: Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio.
1: Cursa contrarrellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova, la quarta onada de calor.
4: La baixada de temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament, però, a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
1: Previsió del temps. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí, en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la millor xifra per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
4: Segons l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
1: Cultura engega el Festival de Música de Cambrils.
4: Nova edició del certamen, que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
1: Esport, Jordi Cervantes, Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
7: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
1: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat en residencial tens amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
3: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
8: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
1: Les reaccions ja han arribat. El sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març de l'any vinent el topall de preus de lloguer.
4: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
1: I seguim amb tu món, perquè Salvador Illa haurà de comparèixer per explicar el desgavell a les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
8: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
9: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu, nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
8: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
10: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
8: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
1: Per cert, que el Tribunal Suprem, us ho dèiem en titular, s'ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017 i el Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
4: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada o no constitucional. Doncs bé, després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
1: Un Suprem que ahir ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I ho acabem de saber fa uns minuts, el Consell de Política Fiscal i Financera previst per demà a Madrid i que havia de debatre el nou model de finançament ha quedat suspès.
4: Ho ha decidit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, atenent la petició dels presidents de comunitat del Partit Popular. Fa una estona, preguntada sobre aquesta possibilitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'oposava a l'ajornament.
3: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
4: La reunió sobre el finançament se celebrarà el 4 de setembre.
0: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i arribem a 3:45 de la tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura a només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
4: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments i quedarà descartada a Barcelona, que optava a acollir-la.
11: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades de filiació, la seguretat social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
5: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
11: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a reafirmar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
1: Gràcies, Marc Pijuan. Una compareixença on Sánchez, per cert, ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades amb l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
4: Abans, però, el president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
5: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
4: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor.
1: 3 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. És un dels titulars destacats de la jornada. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%. Unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
12: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
13: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
12: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
14: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
15: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
12: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
1: I encara en clau econòmica, avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona a Montjuïc, en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
4: Els primers edificis d'anar a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de Montjuïc des de principis del segle XX.
16: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
4: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
1: I la línia 1 del metro a Barcelona ha iniciat aquest dimarts al matí a les 5 el servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
4: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria estar en una peça de revestiment del túnel que ara s'investiga si es va incendiar i va caure o bé va ser al revés.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: En punt 3:15 de la tarda, Badalona i Sant Adrià de Besòs han detallat la candidatura conjunta a la nova edició del Pla de Barris de la Generalitat. Sota el nom Recosim Fronteres, Teixint Comunitat, el programa preveu 27 intervencions entre el 2027 i el 2031 amb un pressupost global de 25 milions d'euros pendent de resolució per part del govern. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
17: La candidatura conjunta al Pla de Barris se centra en els barris limítrofs dels dos municipis, especialment a la banda sud de Badalona, com ara Artigues, El Remei, Sant Roc, Sant Mori i Sant Antoni de Llefià, així com els seus equivalents a Sant Adrià, com Sant Joan Baptista. En total, l'àmbit d'actuació engloba una zona de més de 33.000 veïns que, tot i ser de dues ciutats diferents, comparteixen serveis, mobilitat i problemàtiques socials. Entre les actuacions més destacades hi ha la reconversió de l'antiga caserna de bombers de Sant Roc en un equipament comunitari orientat a la capacitació sociolaboral. El pla incorpora igualment un ampli paquet d'accions socials, amb una inversió destacada per reforçar la cohesió comunitària i reduir desigualtats en una de les zones amb rendes més baixes de l'àrea metropolitana. S'inclouen serveis d'atenció a persones vulnerables, programes educatius i de convivència, suport a comunitats de veïns, promoció de l'ocupació i iniciatives de salut i benestar juvenil.
1: I Junts per Girona condiciona el seu suport al nou cartipàs de l'Ajuntament al fet que es mantingui la reforma del padró i no s'acabi limitant l'obertura de botigues de bicicletes. Girona FM, Pau Villafañe.
18: La portaveu del partit, Gemma Geis, ha explicat que no volen posar entrebancs al funcionament de l'Ajuntament, però demana que no hi hagi cap pas enrere en la reforma del padró i que es descarti una moratòria específica per les botigues de bicicletes. Geis ha explicat que no es tracta de dir a l'alcalde com organitzar el govern, sinó de preservar les polítiques impulsades per Junts.
19: No volem bloquejar el cartipàs i estem disposats doncs, a facilitar-lo, de preservar la feina que hem impulsat durant aquests 3 anys i les decisions que han estat bones.
18: Geis ha lamentat que la proposta de limitar les botigues de bicicletes hagi ressorgit just després de la sortida de Junts del govern, mentre queden pendents altres regulacions comercials. Pel que fa al padró, la portaveu ha estat taxativa. Mantenir els criteris actuals de control és per Junts una línia vermella.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van tenir lloc ahir a la nit, quan els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública.
4: Han arribat els agents a localitzar el cos sense vida ja de violència d'un home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir un altre home per la seva presumpta relació.
1: Més detalls mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
20: Els fets van passar al voltant de les 11 d'aquesta passada nit a la confluència dels carrers de les Bòbiles amb Pedraforca. Els Mossos van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats de seguretat ciutadana del cos i també dotacions dels serveis d'emergències mèdiques. En arribar al lloc, els agents però van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència per arma blanca d'aquest home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir també un altre home de 35 anys per la seva presumpta relació amb aquests fets que us expliquem. En el marc de l'incident, un altre home també va ser ferit i traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes i el detingut passarà a disposició judicial quan finalitzin les diligències policials.
1: I ho han sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys.
4: L'històric banquer nascut a Barcelona el 1931 va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer. Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX i sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
1: 11 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura.
21: Te llevo siempre en mi maleta que a veces...
1: I per la nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils, s'arrenca aquest dimarts.
2: No se borra l'etiqueta.
4: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
1: Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
21: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Ana Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent. Ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
22: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
21: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
1: I més coses, perquè aquest matí s'ha presentat la programació del festival TNT d'Arts Vives i Nous Formats, que arriba a la seva 19a edició. En aquesta edició s'estrenen 5 espectacles dels artistes residents de la temporada. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
23: La principal novetat d'enguany és que el certamen vol obrir-se encara més a la ciutat i que tothom se'l faci seu. Per això oferirà 6 espectacles gratuïts en diversos punts. Són Teatro Aleatorio de la Chachi, KMS of Resistance de Mehdi Lacan, La Via Làctea de Maria Vera i La Luz del Lobo no Pesa de Pere Jou i Aurora Bausà. I per tots els públics, Oxímoron de Checho Tamayo i Granotes al cel, Aigua a la terra de Banda Esfèrica. Tot anirà lligat amb tallers i activitats participatives als barris. Marion Batriu és la directora del Festival TNT.
24: Seguint aquesta voluntat de fer el TNT més visible a la ciutat, aquest any hem creat una nova etiqueta que es diu TNT a les places, i que d'alguna manera, doncs, sota aquest paraigües, volem posar en valor aquest recorregut que es pot fer pel festival si només anem, doncs, a les propostes públiques, en espai públic i gratuïtes.
23: En total, 18 propostes, 6 d'elles gratuïtes. L'abonament per a 5 espectacles costa 50 euros i per a 8, 65.
1: I en situa Vilassar de Dalt tornarà a convertir-se aquesta tardor en el punt de trobada dels amants de la fotografia analògica amb una nova edició del festival Revela't. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
25: Vilassar de Dalt acollirà de l'1 al 18 d'octubre la 14a edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't. El cap de Setmana Central, del 16 al 18 d'octubre, reunirà exposicions, visites guiades, conferències, un màrquet fotogràfic i activitats familiars. Amb el lema Maneres d'escapar, el festival proposa una reflexió sobre les diferents formes d'evasió a través d'una vintena de projectes fotogràfics. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, també estrenarà la primera jornada de patrimoni fotogràfic i cultura visual. Entre els artistes confirmats hi ha J.M. Castro Prieto, Johnny Sternbach, Tracy L. Chandler, Marcus Keasler i Àlex Llobet. A més, el fotògraf Manel Armengol rebrà el distintiu de plata del festival durant l'edició d'enguany. Les entrades ja estan a la venda amb preu reduït fins al 31 d'agost.
1: I l'orquestra del festival de Bayreuth aterrarà a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert, el de l'escenari modernista, el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
4: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
26: Que ningú. Els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
1: I de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Christian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
7: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols i és el màxim golejador i el jugador més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
3: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
18: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
7: A segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27 amb els primers entrenaments de la pretemporada. Marc Casulleres, Canal Terrassa.
5: El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa. Aquest dilluns l'Estadi Olímpic ha acollit el primer entrenament de la pretemporada amb Oriol Alsina al capdavant. El tècnic d'Arenys agafa aquest cop l'equip des de l'inici, no pas des de la jornada 9, com va passar l'any passat quan va arribar substituint Víctor Bravo. El Terrassa compta amb 12 incorporacions, entre les que destaquen els ex-Sant Andreu, Max Marcet i Marcos Méndez, i jugadors que l'any passat jugaven a primera federació, com Sergio Moreno, Gabri i Ekaitz Molina.
6: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any passat no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
5: El Terrassa jugarà 7 amistosos amb l'objectiu d'arribar en forma a la primera jornada contra el Castelló B. El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa.
7: El General i Palau anuncia l'arribada de David Alonso a la banqueta de l'equip de l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà durant un tram del curs passat. Alonso explica com vol que sigui el seu equip per aquest curs.
8: Objectius com a entrenador, els que em marco són una miqueta, doncs, marcar la meva línia de joc, tenir un joc ofensiu, anar-hi, també doncs, fer un equip compacte tant en defensa com en atac, i que tinguem un joc molt, molt coral de tot l'equip, que participin totes i que tothom senti molt integrat amb l'equip.
7: Un Palau que ahir Jordi es feia amb Xana Puigdevall, la jove portera que acaba de ser proclamada campiona d'Europa Sub-17.
1: Gràcies, Jordi, per última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local.

0: hits.
1: Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Els preus mitjans del lloguer a Rubí han iniciat l'any en un punt molt similar al qual van acabar 2025. Si el darrer trimestre de l'any passat la ciutat arribava al màxim històric de preus amb més de 818 euros mensuals de mitjana, els tres primers mesos d'enguany el registre només ha baixat 2 euros. Si s'analitza l'evolució del mercat immobiliari a Rubí durant els darrers 10 anys, el creixement de preus ha estat gairebé ininterromput. El 2016 el preu mitjà del lloguer a la ciutat era de 537 euros. Això vol dir que en una dècada els veïns de Rubí han vist com el cost de l'arrendament s'ha incrementat en més d'un 50%. L'únic tram en què es pot veure una petita baixada sostinguda dels preus el trobem l'any 2021, quan va estar en vigor la regulació catalana dels lloguers, que el Tribunal Constitucional va anul·lar poc després. L'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer pot estar contenint l'encariment dels rebuts, però no els està fent més barats. Ho explicava fa uns mesos a Ràdio Rubí Carlos Águila, el gerent de ProUrsa, l'empresa municipal de l'habitatge.
2: Si mirem l'únic any que s'ha aplicat l'any sencer, és l'únic any que vam baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sense regulació han anat pujant. Sí que aquest últim any, amb la regulació estatal, s'ha temperat una mica, però aquesta situació històrica, també com comentaves abans, el preu de lloguer de Rubí és baix. Històricament sempre ha sigut dels més baixos del Vallès Occidental. Ara està a la zona mitja.
1: Cal dir que avui mateix el govern català ha aprovat la pròrroga de les zones tensionades per l'habitatge, que ja afecten 302 municipis catalans, 31 més que fins ara. No hi ha canvis per Rubí, que continua dins d'aquesta protecció especial que permet aplicar el topall del preu del lloguer. A la nostra zona deixen d'estar al llistat poblacions com Granollers, Mollet o El Papiol, i en canvi hi entren per primera vegada Martorell o Sant Andreu de la Barca. I la rubinenca Chantal Giné ha estat confirmada com una de les integrants de la selecció espanyola absoluta femenina per participar en la propera Copa del Món d'hoquei herba, que tindrà lloc entre el 15 i el 30 d'agost a Bèlgica i als Països Baixos. Giné, que actualment competeix amb el Reial Club de Polo de Barcelona, és una de les figures més consolidades de l'equip nacional, sent un habitual de les convocatòries des de l'any 2013 i havent participat, entre altres, fins a 3 Jocs Olímpics. Les properes cites de la selecció espanyola dins del grup C seran el diumenge 16 d'agost contra Irlanda, el dimarts 18 d'agost contra Bèlgica i el 20 d'agost contra Nova Zelanda. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Fórmula Rubí Clàssics.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del seu

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Un jurat popular ha condemnat a 5 anys de presó per homicidi al veí de Sant Mús, que el 2021 va matar d'una punyalada un dels lladres que va saltar a casa seva per robar-li la marihuana que cultivava al garatge. La sentència considera provat que el rubinenc tenia dret a la legítima defensa, però que l'atac que va acabar amb la vida de l'intrus no va ser proporcional. Els tres lladres jutjats per aquell narcoassalt esquivaran la presó. Recordem que els fets es remunten a la matinada de l'11 d'abril de 2021. 5 homes es van traslladar a una casa del carrer Segadors a Sant Mús amb la intenció de robar el més de mig miler de plantes de marihuana que hi havia dins. L'amo de la casa, però, era a l'interior mirant el futbol. El veí, sorprès per l'atac nocturn i la superioritat numèrica dels assaltants, va intentar defensar-se per salvar la seva vida. Fent servir un matxet, segons el relat dels supervivents, va clavar una punyalada al pit d'un dels intrusos que li va travessar el cor, provocant-li la mort de forma immediata. Normalment, l'homicidi es pena entre els 10 i els 15 anys de presó, però l'eximent parcial de la legítima defensa ha acabat reduint la pena a 5 anys. Recordem que la Fiscalia en demanava 9 al seu escrit. Més enllà de la privació de llibertat, el veí de Sant Mús haurà d'indemnitzar amb 300.000 euros la família de la víctima i pagar els prop de 4.000 que va costar el seu enterrament. Pel que fa als assaltants, es tracta de 5 homes sense antecedents i esquivaran la presó en haver estat condemnats només a 2 anys per temptativa de robatori amb violència. I atenció si sou usuaris habituals dels ferrocarrils per desplaçar-vos des de l'estació de Rubicenta fins a Barcelona, perquè l'empresa ha anunciat un tall de servei que afectarà directament la nostra connexió amb el centre de la capital catalana durant l'agost. A partir del dimarts 11 i fins al diumenge 23, la circulació de trens quedarà totalment tallada entre les estacions de Gràcia i Sarrià per unes obres de renovació a la via. Aquesta actuació s'ha programat en dates de baixa demanda per minimitzar les molèsties, però afectarà 13 dies del mes d'agost. Si utilitzeu la línia S1 durant aquells dies, heu de saber que els trens mantindran els seus horaris habituals entre Rubí i Sarrià. Tanmateix, si el vostre destí és la Part Alta o el centre de Barcelona, el viatge no serà directe. Haureu de baixar el tren a l'estació de Sarrià, agafar un bus que anirà per la via Augusta i pararà a les Tres Torres, la Bonanova, Muntaner, Sant Gervasi i Gràcia, i un cop a Gràcia podeu tornar a agafar el tren per fer el darrer tram fins a Provença o Plaça Catalunya. Tingueu en compte que en aquest tram final, entre Gràcia i el centre, els horaris estaran modificats. A més de les afectacions al tren, les obres també comportaran talls de trànsit a la via Augusta de Barcelona durant l'agost. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Quantes vegades la vida no ens ha demanat permís? Quantes ens ha fet volar pels aires, aixecant-nos encara més el llistó? Hi ha persones que, quan la vida les posa a prova, no només resisteixen, sinó que reinventen. Dones capaces de transformar els reptes en oportunitats, les caigudes en aprenentatges i la incertesa en esperança. Vivim temps de canvi constant, de preguntes sense resposta i de futurs que avancen massa ràpid. I potser per això necessitem més que mai veus de dones valentes, humanes i capaces de recordar-nos que la força no sempre és sorollosa. De vegades és silenciosa, persistent i profundament femenina. Avui parlem de lluita, de coratge i de la capacitat de continuar endavant, fins i tot quan tot sembla trontollar, perquè hi ha històries que no només expliquen una trajectòria professional, sinó també una manera de mirar la vida amb determinació, sensibilitat i esperança. I també volem parlar de la força femenina, d'una força que durant molts anys ha estat silenciosa, discreta o invisibilitzada, però que ha sostingut famílies, projectes, idees, revolucions personals, revolucions socials, una força capaç de combinar sensibilitat i determinació, emoció i intel·ligència, intuïció i lideratge. Avui compartirem una conversa sobre reptes, superació i futur, una conversa sobre la vida real, sobre la capacitat de reinventar-se i sobre aquelles persones que, fins i tot en els moments més difícils, decideixen continuar avançant amb dignitat, coratge i esperança. Potser aquest és el veritable poder, ser capaces de continuar avançant sense deixar que siguin les circumstàncies les que decideixin per nosaltres. D'això en volem parlar avui, de força, de perseverança, de capacitat, la capacitat humana d'arribar molt més lluny del que ens imaginàvem, fins la lluna o més enllà. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regla i sense límits.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Doncs avui conversem amb una dona que ha convertit la ciència en una manera d'entendre la vida, María Jesús Puerta Angulo. És enginyera de mines, investigadora i creadora del projecte Esperança, reconegut internacionalment per la NASA, per la seva mirada innovadora sobre el reciclatge i la sostenibilitat a l'espai. Única guanyadora, única, del Premi Internacional de Lunar Recycle Challenge, gràcies a una proposta pionera centrada en el reciclatge de residus a la Lluna. Però, la lletra petita a les bases del premi vetaven els participants estrangers. Per tant, no li donen el premi econòmic per no ser americana. Ara ens ho explicarà. Però és que darrere dels premis, la tecnologia i la intel·ligència artificial, hi ha també una història profundament humana, la d'una dona que ha après a transformar la fragilitat en força, la incertesa en motor creatiu. Amb ella parlarem d'enginyeria, futur, espai, de ser dona, intel·ligència artificial, però també de la vida, de la superació i de la necessitat de no perdre mai, però mai, l'esperança, fins i tot en els moments més difícils. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals. Però totes, totes ens interessen. En Maxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. María Jesús Puerta, benvinguda a Fogots. Com estem?
3: Moltes gràcies. Encantada d'estar aquí i d'acompanyar-te.
1: Escolta, del fons de la Terra a la Lluna. Sembla un llibre de Tintín, no?
3: Sí, sí.
1: De la podria ser. Tierra a la Luna?
3: Podria ser, podria ser.
1: Explica'ns, bueno, què és el projecte Esperança?
3: Doncs res, primer és un projecte de vida. És un projecte que jo vaig fer, me'n vaig presentar per un tema personal. Vinc d'una enfermetat i era una miqueta dir, ell, als nens sobretot, a la meva família, dir que la cosa no acabava i que anava a lluitar. I, bueno, era una miqueta demostrar, no?, que es poden fer coses des de casa i sola. I és un projecte tecnològic, innovador, de residus i de la Lluna.
1: Quants projectes es van presentar? Perquè tu vas guanyar el únic internacional.
3: Sí.
1: Quants projectes es van presentar? Recordem que aquest premi és per la NASA. Vull dir que no es moc de paf, que diuen els meus fills, no? és la gran mare,
3: sí,
1: de la part de l'Agència Espacial Europea. És, sí, la Big Mama de les...
3: Efectivament. Doncs es van presentar 1.200 projectes i 80 països. Uh-huh. I, bueno, la NASA va estimar que jo era l'única guanyadora internacional pel meu projecte Esperança.
1: Tu des de casa, cal dir que tu no tenies un organisme darrere,
3: no,
1: ni una universitat, ni una empresa que t'apuï, res.
3: Res. Jo em vaig presentar sola, per això et deia, no? Ara, si vols, t'explico una miqueta com, sí, va, sí, ser tot. Però sí, ho vaig fer sola i des de casa. Es podien formar teams. Teams perquè, bueno, les bases eren complicades, eren complexes, i jo entenia que fer un projecte suficientment bo requeria de treball, però també vaig trucar a la NASA, vaig dir, però es pot fer aquest team sola? I em van dir que sí, i em vaig presentar sola. No sola per res, sinó perquè, bueno, jo porto els meus horaris una miqueta friqui amb aquest temps, estic pensant, rumiant, a lo millor a les 2 de la matinada estem fent coses, i pensava que no podia anar amb un partner, perquè això seria complicat, no? Després vas veure que es van presentar projectes amb empreses. O sigui, n'hi ha startups que es creen només per això, no? Però això ho vaig veure després, quan vaig guanyar, no? I vaig dir, uau!
1: Escolta, i en les bases no posava en cap moment, o no el vas veure, diguéssim, que si guanyaves però no eres americana, no podies tenir el premi?
3: Sí que ho posava.
1: Sí. Posava per una lletra petita?
3: No, era el mateix tipus de lletra. Ah. El que passa que, anem a veure, jo em vaig presentar per això, vinc d'una enfermetat, vinc d'un càncer de mama, i quan passa una miqueta la tormenta, que veig una miqueta ja a la llum, casualitats de la vida, vaig veure això en un diari, amb el meu home, no? La NASA busca projectes innovadores per al reciclatge lunar, i vaig pensar, ostres, potser em presento. També perquè vaig tenir una conversa amb els nens, jo he fet, entremig de tota la tormenta, que és l'enfermetat, un màster d'IA, i vaig veure que ells havien de pujar amb aquest tren, que no havíem de mirar cap a un altre cantó, i vinc d'una generació que sempre hem intentat anticipar-nos, no? La meva mare m'ho tenia sempre, que el tren passa una vegada i tota la vida a l'estació, no? I vaig pensar que aquest era un tren que s'havia de pujar, i jo me'n vaig pujar, i vaig veure que això era un món amb moltes possibilitats, que això no acaba amb la ChatGPT, no? I quan vaig veure aquesta notícia, em presento i li diré als nens, no? Com una miqueta de, espavilar-vos, mira, mama farà això, i em presentarà un concurs de la NASA. I ells, vale, mama. Van passar una miqueta de mi, la mama està més rara. Però,
1: Ui, la mama des de la malaltia, ja veuràs.
3: Sí, però jo vaig mirar les bases, vaig veure que, bueno, 50 pàgines de bases, i no vaig mirar el tema del premi perquè no pensava guanyar, no entrava en el meu propòsit, no pensava fer un projecte tan bo, o perquè la NASA estimés que això era l'únic guanyador. Jo pensava fer un projecte bo, i el meu tenia una, com una llosa, per a veure si ara em diu que això no és bo com per ser acceptat. Aquesta era la meva pressió. I em vaig focalitzar la part tècnica, no? La part tècnica que jo, ostres, que no diguin ara que no, perquè jo els vaig dir als nens, ho vaig publicar a les redes, a LinkedIn, escolta, em presentaré un tema, un challenge de la NASA, i a veure què fan. I aquesta era la meva llosa, no? I era com una... que ho tenia jo per veure que la NASA no digués que no, no?
1: Uh-huh.
3: I no vaig mirar com es cobrava ni res, perquè és que no pensava guanyar. La sorpresa va ser quan després va trucar a la NASA i em va dir que era l'única guanyadora, i això jo flipava, i dius, no pot ser, no donava crèdit ni jo ni la meva família.
1: Com és aquesta trucada?
3: És molt fort.
1: Hola, buena, soy la NASA.
3: Sí, bueno, no així, però gairebé, no? A veure, jo quan vaig presentar el projecte i em van dir que estava acceptat, jo per mi ja havia guanyat.
1: Vale.
3: Quan la senyora de la NASA ho vaig rebre, no sé què, i que això tirava cap endavant, que eren 200 jutges que miraven el projecte, dic, bueno, ja està. I els nens els diuen, mama, ha fet el projecte, i ho han acceptat. Vale, mama, passaven de mi, no? Però la NASA va començar a trucar-me, no? A demanar-me papers, que si falta un seguro, no sé què, que cosa més rara. Però, clar, jo què sé, són americans, van a un altre rotllo.
1: Un altre ritme.
3: Jo deia que sí a tot, perquè a veure si ara diuen que no, i que falta això, i que no està acceptat, i que cap a fora, no? I a tot deia que sí, no? El Pino Puente, pues el Pino Puente, no? Però començaven a demanar coses, però no vaig pensar, fixa't, podia dir que sí, però no. Van pensar, que raros. I pensava, per un concurs, un seguro. Ostres, però bueno, jo els hi vaig donar tot el que van demanar. I sí que el dia del premi, que entrenaven els guanyadors, em van dir si em podia connectar amb un directe. Diu, que pesaos. Diu, bueno, vale. Diu, bueno, jo què sé. Tampoc tenia ni idea quanta gent s'havia presentat, perquè la NASA fa com directes intermitjos, com per veure si com ho portes i anar fent els sitos, i jo no em vaig comunicar, no vaig connectar ningú, perquè pensava que jo tenia clar el que faria, i no tenia ni idea de l'alcance ni res. I aquí va ser la sorpresa, no? Quan em vaig connectar, estava fent la truita de patates que sempre ho dic als fills, mama, què fas? I jo, no, que la NASA ha llamado, i pa què? I jo, no sé, no sé. I era tot molt Almodóvar. I quan vam escoltar que deia la única guanyadora internacional Esperanza Tarragona, no donaven crèdit, no pot ser. La meva filla deia, no, ara diran tots. I jo, ah, sí, segur, espera a veure què diuen, no? I ja quan no, fan com el resum, els guanyadors internacionals, els guanyadors americans i els internacionals, perquè anem com els Oscars. Jo no ho sabia, això tampoc, ho posava a les bases, eh? O sigui, és com que ells participen pel seu cantó, com pel·lícula americana i pel·lícula internacional.
4: I tu la millor pel·lícula
3: internacional. I jo la meva pel·lícula internacional. Sí, única.
4: O sigui, que ets la nostra Almodóvar de tot.
3: Sí, total. Sí, bueno, soc una miqueta Almodóvar, també. Però sí, sí, això tal qual. I va ser una sorpresa, va ser una sorpresa. Sí que en aquell moment vam pensar, ostres, n'hi havia premi. N'hi havia premi perquè el titular d'on jo vaig veure això de la notícia, ho vaig veure al diari, posava la NASA a buscar projectes innovadors, però posava el premi $1,000,000. I en aquell moment, quan guanyem, dic guanyem perquè per mi l'equip era la meva família i jo, vam pensar, ostres, havia premi. I sí que vam, no? I en aquell moment va ser quan jo vaig mirar les bases i ho posava clarament, no era letra petita ni més petita. Yeah. No, jo he d'estar agraïda a la NASA perquè, bueno, podien haver dit Espanya, Tarragona, Catalunya, això què és, no? I no, han sigut, bueno, han dit que aquest era el... I jo no puc més que estar agraïda. La resta, bueno, ho posava les bases i les regles del juego.
4: Per tant, seguint aquestes regles del joc, tu pots optar a la segona fase? Pregunta,
3: clar, jo em vaig presentar a la primera fase. La primera fase era un digital twin, com un bessó digital. Uh-huh. Si vols, després explico una miqueta, 5 cèntims, des de què va el projecte. Jo només era una cosa personal, dir als nens, que es poden fer coses. Que
4: la mama no...
3: Que has de renunciar a plataformes i no diré quina i no sé què, i això va a base de treball i d'esforç, no? I que a vegades el premi no és guanyar. Que jo, per mi, quan la NASA va dir que estava acceptat, ja havia guanyat. L'altre ha vingut després. Però, clar, aquesta és la primera fase. I quan guanyes, dius, te vines arriba i dius, ostres, que n'hi ha una segona, que jo vull. I el repte. I la gent es va interessar, després de fer jo molt de soroll, es va interessar pel projecte, explicar, i que t'ajudo, i esponsos, i de tot. I dius, espereu-vos, a veure quina és la segona fase. I la segona fase era un prototipo. Un prototipo era desenvolupar això que jo havia fet amb un digital twin, no? Uh-huh. Que era pues, un model entrenat a mia i que feia la simulació de que estem allà a la Lluna, no? La NASA va treure les bases, i aquí sí que va donar una miqueta de canvi, una canvi a la segona part del partit, i va dir que si eres internacional no podies participar. O sigui, ja no és que no cobris, sinó que no pots participar. Ah. Ostres, jo vaig pensar, ostres, ara guanyo, m'han posat aquí una miqueta al caramel i ara no puc anar a la segona fase. Sí que podia fer, echar la ley, echar la trampa, participar amb gent que està treballant allà.
4: Amb un equip
3: sí,
4: winner, no? Amb un guanyador.
3: Sí, es va posar en contacte amb mi empreses d'allà, però aquest no era el meu propòsit. El meu propòsit era treballar des de casa, intentar ser l'exemple pels fills, ser la seva influencer, i no era anar a fer contractes amb empreses i començar a llegir la lletra petita que I llavors vaig renunciar a participar en aquesta segona fase, encara que vaig trucar a la NASA i vaig dir, com pot ser això? I em va dir, no et preocupis, jo et presento a aquestes empreses, no? Però no he participat, ja he acabat aquesta segona fase, bueno, he acabat de per poder apuntar-me, sí, i estic fent altres coses per la NASA també, en aquest cas per Mart, sí, amb un altre projecte que ja sé que no cobraré perquè jo he mirat a les bases.
4: Tampoc?
3: No, la NASA té aquestes, té aquestes rules i són d'ells i jugues o no jugues, no? Jo no ho veig com a, jo ho veig com una oportunitat per treballar, per provar-te, per posar-te a prova, per demostrar-te a ti mateixa que
4: pots i
3: que es poden
4: capaç.
3: Fer coses i que fas aquí i que fas soroll. I ara no diré que aniré a guanyar, però sí que faré un projecte suficientment bo perquè la NASA hi parli, no?
4: De la Lluna a Mart, no?
3: De la Lluna a Mart. Bueno, no he estat a distància, sí de distància, però de fet aquestes missions Artemis són com el laboratori per anar a Mart, no? I són com una estació en base, no? I ara la NASA té un altre projecte que no té res a veure, però sí, també és enginyeria, i és fer el menú per 15 astronautes, no? I tu diràs, bueno, per això ja ve de cuina. No, això té res a veure, té molt a veure amb el projecte que jo vaig fer, que és de residus i d'aprofitar el material que tenim allà, el regolito, i és una cosa molt semblant.
4: El regolito, explica'ns, és pols?
3: És pols, són minerals que estan micronitzats, són molt petits, i, és com si fos la sorra de la platja, són minerals que tenen característiques, no? El projecte de la Lluna que jo vaig guanyar era una miqueta, què fem amb els residus que i faran quan estiguin allí les missions. No això que han anat ara, que no han baixat, sinó com, bueno, quan estiguin allà i plantin allí una planta i estiguin temps. Què fem amb aquests residus, no? Clar, potser tu pots pensar, bueno, pues mira, contenedor amarillo, marrón i pa abajo, no?
4: Aquest podria ser... Albert Vidre i...
3: Sí, no. Aquest podria ser un projecte i aquest... Potser jo pensava, dius, faig això, em diran que això no és per l'anàs, això no és broma, no? I jo per això em vaig conscienciar molt a intentar fer un projecte diferent, no? I el que vaig pensar, bueno, tot el que passi s'ha de fer allà. Jo no he anat mai a la Lluna, ara tenim informació d'aquestes missions Artemis que han estat, però no tenia massa informació i vaig començar a aprendre, no, soc enginyera de mines, no aeroespacial, vaig començar a tenir informació i vaig veure, bueno, la NASA deia les rules, les normes, que baixar un quilo de brossa costava $50,000. I ens deien 4.500 quilos, o sigui, si multipliques, dius, ostres, el que faci s'ha de fer allà.
4: Exacte.
3: I pensant en l'economia circular, ja tenim aquí la Terra, i pensant que els minerals tenen propietats, soc enginyera de mines, estava a la meva zona de confort. Llavors vaig trucar a la NASA i vaig dir, escolta, les missions Apolo, aquelles que van anar, potser tenim dades de quan van anar, van baixar una bosseta, jo vaig pensar, vaig baixar una bosseta, han anat a un laboratori, i tenim dades d'aquests minerals. I efectivament, vaig demanar accés i em van dir que sí. I amb tot això vaig entrenar un model d'IA, en un Random Forest, que fa simulacions, i a partir d'aquí intentar veure l'economia circular. La idea era, entra la brossa, la faig una barreja amb els minerals, que ja sé els que són d'allà, tinc aquesta informació, i una miqueta crear subproductes per aprofitar i que el residu sigui zero o gairebé zero, no? I entra en 4.500

0: a l'espai també ens pot donar lliçons de què fer amb els nostres residus terrestres.
1: Totalment. Totalment, no? I moltes de les coses. L'espai és com tenir les condicions més dolentes, no? Més límit que siguin. I llavors és un laboratori de la Terra. Això no té... Però això que la gent em pregunta, això ho podríem fer a la Terra? I tant. El que he de canviar és el paràmetre d'entrada, les condicions, òbviament, que tenim a la Lluna, que són diferents a la Terra, els minerals serien... Això funcionaria molt bé, aquest model que jo he ficat, en jocs on tenim, per ficar una planta mòbil, jocs extrems, no? Que, uh-huh. que és difícil de reciclar, que és difícil de portar la brossa a un altre lloc i intentar aprofitar.
0: A l'Antàrtida o...
1: Sí, a llocs que siguin. Això estaria molt bé, sí. Funcionaria segurament bé.
0: Escolta'm, i o sigui, el càncer, tornant una mica a intentar donar-li un
1: té un sentit, sí.
0: Té un sentit, no?, amb tot
1: sí,
0: això.
1: Sí.
0: Tu canvies la mirada.
1: Totalment.
0: Explica'ns això, perquè això hi ha moltes oients que segurament, si no en càncer, amb altres malalties, o amb la mateixa sensació de que quan un arriba als 50 ha de deixar les botes penjades.
1: Clar.
0: I tu no les vas penjar.
1: No, bueno, és això que quan arribes als 50 sembla que li das la volta al jamón i ja vens de retirada, no? Jo una setmana abans de fer l'aniversari dels 50 anys, una setmana abans, amb una revisió rutinària, em van diagnosticar que tenia càncer de mama, o sigui, tal qual. Bueno, això li passa a molta gent. Al començament, pues, la gent que ha passat per això saps el que és, o sigui, és un palo, els nens eren petits i dius, com ho pot ser a mi, no? Et converteixes una miqueta egoista, no? Perquè dius, com si no hagués gent amb la lluita, i jo sé de què va això, perquè la meva mare va morir de càncer, la meva àvia també, o sigui, sé el que és això, i a lo millor precisament per això deia, buah, esto ahora va ser un pal, no? Però després de el luto, entre comillas, dius, ostres, he de tirar endavant, els nens són petits, jo ja no puc fer res més, estic en mans de la ciència, estic en un hospital que això sembla que ho tenen per la mà, et donen confiança, el càncer de mama, afortunadament, mm-hmm. és un dels que està més controlat, i vaig tenir molta sort, perquè va ser diagnosticat de forma precoç, entre cometes, no? Un any després potser el resultat hauria sigut diferent, perquè jo ja em venien fent les proves cada 6 mesos.
0: Control,
1: perquè
0: sí.
1: Tinc molt, és molt, quiste, molta fibra.
0: Sí. Fibroquístico, sí.
1: Sí. I qualsevol nòdulo sembla que és i després no és, i ja sempre cada vegada que anava allà pensava, buah, ara m'ho diran, i efectivament m'ho van dir, no? I comences a mirar la vida d'una altra manera. Això és com un antes i un després, no? I quan ja comences a fer el tractament i veus que, ostres, es veu amb la llum i sembla que això està controlat i que no sé què, encara que, bueno, vas amb tota la lluita. Bueno, va venir això de la IA, de no sé què. Jo sempre he sigut de molt estudiar, sempre fent coses i no sé què, perquè això que deia, no? La meva mare sempre, el tren. Tota la vida a l'estació. Tota la vida a l'estació. Mecanografia, taquigrafia, anglès, alemany, de tot, no? I això ho vaig veure com una oportunitat, com un món de possibilitats. O sigui, i vaig formar-me en l'àrea de l'enginyeria i veure les aplicacions, i el primer model que jo vaig fer, que ja li vaig donar de nom Esperança, va ser un model per intentar ajudar el càncer de mama, no va ser el de la NASA.
0: Què dius?
1: Que això no va tenir repercussió. No, jo vaig pensar, ostres, jo he tingut molta sort, jo he tingut un àngel de la guarda que aquí va dir... Torno a fer les proves, perquè és veritat que les proves són invasives i repetir proves també té un cost econòmic, ha d'estar suportat per un indici, no? Si no, tampoc, vinga, va, repetimos, por si acaso, això no pot ser tampoc, no? Però vaig pensar que va tenir molta sort, no? Perquè aquella dona perfectament amb la mama podia dir l'any que ve, o 6 mesos, i no, va dir, i em va tenir amb un paper durant mitja hora que posa nódulo altamente sospechoso. Que el meu home deia, esta mujer, que poco tacto, ¿no? Perquè, clar, no duro altamente sospechoso, la mente empieza a darle vueltas.
0: Sí, comences a girar.
1: Me voy a morir, aquí no sé què, els nens, que m'ho deixo tot, no sé què. I, ostres, i després no es va equivocar. I li estic totalment agraïda. I jo vaig pensar, ostres, i com puc fer jo per ajudar a una persona? Dic, començo a entrenar un model d'IA per ajudar. Que sigui com un segon diagnòstic, no? Que vi que la pacient, el metge, sí, i la pacient, una vegada tenim les proves, la passem per la IA i la IA diu, si coincideix, doncs repetim les proves. Si no, bueno, com, a veure què podia fer.
0: Vale.
1: Bueno,
0: sí, sí.
1: I amb aquest model li vaig donar de nom Esperança. I les dades, que jo no tinc ni idea de tema de medicina, havien de venir etiquetats per un oncòleg, òbviament, no? O sigui, algú m'havia de donar accés a dades que posava càncer, no càncer, així s'entrena una IA, no? Uh-huh. Com ara aprèn un nen, no? Uh-huh. O sigui, a un nen no li dius això és un mamífer de 4 pates, sinó això és un gos i això és un gat.
0: Sí, sí.
1: I quan veu amb molts, diu, o sigui, vale, això és...
0: Sí, deu ja ser està. Del mateix.
1: Doncs la IA, salvant les distàncies, el mateix, si li fiques moltes imatges a aquest càncer, això no és càncer, al final,
0: aprèn.
1: Amb una probabilitat alta, aprèn. I jo aquestes dades, aquí a Europa és complicat accedir a dades que estiguin etiquetades, i ho vaig fer en un hospital

0: soc molt picapedra, i mentre estava en tota aquesta tormenta del càncer, vaig tenir accés a dades que estaven etiquetades, 200 i pico mil dades.
1: Carai.
0: Sí, i vaig entrenar un model des de casa també, no sé què, i dava probabilitats de gairebé el 90%. És a dir, ficava una altra imatge, diferent amb aquestes, i havia après correctament. Però això, com ara l'estadística és una mostra molt localitzada, necessito més dades, i això es va quedar amb un calaix, sempre pensant que hauré de fer coses per ajudar, i encara estic fent coses, no? Li vaig donar de nom Esperança, i es va quedar aquí, i fixat, coses de la vida, després lo de la NASA, que també li vaig donar de nom Esperança, jo pica pedra amb l'esperança, perquè crec que s'ha de tenir esperança a la vida,
1: sempre.
0: Que la gent jove ha de tenir, que a vegades les coses no venen ben dades, però que a vegades dius, no, l'esperança és l'últim que se pierde, no, nosaltres ens posem al límit, no, jo no puedo, jo no sé què, això no sortirà bé, ostres, sí, el que passa que a vegades
1: costa,
0: i a vegades la vida et posa moments molt difícils.
1: Sí.
0: No? I pensava que això, que era, als 50 anys van venir, va ser com un punt d'inflexió, que han passat moltes coses en 7 anys, tinc 57, fa res, un mes i alguna cosa m'han donat l'alta definitivament.
1: Jo
0: continuo amb aquesta esperança del càncer, continuo fent coses, continuo picant portes, i l'altra sí que ha obert com portes, no? És com, ha donat visibilitat, encara que he d'anar jo, perquè...
1: Sí, va, sí, no, res, et regalen, no et regalen
0: si
1: res.
0: T'explico, però no és fàcil.
1: No és
0: fàcil, no? Jo vaig guanyar i vaig pensar, bueno, perquè, clar, els nens deien, bueno, que injusto, no? Com que has treballat i ara no n'hi ha premi, no? Els intentava enviar el missatge que a vegades el premi no és la recompensa econòmica, sinó altra cosa, no? Jo la NASA la tinc com hidrolatada, no? Mm-hmm. La NASA ha enviat a mi a casa un certificat, un títol, un diploma, no? Com la guanyadora, i per mi això era impensable, no? Jo els deia als nens, sembla que es tanquen portes però s'obriran finestres, no? Mm-hmm. Una finestra s'està aquí, una finestra és poder tenir la possibilitat de contar la meva història, que qualsevol es tingui i diu, ostres, si aquesta noia des de casa ho ha fet, jo intentaré fer l'altre, un curs de no sé què que tinc a mitges, o no sé què, o aniré a fer una revisió, perquè fa ja 3 anys que no vaig, no?
1: Això estaria molt bé, sí.
0: Això és... jo em quedo amb això, no? I amb la possibilitat de somiar, que tinc 57 anys. Ahir em deia la meva filla, mamà, ja estàs cerca de los 60. Jo, ostres, nena...
1: Em queden 3?
0: Però i què? I què?
1: No,
0: jo tinc ganes de somiar, estic fent coses, continuo fent coses. I, bueno, la vida no acaba.
1: Bueno, potser la vulnerabilitat t'ha fet més forta.
0: Jo ho tinc clar que sí. La tormenta, no?
1: La tempesta perfecta t'ha fet més forta.
0: Jo tinc clar que és això, no? Que a vegades ha de passar alguna cosa si no estàs en una zona de confort, no? Que sembla que la cosa no va conmigo. Això, no? L'egoisme, que quan et dona el diagnòstic, perquè a mi, si estan als hospitals plens de gent. El que passa que a vegades ens sublimem que no estem sols a la vida, no? I n'hi ha més gent que ho està passant malament, i a vegades et toca a tu per dir, espavila. O no, o et toca perquè toca i has d'ajudar amb això i no passa res.
1: Escolta, què has après de tu mateixa amb tot això que no sabies?
0: Jo he guanyat confiança. La meva filla a vegades em diu, mama, vas un poc sobrar. Sí. Els nens a vegades et posen en el lloc, eh?
1: Sí, et vagin.
0: S'escolta, perquè ara amb això de Mart, i diu, vaig a Mart, i diu, guanyaràs? Això no ho diré, perquè no sóc tonta, perquè quan fas un compromís d'aquest amb la família no es pot després... No, jo vaig a intentar-ho i que m'acceptin el projecte. Però sí que vaig a fer un projecte que es parli. Da igual si guanyo o no, que es parli. Ja faré jo després perquè es vegi, no? Si no guanyo. Però si no, perquè ho acceptin.
1: Però els perdona, és que...
0: I a mi... això, he guanyat confiança, el que et deia. Ella diu, vas de sobrar? No. Jo confio en les meves possibilitats.
1: Clar que sí. És que,
0: és que si no ho faig jo, qui ho farà?
1: Exacte.
0: Qui ho farà?
1: Però jo ara confio molt en tu.
0: Sí?
1: Sí, les nostres oients també.
0: M'escoltes?
1: T'escolto.
0: Que guai.
1: Escolta'm, i amb tots aquests projectes, què es farà de tot això? La NASA ho farà?
0: Clar, la gent em pregunta, què guanyes amb això? Res. O sigui, jo no tinc
1: no
0: un
1: contracte...
0: Jo, sí, no, espera, jo no tinc un contracte milionari darrere de tot això, que digo, escolta, no. El projecte de la NASA no estava protegit, o sigui, no perquè no ho posava les bases, vol dir que jo amb aquest projecte puc fer el que vulgui.
1: Vale.
0: Sí que s'han interessat empreses, no per fer, no per la Lluna, sinó per fer coses semblants a terra aquí, i
1: vale,
0: col·laboro amb elles, i bueno, estem fent coses. Però és que a vegades, clar, la gent... perquè has de protegir, has de fer una patente, no sé què, perquè això és complicat i això val molts calés, no? Sempre poso el mateix exemple, no? Alguna beguda que no direm aquí, no farem anunci, no? Que és molt coneguda i que dius, ostres, i que posa l'etiqueta als ingredients, fes-ho, a veure si surt igual. No. jo faré, jo si ara faria el mateix projecte, el mateix model, si començo a entrenar-ho de nou, sortiria diferent. O sigui, que això, prova-ho i a veure si ho fas, no? No tinc por d'això, jo confio en... I que amb això surtin en oportunitats, jo sóc freelance i em dedico a això i assessoro empreses i són aquestes finestres que s'obren després de fer alguna cosa que, bueno, que fa soroll, no?
1: Escolta, què és el que ha de fer encara una dona científica com tu que als homes no els hi cal en el món científic? És a dir, hem de picar més fort...
0: Sí, a vegades sí. Bueno, primer, jo no soc científica, soc enginyera.
1: Bueno, enginyera,
0: no?
1: Clar, tècnica, digue-li tècnica.
0: Sí, bueno, soc una persona... Sí, efectivament, soc una persona que, encara que jo soc de pensar que has d'anar de ciències i també has de passar coses de lletres, eh? O sigui, ara ens trobem un moment apassionant que hi ha molta informació, estem consumint informació constantment i els perfils que més són perfils multidisciplinars. Sí. O sigui, ja no podem estar... No, és que jo soc enginyera de mines i aquí no me muevo. No, o sigui, jo he anat a les a fer un projecte a la NASA que ha fet soroll i no sóc enginyer aeroespacial. Escolta, que si segurament que ho faria millor o no. Són perfils ara...
1: Obrim els perfils.
0: Obrim i hem d'obrir mires. I amb el gènere també. Això va de persones. Això no va de gènere. ¿Vale? No ens podem limitar ni amb l'edat ni amb el gènere. O sigui, no... Jo què he de demostrar? Jo vinc d'una professió que és molt masculina, no?
1: Bàsicament, sí.
0: I bàsicament, a la mineria, fonamentalment, jo no he tingut mai que tu, perquè ets dona, potser perquè potser estic amb un staff que ja comences a dalt i potser és més fàcil, no? Però és veritat que jo crec que això ve de persones, això va de persones, i va d'empenta, de querer lluitar,
1: de voler estar allà i lluitar i
0: sí,
1: per atar.
0: Sí, no, perquè ets una dona, has de demostrar... No, jo, el projecte Esperança, i encara que la NASA té moltes rules, moltes normes, no té una norma per gènere, com no pot ser d'altra manera, i aquí no es presenten persones, sinó teams que es dona un equip. O sigui, no ha guanyat Maria Jesús Puerta, ha guanyat Esperança.
1: Vale?
0: I darrere això, i això està molt bé. Així han de ser els projectes i han de ser, va de persones, no?
1: Escolta, quin error cometem quan intentem atreure les nenes cap a una carrera tècnica? Perquè algun error...
0: Jo no sé per què, perquè fixa't, jo quan vaig començar a fer enginyeria no n'hi havien jornades de portes obertes, jo vaig anar perquè on van les meves amigues aquí? Doncs jo l'altre, sempre som una miqueta fri, no? Tu què faràs? De no sé què, no sé quant, dret, doncs jo l'altre cantó, no? No havia aquesta informació que tenim ara, però sí que és veritat, i aquesta paritat no s'ha aproximat. És veritat que a les carreres d'enginyeria hi ha algunes més que altres, no sé per què motiu, i he fet conferències, jo sóc alumni de la UPC, i hem fet coses, i què passa perquè no arriben les dones? Potser falta els referents. Jo no sóc un referent perquè vinc de volta ja, no? Però potser la gent jove que està així que haurien de fer soroll i dir, escolta, que a lo millor associem determinades carreres a gèneres, no? I això no hauria de ser així. Això ja et dic, no sé per què, no sabria explicar, però és veritat que aquesta paritat no s'equipara, no? L'altre dia del rector no sé si estava un 20%, no arriba al 30%, no?
1: I ha crescut,
0: Els... Jo al meu moment sembla que era, hi havia una altra companya i la resta eren homes, no? Haurien de tenir visibilitat o donar visibilitat, normalitzar-ho.
1: Tu has dit que no ets un referent, però jo crec que les
0: jo vinc de volta ja.
1: Bueno,
0: ja, ho han dit de volta que no sóc una influencer que a la gent jove miri a mi. No
1: ets un influencer. Clar. I no saps com m'alegro de que no ho siguis, però sí que ets una influència positiva i sí que ets una imatge. Si alguna nena ens està veient, ens està escoltant ara i diu, mira aquesta senyora des de casa seva,
0: sí.
1: Té dos fills, ha tingut un càncer i la dona se li ha la manta a la cabeça.
0: Clar.
1: I...
0: Clar. Però això...
1: Sí que ets una...
0: Clar, amb això sí que m'agradaria, perquè la gent vegi, escolta, que això no és promocionat, que a mi no m'ha pagat ningú,
1: no.
0: Que no vinc de cap, vinc altruistament, i enviar una miqueta el missatge, que sóc de que em poden tocar, em poden trucar, cridar... I això passa. O sigui, s'ha fet des de casa, des d'un ordinador, que l'havia de ficar perquè hielo i tot aquí...
1: Perquè no se t'escalfés
0: amb els perquè
1: càlculs.
0: Estava allà que no podia, no sé què. Una passada. El meu home deia, però això és un centre de càlcul o què? O sigui, una passada. Però és veritat que han anat passant coses i jo, encara que passaven dient, semblava que es tancava una porta, mirava cap a l'altre cantó. De fet, vaig guanyar el premi i els hi vaig als nens. Bueno, ara vindrà la recompensa, que és la gent parlarà d'això, es parlarà del projecte d'esperança, no tot és un tema econòmic, i ells, vale, mama, i el dia següent no va cridar ningú, no va trucar ningú, i això no va tenir cap visibilitat. Si estem aquí és perquè jo vaig anar darrere als medis, vaig anar a cridar, escolta, no sé què, o sigui, es tancaven portes i jo anava... I això és el que ha de fer la gent. Això no serà fàcil, no aniràs al primer lloc i ja, venga, bingo. No, això va de treball, i a vegades el treball té la recompensa al començament, i a vegades no, a vegades al final, i a vegades no es té recompensa, no passa res, i a vegades no és el camí. Direm, és que sembla, tenim aquest concepte de que és un fracàs no obtenir resultats, i això no, això també forma part del camí, ¿vale? I hem de quedar-nos amb això. Si jo no hagués guanyat, seria el mateix, exactament el mateix. Ho hagués intentat i hagués presentat, fiques el límit que baix era que m'acceptin el projecte. No era guanyar. No puc. Perquè, clar, els fills diran, bueno, si no guanyes, això és un fracàs. Perquè estem mentalitzats amb això. Ara podia dir, vaig a Mart i vaig a guanyar. Però no puc dir perquè la gent associa fracàs a no guanyar.
1: Sí, és
0: veritat. I ara he de ser comedida i he de dir, vaig a presentar-me, però jo interiorment dic, vaig a per ell. ¿Vale? I,
1: és una mica aquesta, no? La idea aquesta, que la confessió, volies, no?
0: Clar.
1: Que volies donar-li als teus fills, al treballeu, que la civada guanyareu.
0: Efectivament. I no passa res si no guanyeu a la primera ni a la segona. L'èxit és intentar ser la millor versió teva. No mirar sempre al costat. Jo els deia als nens, no? La meva filla jugava a tenis, i sempre em miraven amb qui tocava, que no sé què, els punts que tenia. És que això no va. Hay sitio para todos. Hem de mirar de ser la millor versió. He perdut, no passa res. El dia següent torno a apuntar-me. I el dia següent també. Aquest l'èxit. Si no, estem abocats a sempre estar amargats, no? Perquè, clar, l'èxit no arriba, i arriba amb uns quants. ¿Vale?
1: Sí. Escolta, què pensa ara la Maria Jesús quan veu la lluna?
0: Fixa't, ara, bueno, ja veig coses de la NASA, veig coses dels Artemis i no sé què, i... sembla com tinc il·lusió, no? Com he posat aquí un granito d'arena, no? Encara que no sé si aquest projecte els ha servit o no per continuar o per donar... Jo crec que sí, perquè en la segona fase n'hi ha alguna cosa del meu projecte, de la primera, com una pista. I dius, bueno, alguna cosa suposo, no? I fa molta il·lusió, no? Jo mai he pensat, em deien, i tu aniries a la lluna, no sé què? Ai, estem molt bé aquí a la Terra, no? Sí. Però, bueno, seria una experiència. Baixen ràpid, eh? O sigui, que almenys una setmana puges i baixes, no?
1: Bueno.
0: Mart és una altra cosa, no?
1: Això Mart és una mica més complicat.
0: Ostres, són 7 mesos ja és una altra cosa, sí.
1: No, Mart no. Escolta, quin consell? Aquesta és la darrera pregunta i sempre la fem a totes les nostres convidades. Quin consell li donaries a la Maria Jesús dels 20 anys?
0: O sigui, jo parlo amb la meva dels 20 anys.
1: Exacte, parles amb la...
0: Sapiguent el que sé ara.
1: Exacte.
0: Com si fos la meva mare. O què?
1: Bueno,
0: una cosa
1: si
0: així, no?
1: Tu,
0: algú...
1: Però gran.
0: Fixa't, jo no som molt de donar consells perquè tampoc m'agrada que me'ls donin. Sempre els meus pares em deien el que havia de fer perquè ell s'havia passat i que no caigus. Jo crec que hem de caure nosaltres per saber, i és forma part del procés, no? El consell és no donar crèdit a el que la gent et digui, o sigui, no fer cas. Has de tenir la pròpia teva història i l'has de viure tu. I aquest és el... O sigui, tu has de marcar, has de tenir una il·lusió, has d'anar cap a ella i les coses passen. ¿Vale? I això, moltes vegades penses que no, penses que no és el camí, que estàs equivocat i això no sé què. No, confia. La paraula és confia. Potser si faig un altre projecte, perquè encara aquest de Mart li dic Esperança i Esperança 2, perquè si no, clar, hi ha quina esperança,
1: ja
0: la primera, la segona, la tercera, però potser un altre seria confia, no? S'ha de tenir confiança, no? I confiança en nosaltres mateixos. Si no ho tenim nosaltres, què hem de fer?
1: Déu-n'hi-do. Jo m'estaria tota la tarda...
0: Ah, jo també, m'ho passo molt bé.
1: Veus? És que és fantàstic. Venen, estan encantades, una mica ja... Hem
0: està
1: de preparar uns entrepans
0: i
1: ja
0: continuar.
1: Estopa, pim-pam.
0: No, està molt bé. Jo també m'ho he passat molt bé.
1: Me n'alegro.
0: I superinteressant i encantada de...
1: Doncs escolta, no sé si podem ajudar. Des d'aquí col·laborarem amb el que podrem. Dir a la gent que tenim una enginyera de mines que ens ensenya com reciclar coses a Mart i també com viure grans experiències a la Terra. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per invitar-me. Un plaer.
1: Gràcies. Doncs avui, com som així per acabar la temporada, hem decidit començar una nova col·laboració. Tenim a la Vanessa Moreno, que ens vindrà a parlar de Llibre!
2: Que bé, quina alegria, no? Hola, molt bé.
1: Omplim aquest prestatge amb tu, Vanessa. Ens fa molta il·lusió.
2: Que bé, a nosaltres també, que bé.
1: Vinga, explica'ns, què ens portes?
2: Doncs us he portat una selecció una mica variadeta. Els temes he intentat que sigui una mica, doncs, experiència femenina, perquè aquí ja veureu que hi ha molta, diguem, experiència intrínsecament femenina. Es parla de maternitat, maternitats en plural, perquè no hi ha una manera única, no, de conèixer la maternitat, el postpart, doncs els avortaments espontanis, volguts, hi ha una mica de tot, també hi ha menopausa, també hi ha sexe, especialment en l'últim llibre, que el deixo pel final, perquè és la gran cirereta. I res, és això, és experiència femenina, però voldria fer com una falca inicial que, encara que sigui experiència femenina, estem a 2026, això és un tema d'interès universal, i tot el que sigui coses de dones, que es deia antigament, no, això només interessa a les dones, 2026, nois i noies, això ens interessa a tot i ens interpel·la a tothom. Llavors, us he portat llibres de dones, però diguem que amb l'objectiu de que interessi a tothom, i de tots els gèneres. Hi ha poesia, hi ha còmic, hi ha novel·les, hi ha assaig autobiogràfic.
1: Som-hi, per qui comencem?
2: Comencem pel primer, per La Substituta, que és un còmic que a mi em va agradar moltíssim, justament el vaig llegir quan jo vaig quedar embarassada i em va acompanyar durant el postpart. És un còmic de Sophie Adriansen amb dibuixos de Matú, publica Garbuix Books, i és un còmic que, això, que parla sobre el postpart, però de manera molt realista, de manera molt concreta, no? Reflexiona molt bé sobre aquest contrast entre el manual, no? Tu quan estàs embarassada llegeixes tants manuals sobre la maternitat.
1: Ui, sí.
2: I què passa, no?, quan et posen la criatura als braços, dius, se m'ha oblidat tot, no recordo res, com es feia tot això, no?
1: Puc tornar-lo, doctor.
2: Exacte, puc tornar-ho, i sobretot això, la pregunta de com es feia això? És que no sé com alletar, no sé com... Què són aquestes clivelles? Què és aquest dolor que em fa? I sobretot el moment també aquest quan tornes a l'hospital...
1: A casa, sí.
2: Oh, que ja no tens, no?, el botó del socorro.
1: Sí.
2: I és aquest moment quan arribes a casa que dius, no sé què fer. I el que li passa a la protagonista és que li visita una substituta, que és com un revers del seu propi mirall, i aquesta substituta ho fa tot perfectament, a diferència d'ella, no? Ella es veu com incapaç, i aquesta substituta és perfecta, és meravellosa, i llavors ella veu aquest contrast de dir, no seré capaç de fer-ho, i capta molt bé les primeres setmanes de bogeria que és a l'arribar a casa després de tenir una criatura als braços.
1: Una inseguretat, no?
2: Total.
1: I que qualsevol ho fa millor que tu, que
2: total,
1: tu seràs
2: total,
1: una mare
2: total.
1: Nefasta que se t'ofegarà.
2: Exacte. Se't caurà el nen.
1: Se't caurà, el perdràs, no saps per què, però penses que el perdràs.
2: I parla també d'aquesta cosa que és molt interessant i és molt important, l'acompanyament de les dones embarassades, de lo important que són la companyia, no? Ja no només els nostres companys, les nostres mares, els nostres germans, les nostres amigues, l'acompanyament, ja no només el procés hormonal nostre intern, sinó que la cosa externa és importantíssima perquè ens acompanyin.
1: La xarxa, les dones ens importen molt i som... Jo sóc molt fan, i aquest programa Fogots és molt fan de les xarxes, de crear i generar molta xarxa.
2: Som
1: La Substituta, meravella.
2: Indispensables, sí.
1: A veure...
2: Després us porto un poemari. Jo he de confessar, Charo, que jo no sóc una gran lectora de poesia, però és un gènere que intento conrear de tant en tant perquè s'ha de llegir més i més sovint. I aquest és una antologia meravellosa. És una antologia que recull gairebé 100 anys de poesia catalana que parlen justament de mort neonatal, i és d'una bellesa estranya perquè parla d'unes coses molt doloroses, però les paraules que trien són tan meravelloses, i les paraules i els poemes que tria la prologuista i l'antologuista Anna Gual són tan meravellosos que val la pena, encara que sigui un tema complicat i delicat, val la pena fer-li una ullada. La llavor, diguem, d'aquesta antologia és la pròpia antologuista, l'Anna Gual, poeta també, que durant un any pateix, malauradament, dos avortaments, i ella decideix... Òbviament, això no és cap consol, però diu, intentaré trobar alguna cosa de consol, no?, en la literatura i en la poesia, que és el gènere que ella conrea. Llavors, es va trobar, òbviament, amb un buit, no?, i va fer una tasca de recerca fins a arribar, diguem, a un nom, no?, que és Isabel Andrés Lorente. Isabel Andrés Lorente, qui era? Va morir als 4 mesos d'edat. Era la filla de Vicenç Andrés Estellés, que és el pare que, diguem... Amb el dol de la seva filla va inspirar-se per crear una sèrie de poemes meravellosos que també donen títol a l'antologia, i diguem que d'aquesta llavor l'Anna Gual el que ha intentat és recuperar doncs, tot un recull de plecs i de poemes meravellosos sobre la dol, el dol perinatal i és, vaja, d'una bellesa acaparadora i molt necessari. També la gràcia d'aquest llibre és que és únic en la seva espècie, no trobareu gaires més com
1: aquest. La veritat
2: com
1: és que jo que sí que he patit, malauradament, avortaments espontanis i sembla que pensa que tu tens les hormones preparades per parir i que elles no baixen ràpidament. I tot això és un aprenentatge duríssim i a més et sents molt sola. I la companyia que et poden fer uns versos i la coneixença d'altres dones... Mira, jo l'altre dia llegia la Maggie O'Farrell, que també va tenir una mort i avortaments. Em vaig sentir, mira que ja tinc una edat, em vaig sentir tan a prop.
2: És que d'això es tracta.
1: Tan bé, i vaig pensar, ostres, si ho hagués sabut abans.
2: Sí. Això, d'això es tracta, no ho curarà. El dol i el dolor no es cura, però acompanya. No?
1: Acompanya i reconforta, no? Que bonic.
2: És preciós.
1: Jo tinc una mort petita. Preciós títol, eh?
2: Els versos de l'Estellers.
1: Una mort petita.
2: Preciós, encara que sigui dolorós. I la tercera tria, us porto una novel·la meravellosa de la Maggie O'Farrell, que veig que tu la coneixes perfectament, i us porto, bueno, porto el de la mà que prenia la meva, perquè ara se n'està parlant molt de Maggie O'Farrell, com aquesta autora de Hamnet, no? Que ha fet una novel·la lliurement inspirada en la vida de Shakespeare, però és que és una autora molt prolífica, té moltíssims altres títols, i a mi aquest m'agrada particularment, la mà que prenia la meva, que és, jo segurament et diria que és dels títols menys coneguts d'ella. Maggie O'Farrell és una escriptora irlandesa i diguem que la seva obsessió són els vincles familiars. O sigui, ella no fa un altre tipus de novel·les que no parlin d'aquestes coses, no? De com es construeix i de què es nodreix una mare i una filla, un home i una dona que s'enamora, no? Els vincles fraternals, com funciona una família. I és, diguem que la seva obsessió, i ho fa realment totes aquestes novel·les seves, giren entorn als relats familiars. I aquesta història en concret és la història de dues dones separades per, diguem, un marc temporal. Hi ha una noia jove a Londres als anys 50 i hi ha una altra dona jove, al Londres contemporani. Estan lligats, tenen un lligam secret que no es pot confessar, que el lector ho anirà destriant a poc, i llavors és una novel·la meravellosa sobre maternitat i que també no és el tema central, però retrata de manera super, super ben feta una depressió postpart. Diguem, insisteixo, no és el tema central de la novel·la, però jo poques... Vull dir, només pots parlar d'aquestes coses quan les has viscut en primera persona. I és una novel·la excel·lent per defensar-la més enllà de Hamnet, que és la novel·la que l'ha fet més coneguda.
1: Sí, perfecte. La mà que prenia la meva. Preciós el títol, també, eh? Vinga, seguim.
2: Doncs la penúltima aportació a aquesta tria literària és l'esdeveniment, que es va traduir en català. Jo us he portat l'edició que jo vaig llegir, que és l'Acontecimiento. En català ho va publicar Angla i en castellà ho va publicar Tusquets. Anir no, per mi, jo no és perquè ara m'apuntaré al tanto, però és de les meves escriptores preferides molt abans de que guanyés el Nobel l'any 2022, i és una autora, crec que és com difícil d'arribar-hi perquè pot semblar una mica gèlida, pot semblar una mica críptica, però és una dona que el que intenta és mirar el món, no?, amb ulls crítics, i llavors el que intenta és de desfer-se de certa emoció per veure el món amb ulls clínics. I llavors parla moltes vegades d'experiències personals, com en aquesta que parla del seu avortament, que ella va quedar embarassada, quan era molt joveneta, estava estudiant, va quedar embarassada, i ella, que s'havia preparat, diguem, el seu futur, això t'ho trenca per la meitat, no? Venint de pares, com era el seu cas, venint de pares obrers, diguem que el seu futur es trenca per la meitat i decideix practicar un avortament clandestí en aquell moment. I llavors, ella està parlant, insisteixo, del seu cas personal, però està parlant d'una França molt concreta, de la França dels anys 60, de la situació de les dones en aquell moment, de la salut reproductiva de les joves, de l'accés a la informació i del desig, també. Aquesta cosa de dir, ostres, tot això m'està prohibit com a dona, però jo també desitjo el cos de l'altre, no? És un llibre que tracta tots aquests temes des de la visió del jo, però fent una visió molt àmplia. És la millor, és la jefa, i qualsevol llibre que llegiu de l'Anier, no, jo crec que us encantarà.
1: Segurament, Segurament.
2: És una meravella. Jo la vaig començar a llegir amb un llibre meravellós que també us recomano, que no he portat, que es
1: diu... Pura passió?
2: Pura passió és fantàstic. Pura passió és fantàstic. Però el primer que jo vaig llegir d'ella va ser No he salido de mi noche, que també farem una llista de recomanacions. És un llibre que parla sobre els últims anys de vida de l'Alzheimer de la mare.
1: I és, meravella, també.
2: És una meravella. És una, també, un llibre també que fa molta companyia.
1: Jo recomano Pura passió, també.
2: És meravellós, és meravellós, sí.
1: Ani Arnó, la jefa, no li has
2: la
1: dit?
2: Jefa, la jefa, absoluta.
1: La jefassa.
2: La jefassa absolutament
1: doncs,
2: de tot això.
1: Molt bé, ho teniu en castellà Tusquets i en català...
2: Angle.
1: Angle.
2: Angle editorial.
1: Perfecte. I no, anem cap al darrer.
2: Aquest, jo
1: Juli.
2: Crec que he deixat el millor pel final. Saps això de vegades que et passes per moments... de sequia lectora, que hi ha llibres que no atrapen, llibres que dius, ostres...
1: Ai, sí.
2: A mi em va passar durant molt de temps, fins que va arribar de quatre grapes a la Miranda, de la Miranda Julai a les meves mans. També t'he de dir que, com venia d'aquesta sequia, les primeres 30, 40, 50 pàgines costen... S'ha de fer com un petit esforç, però fent aquest petit esforç arribes, diguem, al paradís. És la història d'una noia en plena... Noia, una dona, en plena crisi de mitjana edat, en plena perimenopausa. Però realment, diguem que ella és com si, a partir d'aquest moment... No mor, sinó que reneix, s'enamora, redescobreix el cos, redescobreix el sexe amb dones, el descobreix per primera vegada, perdó, i s'enamora de manera... com quan t'enamores quan tens 16 anys, de nou. I és com, ostres, és una manera de descobrir el cos com per primer cop. És un llibre divertidíssim, perquè això també ho té, és una veu... humorística molt fresca i molt divertida. La protagonista és torpona i ho fa tot malament, però és meravellosa. I llavors ella el que fa és... fa com un viatge, no? Intenta programar-se un viatge de punta a punta dels Estats Units, però al cap de 20 minuts es queda en un hotel, en un motel cutre de carretera, i allà, en aquell motel...
1: Descobreix el món.
2: És una novel·la divertidíssima i, vaja, recomanació absoluta i per tothom, la veritat.
1: I què et anava a dir? D'on és aquesta senyora? Americana?
2: És americana, sí. És de Nova York. I la protagonista, volgudament, no té nom. Jo crec que ja, això ja és com lectura meva, perquè jo la segueixo a Instagram, és molt curiosa aquesta autora. I jo crec que hi ha moltes coses de la protagonista que són pròpies de la pròpia autora, la Miranda Julai. Insisteixo que és una protagonista sense nom, perquè jo crec que la voluntat de l'autora és de dir, mira, jo han arribat als meus 50, als meus 45-50, i he descobert una nova jo, i jo crec que vull dir, és un llibre divertidíssim i per regalar i per recomanar.
1: Fàcil. Doncs, escolta, sí. Ara que ens hi acostem a passes agegantades, a gegantines, a l'estiu, és meravellós.
2: És molt llibre d'estiu. És molt llibre de piscina, de platja, com jo dic. És d'aquests... I a més és un llibre, això, com per passar-li d'amagat a la teva amiga. És divertidíssim.
1: Saps que jo no sé llegir ni a la piscina ni a la platja? Bueno, és igual. No. Algun dia parlarem d'això, de la capacitat de lectura. A mi, haurien de prohibir les pales.
2: Sí.
1: En algun moment. Piscines, o fer-les amb un racó.
2: Piscines en silenci, no? Una mica.
1: Sí, com també el vagó del silenci que exacte. Tenim al Vallès, doncs pues igual.
2: Jo ho compro, això, Xavi.
1: Que sí?
2: Compro.
1: Bueno, des d'aquí farem una crida. Escolta, Vanessa, moltíssimes gràcies. Jo m'he quedat amb tots, em tinc moltes ganes de Jo tinc un amor petita, però també del de la Mari... Bueno, el acontecimiento...
2: Tots.
1: De tots. Potser... Clar. Potser la substituta amb veu més de resquiló, però em fa molta gràcia que sigui un còmic.
2: És molt divertit, també.
1: Fa molta
2: també.
1: Gràcia,
2: sí.
1: Perquè això és per regalar a les joves, a les amigues...
2: Correcte.
1: No?
2: Correcte, sí. És un molt bon regal. O per això, per la persona potser que no té tant el coquet de la lectura, un còmic sempre és una bona...
1: És una bona entrada.
2: Sí,
1: bueno,
2: sí,
1: això,
2: sí, sí.
1: Això a les mares que tenen fills, sobretot nois, que no entren tant... El còmic és un gran què, és una porta d'accés, una porta falsa cap a la lectura.
2: Fonamental, també, sí, perquè és narrativa, també. El que passa és que és narrativa visual, amb el suport visual, però còmics endavantíssim, sempre. Sí, jo sempre en tinc a la tauleta de nit.
1: Jo a la tauleta no, però a casa sempre en tinc. Escolta, Vanessa, un plaer, benvinguda a aquest vaixell...
2: Que
1: en comptes d'enfonsar-se, tira cap amunt.
2: Que bé.
1: Amb nosaltres esperem que la trajectòria sigui... propícia.
2: Llarga vida.
1: Llarga vida, fogots. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, a tu, Xaro.
1: Doncs fins aquí el capítol d'avui i la primera temporada de Fogots, on hem conegut dones interessants, lluitadores, sàvies, que com la nostra convidada d'avui, la Maria Jesús Puerta, ens ha donat exemple de com seguir lluitant davant de qualsevol discriminació, sigui de procedència, gènere o raça, perquè ni la intel·ligència ni la ciència admeten aquest biaix. I hem vist que per arribar lluny s'ha de començar simplement per atrevir-te a fer el primer pas. Gràcies a totes elles per voler compartir amb nosaltres el seu temps i les seves vivències. A la doctora Valls, la doctora Freixas, a Jou López, Isona Passola, Anna Lós, Emma Ribas, Beatriz de Vicente, Big Bama Montse, Mercè Conesa, doctora Luciana Bergamazzi, Sílvia Munt i Maria Jesús Puerta. Conèixer-les ha estat un gran plaer i, sens dubte, un valuós aprenentatge. Gràcies també a Màxima Health, especialistes en dona i menopausa, que ha volgut apostar per aquest podcast. Gràcies també a les nostres col·laboradores, la Marina Enrique, la Sandra Ferrer, l'Andrea Román i la Vanessa Moreno. Totes elles ens han aportat amb generositat el seu temps i els seus coneixements. Gràcies, com no, a l'equip de Cugat Media, en Pol, el Lluís, el Juanmi i a la direcció. Gràcies, Cristina, per apostar a ulls clucs per Fogots. I com no pot ser menys, gràcies a totes les fogoses que ens seguiu. Sense vosaltres, res d'això tindria sentit. Gràcies. Ah, i us avenço que hi ha nova temporada amb més dones fogoses i sàvies per seguir aprenent de nosaltres, dones. Perquè, sabeu? La samba sigue! I com deia la Marilyn Monroe, si deixes sortir les pors, tindràs molt més espai per viure els teus somnis. Fogots. El teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Els preus mitjans del lloguer a Rubí han iniciat l'any en un punt molt similar al qual van acabar 2025. Si el darrer trimestre de l'any passat la ciutat arribava al màxim històric de preus amb més de 818 euros mensuals de mitjana, els tres primers mesos d'enguany el registre només ha baixat 2 euros. Si s'analitza l'evolució del mercat immobiliari a Rubí durant els darrers 10 anys, el creixement de preus ha estat gairebé ininterromput. El 2016 el preu mitjà del lloguer a la ciutat era de 537 euros. Això vol dir que en una dècada els veïns de Rubí han vist com el cost de l'arrendament s'ha incrementat en més d'un 50%. L'únic tram en què es pot veure una petita baixada sostinguda dels preus el trobem l'any 2021, quan va estar en vigor la regulació catalana dels lloguers, que el Tribunal Constitucional va anul·lar poc després. L'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer pot estar contenint l'encariment dels rebuts, però no els està fent més barats. Ho explicava fa uns mesos a Ràdio Rubí Carlos Águila, el gerent de ProUrsa, l'empresa municipal de l'habitatge.
2: Si mirem l'únic any que s'ha aplicat l'any sencer, és l'únic any que vam baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sense regulació han anat pujant. Sí que aquest últim any, amb la regulació estatal, s'ha temperat una mica, però aquesta situació històrica, també com comentaves abans, el preu de lloguer de Rubí és baix. Històricament sempre ha sigut dels més baixos del Vallès Occidental. Ara està a la zona mitja.
1: Cal dir que avui mateix el govern català ha aprovat la pròrroga de les zones tensionades per l'habitatge, que ja afecten 302 municipis catalans, 31 més que fins ara. No hi ha canvis per Rubí, que continua dins d'aquesta protecció especial que permet aplicar el topall del preu del lloguer. A la nostra zona deixen d'estar al llistat poblacions com Granollers, Mollet o El Papiol, i en canvi hi entren per primera vegada Martorell o Sant Andreu de la Barca. I la rubinenca Chantal Giné ha estat confirmada com una de les integrants de la selecció espanyola absoluta femenina per participar en la propera Copa del Món d'hoquei herba, que tindrà lloc entre el 15 i el 30 d'agost a Bèlgica i als Països Baixos. Giné, que actualment competeix amb el Reial Club de Polo de Barcelona, és una de les figures més consolidades de l'equip nacional, sent un habitual de les convocatòries des de l'any 2013 i havent participat, entre altres, fins a 3 Jocs Olímpics. Les properes cites de la selecció espanyola dins del grup C seran el diumenge 16 d'agost contra Irlanda, el dimarts 18 d'agost contra Bèlgica i el 20 d'agost contra Nova Zelanda. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Inspira't, a la 99.7 de la FM, a Ràdio Rubí, a aquest espai setmanal on fem una pausa, petita però necessària, per reconnectar amb allò que ens mou.
1: Sovint anem de pressa que ens oblidem de mirar que ens inspira, que ens fa créixer, que ens fa sentir i que encara hi ha llum enmig del soroll. Anem a inspirar-nos.

0: Avui a l'Inspira't tornem a rebre un convidat que ja forma part de la nostra família literària. Ell és d'aquí, de Rubí, i escriu des d'aquest lloc tan honest on la vida i la ficció es barregen sense gairebé demanar permís. Ens acompanya Manel Soler, que després de captivar el públic lector amb dues novel·les policíaques de primer nivell i quedar finalista amb tres pometes al Premi Lletres de Mercat, torna amb una novel·la històrica sobre la Guerra Civil a Rubí. Manel, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per estar aquí i per presentar-nos en exclusiva el teu llibre.
1: És un plaer, com sempre.
0: El títol ja ens posa el cor en un puny, Dies d'angoixa. Per què has triat aquest període tan convuls, la Guerra Civil, i per què ho centres exclusivament aquí a la nostra ciutat?
1: Bé, la cosa... Bueno, té una mica d'intríngulis, no? O sigui, jo em va caure a les mans un butlletí del grup de coloradors del Museu de Rubí, que es va publicar l'any 87, on apareixia una llista de la gent que havia mort durant la guerra. La primera llista que es va fer en aquell moment, avui en dia pues, es coneixen més dades, i en aquella llista apareixia un senyor que es deia Cucarella, Vicenç Cucarella, i Cucarella és el meu sogre, la família del meu sogre, de la meva dona, no? I... això em va fer pensar doncs, que jo el coneixeria. Llavors, quan vaig preguntar-li, vaig arribar a la conclusió de que l'havien de conèixer, però no el coneixien perquè havia mort durant la guerra i havia quedat oblidat. Llavors, aquest pensament de que la gent que havia mort a la guerra havia quedat oblidada, bueno, d'alguna manera em va punxar i em va fer començar a buscar. I llavors, a partir d'aquí, va ser un no parar, perquè vas descobrint coses, vas trobant coses, i és espectacular. O sigui, la història, i poder capbussar-te amb arxius i entre papers vells escrits per persones que ja no hi són i que no te'ls poden explicar i les has d'interpretar tu, doncs és bueno, divertit i apassionant al mateix temps.
2: Ah, ara que parles d'arxius i de documents, a mi m'agradaria, he vist que és una novel·la que barreja gèneres, barreja tant la ficció com novel·la històrica, no?
1: Sí, sí, sí.
2: T'ha portat molt temps de documentar-te? Perquè, clar, jo veig que aquest llibre és una mica més gruixut que els anteriors, eh?
1: Sí, aquests són més de 500 pàgines i surten més de 200 personatges rubinencs reals. Després hi ha 60-70 entre militars i polítics a nivell espanyol, vull dir que la novel·la no es manté només a Rubí, o sigui, té una base que és la Guerra Civil aquí a Rubí, després tindria un segon pla que és la guerra al front, o sigui, aquí a Rubí hi ha un rubinenc que hauria de ser més famós i més conegut, però que la història, precisament pel devenir de la història, el va deixar una mica oblidat, que és el Pep Rovira. Fins i tot es va intentar posar el seu nom a la plaça, el que és ara la plaça Catalunya, i va acabar relegat a una plaça que tots coneixem com la plaça del Porro. Vale? Sí. Vull dir que és un senyor d'aquí Rubí, era fill d'un alcalde rubinenc d'Esquerra Republicana, i ell va formar part del primer comitè de milícies antifeixistes que es crea a Barcelona just després de l'aixecament del sollevament, o sigui, el cop d'estat, vamos, dels franquistes, no? Llavors ell estava, bueno, seria un personatge, probablement a molta gent li soni el nom de Durruti, pues en Pep Rovira estaria a l'alçada de Durruti, o més. El que passa és que, com que era del PUM, i el PUM va ser un partit que va acabar en desgràcia en aquell moment durant la guerra, perquè no era fidel al comunisme soviètic, sinó que interpretava que cada país havia de fer la seva revolució comunista, doncs va quedar una mica oblidat a la història. Però la història d'en Pep Rovira és sensacional. Llavors, ja a través d'ell, doncs, hi ha molts personatges que van amb ell a la seva columna quan estan combatent allà al front d'Osca, allà a l'Aragó. I després hi ha una tercera part, que seria la que inclou la part més gran de ficció, que és, bueno, a nivell ja de presidents de la República, del president del govern, del Franco, de tota la gent que envolta el Franco, els altres generals, i tot això pues, es genera també una trama fruit una mica de la casualitat, però que tots els llocs que apareixen en el llibre són reals. O sigui, quan es parla del president Azaña, president de la República, pues, estan a Matadepera, pues, ell va estar un any a Matadepera, president de la República. quan es parla d'altres coses que passen pues, al castell de Peralada o al castell de Sant Ferran de Figueres, pues, són fets reals tot el que es parla allà. I no explico ja la part de Sant Cugat. Sant Cugat ja surt molt a la novel·la perquè hi ha moltes coses que passen a Sant Cugat. A Sant Cugat hi havia, entre altres coses, el que era el que ara és el camp de golf del centre, diguéssim, el de tota la vida, que en aquella època ja existia, es va convertir en una escola de formació de militar. O sigui, allà hi havia tendes de campanya i gent fent formació durant tota la guerra. I, bueno, hi ha altres coses que prefereixo no explicar.
2: Que curiós que hi ha una història que no coneixem. Mm-hmm.
0: És que jo crec que hem enterrat la memòria històrica per allò de no remoure el passat. Van haver molts anys, no?, de silenci provocat per la por, també.
1: Sí, sí. De fet, és un dels problemes que et trobes quan intentes escarbar, preguntar... O sigui, avui en dia és molt difícil trobar protagonistes, tot i que n'hi ha alguns amb els que he parlat també, però hi ha molta gent que són fills de, o nets de, i que quan preguntes et diuen és que no se'n parlava, a casa no se'n parlava d'això. I jo penso en el meu cas mateix. Jo, el meu pare, ara, si estés viu, pobret, li podria preguntar moltes coses, però en el seu moment pues, ell no explicava gran cosa, i això que el seu germà havia estat a la guerra, el seu pare el van tancar, bueno, tota una sèrie de coses d'aquest tipus que surten reflexades al llibre, perquè al final el llibre, permeteu-me que ho digui, el narrador és el meu pare, o sigui, la història l'explica el meu pare. És un xaval que té 12 anys quan comença la guerra i que acaba pues, que en té gairebé 15. Llavors, amb ell li passen una sèrie de coses, bueno, té una sèrie de companys, algun de real, algun de fictici, per poder després seguir la història cap on jo vull, però que és molt interessant, és molt interessant. Llavors, aquest silenci que dius tu pues, és molt significatiu de l'època i que molta gent pues, va callar i no va explicar.
0: Mm. Pot ser que tu passessis bé amb les novel·les anteriors, les policíaques, i aquesta hagis patit més amb els personatges?
1: Home, aquesta he patit no tant pel que els hi passava, que també, però al final, vull dir, quan hi vas tractant, doncs ja ho saps. O sigui, una novel·la de ficció, si saps que aquest l'has de matar, ja ho saps des del primer moment, però aquí, encara que són morts que ja saps que van passar, quan les estàs redactant, doncs també són punyents, no? Però, bueno, tant com per passar-ho malament, no. Ho he passat més malament quan en algun moment t'encalles perquè no saps... O sigui, estàs en un lloc que o passa blanc o passa negre i no saps què va passar. I llavors has de decidir tu cap a on ho encares o fer un salt més endavant on el blanc i el negre aquest quedi deixat de banda, no? Però és molt interessant, sí.
2: I has descobert algú de la ciutat de Rubí que t'hagi cridat molt l'atenció, que no sabies?
1: Sí, bueno, d'entrada hi han fets històrics que estan explicats d'una manera i a vegades pues, no van passar així, sinó que han passat d'altres maneres, no? Jo ara no vull entrar a buscar ni culpables ni qui va dir una cosa i era una altra o el que sigui, però sí que m'he trobat coses. Aquí estan, o sigui, hi ha coses que estan explicades aquí que algun llibre d'història diu el contrari, però jo les he posat aquí perquè jo he comprovat que són així, i no amb una font, sinó amb diverses, o... En fi, hi ha un fet... Bueno, no ho explico. Això és...
2: Ara que comprin el llibre.
1: Exacte.
0: Però jo crec que hem de posar l'AM perquè comprin el llibre,
1: sí,
0: i explicar, t'anava
1: a
0: dir. Alguna... Jo crec que aquest llibre està fet de detalls, no? La novel·la històrica, doncs també doncs, aquests detalls, aquelles anècdotes, aquelles històries de personatges que no són anònims, també fan la diferència, no? Alguna que ens vulguis explicar, no? O alguna anècdota que t'hagi costat especialment de descriure... O que tingui un pes simbòlic fort en el llibre, per tu?
1: Home, hi ha alguna peça que és molt curiosa, perquè vaig trobar un document... O sigui, el meu pare, evidentment, és molt petit, vull dir, té 12, entre 12 i 15 anys durant la novel·la, però sí que vaig trobar un document on un senyor que és l'antic propietari de la SEAT d'aquí de Rubí, que es deien Puig, que tenia, bueno, la seva normalment la portaven els dos fills, no? Quan ja eren més grans. Però ell, durant la guerra, ell tenia un taller, llavors tenia de deixar el taller, es dedica a fer una sèrie de coses i tal, i bueno, és un personatge que va apareixent durant la novel·la perquè apareix realment amb tots els documents de l'Ajuntament, no? Llavors, en un dels documents vaig trobar que la seva dona s'anava amb els seus fills i demanava un permís per poder anar a Manresa a visitar uns familiars. Aquests familiars que van a buscar el senyor Puig, bueno, el senyor Puig, no, la seva dona, la Montserrat, van anar a Rajadell a buscar la meva mare. La meva mare era una nena que tenia, en aquell moment devia tenir 11 anys, quan van a buscar-la 11 o 12, i se l'emporten cap a Rui, perquè els seus pares allà a Rajadell els hi fa por tenir una noia joveneta allà en una masia, perquè podia acabar, si passaven soldats, qualsevol cosa, podia acabar de qualsevol manera. Llavors ella ve aquí a Rubí. I això ho explico en el llibre, i potser en un moment donat algú pot dir, bueno, però per què explica això ara d'aquests, no? Doncs pues perquè és la meva mare, i després és la que acaba amb el narrador del llibre, no?
2: Que acabarà, quina relació...
1: I acabarà més endavant, no?
2: Però... I també veig molta relació a la... De, bueno, que la importància que ha tingut aquesta zona, o aquesta, per lo que deies, les diferents poblacions properes també a Rubí, que han sigut molt importants, no? Durant la Guerra Civil, han tingut una primera línia?
1: Bueno, aquí hi ha una part, precisament, o sigui, si tu agafes qualsevol llibre d'història que busquis, que parli sobre la Guerra Civil, veuràs que la Guerra Civil va, l'operació Catalunya ja, quan Franco està ja ocupant Catalunya, diguéssim, per poder fer fora tots els rojos cap a França, no? Diguéssim, seria el resum, primer prendre Barcelona i després empatar tothom cap a França, la guerra, d'alguna manera, s'acaba a Martorell. O sigui, Martorell s'ha de passar al Llobregat, i quan passen al Llobregat, o sigui, això els historiadors, no?, ja et diuen, i llavors ja va ser un passeig fins a arribar a Barcelona, i això és el passant al Llobregat, no sé si és el 21 o 22, i el 26 ja entren a Barcelona, com aquell que diu, sense que passi res. Bueno, jo explico aquí el llibre que sí que passa, i passen moltes coses, però no està escrit pràcticament enlloc. O sigui, jo he treballat amb milers de trossets petits, com si fos un puzzle, i he aconseguit lligar-lo tot, buscar els noms dels personatges, que no són fàcils, de qui portava, o sigui, qui s'enfrontava amb qui, mentre el front travessava aquesta zona aquí de Rubí i Sant Cugat, i més o menys ho he aconseguit. Llavors, bueno, és molt interessant, perquè veus... Bueno, ja, és la part aquesta de la història, la part militar, diguéssim, també té la seva gràcia.
2: Doncs estàs deixant una trama, bueno, jo tinc unes ganes de llegir-lo que moro,
1: sí.
2: Ja.
1: No, i he d'agrair, bueno, també si ens escolten d'altres llocs, també dic que jo he d'agrair molt, doncs, la feina feta per un senyor que es diu Amigó, a la part del Baix Llobregat, per la feina feta, ara no me'n recordo el nom, però d'un historiador, un parell d'historiadors que hi ha a Sant Cugat, el mateix Juanjo Cortés, de Valldoreix. O sigui, ells han dominat la seva part d'història, no? Però amb algunes coses, fins i tot...
2: Sí, que s'han anat acompanyat, també, en aquesta documentació.
1: Clar, hi ha gent que ha estudiat molt, i llavors, però és el que et dic, ells saben normalment el seu, i surten poc cap a fora, aquests historiadors. Llavors, bueno, cap a fora, vull dir que no estan entrelligades les històries. Llavors, aquí, pues, sí que passa això.
0: Manel, el llibre el dediques als qui perderan la vida i restaran oblidats en una guerra inútil i cruel. Hi ha bons i dolents aquí, en el llibre?
1: Cadascú depèn de les seves decisions. O sigui, evidentment, els que diguéssim, se subleven, no? els colpistes, no? Pues serien els dolents d'entrada, perquè estan fent una cosa que no s'hauria d'haver fet. Això està claríssim, no? Després, si hi ha bons o dolents, jo més aviat diria que són les grans potències internacionals que van, d'alguna manera, rentar-se les mans, o van a recolzar amb uns o amb altres no, amb alguns els van dir fora la gent que no sigui espanyola, i amb els altres els van dir el mateix, però els van permetre mantenir, pues, les tropes alemanes, les tropes italianes ajudant a Franco, no? A partir d'aquí, pues, a veure, la guerra és guerra, hi ha gent, soldats, matança i tot plegat, i tot i que hi ha bons i dolents, cadascú tindrà, evidentment, la seva tria, però sí que no podem deixar de banda, pues, que aquí a Rubí, per exemple, al principi de la guerra, pues, s'assassina una sèrie de gent de forma gratuïta, és a dir, gent perquè eren de dretes, perquè l'Ajuntament parlava massa, o perquè se'ls fa pagar, el millor que fa un parell d'anys, pues, van fer una llista de la gent que anava dels d'esquerres que havien anat a no sé on, i llavors els van tancar uns quants mesos a la presó de Terrassa, no? Vull dir, tota una sèrie de fets que provoca unes venjances que després acabaran, al final de la guerra, pues, amb gent dels que havien participat en aquests assassinats, que són afusellats al Camp de la Bota. O sigui que, clar, dius, és que... Clar, aquests els van afusellar, dels sis que afusellen aquí a Rubí, dos no conec la història molt bé, perquè són gent que vivien una a Badalona, i l'altre era un assassinat que s'havia produït a Sarrià, un senyor que treballava al tren, però els altres quatre, doncs, un, el primer que maten, jo crec que aquest hauria d'haver-se... O sigui, hauria d'haver passat, com la majoria, amb una presó de... una condemna de 12 anys i un dia, i que després, al final, doncs, van acabar sortint aviat. i no doncs, amb un consell de guerra un assassinat, o sigui, bueno, un afusellament, no? En canvi, n'hi ha tres més, doncs que, bueno, jo no dic que la pena de mort fos el correcte, evidentment, però sí que no es pot dir que fossin probablement innocents. Dic probablement perquè, bueno, els consells de guerra tothom pot posar-los en dubte. Jo me'ls he llegit, o sigui, he llegit una pila de consells de guerra a Capitania, a Barcelona, que estan, es poden demanar i te'ls porten i te'ls deixen llegir i fotografiar i tal. D'altres els vaig aconsellar a l'arxiu d'aquí de Rubí, que també n'hi ha alguns que estan ja fotografiats aquí a l'arxiu, però vull dir que al final et fas una composició i dius, bueno, aquests els d'un bàndol, o sigui, a nivell teòric eren dolents en aquest moment ho eren els altres, en aquest moment tornen a ser

0: el tema de les dones, per exemple, ara que estic amb dues, doncs clar, quan s'acaba la... O sigui, les dones estan veient que quan arribin les tropes franquistes i tot això s'acabarà. I tornaran a la senyora en casa cuidant dels niños i s'ha acabat. Bueno, no és que aquí estiguéssim ja molt avançats, a Rubí en concret, perquè si et mires tota la llista de tots els polítics que apareixen durant la guerra, tots són homes. O sigui, a mi m'ha sigut fàcil, o, bueno, fàcil, dins de la dificultat m'ha sigut fàcil resseguir la vida d'alguns personatges masculins, però els femenins és molt més complex, eh? N'hi ha, per això n'hi ha.
1: Però dones una mirada objectiva, no? Jo crec que vols és obrir aquesta mirada objectiva davant un conflicte que, clar, com tu dius, hi havia bons, dolents, regulars, sí, i que en un moment donat cada un tenia un paper.
0: Al final,
1: no?
0: Jo explico la vida des de cada un, del punt de vista de cadascun dels personatges. Hi ha personatges tramposos, gent que es feia dir per un nom i en realitat en tenia un altre, que després quan veus les seves declaracions en els consells de guerra ja veus que és un liante. Per exemple, hi ha un personatge que és una dona que és la que es coneix com a Maria Duran, que és la filla... Bueno, és que a més em va anar bé perquè tinc una sèrie de personatges que són parents entre si i eren parents del meu avi i són parents d'alguns personatges d'aquests importants que apareixen també per aquí, no? Pues la noia aquesta era una noia que havia marxat a casa perquè el seu pare era de dretes, se'n va estar amb ambients d'aquests d'anarquistes, sobretot, i llavors se'n va al Congrés de la CNT a Saragossa, i un cop en allà, totes les directrius que apareixen en aquest Consell de Guerra, pues, se'n va per tot Espanya per anar-les reproduint, perquè era una bona oradora, i ella parlava, juntament amb dos o tres companys, parlaven per províncies, no? Llavors està a Sevilla, i a Sevilla, quan comença la guerra, els seus dos companys que estan allà els agafen i els fan desaparèixer, però els maten, vaja. I ella se salva, per casualitat, per accident, per el que sigui, se salva, tot això ho explicaré aquí una mica, però al final aconsegueixen enganyar-la i la tornen a atrapar. I, bueno, aquí explico una mica la seva història. Però és un personatge dels que tenen un cert renom actualment aquí a Rubí, perquè s'ha redescobert, diguéssim, una mica la seva història.
2: I si parlem d'escenaris històrics, si ens situem aquí on estem ara, a l'Escardívol, tenim alguna anècdota o història?
0: Sí, ara estem aquí probablement, bueno, si no aquí al pis de sobre, aquí s'estaven fabricant les carcasses de les granades dels morters. Els morters són aquests canonets que tiren així com en vertical, fan un tiro paral·lelo, o sigui, tu tires des d'aquí i la bomba va al costat de la muntanyeta que tens davant, no? Pues els morters aquests es fabricaven aquí les bombes, en aquesta nau. I a la del costat es fabricaven peces, en principi, parts dels avions, dels Polikarpov I-15, que es fabricaven aquí amb llicència soviètica. Hi havia aquí una sèrie d'enginyers que eren vinguts de Rússia i tal, i es fabricava tot aquí.
2: Mà d'obra femenina?
0: Mà d'obra femenina...
2: Mentre els homes lluitaven al front?
0: No, sí, però aquí Rubí seria potser... O sigui, no seria ben bé la o sigui, l'exemple per posar, per dir-ho així. Aquí mà d'obra femenina n'hi havia moltíssima, però era a les empreses que ja hi havia tèxtils. Mm. És a dir, hi ha molta... Però de fet ja hi treballaven. O sigui, sí que hi ha uns quants que van al front, que són peons de fàbrica, però no és la majoria eren pagesos, vull dir, hi havia altres professions, fusters, tal, i el que sí que hi havia era molta d'obra femenina a les empreses, sobretot les tèxtils que ja existien i que eren molt potents.
1: I aquestes indústries com ho van viure, també? Perquè crec, o sigui, entenc que va ser un complicat, no? Un moment convuls, que ells estan en plena apogeo d'aquesta revolució tèxtil que vam tenir aquí a la zona. Això va perjudicar, també, no? Entenc, al negoci?
0: Sí, bueno, la majoria d'empreses, o sigui, o els amos, o van desaparèixer, o sigui, bueno, desaparèixer... No,
1: home, tenim aquí unes aquí darrere que són impressionants, que en aquella època haurien produir una passada, no?
0: Sí, sí. A més, totes produïen de cara a la guerra en aquell moment, pràcticament.
1: Sí, durant la guerra només produïen per la guerra.
0: Produïen pues, uniformes, roba per uniformes, roba per fabricar, pues, jo què sé, els sarrons, el que sigui. Hi havia gent d'aquí a Rubí que eren com es diu això, bueno, basters, que o sigui, treballaven al cuir i tot això, pues, que treballaven també, o sigui, havien muntat tallers per poder fabricar pues, cartutxeres, coses d'aquestes per l'exèrcit. Hi ha pues, totes aquestes empreses que dius tu d'aquí darrere, del Pic Aguilera, del Vapor Nou i tot això, pues, la Pic Aguilera em sembla que era la que en aquell moment fabricaven gas hidròfila per la sanitat, diguéssim. I aquí a Rubí, durant la guerra, hi ha, per exemple, a Can Serrat, que és on vaig estar, que abans us ho explicava, vaig estar l'altre dia parlant amb els amos, que és quan van agafar l'empresa l'any 1940, o sigui, just després de la guerra,

0: però que recordava, el senyor recordava haver jugat amb... Hi havia les restes de 4 o 5 ambulàncies allà, perquè hi havia hagut allà un destacament de sanitat que hi havia més de 200 soldats.
1: Podríem estar hores parlant d'aquest llibre.
2: A mi em manca temps avui, perquè em quedaria preguntant tota la tarda.
1: Exacte, però el temps ja sabem doncs, que és la nostra màxima de la ràdio, l'Inspira't. Tenim la presentació el dia 14... quin dia?
0: 15 d'abril.
1: 15 d'abril a la Biblioteca de Rubí.
0: A la Biblioteca de Rubí, sí.
1: A quina hora?
0: A les 6 de la tarda.
1: A les 6 de la tarda, doncs esperem que podeu anar a la presentació de la Biblioteca de Rubí aquest 15 d'abril. A Dies d'angoixa, Rubí en guerra, un llibre de Manel Soler Sagristà. Manel, et desitgem molts èxits amb aquest llibre. Nosaltres tenim moltes ganes de llegir-lo i jo crec que hi ha moltíssimes persones que ens estan escoltant que també volen descobrir aquesta història no tan angoixant que es va viure aquí a la nostra ciutat.
2: Tenim molt a prop Sant Jordi, recordeu.
1: I tenim molt a prop Sant Jordi. Ja us podeu apuntar doncs, Dies d'angoixa a la llista de llibres per regalar o que us regalin. Això cadascú ja se sabrà com ho fa a casa. Anem amb un tema musical que és per a ti. Chambao.

0: És per a ti, aquesta cançó del disc, de l'últim disc de la Mari de Chambao, 25 aniversari. Vaig tenir l'oportunitat d'estar l'altre dia amb ella i entrevistar-la. Tot un plaer. Algun programa que tinguem una miqueta d'espai us posaré algun àudio, perquè realment em va deixar algun titular que altre, que és meravellosa. És una dona que us recomano aquest disc, perquè realment té moltes col·laboracions, 25 col·laboracions amb els grans, amb Alejandro Sanz, Vanessa Martín, bueno, no els diríem, Joan Manuel Serrat, fa un homenatge a Pau Donés també. Bueno, ha volgut fer tota la seva un resum de la seva trajectòria. Molt recomanable. Doncs igual que molt recomanable, torna avui una secció que sempre ens agrada tenir, que fa molt bona olor. Com sabeu, és Oja Bon. Verònica, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què
1: gràcies,
0: tal?
1: Gràcies.
0: Què ens portes avui al programa?
1: Aviam,
0: sorprèn-nos.
1: Sí, jo arribo i ja trec aquí els putés.
0: Alquimista,
1: el soli,
0: alquimista total,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Doncs avui tornem a portar una recepta de cosmètica natural que podeu fer amb les coses que tinguem a casa a la cuina. I avui portem una de reciclatge i d'aprofitament, perquè fixeu-vos aquí que porto en aquest putet, no sé si aposteu el que és.
0: No.
1: Cafè? Exacte, sí, són els pòsits del cafè.
0: Ah.
1: I amb això, en comptes de llançar-ho, doncs farem una recepta molt fàcil, superfàcil, perquè el que farem serà posar en aquest putet una miqueta dels pòsits de cafè i posarem una miqueta d'oli. Això és oli d'ametlles, però podem fer servir oli d'oliva, que és el més probable que tinguem a casa. I barregem una miqueta. I amb això què farem, amb aquesta barreja? Doncs amb això farem un exfoliant corporal, per tenir la pell ben llisa, ben... I clar, i a la dutxa, doncs ara al matí ja no ens farà cap mandra, oi? Llevar-nos del llit per anar a la dutxa, perquè tindrem aquest exfoliant de cafè quan sortim de la dutxa no caldrà ni crema hidratant, perquè sortirem amb aquesta oloreta i amb aquest oli posat a la pell, o sigui que sortirem llestos.
0: O sigui, aviam, que jo m'aclari, el cafè, la resta d'aquesta que ens queda del molido, no? Com es diu en català?
2: El pòsit del molt.
0: Del molt. I una miqueta d'oli, uh-huh. I clar, l'aroma que ens agradi a nosaltres, no?
1: Ah, exacte.
0: Perquè
1: I ara...
0: veig que ja portes aquí sí. el d'això. Vale.
1: Això és el bàsic, això és el que tenim segurament a casa. I llavors, ja, si volem pujar una miqueta al nivell i a fer-la més aromàtica, doncs farem servir una miqueta d'oli essencial. I jo he portat canella, perquè la canella, doncs, li combina bé al cafè, no? A vegades ja... Bueno, a mi no... Jo no prenc cafè, però bueno, jo sé que la gent doncs, li agrada posar una miqueta de canella, ¿verdad? Doncs farem unes gotetes.
0: Clar, també podem posar
1: ja
0: aquesta essència, podem posar segons el nostre estat d'ànim.
1: Oh, i tant, sí.
0: No, perquè
1: sí, sí.
0: Tu ho relaciones molt, això, eh?
1: Sí, els olis essencials són molt emocionals, sí, molt, sí, sí.
0: Que estem una mica alterades o així remogudes.
2: Una mica
0: de què? Què en ficaríem?
1: Si estem remogudes.
0: Lavanda.
2: Espígol.
1: Espígol, sí.
0: Espígol,
1: sí,
0: vale.
1: Sí, aquest és el rei dels olis essencials, sí. I pel matí, doncs, també podem fer servir a taronja, que també combina molt bé amb l'aroma del cafè, i així ens estimularem i anirem doncs, amb una maca energia, no?, pel matí. Ja. I després, si volem fer aquesta recepta doncs, també una mica més energètica, amb un ritual així més, doncs, això, més depuratiu, més energètic, doncs podem substituir el cafè per sal. Per sal, i també tindrem la mateixa recepta, la sal amb una miqueta d'oli i algun oli essencial que vulguem, i doncs tindrem aquesta recepta per equilibrar-nos energèticament, no?
2: Sal grossa? O sigui, qualsevol tipus de sal?
1: Sal fina de taula. I això és molt important perquè aquesta recepta, no sé si ho he dit, només és corporal. És un exfoliant corporal.
0: No per la cara.
1: No per la cara.
0: Vale.
1: Perquè és massa... Per la cara no s'han de fer servir aquests tractaments, que és una miqueta agressiu, i el cos, doncs, bueno, aguanta bé, però la cara és més fina i no hauríem de fer servir una altra recepta per la cara.
0: Ens està deixant
1: dia.
0: Ja... Un altre dia. La migueta de pa.
1: Correcte.
2: Amb aquesta quantitat tindrem per diversos dies?
1: No, amb aquesta quantitat només per un dia.
2: Per una vegada?
1: Que són 3 culleradetes, oi? I una miqueta d'oli. Per 3 dies.
0: Millor, perquè així no posem conservants aquí. Llavors, millor així, uso i ala,
1: sí,
0: ja
1: sí,
0: està.
1: Sí, exacte. A més que és biodegradable, o sigui, no contaminem amb aquesta recepta. O sigui que, bueno, o sigui, i barata, perquè això ja ho anàvem a llançar. O sigui que...
2: Pels fanàtics, fanàtiques de la canyella, com jo,
1: Ah, molt bé.
2: Aquest oli essencial, què ens aporta a nivell energètic?
1: A nivell, ui, la canilla, jo no la faig servir gaire, m'agrada, però no, és una mica forta. A nivell energètic, doncs no sabria dir-te ara la
2: haurem
1: canilla.
2: Haurem de buscar, eh?
1: Sí?
2: Jo buscaré, eh?
1: Sí, sí.
2: Perquè a mi m'agrada molt.
0: Ets molt de canilla?
2: Només sentir l'olor, és que em recorda també una mica la infància. La meva mare, doncs, feia... Bueno,
0: a l'arròs amb llet.
2: Arròs amb llet amb la canilla. Ah, llavors, sí. Per mi era un dia... No sé, tinc molt bons records i cada cop que la sento jo crec que deu haver allà alguna mena de, no?, cosa que se m'activa i m'encanta. És que jo me la poso al cafè, en lloc de, quan prenc cafè, en lloc de sucre, allà, al iogurt. Soc molt fan, eh? Vull dir...
1: És que el olor, o sigui, l'olfacte està molt connectat amb el sistema límbic de les emocions i dels records. O sigui, això està molt, molt, molt connectat. I per això, de vegades, doncs, olorem alguna cosa i ens ve com un record vívid a la ment. Doncs és per això, perquè està molt relacionat, molt connectat.
2: I una vegada, entenc que això ho hem d'aplicar abans o després del sabó, després de netejar el cos amb sabó, apliquem l'exfoliant. L'hem de deixar una estona o no cal?
1: No, no cal deixar-ho, sí. Ho traiem, fem una miqueta de massatge amb tot el cos, ho traiem amb l'aigua i ja podem sortir de la
0: dutxa. Hem d'explicar que donem per fet que tothom sap el que és un exfoliant. Hem de dir que això treu les cèl·lules mortes,
1: exacte,
0: no?
1: Sí, exacte. Això és per treure una miqueta per afavorir el treure les cèl·lules mortes i, bueno, tenir una regeneració cel·lular, doncs, més ràpida. O sigui, qui vulgui, qui no, doncs que continuï amb el ritme de 28 dies. O sigui que...
2: Jo vaig sentir dir també, no sé si va ser aquí a l'Inspira't, que deia que exfoliar el cos, si tu has tingut un mal dia, un dia com de molt mal rotllo, has tingut algun conflicte, que va molt bé a la nit com per treure's també, doncs, aquest mal rotllo de sobre.
0: Les males vibres, no?
2: Exacte, les males vibracions que a l'Inspira't no entren mai.
0: No.
2: Però si algú té algun mal dia, doncs diuen que va molt bé després cadascú que cregui el que vulgui, eh? Però per provar-ho, no?
1: Ai, tant, doncs
2: segur... I si segur... funciona,
1: I això m'agrada molt perquè això el que comentava amb la sal, no?, que és més de protecció espiritual, més energètic, més de, doncs, pues, alinear los chakras, no?, miqueta.
2: Exacte, molt bé.
1: Aquest altre aspecte també més energètic i més, bueno, sí, més per connectar amb tu mateix, per tenir aquell moment de relax, no?, doncs, bueno, sí, tant.
2: Cuidar-se també és això, no? Vull dir,
0: home, i tant.
2: Cuidar-se és connectar-se, també.
0: Jo li anava a preguntar, dic, hi ha algun taller així interessant que la gent pugui sapiguer ben aviat o...
1: Pues sí, el 29 de març. El 29 de març faig el proper taller, que serà de cosmètica corporal. O sigui que farem, bueno, aquest no, però farem unes altres cosetes.
0: Que sempre diem que
1: molt xulos,
0: aquelles persones que vulguin regalar alguna cosa diferent, una experiència aromàtica, doncs aquí tenen a Ojabón, entren al seu Instagram i tal qual.
1: Sí, perquè a més és un taller molt pràctic, que la gent doncs toca els productes, els fan ells mateixos i després s'emporten a casa tots els productes que fem tres productes. O sigui que després ja tindràs una experiència molt maca també a casa.
2: Per inscriure'ns, entenc que podem fer-ho a través del teu Instagram, Ojabón.
1: Sí, em podeu contactar per l'Instagram, Ojabón, o per e-mail a hola@ojabón.com.
2: Places limitades?
1: Sí.
2: Correm una mica?
1: Sí, perquè només hi ha 7 places.
2: 7, eh?
1: Sí,
2: vull dir, és molt, molt personalitzat, sí, llavors. Pots fer un seguiment personalitzat.
1: I tant, sí, així tothom pot participar perquè és del que es tracta. O sigui, jo no em poso a fer els productes i la gent mira, sinó que la gent participa de fer els productes.
2: I se l'emporta a casa?
1: Sí,
2: vull dir
1: tant.
2: Que meravellós.
1: Sí,
2: sí. No?
1: Molt bé. Sí, una maca experiència.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Verònica. T'esperem el mes que ve amb una altra recepta. A veure si la Cuca i jo som capaces de complir amb la nostra paraula i fer-la, no?
0: Pas a pas. Que anem una mica...
2: Hem de llegir, hem de fer receptes...
0: Però bueno, aquesta...
2: No, jo
0: aquesta m'atreveixo, perquè jo sóc molt cafetera i a part jo tinc el gra de tota la vida, encara tinc el pozo, o sigui que aquesta igual m'atreveixo, eh?
2: Vinga, jo
0: passo... Ja us ho explicaré.
2: Fem comptes, eh? Després, el mes que ve, la Verònica ens ho farà.
1: Sí, perquè això més fàcil, impossible,
2: exacte.
1: O sigui, aquí...
2: No hi ha excusa. L'excusa és trobar el temps per fer-ho, i si vols, el trobes, el temps, no? Després de llegir Dies d'angoixa, ho farem. Canviem completament de secció, però continuem parlant de llibres i de família literària, perquè el Daniel Vargas, que el tinc aquí al costat, doncs és ja també doncs part d'aquesta família de l'Inspira't. Ara feia un temps que no venia a recomanar-nos llibres.
0: El trobava molt a faltar.
2: El trobava molt a faltar, tot i que llibres aquí a l'Inspira't mai no en falten, però parlem d'ara de llibres que sabem que són protagonistes del Club de Lectura de la llibreria Ombra i, per tant, doncs tenen aquesta menció especial. Bona tarda, Dani.
3: Bona tarda.
2: Quin llibre ens portes avui?
3: A veure, avui us porto una novel·la d'una escriptora italiana, Grazia Deledda, i el títol és Cosima. És un, a veure, aquest llibre... no, perdoneu. L'autora, millor comencem per l'autora, és una escriptora italiana de Sardenya, Sarda, i va rebre el Premi Nobel l'any 26, 1926.
0: Ah, quin bon perfil, eh?
2: Sí, és molt actual. I a part, la portada, per qui que ens estigui mirant, no la veu, perquè aquesta aquí, a veure, una mica així borrosa. Qui ens escolta, doncs hi ha una nena que està llegint, no?, plàcidament, un llibre. Sí. M'agrada molt aquesta portada, eh? Podria ser la Cuca a la cafeteria complint els deures de llegir i deixar el mòbil de banda, que ho ha fet avui, eh?
0: Ja he començat, per això et deia que jo pas a pas. Jo el promès és deute.
2: Molt bé.
3: Doncs és una autora que en el seu moment va ser molt famosa i, clar, passen els anys i hi ha menys llibres al mercat. En català crec que ha sortit un altre que es diu Cendres, l'ha publicat un altre editorial. Aquest l'ha publicat des de Girona, bueno, però que es troba tot arreu, a les edicions de Lila Geminada. És una traducció d'Alba de Déu, que també és traductora i escriptora. I és d'aquestes escriptores italianes, doncs, que, bé, té la característica de ser una escriptora rural, perquè no viu a l'àmbit acadèmic o l'àmbit literari del centre d'Itàlia, Roma, o dels centres de poder, sobretot a Roma. Bé, sobretot, sí, ella li fa gràcia a Roma. I, clar, ha de començar a fer comença la seva trajectòria des de la perifèria, amb totes les dificultats que això representa. I fins que realment aconsegueix reixir a la seva trajectòria, sortir de Sardenya, emigrar cap a Roma, i allà consolidar tota la seva trajectòria literària fins al punt d'aconseguir el Premi Nobel.
2: Aquest personatge protagonista que hi ha al llibre, sí, és aquesta nena que està llegint?
3: Sí, podria ser aquesta
2: és
3: nena.
2: És ella, i és com és una mica la història també de la Gràcia de Leida.
3: La gràcia del llibre és això, és que és una autobiografia en tercera persona. És a dir, hi ha el personatge de Cosima, doncs és representa, hem d'entendre que és la pròpia escriptora que explica la seva història a partir d'aquest personatge.
2: Mm-hmm.
3: Llavors, és molt interessant perquè aquesta obra es va publicar de manera pòstuma. D'alguna manera, ella estava recuperant, com dèieu abans també, tota la seva infantesa. Tota la seva infantesa estava explicant la història de la seva família, dels seus germans i sobretot la seva sortida, la seva sortida de... Bé, el tancament de la infantesa i la sortida de l'illa. I això és molt maco perquè veus com en acabar, i això ho veiem al Club de Lectura, la història, hi ha detalls molt interessants que es queden com... on diguem, sura una ombra, perquè hi ha coses que no s'atreveix a explicar. Jo dedueixo que aquesta obra, la Grazia Deledda, no la volia publicar en vida, perquè s'hi veia compromesa ella mateixa i també la seva família. I això ho fa... Bé, realment és emocionant llegir molts episodis d'aquesta obra. Jo crec també que, d'alguna manera, en aquesta obra, el que ella vol reflexar és la seva vocació literària. Clar, en un lloc com... A més, bueno, també és interessant veure el lloc de Sardenya, perquè, clar, immediatament, quan si parlem de l'illa, ens imaginem platges magnífiques. Però no, ella viu en un poble de l'interior. I fins i tot, com a Rubí, crec, uns 700 metres al nivell... No, jo crec... Rubí, no sabeu, no?, quan és?
2: La data exacta.
3: Més baix, no? Molt, doncs, perdó, gràcies. Doncs aquest està uns 700 metres per sobre el nivell del mar. És l'interior... El que us deia, és un àmbit molt, molt rural i d'interior. I a més, amb poca mobilitat. Hi ha un moment preciós, que és quan Cosima, el personatge principal, descobreix el mar. I que a més el mar no és ni una fita, perquè és només l'avançada de fer el salt. Es compara amb una oreneta perquè ella el que vol és superar el mar, no? Arribar a la costa, però per arribar a l'altra banda, que és la part continental. Això també és molt maco perquè li diuen el continent, no? Com si fos una cosa...
2: El mar és un símbol de llibertat, llavors, per la protagonista?
3: Diguem-ne que seria el camí. Seria el camí. O fins i tot un... O sigui, la promesa era que hi ha un món a l'altra banda.
0: Però clar, aquest món deu ser imaginari també, perquè clar, ella viu en un món rural, en una illa, que sí. És això, molt tancat. Jo crec que parlar del continent és algo com imaginari, no?
3: Sí.
0: Com algo que s'ha creat ella en la seva...
2: Una projecció, no?
0: Sí, no? En la seva ment.
3: El tema de la imaginació està molt bé que el treguis, perquè és una cosa que és justament la característica principal del personatge i que té a veure amb la seva vocació literària. Ella se n'adona, o reflexionant sobre la seva vida, s'adona que ella és diferent de les altres nenes, sobretot de la seva classe, de la seva classe social. Hi ha una descripció molt maca perquè, clar, són nenes que són mig pageses, mig burgeses. No acaben de ser burgeses urbanes, eh? Tenen aquest to més rural, com us deia. Però ella és diferent. I és diferent també per una cosa que és la lliga a la família, que és l'àvia. Quan veu l'àvia, ella sent com una capacitat per crear, imaginar coses. Per veure que la seva per adonar-se que la seva fantasia pot ser desbordant. I mica en mica, el que va prenent consciència durant la narració és d'aquesta capacitat que ella té. Que ella és una persona creativa, amb fantasia...
0: M'estic ficant com una mica en el personatge. A mi em dóna sensació també que l'autora, també al sentir-se diferent, intenta crear el seu propi món.
3: Sí, sí. És el que... Però això li planteja molts problemes. Això li planteja molts problemes. Per exemple, ella comença a publicar, perquè és el desig de tot escriptor, no? Publicar i que li reconeguin. Però quan això arriba al poble, tots són crítiques. És més, ella té un... Li agrada un noi que també té dèries literàries i espera que aquest noi vagi i li feliciti pel fet que ha publicat. I aquesta felicitació no arriba mai. I clar, ella llavors està enmig d'aquesta tensió. Si jo vull escriure, vull ser escriptora, quan... he aconseguit un mínim èxit, tothom em critica, o sobretot el rebuig més fort de tots és el de la mare.
2: T'ho anava a dir ara, dic, segur que hi ha aquí també un rebuig familiar, no?
3: És un rebuig familiar
2: no
3: total. La mare, fins l'últim moment de la novel·la, doncs, ella sent una conversa on la mare diu que és que no li agrada el camí que ha agafat la filla, i que això la té, doncs, bé, doncs l'entristeix moltíssim. I ella no entén res, no? Diu, com pot ser si jo l'únic que vull fer és ser feliç i fer feliç a la meva família? I clar, és llavors quan decideix marxar, no? Doncs això que estàvem parlant, no? Els mons que ella està creant, o a través de la literatura, doncs com són rebutjats, sobretot per qüestions socials, per la seva condició de dona i bé, el que està vivint, sobretot, penseu en l'illa, l'ambient patriarcal és, o el poder patriarcal, millor dit, és enorme, doncs ella el que opta de vegades és per l'exili interior. És a dir, pensa en deixar-ho tot, en abandonar, no? Però bé, no, veu que no pot i sempre va fent fins que, bueno, doncs, mica en mica, doncs, torna a rebre alguna bufetada, alguna crítica que també la desencoratja una miqueta, però finalment, doncs això, acaba triomfant.
2: De quina època estem parlant?
3: Estem parlant
2: de finals
3: del segle XIX, perquè ella va néixer al 71. És el 71. I cap als 20, doncs, ja comença a aparèixer el panorama literari italià. Després vindran altres escriptores italianes molt importants, com Elsa Morante i la Natalia Ginzburg, però d'alguna manera aquestes són hereves de Grazia Deledda, que molt oportunament al Club de Lectura de a l'Ombra un amic doncs, la va comparar amb Víctor Català, no? Un personatge que no és de família benestant, amb propietats rurals, i que viu a la perifèria, en aquest cas, en el cas de Víctor Català a Girona, i aquesta
0: i
3: Gràcia de Leda a Sardenya.
0: Que és Premi Nobel l'any 29?
3: De l'any 26, si no recordo malament. I no és que no hi haguessin candidats, perquè vaig estar repassant la llista i una mica abans li havien donat al poeta Yeats, i una mica després li donen, per exemple, a Thomas Mann. Dic que candidats n'hi havia.
0: Dius candidats, però no dius candidates.
3: Candidates ara no me'n record.
0: Per això
3: no,
0: dic que també destacar que és un referent, no? Un referent literari.
3: Sí.
0: Sempre en mencionem, intentem provocar que es parli de referents femenins, aquí a l'Inspirat, sobretot, que ens agrada fer-ho, i crec que és un perfil que...
2: L'heu triat, també? És del Club de Lectura del mes de març?
3: És el que vam...
2: El vau fer la setmana passada. També doncs, amb aquest context, no? del mes de la dona, ja sempre diem, no? No és dia de la dona, vull dir que sempre hem d'estar més que celebrant, no? Reivindicant una mica
0: celebrem
2: això.
0: Celebrem i reivindiquem
2: celebrem
0: cada dia.
2: Celebrem i reivindiquem de tota l'hora, però...
3: És l'època de la dona. No? Ens agrada,
2: el mes de març.
3: Ens agrada escollir doncs, moltes autores, i a més que la majoria de participants del Club de Lectura, malgrat la meva condició d'home, són dones.
2: És que el Dani és molt benvingut aquí.
0: Clar. O sigui, hi ha més dones que homes que llegeixin.
3: Sí, no sé si ho hem dit altres vegades, però les llibreries...
0: Ho he comentat alguna vegada.
3: Les llibreries són espais femenins.
2: M'apunto al titular, eh?
3: Conquerits dia a dia per les dones.
0: La conquista de la dona.
3: Sí.
0: Segle XXI.
2: La setmana passada vam estar parlant aquí d'una xarxa de sororitat lectora, a través de les dones, no? Dones que teixeixen històries, el nus de la història, el desenllaç de la història.
0: Jo conec molts clubs de lectura de dones que queden en llocs o a cases i parlen de llibres, com feu aquí al Club de Lectura. O sigui que jo ja conec a grups de dones que ho fan. Però també saber que obrim també aquesta perspectiva i que ens comencem a mesclar una miqueta tots, no?
2: Sí,
0: al final...
2: Oi, tant,
0: no, tampoc no siguem tan...
2: No, cal però el Club de Lectura està obert a tothom.
3: Tenim representants masculins. Sí.
0: Doncs també ho reivindiquem,
3: també,
0: que l'Inspirat.
3: I tant. I en aquest sentit, en aquesta lluita feminista o de reconeixement, és un llibre que ho exemplifica molt bé, perquè és que tot el que ella troba són dificultats. Són dificultats i per això de tant en tant doncs, ha de buscar un refugi per guarir les ferides que li provoca doncs, la crítica social o el rebuig, ja, potser del germà, que és el germà que adopta el paper de pare un cop el pare ha mort, de la mare o dels veïns. Fins i tot surten aquí uns personatges horrorosos, que són les tietes Conques, que de tant en tant van a casa per dir-li a la mare que els seus fills són un desastre, que ho està fent molt malament i que potser la pitjor de totes és la Cosima, que va explicant interioritats, o més o menys, públicament.
2: Aquest exili interior, no?, per també buscar el reconeixement o la validació a fora, no?, i segurament, doncs, si ara, no?, aixequés el cap, la Gràcia de Leda, si ho pronuncio.
0: Clar, però fiquem-nos en context,
2: doncs, i tant,
0: molt rural.
2: Però m'agradaria que pogués aixecar el cap i dir, ostres, mira, aquest exili interior, mira, on ha arribat, no?
3: Sí. Home, estaria orgullosa de veure com que hi ha moltes coses que han canviat.
2: Que sí que té, encara que post-mortem, no?, aquest reconeixement, que tot i que no el va tenir doncs, a casa, no?, a la seva família,
3: després,
2: que tots ho necessitem al final, no?
3: Quan va emigrar i va poder anar a Roma, doncs llavors sí que va consolidar una trajectòria i va rebre reconeixement i premis, però clar, els principis són molt durs. I per destacar una altra cosa, és molt maco també, és com ella viu el món de la natura, el món de la natura de la seva illa, i com utilitza tots aquests motius doncs, per explicar també la seva situació emocional, la seva, d'alguna manera també, la seva vitalitat, la seva relació amb l'entorn.
2: És una novel·la també simbolista, és a dir, que a través d'aquests elements també mostra una mica, no, metafòricament, no, el que ella sent, no, el seu interior.
3: Sí, ara m'estàs fent pensar, el que heu dit al mar està molt bé, però sí, és una novel·la... A veure, que aquests elements poden ser simbòlics, però... a veure, però sobre, des d'un punt de vista personal, del que, o sigui, ella ens comunica tot allò que viu li representa, com desperta la seva emoció, com desperta la seva imaginació. Per exemple, hi ha un pi que la té fascinada i llavors arriba un capvespre i el pi doncs s'omple de llum, d'ocells i és una cosa meravellosa.
2: I aquí acabem. Entre llibres i aromes, tanquem l'inspirant d'aquesta tarda. Gràcies per aquesta recomanació.
0: Amb aquest supertema de la Amy Winehouse, ho dic bé, i el Marley, el fill del Bob Marley, que jo crec que és una cosa molt trencadora i molt disruptiva.
2: Vinga, anem a escoltar-la. Gràcies a tothom. Gràcies a tots i a totes per venir.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Un jurat popular ha condemnat a 5 anys de presó per homicidi al veí de Sant Mús, que el 2021 va matar d'una punyalada un dels lladres que va saltar a casa seva per robar-li la marihuana que cultivava al garatge. La sentència considera provat que el rubinenc tenia dret a la legítima defensa, però que l'atac que va acabar amb la vida de l'intrus no va ser proporcional. Els tres lladres jutjats per aquell narcoassalt esquivaran la presó. Recordem que els fets es remunten a la matinada de l'11 d'abril de 2021. 5 homes es van traslladar a una casa del carrer Segadors, a Sant Mús, amb la intenció de robar el més de mig miler de plantes de marihuana que hi havia dins. L'amo de la casa, però, era a l'interior mirant el futbol. El veí, sorprès per l'atac nocturn i la superioritat numèrica dels assaltants, va intentar defensar-se per salvar la seva vida. Fent servir un matxet, segons el relat dels supervivents, va clavar una punyalada al pit d'un dels intrusos que li va travessar el cor, provocant-li la mort de forma immediata. Normalment, l'homicidi es pena entre els 10 i els 15 anys de presó, però l'eximent parcial de la legítima defensa ha acabat reduint la pena a 5 anys. Recordem que la Fiscalia en demanava 9 al seu escrit. Més enllà de la privació de llibertat, el veí de Sant Mús haurà d'indemnitzar amb 300.000 euros la família de la víctima i pagar els prop de 4.000 que va costar el seu enterrament. Pel que fa als assaltants, es tracta de 5 homes sense antecedents i esquivaran la presó en haver estat condemnats només a 2 anys per temptativa de robatori amb violència. I atenció si sou usuaris habituals dels ferrocarrils per desplaçar-vos des de l'estació de Rubicenta fins a Barcelona, perquè l'empresa ha anunciat un tall de servei que afectarà directament la nostra connexió amb el centre de la capital catalana durant l'agost. A partir del dimarts 11 i fins al diumenge 23, la circulació de trens quedarà totalment tallada entre les estacions de Gràcia i Sarrià per unes obres de renovació a la via. Aquesta actuació s'ha programat en dates de baixa demanda per minimitzar les molèsties, però afectarà 13 dies del mes d'agost. Si utilitzeu la línia S1 durant aquells dies, heu de saber que els trens mantindran els seus horaris habituals entre Rubí i Sarrià. Tanmateix, si el vostre destí és la Part Alta o el centre de Barcelona, el viatge no serà directe. Haureu de baixar el tren a l'estació de Sarrià, agafar un bus que anirà per la via Augusta i pararà a les Tres Torres, la Bonanova, Muntaner, Sant Gervasi i Gràcia, i un cop a Gràcia podeu tornar a agafar el tren per fer el darrer tram fins a Provença o Plaça Catalunya. Tingueu en compte que en aquest tram final, entre Gràcia i el centre, els horaris estaran modificats. A més de les afectacions al tren, les obres també comportaran talls de trànsit a la via Augusta de Barcelona durant l'agost. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodí de Ràdio Rubí. A la cuina les coses no sempre són el que semblen. Allò que a priori sembla senzill, potser no és tan simple com ens fan creure els ulls. I per molt sofisticada que ens sembli la combinació de gustos d'un plat, potser està elaborat de manera ben austera. Perquè de vegades a la cuina, com a la vida, l'ull ens pot enganyar. Per bé i per mal, les croquetes que poden ser de cinquena gamma i fer-se passar per casolanes, i també aquelles croquetes casolanes que es poden fer passar per un plat ben sofisticat. Un enganyaull, o un trampantojo, en castellà, és un concepte que descriu tècniques artístiques, pictòriques o culinàries que simulen una realitat diferent a la que en realitat és. Pastissos que semblen caixes fortes, pasta que en realitat és peix o pebre que en realitat és orenga. Els enganyaulls ens fan tornar bojos d'emoció. I és clar, el motiu de confusió més gran de tots. De vegades, un restaurant conegudíssim amb boníssimes crítiques et pot deixar escurat i amb gana. I un lloc encara poc conegut d'un barri d'una ciutat que no és ni capital de comarca pot amagar un local excel·lent que et deixa ple i amb ganes de tornar-hi. Acompanyeu-nos, que avui us hem preparat un primer, segon i postres que no és ben bé el que sembla.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Com sempre, abans d'entrar en matèria, saludem el xef del programa, Blai Ferran. Què tal, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, molt bé. Estupendo, estupendo.
0: Trobes bé?
1: Em trobo, genial.
0: Fantàstic.
1: Fantàstic, fantàstic. I ara moltes ganes de conèixer i de que ens expliquin aquesta fusió culinària que portem avui al programa.
0: La cuina a vegades no és el que sembla?
1: No, a vegades no, a vegades enganya. Moltes vegades, moltes vegades.
0: Però a vegades per bé.
1: Sí, home, gràcies a Déu, sort n'hi ha. Si no,
0: sort
1: n'hi ha, fotut, eh?
0: Exacte. Aquest matí compartim taula amb uns restauradors que fa molt poc que han obert el local de l'antic bullidor, la plaça Pla i Pallejà. L'Indocat es presenta com un local de fusió que barreja la tradició catalana amb la d'Indonèsia i promet que tastareu plats que no us els creureu. El José Bayo i la Denisa Denisa, benvinguts al primer, segon i postres.
2: Moltes gràcies.
0: Què tal, com esteu?
3: Bé.
0: Sí?
3: Sí.
0: Expliqueu-nos qui sou, vosaltres, que fa dues setmanes que heu obert l'Indocat.
2: Sí, fa dues setmanes, o sigui, vam tenir la idea perquè ella ja feia càterings i ha cuinat sempre molt bé. I va estar treballant amb altres cuiners i d'allò fusionant una mica el que és els sabors d'Indonèsia amb els sabors d'aquí. Per què? Perquè a Indonèsia els plats són molt picants, forts i molt especiats. Llavors sí que estan bons, però pel paladar mediterrani semblen com una mica forts i una mica que se'n van, no? Llavors ha aconseguit perfectament fusionar aquests sabors traient una mica d'espècies, traient el picant a part, incorporant una mica els sabors d'aquí. I llavors aquests són els plats que hem preparat ara, que encara no tenim la carta definitiva perquè no ens ha donat temps. No volem tenir una carta molt extensa perquè això no pot ser, perquè és una cuina molt elaborada, molt elaborada. I tenir 20 plats és impossible, que els tenim i farem això, farem la carta definitiva i cada setmana incorporarem dos platets com recomanació. I, bueno, estem molt sorpresos perquè la gent que ha vingut li ha agradat a tothom moltíssim, moltíssim, perquè ja us dic que la fusió està bastant ben feta, no? I bueno, i és una cosa especial, és una cosa que no heu provat mai, que el que vulgui provar això té de venir aquí, perquè són plats exclusivament nostres, i aquesta és la idea, aquesta és la idea.
0: Com arriba aquesta idea a Rubí? Per què decidiu obrir aquest projecte personal, familiar, m'atreviria a dir.
2: Sí, familiar.
0: En què... I decidiu fer-lo justament a Rubí, no a Sant Cugat, no a Molins, no a Barcelona, decidiu que això ha d'obrir a Rubí.
2: Doncs mira, perquè vam trobar... Ella li feia il·lusió muntar un restaurant sempre, jo li vaig dir sempre, estàs boja, perquè això és molt difícil. Perquè...
0: I està boja.
2: Sí, sí, no hem fet mai hostaleria, no tenim ni idea d'hostaleria. Vull dir, una cosa és fer càterings... per 50 persones que ho fas tranquil·lament i ho portes tots de cop, però una altra cosa és obrir un restaurant que t'has de donar el servei a les dues hores, que és l'hora de dinar, o les dues hores o tres, que és l'hora de sopar. I, ostres, i no m'atrevia. I un dia vaig tornar de Turquia a les 4 del matí, que no podia dormir, i vaig estar mirant i veig l'anunci de
0: l'Ester.
2: Bullidor, de l'Ester, no? I, ostres, no sé, vaig dir, escolta, vaig a posar un mail. I sí, vaig posar el mail i em van trucar i em van dir sí, ja pots venir aquest matí a mirar-ho. O sigui, va ser al desembre. Això va ser exactament el dia 8, després de les festes de la Constitució, el 9 de desembre, una cosa així. I mira, va ser tot rodat. O sigui, vam arribar amb un acord a l'Ester. El local ens va encantar, perquè és un local que ja té...
1: Bonic.
2: És un local bonic, que té un bon tarannà, que és un barri bonic, que la gent és molt maca al barri, vull dir, no sé, em va agradar tot. El barri, nosaltres vivim al carrer Doctor Gimbernat, una mica més cap a Terrassa, diguéssim, no? I és un barri que està molt bé, que ens agrada molt, el local és molt acollidor, ja té un tarannà que ens va agradar, i, bueno, vam canviar quatre coses, vam dir, vinga, va, pelant-te, li vaig dir amb ella... T'atreveixes? I em diu, no, dic, jo tampoc.
1: Doncs pues vinga, va, anem-hi.
2: Però s'ha de fer, i és com això que dius, quan ho veus, dius, ho has de fer, i ja està, i vam obrir el 14 de gener.
0: Denisa?
3: Sí.
0: ¿Por qué él habla, pero tú cocinas? ¿Sí?
2: Sí, sí.
3: Sí, sí.
0: Que aquí la que trabaja...
2: Yo soy el marketing manager, ella es la cuinera.
0: Pero aquí eso. La que se deja las pestañas en el extractor
2: es ella.
0: ¿Cómo has pensado la carta? En el momento de planificar, a ver, ¿qué vamos a poner en esta carta? ¿Qué quiero hacer? ¿Tú qué restaurante querías tener, Denisa?
3: Bueno, yo que quiero, claro, somos vive aquí, ¿no? Entonces, Indonesia catalán, porque no hay. En Barcelona tengo amiga, el restaurante Indonesia es Indonesia, Indonesia, no mezcla. Entonces yo pienso con él, vamos una, dos cosas, porque aquí es muy, it's not a city, how to say, no city.
2: How to say, what?
3: A city, it's a muy...
2: It's a city, yes, it's a small city. It's
3: yeah,
2: a
3: I know, but... Ruby is no city city.
2: Ah, es los Barcelona.
0: Que es un poco pueblo. Es un poco pueblo.
2: Sí, sí, sí, eso.
3: Entonces,
2: es...
3: yo pienso cómo se la gente le gusta entrar a Indonesia y catalán, la mezcla.
0: Claro, tú cocinaste hace mucho tiempo.
3: No.
0: ¿O no?
3: No.
0: ¿Cuánto hace que te dedicas a esto tú?
2: Ahora 10 años o así, ¿no?
3: Menos.
2: 10 años. Tenías, yeah. Arrón tenías.
0: ¿Deu? ¿Sí?
3: Sí.
0: ¿Más o menos?
3: Más o menos.
0: Vamos a decir que es mucho tiempo, 10. ¿Sí?
3: Sí, pero hacer la catering no mucho tampoco.
0: Vale.
3: ¿Eh? No, muy... Antes no sabía cómo se cocina, entonces yo siempre echo de menos a mi comida.
0: Ya. Yeah.
3: Entonces, claro, aquí no hay restaurante, en eso no puede comprar. Entonces tienes que aprender cosas, mira en YouTube y luego prueba y sale y ya está.
0: Claro, José nos dice que nos vamos a sorprender muchísimo con vuestros platos.
3: Sí.
0: Sí, ¿eh?
3: Sí.
2: Bueno, de fet, no sé. Això, la gent que ho ha provat... Jo faig la prova amb el meu pare.
0: Molt ben fet, això. Molt ben fet,
2: perquè
0: això.
2: Saps què passa? El meu pare és delicadíssim per menjar. Delicadíssim. Té 80 anys. No ha sortit de Rubí mai.
1: I si ell ho aprova, fantàstic.
2: Si a ell li agrada, jo estic segur que a tothom li agrada. I si a ell li agrada molt... Buah,
0: ho petareu.
2: No, i això ho tinc clar. I tots els plats els ha provat ell i els hi han agradat tots. De fet, ha vingut gent gran de Manresa expressament i s'han quedat molt sorpresos perquè gent que diu, ostres, és que la meva dona no menja res que no sigui el que coneix. I això s'ho ha menjat tot. I això és el que estic content.
1: A vegades no es menja per la por a dir, hosti, què em posaran, no? O què em posaran? I aquesta por tira enrere moltes persones que, clar, si després proven, doncs ens trobem el que trobem.
2: I això és el que estic molt content, perquè la gent que ho ha provat, a tothom li agrada molt. Llavors vol dir que anem amb una línia que és correcta.
0: Deies que aquest era un restaurant, el dia que ens vam conèixer, José, deies que aquest no és un restaurant només pels rubinencs i les rubinenques, que és un restaurant...
2: És per tothom.
0: Que aspira que vingui gent també de fora a conèixer-se i a descobrir una oferta que no trobaran enlloc més.
2: No, això han de venir aquí. I de fet han vingut, que a mi em sorprèn moltíssim, que dissabte passat va venir gent de Barcelona, gent de Sant Cugat, gent de Terrassa, i fa dues setmanes, perquè ho van veure a Google, i em van dir, mira, hem vist a Google les ressenyes i hem dit, anem a provar. I es van quedar sorprendidíssims. Van dir, però és que és... increïble trobar-te això a Rubí.
1: Vale.
2: Vull dir, perquè això t'ho trobes a Barcelona, t'ho trobes a Sant Cugat, o no sé, o a Marbella, o a Ibiza, i dius, vale, no?, perquè és més innovador, és com més xic, no?, o a Madrid. Però, clar, Rubí, aquests plats, amb un bar que aviam, que no és el Bulli, vull dir... Però sí que...
0: Home, sí, el Bulli sí és.
1: No cal.
2: Sí, el Bulli, no?
0: El Bulli sí és.
2: Sí ho era, no? Però sorprèn molt, no? Perquè són plats, ja et dic, molt elaborats, que això es nota. O sigui, això quan veus el plat es nota que... Bueno, si tu ets cuiner, tu et saps perfectament.
1: Ja es veu.
2: Té moltíssima feina, perquè ella ho marina tot abans. Llavors, clar, té d'estar unes hores marinat i s'ha de cuinar el dia següent. Això no pots guardar-ho.
1: Que bé.
2: I això és supercomplicat, perquè fer un bistec amb patates, això, bueno, ho fa tothom. Però clar, és molt arriesgat, també, perquè dius, hòstia... Si això no el vens, o ens ho mengem nosaltres, ho repartim pel barri o ho hem de llançar. Doncs no hem hagut de llançar res.
0: No heu fet res, eh?
2: Res, o sigui... I per això estic content, perquè dic, ostres, tenia por de quedar-me curt, no vaig fer res de publicitat, o sigui, no vam fer absolutament res de publicitat, ni Google, res. Vam obrir un dia que jugava... la Copa del Rei al Madrid.
0: Que pitjor dia no pot ser.
2: Plovent, terrible, que porta plovent des d'abans de Nadal.
0: Uh-huh.
2: I sí, van venir amics, evidentment. El primer dia van venir molts amics, amics que ja havien provat, que havien estat a casa. Ostres, el segon dia van venir recomanats dels que van venir i van anar dient, van anar preguntant, no teniu Google, no teniu Instagram? No, no, no tenim. El vaig obrir ahir o abans d'ahir, l'Instagram. no, doncs has de posar-ho a Google perquè posem alguna ressenya i tal, perquè està molt bé i volem posar ressenyes, i dic, bueno, va, vaig a posar-ho a Google, no? I el vaig posar a Google el dia, vam obrir el 14, 15, 16, el 17, i sí, sí, la gent va començar a penjar fotos, va començar a posar ressenyes, va començar a venir gent perquè havia vist les fotos a Google i tal. El primer dissabte, o sigui, això vam obrir dimecres, era dimecres, el 14, dijous, divendres, ja el primer dissabte van venir turistes de Barcelona, que dic, ostres...
1: On van aquests?
2: Sí, sí. Sí. I van quedar contentíssims també. Una, ella era de Singapur, que el seu marit era indonesi, per això li va fer gràcia, i va venir expressament amb el tren, i es va quedar molt sorpresa també. Sapiguent, era de Singapur, sap la comida que hi ha a Singapur, clar, a Xina, el seu home era indonesi, vull dir, sabia què era la cuina indonèsia, i es van quedar els dos molt sorpresos, no? per la combinació dels plats, dels sabors.
0: Clar, nosaltres venim, anem a l'Indocat un dia d'aquests, en el desconeixement total d'Indonèsia, en general, per on hauríem de començar?
2: Mira, nosaltres hem fet un pica-pica que no està acabat del tot, hem posat quatre cosetes, que són les boletes aquestes que hem portat, perquè no ens ha donat temps de fer res més avui.
0: Deixa'm un moment, José, que digui una cosa. No, per exemple, no... És... Robert, truca al teu fill, que m'està trucant al mòbil. Ja està, vale? Ja està. Perdoneu, que a vegades això, aquestes
2: sí,
0: coses...
2: Sí, això passa.
1: Les coses familiars passen.
0: Sí, aquestes coses passen. Sí.
2: Llavors, i són importants, són
0: i
2: molt importants.
0: Et truquen i és tu hijo, és de Nissan, i què vas a fer? No contestar, no, perquè estàs en directo aquí presentando un restaurante maravilloso. Pero te sufres, entonces le he dicho a marido, que es Roberto, que llame. Ja està. Per on començaríem? Començaríem per aquest pica-pica, no, doncs?
2: Sí, jo començaria per aquest pica-pica, que no és massa especial tampoc. O sigui, no és, per exemple, com el rendant que fem, que això sí que és... Bueno, això ho has de provar tu, que en saps, sobretot, que això està superben aconseguit. O sigui, és un guisat...
1: Què és? Com és? A veure, explica. Aviam,
2: el rendant és un guisat indonesi, també es fa molt a Malàsia, que és un guisat de vedella, semblen el fricandó.
1: Vale.
2: Vale? Però... amb molta espècie, molt picant.
0: Un fricandó indonesi. Ja està, a mi ja m'has guanyat. A mi ja m'has guanyat.
2: Però escolta, aquest plat fa plorar.
0: A mi ja m'has guanyat.
2: En sèrio, eh?
1: Però fa plorar per bo o per picant?
2: No, ni per bo ni per picant. perquè pots notar, quan menges la primera vegada, et recorda el fricandó nostre, de sempre, i, ostres, i quan vas menjant, va entrant a l'aroma indonesi, les espècies indonèsies, no?
1: Però aquests guisats, clar, així com nosaltres aquí treballem aquests guisats amb el sofregit típic de la ceba i tomàquet, no. Vale, vosaltres, com ho feu?
2: Això ella, no tinc ni idea.
1: T'ha tocat, més o menys,
3: mucha
1: més
3: cosa,
1: o menys per sobre.
3: Mucha cosa, però no sé, algo cosa, no sé com se llama, perquè és como parecido india, però...
2: Són espècies que no sé ni quines espècies. Yeah. Ella ho sap, no?
1: Les barreges d'espècies.
2: Són d'Índia i d'Indonèsia.
1: Vale.
2: Però no sé, digues algun ingredient. I és que jo no ho sé, no tinc ni idea.
1: Que serà un tipus curri, potser?
2: No,
1: o una cosa que
2: no porta curri.
1: És totalment diferent?
3: No, sin curri. No.
1: Vale. Vale.
3: La origina és com chili.
1: Vale.
3: Picante. Sí. Eso es lo que tienes que llevar a chili, pero claro, aquí no, la gente no le gusta picante, entonces cambiar con pimiento en rojo, sin picante. Entonces algo también de como comino, y también jengibre poquito y no sé cómo se llama.
0: No sé, pero tiene que oler la cocina, sí, una locura. Tiene que oler una locura.
3: Sí, sí, aquí no hay. Entonces yo traigo en Indonesia, porque a veces mi amiga va a Indonesia y trae la cosa de...
2: Sí, hay muchos ingredientes que portan
1: allá. Que porteu d'allà.
2: Sí, sí, porque aquí no hay.
1: No es troben. Ni a Barcelona no hi ha llocs especialitzats.
2: Hi ha alguns que no,
3: eh? Algun, però no.
1: Poc.
3: No, ja,
1: poc.
2: A Badalona hi ha alguns, pots trobar alguns al polígon aquest que van tots els xinos a comprar al metge seu.
1: Sí.
2: I després hi ha una botiga al carrer Nàpoles que sí que porta alguna espècie d'Indonèsia.
1: Sí.
2: I després hi ha un importador a Portugal que també els hi demanem i ens ho envien. I si no, doncs amigues seves que van anant i tornant els porten. Però si no, aquí no en trobes. I ja... que no és curri, o sigui, és un...
3: No curri.
2: Coriander. I don't know how to say. Coriander.
3: Coriander és cilantro.
2: Eso,
0: cilantro. Coriandre.
2: Coriandre.

0: recomano que primer claro. provis els rollitos que estan... És, aquí està tot fet caser. Les salses les fem nosaltres.
1: Sí? Bueno, aquests,
2: eh?
1: Sí.
0: Això ho fem nosaltres.
2: En mi país se llama lumpia.
3: ¿Vale? ¿Qué lleva esto?
2: Verduras.
3: Porta. Cuenta como ensalada esto.
0: No, bueno, porta...
2: No, es broma, mujer.
0: Soja. No, ¿qué porta? Soja.
2: Zanahoria y...
0: És simple, eh? Soja. Soja. Simple.
4: Col, potser.
2: Col? No, col no.
0: No?
2: No. Porque col
0: és molt simple, però és fresc.
4: Vale. Mm.
0: Que és la diferència que n'hi ha amb els rollitos sí, de primavera que pots
2: con salsa,
0: menjar a qualsevol restaurant.
2: Yo salsa esa hacerlo también, pero sin picar, eh?
0: La salsa la fa ella, també. Tot ho fa ella, vull dir...
3: ¿Te picará mucho?
2: No, no pica, no pica.
0: No, no, no aquesta pica, no pica. No,
2: vale. No trae picante.
0: Picant no importa. Que ens hem quedat sorpresos, perquè hi ha molta gent sí. aquí que li agrada molt el picant.
4: Hi ha gent que li agrada, però... Hi ha gent, hi ha gent. Però aquí no ens podem permetre la cuina de fer plats picants.
0: No.
4: Els nostres paladars no estan acostumats.
1: Bueno, podries fer un, però...
4: Una cosa concreta, però no tot, exacte. Exacte. I en tema ja que diu la Mariona, diu, això passaria com una amanida. Escolta, a la carta teniu plats freds, tipus amanides?
0: Sí.
4: Feu algun tipus d'amanida especial?
2: Gado-gado. Se llama gado-gado, sí.
4: Gado-gado, vale.
2: Sí.
4: Explica. I què hi porta? I què porta? Més o menys, quins ingredients?
2: Ensalada típica d'Indonèsia, todo cocido.
4: Ah, vale.
2: Sí, es salsa, cacahuete. Está buenísima también.
4: O sigui, amb verdures cuites.
2: Sí.
4: Vale. I la salsa de cacahuete.
2: Es salsa de cacahuete.
4: Vale. Tema pescados. ¿Tocáis también algo de pescado?
0: Sí.
2: Algo pescado.
0: Sí, però encara no hem incorporat tota la carta.
4: Vale.
0: Fem un salmó a la planxa senzillet amb una salsa que fa ella. Després tenim el que és la lubina amb salsa de coco i curri mandara, que és un tipus de curri... Bueno, no sé si...
4: Sí.
0: Que és, aquest plat és típic d'Indonèsia i també de Malàsia, que està fet...
4: Sona bé, eh?
0: Sí, està fet al vapor, boníssim també, però no ho hem incorporat encara per això, perquè com que estem començant amb els plats que menys difícils de fer, però els incorporarem. I després hi ha un que és brutal, que és, aquest tinc moltes ganes de posar-ho a la carta, que és un plat que va amb boques, es pot fer amb cranc, però jo ho faria aquí amb boques perquè és menys difícil de menjar que el que és un cranc i gambes, que el fa amb una miqueta de curri d'aquest mandara, no sé quines espècies li posa, crema de coco també, i aquesta combinació amb el marisc està boníssima. Molt bona, molt bona.
4: Sona bé, Mariona.
3: Yo creo a José le conquistaste por el estómago, ¿eh? Porque lo vende...
0: No, però... Aviam, que no
3: ho... Vamos.
0: Això que has provat ara, que és el rotllito, diguéssim, no?
3: Sí.
0: Això és el més suau, o sigui, el més...
3: I això, és que això no sé què és.
0: Prova això.
2: Gambas o
3: això què és? Això sembla, pels que no ens estiguin veient, que ens hauríeu de veure, www.radiorodó.cat.
0: A veure si ho adivines.
3: Això és com una croqueta rodona, però és de textura com si a l'hombre la massa, saps? L'haguessin fet... Sí, aquell de los Avengers, els haguessin fet amb daus, eh?
4: Sí.
3: Aviam
4: si
3: l'endevino, avui no.
4: En què està rebussada? Això que li dius... Si ho endivina, que sí que ho endivinarà, aquest està rebossat. Perquè no es veu una farina o una textura molt fina, es veu això gruixut.
0: No té farina.
1: Sembla com pa... Allò del pan de gamba.
4: Vale.
1: No? I a dins sembla que hi ha gambes o...
0: Ell ho sap, eh?
4: No.
0: No ho sap.
4: No ho sap. Com?
1: L'he mossegat jo, però és igual, no?
0: No, agafa un altre.
4: Que tens alguna cosa?
1: Ara, si estàs un mes sense venir, diran que és culpa meva.
4: No seré culpa teva.
1: Està molt bo.
0: Agafa un altre.
1: No, un altre no. No, que me l'empotraria. Què lleva esto, Danisa?
2: Què lleva? Esto lleva gambas.
1: Veus, gamba.
2: Entonces, huevo.
0: Aquest és el
2: harina. Ganovado. I també en tapioca.
1: Tapioca, això és el que em... d'allò. Això és el que em faltava.
0: Aquesta és la
3: manera. Si no et poses al micròfon, no ens senten, carinyo. Aquesta és la manera, eh? Amb la salsa de cacauet.
2: Eso.
4: I les verdures cuites.
3: Són verdura cuita, així servida amb un bol com de bambú, no?
0: Sí, molt bé.
3: I amb un ou, estupendo.
0: Per què posem la salsa a part? Perquè com que hi ha gent que li agrada amb més salsa o amb menys salsa, doncs això primer que fan, agafen una mica, proven la salsa, si els agrada els hi van afegint salsa.
4: Van afegint.
0: Al gust.
3: Per anar acabant, fem horaris, dieu exactament quan us podem trobar oberts, quin dia de la setmana recomaneu que anem, si hem de fer reserva, com ho hem de fer...
0: Home, abans no...

0: Jo que feia reserva fa dues setmanes.
1: Però ara potser sí, no?
0: Però ara sí, ara el dia 14, que és el dia de Carnaval, està ple, ja no puc agafar més reserves. Aquest dissabte està gairebé també ple, però nosaltres obrim. Què hem fet? O sigui, hem agafat de dimarts a divendres i hem fet un menú de 16 euros.
1: Vale. Estupendo.
2: Vale.
0: Per dinar, perquè la gent provi el menjar.
2: Vale.
0: Perquè volem donar a conèixer algo que no es coneix. I la gent vingui a menjar, doncs, un menú de 16 euros. Bueno, que ja saps que amb això doncs, no fem res. Però vull que la gent ho conegui. I després, a les nits, de dimarts a dissabte, obrim amb carta tota la nit. I el diumenge obrim fins al migdia. O sigui, fem dinars, però no sopars. Però si hi ha gent que vol venir el diumenge i vol fer sopar, doncs, bueno, també estaríem. Però la idea és aquesta. És tancar el diumenge a les 4 o 5 i obrir dimarts, perquè necessitem un dia per anar a buscar
2: dia
0: ingredients i has d'anar fent coses. T'ha agradat això o no?
1: M'ha encantat, estava tot molt bo.
0: Et falta la croqueta.
1: Falta la croqueta?
3: La croqueta és curri.
0: És croqueta de curri. Ja et dic que això és el més suau.
2: Acaba de berenar, Mariona. I no diu que no, la Mariona, us heu fixat?
0: Home, perquè ho provi.
2: Diguis.
1: Si fem fusió,
2: fem fusió.
0: Això és més que res per fer uns entrants i de cara quan obrim la terrassa, que no volem fer uns entrants normals.
2: Vale.
0: Farem el nostre combo d'entrants, perquè hi ha un pa de gamba que també fa ella, que està molt bo, hi ha unes boletes tipus, com es diu això, la bola de gamba con aquello así... Com es diu? Bueno...
1: És una cosa indonèsia fusionada amb Catalunya.
0: Que sí. Que farem un combo de pica-pica, pel que vulgui, que si que venen quatre i diuen fem un combo, doncs que surti una mica més barat que pesa per pesa.
2: Perfecte.
0: I bueno, això.
2: Que bé.
1: Em dic de dir Déu, però tinc la boca plena.
2: Sí. Ja està.
1: No, ja està, farem aquest combo i anem a provar el fricandó indonèsi.
2: Farem.
0: Vale, ja? Està molt bé.
2: I anem.
3: I també tenen una pinja de pollo, es llama sate. Sí? També lleva salsa de cacahuete.
1: Bueno,
3: però que prova.
1: Jo vindré un dia...
2: Recomenda.
0: I la sopa, el sotoallam, que és una sopeta que es fa...
2: Ah, feu en sopes, també.
1: I ja està.
0: Sí. El sotoallam, que porta arròs, porta fideus de soja, i està feta amb el lemongrass, que tu saps el que és,
2: vale.
0: Que és l'herba aquesta que té gust de llimona, però no és llimona.
2: Vale, la conec per un altre nom que no m'ho surt ara, sí.
0: Veus el lemongrass, que es diu en anglès, que això ho plantem nosaltres a casa, perquè aquí no n'hi ha. O sigui, hi ha ingredients que... El xile, ho plantem a casa. El lemongrass, ho plantem a casa, perquè aquí costa molt de trobar. Per això dic que és tot molt...
2: Déu-n'hi-do.
0: Especial, i es nota. O sigui, la gent quan ve i ho prova diu, ostres, sí, això no és...
2: Estupendo.
1: El José i la Danisa, que són la cara i la creu, l'ànima d'aquest Indocat, que trobareu l'antic edifici del Bullidor, allà a la plaça Pla i Pallejà, fent aquestes meravelles de fusió entre la cuina indonèsia i la catalana. Gràcies per venir a presentar el restaurant aquí, el primer segon i postres. Molta sort.
0: Gràcies.
1: Molta feina, que us canseu molt.
0: No, feina ja en tenim.
1: Exacte, doncs una miqueta més i que tingueu això, llarga vida també aquí a l'Indocat. Moltíssimes gràcies a tots dos.
0: A vosaltres.
1: Nosaltres sentirem també un home que mai no és el que sembla, que ens porta aquests instruments musicals que semblarien instruments... Sí, sembla una bota de vi, sembla un ventilador, sembla un pal d'escombra, però no, és aquest Music Man, aquest Sergi Estella, creant els seus propis instruments musicals amb coses ben estranyes i que ens canta aquest tema que ens diu Blood Like Wine, que també és una cosa que sembla sang, però és com...

0: I avui que fem un programa on no tot és el que sembla, parlarem de vi 00, de vi sense alcohol. Així com a finals dels 80 la cervesa va començar a llançar propostes 00, sí, sí. Pràcticament totes les marques en tenien una. Ara també els grans cellers aposten per vi sense alcohol, amb allò que ens agrada del vi, però sense res que ens faci rodar el cap. En parlarem amb un home que és exactament el que sembla, un enamorat del vi, i que en parla perquè en sap. Jordi Rostrazo, president de l'associació Rubinenca del Vi. Què tal, com estem?
1: Molt bé, bona tarda. Què tal?
0: Molt bé, aquí. Ara no és bona tarda perquè ara matem dilluns al matí. I bueno. Dimarts al matí, però bueno. Això del vi 00 està de moda?
1: Està de moda, absolutament. Penseu que tenim un públic que no beu vi, no el beu perquè no beuen alcohol, o no poden beure vi perquè tenen alguna malaltia, alguna patologia que no els hi permet, o bé que no tenen aquest costum, no? Gent jove, per exemple, que no acostumen d'entrar a beure vi. Llavors, amb aquest vi sense alcohol, s'obre un ventall. És a dir, obrim un paraigües que no teníem i que pot cobrir un segment de públic que abans el vi amb el qual no podia cobrir. I està de moda. De fet, la Unió Europea dona subvencions ara per tot això i bé, tothom que vulgui ficar-se amb el tema del sense alcohol o la desalcoholització té les portes obertes d'Europa. Vull dir, hi ha una espècie de guerra contra l'alcohol i llavors els elaboradors de vi sense alcohol tenen moltes més facilitats que els altres.
0: Mm-hmm. Una mica ens trobem això, com en aquell procés que la cervesa semblava que de cop i volta totes les marques en tenien, i ara això ha passat al sector del vi?
1: No, encara no.
0: Encara no,
1: encara no. És, penseu que és molt primerenc. Vull dir, la cervesa té ja una trajectòria i està molt consolidada i està... Vull dir que el producte que ara consumim sense alcohol, jo el consumeixo també, és prou bo. Llavors, també cal dir que no és el mateix desalcoholitzar 4 graus que desalcoholitzar 12, 13 o 14 graus. Però vull dir que ens hem acostumat molt bé i el producte que tenim de cervesa sense alcohol és molt bo. De fet, Espanya és el país número 1 al món en consum de cervesa sense alcohol. Vull dir, tenim un avantatge, no? Per què no podem ser amb el vi? No ho sabem. Ja veurem a veure com funciona tot, no? Mm-hmm.
0: El públic a qui va dirigit? Deies públic jove, sobretot.
1: Sí, de moment estan fent sondejos i proves amb gent jove, gent que no ha tastat el vi mai. Llavors, sembla que els hi agrada, entre cometes. Llavors, aquest tipus de públic no és de... Diguem que el target del vi puja una miqueta més d'edat, és a dir, no són jovenets. I llavors, podria ser que aquest tipus de producte els hi quadrés. Però, a veure, no està tan clar. Vull dir, sí que jo penso que és una solució molt bona per a gent que no pot beure alcohol i almenys mates una mica o si tu ets un... condueixes camions o un tren o no. Que està de moda, no?
0: Doncs, conduir trens, sí.
2: Sí.
1: Correcte. Llavors, fas un dinar i amb un vi sense alcohol, llavors no tens cap mena de problema.
0: Bueno, el fet de que l'alcohol no porti, que el vi no porti alcohol, sí que et permet el fet social de beure vi acompanyant un sopar, o de brindar, et manté aquesta part de ritual.
1: Absolutament, això t'ho manté. El que passa que el vi amb alcohol és un producte diferent. És que hem de veure que són dos productes absolutament diferents. Hi ha gent que confon, a vegades quan parlem vi sense alcohol, i vi sense alcohol és un vi que ha de tenir menys de mig grau d'alcohol. No zero, això diuen 0,0, per ser 0,0,
0: no.
1: La cervesa igual.
2: Vale.
1: 0,0 és menys de mig grau. També n'hi ha d'altres vins que són que estan desalcoholitzats i estan a 5-6 graus, que també estan bé. Vull dir, perquè la tendència mundial és a reduir l'alcohol del vi, és fer o elaborar vins amb menys alcohol. Llavors, si no pots fer-ho de la manera tradicional, llavors el desalcoholitzes. És una opció. Però sempre, és a dir, no és most, el most és el suc del raïm, sí. Sinó que és un vi que s'ha elaborat, que ha fermentat, i després, a través d'un procés que és molt, molt tecnològic, ja us ho ensenyaré després, se li treu l'alcohol. Però no tot. No podem treure tot.
0: Mm-hmm. No és un vi que el fem diferent, és el vi que el fem com sempre.
1: El de sempre. El
0: i després,
1: de sempre.
0: Com aquell que desgreixa el caldo, li traiem l'alcohol.
1: Exacte, exacte. És a dir, un cop que està fet, el desalcoholitzem a través d'un procés tecnològic. El món del vi és molt tecnològic. No penseu que ara...
0: Teòricament, una ampolla d'aquest gairebé zero, no? Perquè no és zero, has dit?
1: Sí, no és zero.
0: Ha de ser més cara.
1: No, no. No és més cara... podríem pensar, com que tenim més intervenció de tecnologia, hauria de ser més cara. Però també hem de pensar que els elaboradors de vi sense alcohol, que no tenen unes normatives estrictes, perquè això no... De moment el tema de les denominacions d'origen no acullen o estan treballant, però hi ha una sèrie de condicions que són molt estrictes i que encareixen el producte. En aquest cas no succeeix. I també penseu que els elaboradors de vi els millors fruits no els dedicaran al sense alcohol.
0: Yeah.
1: I no agafaran, vull dir, no fan criances amb sense alcohol.
2: Vale.
1: Hi ha algun que sí, però vull dir, penseu que el producte premium que surt de la vinya no es dedicarà al sense alcohol. Precisament es dedicarà el que potser no té tantes possibilitats d'envellir, de... Llavors no és tan car.
2: Vale.
1: I es poden fer moltes coses. És a dir, poden fer barreges, hi ha una llibertat que permet, com que no està etiquetat amb DO, llavors podria ser que un elaborador compri el vi base a Múrcia i el fa aquí.
0: Ja. Yeah.
1: O a Ciutat Real, que no, que n'hi ha...
2: Sí.
1: Milions d'hectòlitres. Vull dir, podria ser també. Vale, llavors, per això, vale, no és car i tampoc tindria sentit, sinó un producte que surt així nou i que és una mica arriscat, si el fiquem una
2: sempre
1: mica...
2: Sempre tenim el preu, ho tenim...
1: Clar, clar, clar. I vull dir, s'ha millorat molt, però des del meu parer encara no arriben a... No arribem a uns mínims perquè pugui comparar-se amb un vi.
2: Vale.
1: Sí que, a veure, n'hi ha d'alguns que són fantàstics, però els que estem acostumats a beure vi és una altra cosa. Si no has begut mai vi, llavors podria ser que t'agradés.
2: Ja t'està bé. Vale. Perquè el sabor, hi ha molta diferència amb alcohol o sense?
1: Sí que n'hi ha.
2: Diferència, no?
1: Penseu, per exemple, no sé, no és el mateix una colònia, mm-hmm, sense alcohol que fos aigua només.
2: Sí, sí.
1: És a dir, ja l'alcohol és el cos del vi, és el que fa que tot s'arrodoneixi. Mm-hmm. Li dona aquest volum, malgrat que després és tòxic, no? Perquè l'etanol és tòxic, però si no hi hagués alcohol, segurament el producte que consumim no seria el mateix. Llavors, aquí passa igual.
2: Vale.
1: És a dir, si tu treus una part fonamental d'un producte, és difícil de...
2: Clar, amb la cervesa sembla que ho han aconseguit prou, no, això, el tema dels sabors?
1: Sí,
2: amb el vi, pel que dius...
1: Clar, amb la cervesa...
2: De moment encara no.
1: Clar, penseu que s'han de reduir 4 o 5 graus.
2: Clar, vale.
1: Llavors, és molt més fàcil 4 o 5 graus que 11, 12 o 13 graus del vi.
2: Que deies abans, sí.
1: Llavors... Pel camí et perds un munt de particularitats i d'aromes, moltes coses.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors, segur que amb el temps trobarem vins desalcoholitzats que ens quedem enlluernats. però també hem de comptar que és molta tecnologia, molta química, molta, vull dir, ja no és un vi.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Que el vi ja té moltes coses, vull dir, si penseu que el vi no és un producte natural, si ho pensem estem absolutament equivocats. No és gens natural. Però el desalcoholitzat, evidentment,
0: encara menys.
1: Té
0: encara
1: molta
0: menys
1: més intervenció.
0: Encara menys. Encara menys,
1: eh? Exacte.
0: I com es fa això de desalcoholitzar?
1: Com es fa? Si el Robert ens passa una imatge de Tècniques 1 que li he enviat, us ensenyaré una mica.
0: És un dia que venen en anglès, els convidats.
1: Venen en anglès, saps? Sí. A veure, tots els que saben van tot en anglès. Vull dir que...
0: No, els convidats de l'Indocat també, entre ells es comunicaven en anglès.
1: I l'idioma del vi... del món del vi és anglès.
0: És anglès, sí.
1: Penseu
0: sí,
1: quina paradoxa, sí. Que no tenen vi, o ara estan tenint, fan vi, però una illa que no tenia vinya és la que marca el calendari a tot
0: sí,
1: el món.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui que... Però bé, us explico. Hi ha tres... En tres fases podem aconseguir reduir l'alcohol. Una primera, abans de... O sigui... abans de fer la fermentació, és intentar que el fruit no agafi gaire sucre, perquè al final el sucre es transforma en alcohol.
0: Correcte.
1: Llavors podem irrigar molt la planta, llavors queda molt diluït el fruit i té menys sucre, per exemple. Això seria una...
0: I menys gust.
1: Sí, clar, evidentment. Ja ho arreglarem després.
0: Ja ho arreglarem, no?
1: Amb la química. No hi ha problema. Llavors, també podem fer, per exemple, collir aviat. No quan està tot madur, sinó una mica més aviat. Vale. Què passa? Que no maduro de tant, no tenim tant sucre. I aquí ja podem treure uns graus, per exemple. Llavors, un cop fem ja la fermentació, també podem fer alteracions. És a dir, fiquem llevats que produeixen poc alcohol. Llavors n'hi ha milions de tipus de llevats. Llavors es fiquen llevats que ja estan entrenats per això, és a dir, que són modificats, i fan poc alcohol. Amb una mateixa quantitat de sucre tenen un rendiment més baix. Llavors ja li hem tret una miqueta més.
2: Vale.
1: Però això no és suficient, perquè al final hi ha molt de sucre. I això genera alcohol. I per últim pas és la vinificació. És a dir, què fem després, quan ja tenim el vi que té alcohol, que té 8 o 9 graus i l'hem de treure el grau com sigui. Llavors, primitivament, i això passa a la cuina, si escalfes el vi, s'evapora l'alcohol. Això quan es redueix una salsa...
0: Això és el que et diuen quan fas el fricando. Tu poses allò, ratafia, que després allò...
2: Posa el que vulguis, que deixi que es
0: dilueix.
1: Sí, els més llestos van dir, fem això. Escalfem i se'n va l'alcohol. Però què passa? Se'n va l'alcohol...
0: I perda tot.
1: I se'n va gairebé tot, amb la calor. Llavors, aquests mètodes de calor... Això és una mica un exemple, no? Però han anat evolucionant a mètodes amb menys calor... És a dir, són destil·lacions, per exemple. Es pot fer osmosi inversa, que és una de les que teniu aquí. Es pot fer, mireu, aquí veu, destil·lació per osmosis. Es pot fer destil·lació al buit. És a dir, tot el que és destil·lació és com fem els licors. Uh-huh. És escalfar el producte. L'alcohol a 80 graus evapora. I diguem que ens quedem amb la resta.
2: Vale.
1: Val? Però sempre hi ha calor, hi ha pèrdua de,
0: hi ha
1: pèrdua d'aromes, hi ha pèrdua de
0: líquid, de tot,
1: de consistència. Llavors, ara últimament s'està utilitzant un mètode que és ja no amb tanta calor, sinó amb vapor, que és una, teniu l'últim dibuix, és una columna de de conus.
0: Que és l'última que veiem ara en pantalla.
1: Exacte, l'última que veieu en pantalla. Llavors, no cal tanta calor, em sembla que uns 40 graus o així és com a molt l'escalfa, i permet anar separant el vi base en les diferents parts i treure l'alcohol amb una pèrdua mínima. Llavors, més o menys aquest mètode seria el més novedós i el que permet que no tinguem tanta merma de...
0: Més respectuós amb el
1: vi. Més respectuós. Però després, quan acabem això, anem a rectificar.
0: Clar.
1: Llavors, químicament, es pot rectificar de moltes maneres. Sí que hi ha coses que no es permeten. No es permet afegir segons quins productes, perquè no es permet, però s'addiciona sucre, s'addiciona... si té poca acidesa... Hi ha productes, no? És a dir, per intentar que sembli un vi. No podem incorporar extractes ni de que no vinguin del vi, però sí que podem, tenim un marge per poder intentar que s'apropi el vi desalcoholitzat a un vi.
0: Llavors seria més healthy el vi?
1: Absolutament,
0: zero?
1: Clar, és absolutament healthy, penseu. Menys de mig grau. Tan healthy com una cervesa sense alcohol. És a dir, sí.
0: D'aquella manera, no?
1: No, absolutament, sí. Sota el meu parer, malgrat que han evolucionat molt, dels primers que van sortir els que tenim ara, penso que els hi falta una mica d'ànima, encara.
2: Vale.
0: Són tristos. Una mica, sí, Jordi.
1: Ei, jo estic super a favor, que n'hi ha aquest món del vi, n'hi ha haters dels vins sense alcohol, però no us hi podeu ni imaginar.
0: Sí?
1: I dels millors crítics que... Bueno, no tots, però molts dels crítics o de columnistes del vi estan super en contra.
2: Vale.
1: A veure, jo... Penso que no té sentit estar en contra, perquè poden agafar un segment que no és el consumidor habitual de vi, fins i tot si tu no pots consumir vi perquè tens una malaltia o pots beure aquests vins, tens aquesta oportunitat, sí. No has de beure Coca-Cola.
0: Totalment.
1: Llavors, per gent jove també està bé, perquè millor que... que s'acostumin a veure aquest tipus de begudes, que no els botellots i totes aquestes coses, no? Que al final... Vull dir, que està molt bé.
0: I que no cal estar malalt i que no cal... No,
2: sí.
0: Simplement
2: correcte.
0: Un pot tenir la llibertat de dir jo no prenc això.
1: I si vols, ho prens. I més o menys és un sucedani, és com el Nescafé, no? Podríem dir... No és cafè, però penseu el Nescafé?
0: Ara t'ha sortit el trist.
1: Sí. No, però,
2: que sí.
1: Però penseu que el Nescafé és un fenomen mundial, també.
0: Sí.
2: Totalment.
1: Vull dir que té un consum brutal.
0: Total.
1: Llavors...
0: Si n'haguessin de comprar algun per tastar-lo, quin diries, mira, va, recomanem aquestes ampolles que dins la tristor tenen espurna, va.
1: No penseu... És que són productes diferents.
0: Va, vull dir, venga, sí.
1: Anem a veure.
0: O sigui, no puc comparar una hamburguesa Black Angus amb una hamburguesa de soja. És això?
1: Exacte, més o menys.
0: Són coses diferents.
1: Exacte.
0: Dic hamburguesa les dues coses, però
1: exacte.
0: No.
1: Exacte. De fet, per exemple, no? Normativament no es poden dir vins.
2: Vale.
0: I com es diuen?
1: Bueno, es diuen vins, vull dir. Ah. Però normativament... No es poden dir vins perquè no estan fets com els vins. Amb una part sí, però... Ara s'està treballant, segurament, amb el temps, sortirà amb denominacions d'origen i tot, segur. Però ara mateix, bé, estan allà amb...
0: No, encara estan donant-hi forma, no? Sí, una mica al sector, encara no està acabat de definir. Ens ha portat també una imatge amb algunes ampolles?
1: Sí, us ensenyo, per exemple... Hi ha aquí, tenim a la imatge un vi rosat que es diu Natureo. Veieu que tots els 00 ho posen com a...
2: Sí.
1: Això és un màrqueting brutal.
2: Vale.
1: Vull dir, 00
0: és
1: no
0: té... És mentida,
1: No és 00, però es poden dir 00 si tenen menys de mig grau.
2: Vale.
1: Llavors, aquests Natureo són de la família Torres.
0: Mm-hmm.
1: Són dels més innovadors de tot el territori, vull dir... Aquesta família sempre estan investigant i fent coses a l'última, i evidentment no podia ser d'una altra manera que tenen també una línia Natureo de vins a 00, per dir-ho així, i que
0: Bueno.
1: No està malament, eh? També, per exemple, veieu que hi ha una ampolla, sembla una ampolla de cava, és un escumós.
0: Sí, és un escumós.
1: No és un cava. És Vallformosa, estem al Penedès.
0: També bé.
2: Vale.
1: I han tret aquest escumós, que no és com una cava o un xampany, que es fa amb el mètode tradicional, sinó que un cop acaba tot això que hem dit...
2: Injecten
1: el carbònic.
0: El carbònic.
1: Vale. És com un... Ni tan sols és com un prosecco.
0: No? D'acord.
1: Però... Més o menys. És un prosecco així... desalcoholitzat.
0: Clar, si busco negres, difícil.
1: Si busques negres, era molt difícil, però hi ha un celler que es diu Matar Romera, que estan a la Ribera del Duero, que han tret aquí hi ha una ampolla que es diu Win, ja, això va amb el màrqueting total de...
0: Sí, perquè sembla reserva, sembla una cosa sí, per fora, sí, sí, sembla sí, sí. Que allò sigui més vell que el de peu.
1: Un vi negre i a banda, que té criança.
0: Ole.
1: Llavors, fan el vi negre, 12 mesos en barrica...
0: I després el desalcoholitzen.
1: I després li fan tota la intervenció.
2: La resta.
1: Però ha estat 12 mesos en barrica. Vull dir, van un pas una mica més endavant. És a dir, ja no només són vins joves, no, com el Natureo, com aquest 00, el Naturel, que és de Navarra...
0: Sinó aquest que... Disfrutando, que ha posat un Disfrutando sí. Fent servir la O com a 00.
1: Sí,
0: eh?
1: Exacte.
0: Aquí estava sembrat el de màrqueting.
1: Sí,
0: aquest dia.
1: És així. Però aquests de Win, que és al final és el celler Matar Romera, que és superconegut, ja faran criança.
0: Van donant passes. Anem avançant, eh?
1: Anem avançant.
0: I que segurament seguirà avançant també cap aquí.
1: I es nota,
0: aquí, eh?
1: La fusteta es nota una mica.
2: Carai.
1: Vull dir... Que,
0: tu ho has tastat, això?
1: Sí.
0: Tot?
1: Sí, sí, sí. I més d'aquests. A veure, la gent que ens agrada el vi és una altra cosa.
0: És una altra cosa.
2: Vale, vale.
1: Que pot ser substitut en algunes ocasions, sí. Sí. Aquests estan ben fets, vull dir... que els podria parar a la taula i sense mena de problema, però no arriben a el que és un
2: sí, sí.
1: El vid com el coneixem tradicional.
2: És el palito de cangrejo, però el vid.
1: Bé, sí, a veure... segurament, o sigui, aquests estudis però... que han fet amb joves, els hi encanten.
2: Segur
1: de...
2: que ben fresc, segur que passa bé.
0: Jordi, que marxem.
1: Que
0: ja s'ha ja acabat. Desparem taula, que es fa tard. El primer segon i postres el fem des de la taula, ja ho sabeu. El Blai Ferran, que us ha parlat la Mariona Álvarez, els fogons, el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bo, cuideu-vos i fins la setmana que ve. Adéu.
1: Adéu.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Els preus mitjans del lloguer a Rubí han iniciat l'any en un punt molt similar al qual van acabar 2025. Si al darrer trimestre de l'any passat la ciutat arribava al màxim històric de preus amb més de 818 euros mensuals de mitjana, als tres primers mesos d'enguany el registre només ha baixat 2 euros. Si s'analitza l'evolució del mercat immobiliari a Rubí durant els darrers 10 anys, el creixement de preus ha estat gairebé ininterromput. El 2016 el preu mitjà del lloguer a la ciutat era de 537 euros. Això vol dir que en una dècada els veïns de Rubí han vist com el cost de l'arrendament s'ha incrementat en més d'un 50%. L'únic tram en què es pot veure una petita baixada sostinguda dels preus el trobem l'any 2021, quan va estar en vigor la regulació catalana dels lloguers, que el Tribunal Constitucional va anul·lar poc després. L'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer pot estar contenint l'encariment dels rebuts, però no els està fent més barats. Ho explicava fa uns mesos a Ràdio Rubí Carlos Águila, el gerent de Prourse, l'empresa municipal de l'habitatge.
2: Si mirem l'únic any que s'ha aplicat l'any sencer, és l'únic any que vam baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sense regulació han anat pujant. Sí que aquest últim any amb la regulació estatal s'ha temperat una mica, però aquesta situació històrica, també com comentaves abans, el preu de lloguer de Rubí és baix. Històricament sempre ha sigut dels més baixos del Vallès Occidental. Ara està a la zona mitja.
1: Cal dir que avui mateix el govern català ha aprovat la pròrroga de les zones tensionades per l'habitatge, que ja afecten 302 municipis catalans, 31 més que fins ara. No hi ha canvis per Rubí, que continua dins d'aquesta protecció especial que permet aplicar el topall del preu del lloguer. A la nostra zona deixen d'estar al llistat poblacions com Granollers, Mollet o El Papiol, i en canvi hi entren per primera vegada Martorell o Sant Andreu de la Barca. I la rubinenca Chantal Giné ha estat confirmada com una de les integrants de la selecció espanyola absoluta femenina per participar en la propera Copa del Món d'hoquei herba, que tindrà lloc entre el 15 i el 30 d'agost a Bèlgica i als Països Baixos. Giné, que actualment competeix amb el Reial Club de Polo de Barcelona, és una de les figures més consolidades de l'equip nacional, sent un habitual de les convocatòries des de l'any 2013 i havent participat, entre altres, fins a 3 Jocs Olímpics. Les properes cites de la selecció espanyola dins del grup C seran el diumenge 16 d'agost contra Irlanda, el dimarts 18 d'agost contra Bèlgica i el 20 d'agost contra Nova Zelanda. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna.

0: Són les 9 de la nit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
3: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
4: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
2: Conxita Granger Veleta.
4: Dia d'entrada al camp de concentració:
2: camp de concentració de Ravensbrück, 2 de setembre de 1944.
4: Matrícula:
2: 62.480.
5: La història fins ara ha silenciat sistemàticament la veu de les dones. Amb aquesta sèrie volem restablir la memòria de 6 lleidatanes que es van jugar la pell per lluitar contra el feixisme. Aquesta és la raó per la qual van ser detingudes i deportades a Ravensbrück. Algunes no van sobreviure. Les que sí ho van fer van prometre que explicarien al món el que havien viscut. La Conxita Granger Veleta va mantenir la seva paraula. Va compartir el seu testimoni des del Museu de la Resistència de Tolosa. No per venjança, sinó per responsabilitat, per dignitat. Perquè, com ella deia, el que no s'explica s'esborra.
6: Sentireu per primer cop en un podcast la veu de la Conxita Granger, gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anier Rieu, Noemí Riudor i l'Ignasi Ros. L'historiador Josep Calvet, cap de l'àrea de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, ens acompanya en aquesta sèrie perquè és qui més coneix la Conxita Granger. N'ha resseguit i documentat la seva vida i n'és el biògraf oficial.
5: Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia. I el nostre compromís és fer d'altaveu de la Conxita Granger Veleta, l'última supervivent catalana de Ravensbrück.

0: Capítol 1. Conxita Granger Veleta, la nebuda.
1: La història de la Conxita Granger Veleta comença a Espui, a la Vall Fosca, el 6 d'agost de 1925.
2: El pare de la Conxita, Josep Granger, havia nascut a Poligne l'any 1889 i la mare era Maria Veleta Espanyol, nascuda a Beranui el 1893, filla de Casa Antema, una casa doncs sòlida de la Vall Fosca, de la Plana de Mont-ros, on feien de fonda. El Josep Granger doncs era fuster i havia vingut a la Vall Fosca a treballar les obres de construcció de les centrals hidroelèctriques que Energia Elèctrica de Catalunya havien pres a principi dels anys 10.
3: El 1914, la companyia Energia Elèctrica de Catalunya posa en funcionament la central hidroelèctrica de Cabdella. És una obra faraònica que aprofita les aigües de l'estany Gento mitjançant un canal de 5 quilòmetres i un desnivell de 836 metres. Es construeixen també infraestructures com un funicular, carreteres, carrilets i habitatges per als treballadors.
4: La central que il·luminarà Catalunya necessita molta mà d'obra. En aquell moment, a la Vall Fosca, hi viuen unes 1.400 persones, però en fan falta 5.000 per la construcció d'aquestes infraestructures. El triple, com explica l'Eva Pariser, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella.
5: Llavors es va fer una crida a nivell de país, diguéssim. En els diaris hi havia, se contractarà tantos homes com lleguen a l'obra, i doncs camions de murcians, aragonesos i tal, van començar a vindre fins a la Vall Fosca.
4: I també gent de les valls veïnes, del Pallars i de l'Alta Ribagorça. Entre elles, el pare de la Conxita, el Josep Granger, que es casa amb una noia de la Vall Fosca i comença a treballar a la companyia elèctrica. Gràcies a això, aconsegueix una de les cases que l'empresa cedeix als treballadors, conegudes com les cases del lot.
5: Trobant l'espai de memòria doncs, al davant, tot el que és la carcassa de la casa doncs, està intacta i l'interior doncs, també. Encara es conserven doncs, els llocs on tenien per posar la llenya i el carbó, on hi havia les gallines, tot igual doncs, que quan va viure la família Granger.
3: Enmig d'aquest rebombori a la vall, el 1925 neix la Conxita, que és la cinquena filla dels Granger Veleta. Vindran encara més fills. Quan la Conxita té prop de 2 anys, la seva mare, de nou embarassada, es posa malalta. Llavors decideixen portar la nena a viure a França amb els oncles. Així li ho va explicar la mateixa Conxita a la periodista Montserrat Llor, l'autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
6: La Conxita va ser traslladada a Tolosa de Llenguadoc a causa d'una malaltia de la seva mare. Va ser educada a França i va ser criada pels seus oncles. L'oncle Jaume i la seva esposa Elvira, concretament ells dos.
4: La memòria familiar de la Conxita ens la narren les seves nebodes, la Gaby Granger i també la Carme Rey Granger, que a més és la vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück.
7: Tenia 2 anys quan l'àvia Maria Veleta va anar a Tolosa de Llenguadoc, a casa del seu germà, l'oncle Jaume, per fer-se visitar per un metge perquè tenia problemes als ronyons.
8: I llavors a l'oncle Jaume li va dir: mira, la Conxita és petita i tu estàs malament, i ja tenia de 3 nenes. Me l'emporto jo i tu cuida't per aquest embràs.
4: L'oncle Jaume esdevindrà una figura clau en la vida de la Conxita. Us en fem 5 cèntims. En Jaume és una persona feta a si mateixa. De molt jove s'escapa de casa seva a la Vall Fosca i travessa els Pirineus per arribar a França.
8: Va marxar amb 2 pessetes i una caixa de mistos i va travessar tots els Pirineus amb 12 anys. I, bueno, la família no en sabia res de res, es pensaven que era mort. Allà, ell va treballar amb obres i tal, es va fer mestre constructor.
4: La família el dona per mort, però un dia es presenta per sorpresa a la fonda familiar.
8: A casa seva tenien una fonda, era una casa de pagès, però feien de fonda, i ell va anar allà, però clar, havia marxat amb 12 anys i tornava pues, super ben vestit, super elegant, amb una gabardina, això sí que m'ho expliquen, era molt alt, molt guapo, i es va seure a dinar. I llavors, a l'hora de pagar, li va dir a la mare: diu, sí que cobreu car al vostre fill al dinar. I, bueno, clar, tu diràs, el feien mort des dels 12 anys i potser en tenia 23 o 24 quan va tornar.
4: Després de complir el servei militar, en Jaume torna a França amb la seva dona, l'Elvira Ibarz, nascuda a Mequinensa. L'Elvira ja tenia una filla d'una relació anterior, la Maria Castelló. La família s'estableix a Tolosa, on el Jaume funda una empresa de construcció.
3: I és a Tolosa on porten la Conxita, que amb només 2 anyets es queda definitivament a viure amb ells. Aquesta és la veu de la Conxita.
9: Em vaig quedar a viure amb els meus oncles, aquí a Tolosa, i la meva cosina tenia 15 anys més que jo. Per ella, jo era una nina i em va agafar molt d'afecte. Vaig créixer i vaig ser educada sempre a Tolosa, però mai vaig perdre el contacte amb els meus pares biològics. I així va anar tot.
7: Voilà. I llavors es va quedar allà. És a dir, que la tieta Conxita va començar l'escola a França. Des dels 2 anys va viure amb els oncles, que els hi deia papa i mama d'allà. Però quan van venir aquí, també deia papa i mama els d'aquí.
3: La família gaudeix d'una situació força acomodada. Viatgen sovint i fins i tot tenen cotxe. La Conxita recorda la infància a França amb felicitat, fins que aquesta bonança es trunca amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. El Jaume Veleta, l'oncle, decideix tornar a Catalunya amb l'Elvira, la Maria i la Conxita per defensar la Segona República.
2: Torna i s'encarrega de la construcció d'alguns camps d'aviació per l'exèrcit republicà. El 1937 s'estableixen a Balaguer i construeix el camp d'aviació que hi ha a la sortida de Balaguer, actualment en direcció a Corbins.
3: A Balaguer neix la segona filla de la Maria i del seu marit, el Josep Ferrer, i la Conxita retroba amb la seva família d'origen.
8: Hi ha una anècdota, que és que la seva mare, la padrina, la va baixar a veure, perquè llavors, clar, no era la Vall Fosca, era el Nostre Senyor, havia perdut l'Espardenya, per baixar a Balaguer, cuidado, i va baixar a veure-la, i és curiós perquè pujava les escales, que es va creuar una nena, i no es va conèixer, perquè la va deixar petiteta, i li va dir, on viu el Jaume Veleta? I llavors diu, a dalt, al tercer pis. I llavors la padrina diu que va dir, ui, aquesta és la Conxita. Però clar, l'havia entregat sent 2 anyets.
3: La Conxita es torna a posar en moviment seguint l'oncle, a qui traslladen primer a Aravell i després a Girona, a l'Argelaguer, on també hi construeix un camp d'aviació. Aquest cop, a la família se li uneixen 3 de les germanes de la Conxita, la Mercè, la Rosa i la Pepita.
4: La guerra es decanta definitivament cap al bàndol franquista i a principi de 1939 la família retorna a França.
2: I passen la frontera per Portbou al mes de febrer de 1939, com tantes i tantes milers d'espanyols que van fugir de la victòria franquista.
4: Milers de republicans, homes, dones i infants, són retinguts als camps de concentració del sud de França. El Jaume Veleta també. Les dones Veleta, en canvi, van ser repartides pel territori francès.
2: I a tota la família, l'Elvira, la Conxita, la Mercè, la Rosa, els van enviar al nord de França, al Pas de Calais. I allí van estar uns mesos, en un centre d'acollida, junt amb moltes famílies.
4: Però aviat el Jaume pot sortir del camp i la família es reagrupa. Les 3 germanes de la Conxita es queden amb uns familiars als Pirineus Orientals, mentre que l'Elvira, la Maria i la Conxita es retroben amb el Jaume a Tolosa.
3: L'1 de setembre de 1939, l'Alemanya nazi envaeix Polònia i Anglaterra i França declaren la guerra a Alemanya. Comença la Segona Guerra Mundial.
2: El juny de 1940, els tropes nazis també ataquen França. Després de la batalla de França, ocupen París. França queda dividida en 2 zones, la zona ocupada pels nazis i la zona sota el comandament del mariscal Pétain, la França de Vichy. I poc a poc es va organitzant la resistència i els francesos comencen a témer a l'enemic nazi.
4: A la ciutat hi ha molta escassetat de productes i la vida és molt complicada. Per això, els Veleta decideixen traslladar-se al departament de l'Arieja l'any 1940. L'abril del 42 s'instal·len en una granja de la família, a Godàs, una zona on hi ha molts republicans i republicanes que han fugit d'Espanya, com explica la periodista Montserrat Llor.
6: Era un lloc de la resistència. Allà hi havia molts antics guerrillers de la República. I l'oncle Jaume, comença a formar part activa de la resistència organitzant grups de maquis a la zona de l'Arieix. Treballava en l'explotació forestal de Col de Puy a la vora de Varilles.
2: Aquestes explotacions, que es deien chantiers, funcionaven gràcies als treballadors que majoritàriament eren exiliats espanyols republicans i que eren contractats per fer aquesta tasca d'explotació forestal i, paral·lelament, forma part de la resistència, una mena de camuflatge, aquesta tasca als boscos, per després ensinistrar-se amb l'armament i preparar accions contra els nazis.
3: El novembre de 1942, els nazis ocupen la França de Vichy. Troben moltes complicitats amb francesos simpatitzants que col·laboren amb ells. I un d'aquests col·laboracionistes dona l'avís que el Jaume Veleta és un membre important de la resistència. Per sort, a través d'un amic, l'oncle Jaume s'assabenta que els nazis el busquen i fuig cap a Andorra.
10: a rechercher y sont venus.
9: Van venir a buscar el meu oncle per arrestar-lo, però un amic el va avisar a temps i ell va poder escapar i refugiar-se. Perquè ell havia organitzat grups de passadors, de persones que ajudaven a travessar la frontera cap a Espanya de manera clandestina. Des que els aliats havien desembarcat a Algèria, crec que va ser el 1942, hi havia homes que travessaven la frontera per unir-se a les forces aliades. El meu oncle va fugir amb un d'aquests passadors i es va amagar a Andorra. Així es va salvar de ser detingut. Això va passar l'abril del 1943.
10: Això va ser en abril 43.
4: Fins aquell moment, la Conxita havia viscut aliena a la feina del seu oncle en la resistència. Però abans de marxar, l'oncle confia a la seva neboda el lloc on amaga el material per als resistents.
10: I abans de partir, mon oncle m'ha donat...
9: Quan el meu oncle va haver de marxar a refugiar-se a Andorra, em va revelar l'amagatall d'un material destinat a la resistència. Un cop la Gestapo va deixar de rondar per casa, la resistència es va posar en contacte amb mi perquè els entregués aquell material, i ho vaig fer. Es van sorprendre que una noia tan jove hagués guardat el secret. I al cap d'un temps, quan la situació es va calmar, em van demanar si volia ajudar-los. Amb 17 anys, tot orgullosa, vaig dir que sí. I així vaig començar a col·laborar amb la resistència.
6: La Conxita, llavors, que era una jove de només 17 anys, es va fer càrrec de la situació i va començar a reorganitzar grups de la resistència i es va integrar a la brigada de guerrillers el mes d'abril de 1943. Així va ser com la Nebudo, que és la neboda, o Nina, que és com s'anomenava la nena, és com l'anomenaven afectuosament amb llenguatge de l'Arieix, el patuà. Es va convertir la Conxita en enllaç dels maquis i els guerrillers del Col de Puy, sempre en companyia de les dones Beleta, les tres juntes, Elvira, Conxita i Maria. A la casa on vivien, a Penny, el veïnat de Godàs, rebien els comunicats, propaganda, cartes i ordres de missió que portaven a certs caps maquis. Era una tasca molt arriscada.
4: La Nebuda. Neboda en occità. Aquest és l'àlies de la Conxita a la resistència. Com que parla una mica de castellà, treballa d'agent de connexió i enllaç i trasllada el material que li porta un contacte de l'estat major.
10: Jo
9: em movia en bicicleta, perquè en aquella època només es podia anar a peu o en bici. El portaequipatges hi portava una cistella amb fruita i verdures de temporada de la zona i a sota hi amagava el material.
10: I dessous je mettais le matériel.
3: Qui s'hauria imaginat que sota la fruita i la verdura del cistell d'aquella noieta s'amagaven documents, informació, missatges, però també armes, explosius i dinamita destinats als maquis resistents que s'amagaven als boscos.
4: El Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, recull alguna de les anècdotes que la mateixa Conxita explicava des del museu.
11: Su primera reacción con la dinamita es: ¿pero cómo voy a transportar dinamita en la bici si explota? ¿Qué? Estoy muerta. No puedo transportar dinamita. Hasta que el jefe de su responsable le dijo: pero no, hombre, voy a explicarte cómo explota la dinamita. Entonces ella comprendió y ya, sin ninguna reserva, transportó la dinamita. Transportaba igualmente armas.
3: La Nebuda. La Conxita, amb només 17 anys, fa de gent d'enllaç. D'aquell posat innocent, que no fa aixecar cap sospita. Pedala decidida, amb una faldilla curta fins als genolls i el cistell ple d'objectes que ningú no gosaria imaginar.
11: Ella se vestía con una falda, porque de hecho que una mujer llevara pantalones era algo escandaloso en aquella época y una falda larga sería difícil poder pedalear en una bici con ella. Entonces una falda que llegaba hasta la rodilla era más práctico, pero además tenía la ventaja de que ver la rodilla de una mujer en aquella época era algo poco frecuente y que interesaba bastante a los hombres. Entonces, bueno, ella decía que se encontró un día delante de una barrera, de un paso a nivel del tren que debía atravesar, y el agente, bueno, dice que le dijo cuatro tonterías, que ella no entendió, pero le abrió la barrera y la dejó pasar.
2: Fins i tot explica en una de les seves entrevistes que va participar en una missió d'encendre unes antorxes perquè des d'un avió es va tirar un aviador amb paracaigudes que després volia fugir cap a Espanya, o sigui, missions no menors.
9: I així vaig treballar. Vaig portar material durant un any, fins al maig del 1944.
12: El 24 de maig de 1944, a primera hora del matí, la milícia francesa col·laboracionista amb els nazis envolta casa seva. No són policies, són civils francesos que col·laboren amb els nazis. Tres guerrillers s'amaguen dins de la granja, entre ells el comandant del maquis, el comunista Jesús Ríos García.
9: Va haver-hi un intercanvi de trets perquè van venir a casa dels meus oncles. Hi havia dos passadors armats, perquè sovint venien a buscar provisions. Va esclatar un tiroteig. Un milicià va morir i també un cap de grup i un comandant de guerrillers. Ens van arrestar les tres, a la meva tia, la meva cosina i a mi.
12: Les entreguen directament a la Gestapo, que les condueixen a la caserna i més tard a la presó de Foix. I comencen els interrogatoris.
9: Ens van apallissar amb fuets, sobretot a la meva cosina i a mi. A la meva tia no la van tocar, potser perquè era més gran o potser perquè pensaven que nosaltres, per ser joves, parlaríem. Però no ho van fer. Ens van interrogar 7 vegades. En dies diferents, la meva cosina i jo teníem l'esquena i les natges marcades pels cops de fuet i de porra.
3: Li deixen el cul negre com un fetge, però fins i tot enmig de tanta crueltat hi ha una escletxa d'humanitat.
9: La dona del director de la presó de Foix ens treia de la cel·la i el jardí ens curava les ferides amb compreses. Va ser una dona admirable.
12: Com que cap de les tres no diu ni piu, les traslladen a la presó de Sant Michel a Tolosa.
9: Quan vam arribar a la presó de Sant Michel, vam veure com tornaven les dones dels interrogatoris del pavelló femení. En veure-les, ens vam adonar que els cops de fuet que havien patit nosaltres no eren res, comparat amb elles que havien estat brutalment torturades per la Gestapo de Tolosa.
12: A la mateixa sala que la Conxita, hi ha una noia a qui han cremat els pits amb elèctrodes. Els té completament negres. No parla, està immòbil, quieta en un racó. També veu homes i dones a qui han arrencat les ungles de les mans i dels peus. La Conxita, la Maria i l'Elvira es lliuren in extremis de ser torturades.
9: El que ens va salvar dels interrogatoris a Tolosa va ser el desembarcament dels aliats a les platges de Normandia, el 6 de juny de 1944. A la presó es va escampar la por i es van afanyar per enviar-nos a Alemanya. Ens van evacuar i traslladar a la caserna de Caffarelli. Allà vam esperar la lliberació, perquè sabíem que els aliats ja havien desembarcat i teníem l'esperança que arribessin aviat per alliberar-nos.
3: Però en comptes de l'alliberament, comença la deportació als camps nazis.
9: L'1 de juliol de 1944 ens van traslladar en camions des de la caserna de Caffarelli fins a l'estació de Reinal. Allà ens esperava un tren amb vagons de bestiar i ens hi van tancar. Érem 35 dones, totes resistents de la presó de Sant Michel. Però amb nosaltres hi havia 400 homes, provinents dels camps de Vernet i de Noé, i també altres presons. Quan ens van fer pujar al tren, vam veure escrit al costat del vagó que la destinació era Romainville. Sabíem que tant Romainville com Compiègue eren punts de sortida abans de ser deportats a Alemanya. Tot i així, manteníem l'esperança que els aliats ens alliberarien i no arribaríem a Alemanya.
3: El 3 de juliol, a Trenc d'Alba, el tren inicia la marxa.

0: veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a

0: teva visió experta. Benvingut, Oriol.
1: Gràcies.
2: Bé, l'alimentació és un pilar fonamental de la nostra societat, però més enllà del que mengem, ens hem preguntat mai quin és l'impacte que té el sistema alimentari en el planeta i en la nostra salut? Vivim en un món on es produeixen més aliments dels que realment es consumeixen, on la sobreexplotació de recursos naturals està posant en risc la biodiversitat i on moltes persones encara tenen dificultats per accedir a una alimentació equilibrada. Comencem, com sempre, pel principi. Oriol, com definiries tu el sistema alimentari actual?
1: Bueno, insostenible. No, seria una mica... Pensava que em vas a preguntar com definiries la sostenibilitat alimentària, no? Que és una... És quan se comença una mica per situar, però si em preguntes això, doncs sí, el sistema alimentari actual ens porta doncs, a la mancança, en un període determinat de temps, no sabem quin, però ens porta a la manca de recursos per continuar garantint el dret a l'alimentació. És insostenible des d'aquest punt de vista. L'impacte ambiental que té, doncs, o la forma en la qual doncs, aquest sistema alimentari funciona, el que fa és desgastar els recursos naturals que necessitem per continuar a produir els aliments, ja sigui a la terra, sobretot amb la desfertilització que està abarcant a moltíssimes zones del planeta perquè doncs, per mètodes de producció intensius o per l'abús de recursos naturals com l'aigua. No?
2: No perdem la pregunta, eh? Què és la sostenibilitat alimentària?
1: No, sí, hi ha molts organismes que l'han definit, però bàsicament la sostenibilitat alimentària és això, és la capacitat doncs, de poder garantir el dret a l'alimentació no només a les generacions presents, sinó també a les futures, no? Que el sistema alimentari sigui perdurable en el temps i que la manera que nosaltres ens alimentem avui no acabi hipotecant doncs això, el dret a alimentar-se dels que vindran, no?
0: En els últims anys hem sentit parlar molt de crisis alimentàries, des de l'augment de preus fins a la reducció de la diversitat dels cultius. Llavors, quins són els principals reptes alimentaris que se'ns presenten davant de lo que, bueno, per lo que entenem, estem en crisi?
1: Uf, quins principals reptes alimentaris? Se'ns presenten molt, sí. Quan parlem, per exemple, dels preus que se generen per moltes dinàmiques, algunes climàtiques, fins i tot, que són, però poden provocar augments de preu, aquí se'ns presenta un gran repte, que és l'accés als aliments. L'accés als aliments, moltes vegades, sempre el pensem des d'una perspectiva econòmica, social. Fa un moment aquí estàvem abans fent tertúlia sobre el banc dels aliments, no? I quan parlem d'accés sempre tenim aquesta mirada, però hem de pensar que se'ns pot complicar a capes de la població molt més grans per determinades crisis que es poden... Tenim avisos del que passa és que no, diguéssim, no els hi fem massa cas. I els últims anys hem començat a veure com allò que donàvem per infinit i per estable i sense cap mena de problema comença a presentar problemes. Aquest serà un dels grans desafiaments, que puguem accedir als aliments com ho fem ara d'una manera perdurable. En tenim molts més, no sé.
2: Clar, ens imaginem, no? És que a vegades, em sembla que ho vam parlar quan parlàvem de malbaratament alimentari, no? Però ens fiquem en la situació de que anirem al supermercat i no tindrem, com ara ens trobem, plàtan de Canàries, plàtan de Costa Rica, plàtan de no sé on, sinó que ens trobarem en que no hi ha plàtan i no hi ha plàtan. Vull dir, per ficar un exemple, eh? No sé si... És aquesta la perspectiva?
0: Això ens passarà a nosaltres?
1: No sé si serà exactament així, però sí que hi haurà escassetat d'alguns aliments en algun moment, segur, això, si no hi ha... És a dir, si no... El que no hi ha és una planificació alimentària. El que hi ha és ara, bàsicament, és un predomini del mercat global que determina tot, no? I això és el que d'alguna manera pot acabar generant problemes. És a dir, com explicar això? Si nosaltres depenem de les dinàmiques del mercat en cada moment i es presenta un problema doncs, geopolític, doncs, i nosaltres com a territori, per exemple, no tenim aquesta... No hem fet un mínim de política alimentària perquè sigui més resilient, sigui tinguem més accés, o siguem, no dic sobirans del tot, però sí que com a mínim més autosuficients, doncs evidentment, si esclata qualsevol problemàtica, ja hi va ser, per exemple, el 2006, la crisi dels aliments i la crisi dels preus, doncs va afectar a nosaltres, aquí ens ho hem vist de lluny i tal, però molts països van tindre problemes de fam per culpa d'especular amb collites, per culpa de dedicar les terres a plantar doncs, per a fer biocombustibles i no aliments, va haver tot una sèrie doncs, de problemàtiques que van espetegar doncs, amb això. Si no hi ha una diguéssim, una implicació en fer sistemes alimentaris sostenibles i de proximitat que compensin aquesta dinàmica global, doncs sí que poden tindre problemes, sí. No? I crec que el tema que ha passat aquí amb l'oli, per exemple, no? És una problemàtica doncs, que ve

0: climàtica que ens afecta el preu, no? I per què van tindre el preu molt alt? No perquè no tinguéssim oli accessible als lleidatans, sobretot, no? Que tenim tantes finques i tal, sinó perquè estava tot compromès al mercat global. I, per tant, el que va quedar, ens el vam duplicar el preu, no? Un aliment bàsic, un aliment que, doncs, que, per exemple, no? Vosaltres que esteu treballant amb el tema dels aliments, vau tindre que reduir l'oli. I molta gent en situació
1: de
0: pobresa...
1: De fet, ja no hi ha
0: ja oli. Repartiu oli, no? Un aliment bàsic que, doncs, resulta que, com que doncs, Lleida, és a dir, que, per exemple, produir aliments per fora, no per, i no tenim, diguéssim, aquesta mínima de planificació alimentària per, doncs, i aquesta mínima autosuficiència, doncs quan hi ha un fenomen d'aquests ens repercuteix directament, no?
1: Clar, encara no ens sentim com a població, tampoc no vivim com una amenaça, no? Que ens faci despertar una mica a la implicació aquesta de dir...
0: No, evidentment és un tema que veiem una mica de ciència-ficció, no?
1: Ah, que sí?
0: No? I de fet, bueno, de fet hi ha d'alguna manera hi ha discursos que d'alguna manera és doncs hi ha debats, hi ha contradiccions i pels sectors predominants a nivell agroindustrial pensen que tot això és tant la crisi climàtica com l'accés als aliments estarà garantit gràcies a la innovació, i estan convençuts que això serà possible canviant els hàbits de menjar, no? Ens ficarem a menjar, per exemple, proteïna animal que ve dels insectes, no? perquè evidentment ja no podrem, sí que és un tema claríssim de sostenibilitat, que és la proteïna animal que estem menjant ara, sí que jo crec que comença a haver un consens clar de que els nivells que s'està menjant ara no es podran menjar en un futur proper. Creuen també que innovant amb els sistemes productius, doncs també hi haurà capacitat de fer sostenibles, tot i ser doncs, molt intensius i, en fi, això són, tot això moltes vegades doncs, està contestat per altres moviments, per exemple, agroecològics, que posen en dubte que realment el sistema agroindustrial tingui aquesta capacitat d'adaptar-se, no? Aquest és un debat que tindrem, no? De saber si realment la manera de funcionar actual o no serà vàlida o no, no? Gràcies a la innovació o no.
2: Clar, estem com davant de dues alternatives, no? L'alternativa de confiar en un futur imaginable, però que no és cert, no? O aquesta part més de sostenibilitat alimentària, agroecològica, de tornar una miqueteta, no sé si als orígens, però si hi ha aquesta diversificació, no? A que no hi hagi monocultiu de, en aquest cas a nosaltres a Lleida, d'oli o de fruita dolça, que només tingués aquest monocultiu, sinó que es torni a tenir horticultura, diferents arbres fruiters i que es tingui una mateixa finca o diferents productors, no? Perquè, bueno, s'obren com a molt de... A mi ara mentalment se m'obren com a molt debats, però em quedo
0: aquest
2: aquí.
0: Aquest és el, diguéssim, una mica el que es demana des d'aquests sectors és precisament això, és a dir, no perdre aquesta biodiversitat en el nostre entorn, és a dir, no dedicar-ho tot a un monocultiu concret, que és el que està passant ara, no? Una regió s'especialitza en produir plàtans, que des fa un moment, uns sí. Altres, no sé, una altra cosa, que això té unes repercussions pel medi ambient molt importants i sobretot per l'autosuficiència. És a dir, nosaltres aquí, doncs, si hi ha un problema, doncs, en els mercats mundials, no tenim... tota la nostra producció és per fora, no tenim una producció variada, com deies fa un moment. Hi ha una de les coses que hem perdut molt, que sota la infraestructura pública de mercats s'ha deixat perdre, no? I era un element important per mantenir com a mínim aquelles petites explotacions. Clar, per què hem arribat amb aquest model? Doncs perquè al final un pagès ha tingut que acceptar les lleis del mercat que li diuen no, has de produir més perquè els marges són més petits. Clar, els marges són més petits perquè entres tu en un mercat en el que el valor es difumina en molts agents, no? Tu entres tu, un pagès d'aquí Lleida, no? Cada cop ha de fer ara 100 hectàrees, ara 150, i el que fa és agafar les pomes, les posa en una central. Aquella central, fins que arriba el consumidor, igual passarà per 14 o 15 hectors més. Igual acabarà sent al Brasil, igual acabarà sent a Noruega, venent-se a 8 euros el quilo, per exemple, de pèssics, i allí doncs, aniran desplaçant-se entre centrals, entre distribuïdores, etc. No? Tens una opció amb aquests marges tan reduïts que et marquen el mercat, començar doncs, a tecnificar-te, ampliar, o tindre una cadena més curta on la teva retribució d'allò que estàs produint sigui major. Per exemple, vendre directe doncs, a de proximitat, no? On el valor realment serà doncs, més gran per tu i et permetria sobreviure. Per tant, hem de tindre, per contraposar aquest mercat global, hem de tindre infraestructures públiques que garanteixin que el productor pugui vendre i ser remunerat a un preu just. Si no, des de 10-15 anys, jo crec que ja no hi haurà petita explotació agrària. Tot el que tindrem aquí és molt fruita i oli, que bàsicament la bona, a més, se'n va als mercats del nord d'Europa i nosaltres tenim el que tenim i això és una mica el futur. No podem garantir el dret a l'alimentació en un context geopolític i climàtic complicat amb un sistema productiu com aquest en un futur, no?
2: Clar, llavors, amb el context que tenim ara actualment, és viable aquesta transició cap a aquest model més sostenible que ara proposaves, no? Tornar més a la venda de quilòmetre zero en aquesta petita producció.
0: Sí, però no deixar-ho tot en mans de... No? Sempre es fa aquest discurs, bueno, sí, la consciència del consumidor, però és que el consumidor i ens hi posem tots aquí, tenim un sistema de vida que fa molt difícil, que haguem de carregar amb tot això, i per tant també cal fer política alimentària i cal, doncs, per exemple, garantir que hi hagin diferents mercats que hi hagi aquest producte. Uh-huh. Podeu parlar amb qualsevol petit producte de l'Horta de Lleida, per exemple, les dificultats que té per vendre un producte a un preu adequat. Clar. Mireu com estan els mercats de Lleida.
1: I aquí
0: quantes fruiteries hi ha als mercats de Lleida, per exemple, o verdureries que tinguin producte de Lleida directament?
2: Sí, cada cop menys. Clar. Sí, sí.
1: De totes maneres, clar, aquí passen dos coses per les persones que nos estan escoltant, no? Quina ha de ser la nostra implicació? És cert que com a consumidors podríem intentar fer una consciència per canviar la nostra forma de menjar cap a un sistema més sostenible, però m'alegro molt que diguis que no depèn sol de nosaltres, que sempre acaba sent responsabilitat de les persones, no? Aquesta situació, sinó que hagin polítiques, o que nosaltres puguem demanar que hagin polítiques més...
0: O per exemple, també parlàvem ara, no?, abans aquí en conversa, de possibilitat de fer menjadors, no?, comunitaris que depenen una mica de l'administració. Sí. Menjador comunitari que té un volum important i que jo penso que almenys als barris vulnerables i almenys a cada localitat n'hi hauria d'haver un, té una capacitat de compra important. Aquesta compra pot estar condicionada, pots determinar que es compri, doncs, això, el productor que respecte, doncs, que és respectuós amb el medi ambient, amb el productor que és de proximitat, etc. No? Aquests són mecanismes, o menjadors escolars també, el mateix. El que passa és que algunes licitacions ja es fan així, però després no es controla, no? Aquest és un altre problema, que és molt difícil controlar realment totes les compres que estan fent aquests menjadors, no? Que com que sempre anem amb els marges molt reduïts, intenten, doncs, evitar aquestes restriccions a les licitacions que marquen, no?
2: Ostres, però clar, són llocs, no?, en el que deies, no?, jo ara em fico a pensar en menjadors escolars, els menjadors socials, és el que dius tu, és un lloc on es fan grans compres. Clar, el control més directe als supermercats, aquí entrem en un mercat...
0: És molt més complex.
2: És molt més complex, no?
0: Sí, bueno, és el que ara es queixaran una altra vegada també els de Revolta Pagesa, no? És a dir, i al final la normativa internacional permet que entrin aquests productes molt més barats i, per tant, els supermercats també, doncs, com que volen oferir aquests preus i tal, doncs van a comprar a països de fora i supermercats aquí, a vegades et posen les mans al cap veure un supermercat nostrat, no?, que vengui taronges de Sud-àfrica sota la marca València, no? I això en veus aquí a Lleida, no? I llavors és com... Bé, és el mercat. Aquí és més difícil que l'administració hi pugui intervindre si no és a escala europea o, doncs, on hi hagi... No? I, per tant, la pressió ha de ser més gran. Però sí que, per exemple, a nivell local se poden fer accions que donarien també bons resultats, però no es fan directament.
1: És molt complicat.
0: I tot el tema dels hospitals, dels menjars dels hospitals, clar. Jo estic segur que no hi ha un control sobre si realment s'estan fent compres responsables, perquè són diners públics al final. Sí, amb el tema dels bancs d'aliments, recordeu la compra pública que feia el Ministeri, doncs, d'Agricultura, a través del FECA, feien unes grans compres d'aliments, no tenia ni posava les licitacions criteris de responsabilitat mediambiental ni de proximitat, ni de qualitat, tampoc, no?
1: Pues tens raó.
0: I aquests són mecanismes que sí que estan al nostre abast, no? És a dir, és més difícil tocar un tractat internacional, però, en canvi, fer una licitació és pura voluntat política.
2: Clar. Ostres, vale. és un bon inici, no?
1: Meri, acaba de sortir el titular, no?
0: Licitació.
1: Fer una licitació.
2: Sí, sí, és que...
1: voluntat política. Vinga, Sabina.
0: És també, també hi ha restriccions legals, però es poden... La llei que hi ha actual de contractació pública te permet ficar clàusules ambientals i socials amb bastant impacte.
2: Clar, bueno, però seria un bon inici, no?, d'aquest de deixar de ficar el foc al que dèiem ara, no?, al consumidor final. final, que al final som nosaltres, i començar també amb aquests llocs on hi ha macros, perquè clar, parlàvem una miqueteta, jo trasllado com la reflexió que he fet jo al meu cap, no? Però són ho acabes de dir tu, són escoles, són els instituts que continuen fent menjades, però són residències de gent gran, són hospitals, hi ha molts llocs on es fa aquestes compres macro o els mateixos càterings, no? Que aquests ja poden ser més privats, però si acabes portant al màxim, al teu target màxim, no? que acaben sent aquestes grans institucions que es financen amb diner públic a aquests llocs, acabaràs fent que el mercat també s'acabi regulant o acabin tenint en compte aquests criteris ambientals, no? No sol en la part pública, sinó també en la part privada.
0: És l'única manera que hi ha ara mateix, jo penso, de fer viables petites explotacions de proximitat i que apostin per la producció ecològica. Els supermercats doncs no aposten per aquest tipus de producte o molt poc. En fi, llavors és una forma, no? I en fi, que és fàcil i que diguéssim que està a les mans de nosaltres, perquè és l'administració pública la que podem incidir com a ciutadans, no?
1: Ara Pome fa fer-te la següent pregunta. Perquè ja, si està sent difícil a nivell local a preguntar-te com podrien construir un sistema alimentari global més just i equitatiu, vull dir, d'equilibrar l'excés que tenim aquí als països del primer món amb els països que tenen un problema de desnutrició greu, esa pregunta suposo que deu ser millor no la faig, o és desoladora, o la vols contestar, o no sé.
0: Bueno, com podem fer un sistema alimentari més just a nivell global? Mira, aquí llavors, com a consumidors, alguna cosa també podem fer. Per exemple, si avui, bueno, aquest matí de fet estàvem en una altra tertúlia i ha sortit el tema del meló, no? que comprem ara a l'hivern, no? I clar, va, vaja, qui sàpigui, a Lleida melons a l'hivern no n'hi ha, i diria que ni a Almeria tampoc, eh? O sigui, ja anant a l'agroindústria, diguéssim, espanyola, venen bàsicament de països subsaharians en aquest moment i que es produeixen per empreses, moltes vegades empreses espanyoles que han anat allà, s'han quedat les terres, perquè evidentment el poder adquisitiu que té una empresa espanyola és molt superior doncs al petit agricultor de Senegal, que comença d'alguna manera, que vol fer viable la seva explotació, se queden les seves terres, els seus recursos naturals, produeixen amb mà d'obra molt, molt econòmica, generen molt malbaratament alimentari. Si això, hi ha un estudi d'espigoladors que va tindre una persona allà a camp, recordo quan hi era, que es va fer un treball, i tot això és perquè nosaltres puguem menjar meló al gener. Tenim alguna coseta a dir, no? És a dir, és evident que amb això no solucionem el problema, però sí que hi ha una part d'hàbit que podem canviar, podem tindre una mica de consciència.
1: No hi haurà polítiques globals.
0: Si no les tenim a nivell local, és molt difícil. A nivell global, qui marca les polítiques és el mercat, i és el mercat qui decideix les normes, i si no n'hi ha, perquè les organitzacions internacionals no tenen capacitat normativa, les fan agències privades. És molt complicat, doncs, jo crec que hem de començar per l'aposta per territoris sostenibles i justos a nivell local i anar replicant aquests models, que són els que moderen i els que al final tenen un impacte aquí, però també al tercer món, per exemple, no? És a dir, si nosaltres apliquem polítiques justes aquí, tindrà una repercussió cap allà també. Em sembla una mica utòpica en aquest moment plantejar un canvi, diguéssim, a nivell global així.
2: No et farem l'última pregunta, ja te la vam fer, la que li fem a totes les nostres convidades. Jo penso que ens quedem amb que tu em dius ara també, però que la solidaritat serà també en començar a reivindicar els drets dels nostres països i pageses que tenim aquí al voltant, a tenir un consum que sigui més respectuós amb la nostra salut i amb el del nostre planeta, i donar-te les gràcies per sempre estar disposat a venir i a acompanyar-nos i a fer-nos reflexionar sobre què mengem, com mengem, d'on ve el que mengem i, no?
1: I com ens hem de comportar davant de la compra i de la nostra cistella.
2: Sí.
0: Gràcies. Moltes, a vosaltres. Sempre content de compartir una estona i reflexions amb vosaltres. Gràcies.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Quantes vegades la vida no ens ha demanat permís? Quantes ens ha fet volar pels aires, aixecant-nos encara més el llistó? Hi ha persones que, quan la vida les posa a prova, no només resisteixen, sinó que es reinventen. Dones capaces de transformar els reptes en oportunitats, les caigudes en aprenentatges i la incertesa en esperança. Vivim temps de canvi constant, de preguntes sense resposta i de futurs que avancen massa ràpid. I potser per això necessitem més que mai veus de dones valentes, humanes i capaces de recordar-nos que la força no sempre és sorollosa. De vegades és silenciosa, persistent i profundament femenina. Avui parlem de lluita, de coratge i de la capacitat de continuar endavant, fins i tot quan tot sembla trontollar, perquè hi ha històries que no només expliquen una trajectòria professional, sinó també una manera de mirar la vida amb determinació, sensibilitat i esperança. I també volem parlar de la força femenina, d'una força que durant molts anys ha estat silenciosa, discreta o invisibilitzada, però que ha sostingut famílies, projectes, idees, revolucions personals, revolucions socials, una força capaç de combinar sensibilitat i determinació, emoció i intel·ligència, intuïció i lideratge. Avui compartirem una conversa sobre reptes, superació i futur, una conversa sobre la vida real, sobre la capacitat de reinventar-se i sobre aquelles persones que, fins i tot en els moments més difícils, decideixen continuar avançant amb dignitat, coratge i esperança. Potser aquest és el veritable poder, ser capaces de continuar avançant sense deixar que siguin les circumstàncies les que decideixin per nosaltres. D'això en volem parlar avui, de força, de perseverança, de capacitat, la capacitat humana d'arribar molt més lluny del que ens imaginàvem, fins la lluna o més enllà. Benvingudes a Fogots, el teu podcast, sense regla i sense límits.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Doncs avui conversem amb una dona que ha convertit la ciència en una manera d'entendre la vida, María Jesús Puerta Angulo. És enginyera de mines, investigadora i creadora del projecte Esperança, reconegut internacionalment per la NASA, per la seva mirada innovadora sobre el reciclatge i la sostenibilitat a l'espai. Única guanyadora, única, eh?, del Premi Internacional de Lunar Recycle Challenge, gràcies a una proposta pionera centrada en el reciclatge de residus a la Lluna. Però, oh, la lletra petita a les bases del premi vetaven els participants estrangers. Per tant, no li donen el premi econòmic per no ser americana. Ara ens ho explicarà. Però és que darrere dels premis, la tecnologia i la intel·ligència artificial, hi ha també una història profundament humana, la d'una dona que ha après a transformar la fragilitat en força, la incertesa en motor creatiu. Amb ella parlarem d'enginyeria, futur, espai, de ser dona, intel·ligència artificial, però també de la vida, de la superació i de la necessitat de no perdre mai, però mai, l'esperança, fins i tot en els moments més difícils. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals. Però totes, totes ens interessen. Amb Maxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. María Jesús Puerta, benvinguda a Fogots. Com estem?
3: Moltes gràcies. Encantada d'estar aquí i d'acompanyar-te.
1: Escolta, del fons de la Terra a la Lluna. Sembla un llibre de Tintín, no?
3: Sí, sí.
1: De la Tierra a la Luna?
3: Podria ser, podria ser.
1: Explica'ns, bueno, què és el projecte Esperança?
3: Doncs res, primer és un projecte de vida. És un projecte que jo vaig fer, me'n vaig presentar per un tema personal. Vinc d'una enfermetat i era una miqueta dir, ell, als nens sobretot, a la meva família, dir que la cosa no acabava i que anava a lluitar. I, bueno, era una miqueta demostrar, no?, que es poden fer coses des de casa i sola. I és un projecte tecnològic, innovador, de residus i de la Lluna.
1: Quants projectes es van presentar? Perquè tu vas guanyar el únic internacional.
3: Sí.
1: Quants projectes es van presentar? Recordem que aquest premi és per la NASA. Vull dir que no és Moc de Paf, que diuen els meus fills, no? és la gran mare,
3: sí,
1: de la part de l'Agència Espacial Europea. És, sí, la Big Mama de les...
3: Efectivament. Doncs es van presentar 1.200 projectes i 80 països. Uh-huh. I, bueno, la NASA va estimar que jo era l'única guanyadora internacional pel meu projecte Esperança.
1: Tu des de casa, cal dir que tu no tenies un organisme darrere,
3: no,
1: ni una universitat, ni una empresa que t'apuï, res.
3: Res. Jo em vaig presentar sola, per això et deia, no? Ara, si vols, t'explico una miqueta com, sí, va, sí, ser tot, però sí, ho vaig fer sola i des de casa. Es podien formar teams, teams, perquè, bueno, les bases eren complicades, eren complexes, i jo entenia que fer un projecte suficientment bo requeria de treball, però també vaig trucar a la NASA, vaig dir, però es pot fer aquest team sola? I em van dir que sí, i em vaig presentar sola. No sola per res, sinó perquè, bueno, jo porto els meus horaris, una miqueta friqui amb aquest temps, estic pensant, rumiant, a lo millor a les 2 de la matinada estem fent coses, i pensava que no podia anar amb un partner, perquè això seria complicat, no? Després vas veure que es van presentar projectes amb empreses. O sigui, n'hi ha startups que es creen només per això, no? Però, mm-hmm, això ho vaig veure després, quan vaig guanyar, no? I vaig dir, uau...
1: Escolta, i en les bases no posava en cap moment, o no el vas veure, diguéssim, que si guanyaves però no eres americana, no podies tenir el premi?
3: Sí que ho posava.
1: Sí. Posava però en lletra petita?
3: No, era el mateix tipus de lletra. El que passa que, anem a veure, jo em vaig presentar per això, per vinc d'una enfermetat, vinc d'un càncer de mama, i quan passa una miqueta la tormenta, que veig una miqueta ja a la llum, casualitats de la vida, vaig veure això en un diari, amb el meu home, no? La NASA busca projectes innovadors per al reciclatge lunar, i vaig pensar, ostres, 100%. També perquè vaig tenir una conversa amb els nens, jo he fet, entre mig de tota la tormenta, que és la enfermetat, un màster d'IA, i vaig veure que ells s'havien de pujar amb aquest tren, que, mm-hmm, no havíem de mirar cap a un altre cantó, i vinc d'una generació que sempre hem intentat anticipar-nos, no? La meva mare m'ho tenia sempre, el tren passa una vegada i tota la vida a l'estació, no? I vaig pensar que aquest era un tren que s'havia de pujar, i jo me'n vaig pujar, i vaig veure que això era un món amb moltes possibilitats, que això no acaba amb la ChatGPT, no? I quan vaig veure aquesta notícia, em presento i li diré als nens, no? Com una miqueta de, espavilar-vos, mira, mama farà això, em presentarà un concurs de la NASA. I ells, vale, mama. Van passar una miqueta de mi, va dir, la mama està més rara. Però,
1: ui, la mama des de la malaltia, ja veuràs.
3: Sí, però jo vaig mirar les bases, vaig veure que, bueno, 50 pàgines de bases, i no vaig mirar el tema del premi perquè no pensava guanyar, no entrava en el meu propòsit, no pensava fer un projecte tan bo, o perquè la NASA estimés que això era l'únic guanyador. Jo pensava fer un projecte bo, i el meu... tenia una, com una llosa, per a veure si ara em diu que això no és bo com per ser acceptat. Aquesta era la meva pressió. I em vaig focalitzar a la part tècnica, no? La part tècnica que jo, ostres, que no diguin ara que no, perquè jo els vaig dir als nens, ho vaig publicar a les redes, a LinkedIn, escolta, em presentaré un tema, un challenge de la NASA i a veure què fan. I aquesta era la meva llosa, no? I era com una... que ho tenia jo per veure que la NASA no digués que no, no?
1: Uh-huh.
3: I no vaig mirar com es cobrava ni res, perquè és que no pensava guanyar. La sorpresa, clar, va ser quan després va trucar a la NASA i em va dir que era l'única guanyadora, i això jo flipava, diu, no pot ser, no donava crèdit ni jo ni la meva família.
1: Com és aquesta trucada?
3: És molt fort.
1: Hola, buena, soy la NASA.
3: Sí, bueno, no així, però gairebé, no? A veure, jo quan vaig presentar el projecte i em van dir que estava acceptat, jo per mi ja havia guanyat.
1: Vale.
3: Quan la senyora de la NASA ho vaig rebre, no sé què, i que això tirava cap endavant, que eren 200 jutges que miraven el projecte, dic, bueno, ja està. I els nens els dic, mama, ha fet el projecte, i l'ho han acceptat. Vale, mama, passaven de mi, no? Però la NASA va començar a trucar-me, no? A demanar-me papers, que si falta un seguro, no sé què, que cosa més rara. Però, clar, jo què sé, són americans, van a un altre rotllo.
1: Un altre ritme.
3: Jo deia que sí a tot, perquè dic, a veure si ara diuen que no, i que falta això, i que no està acceptat, i que cap a fora, no? I a tot deia que sí, no? El Pino Puente, pues el Pino Puente, no? Però començaven a demanar coses, però no vaig pensar, fixa't, podia dir que sí, però no. Van pensar, que raros. I pensava, per un concurs, un seguro. Ostres, però bueno, jo els hi vaig donar tot el que van demanar. I sí que el dia del premi, que entrenaven els guanyadors, em van dir si em podia connectar amb un directe. Que pesaos. Bueno, vale. Dic, bueno, jo què sé. Tampoc tenia ni idea quanta gent s'havia presentat, perquè la NASA fa com directes intermitjos, com per veure si com ho portes i anar fent els sitos, i jo no vaig connectar ningú, perquè pensava que jo tenia clar el que faria i no. I no tenia ni idea de l'alcance ni res. I aquí va ser la sorpresa, no? Quan em vaig connectar, estava fent la truita de patates, que sempre ho dic als fills, mama, què fas? I jo, no, que la NASA ha llamado, i pa què? I jo, no sé, no sé. I era tot molt Almodóvar. I quan vam escoltar que deia la única guanyadora internacional, Esperanza Tarragona, no donaven crèdit, no pot ser. La meva filla deia, no, no, ara diran tots. I jo, ah, sí, segur, espera a veure què diuen, no? I ja quan, no, fan com el resum, els guanyadors internacionals, els guanyadors americans,
1: uh-huh,
3: i els internacionals, perquè anem com els Oscars. Jo no ho sabia, això tampoc, ho posava a les bases, eh? O sigui, és com que ells participen pel seu cantó, com pel·lícula americana, uh-huh, i pel·lícula internacional.
1: I tu la mejor pel·lícula
3: internacional. I jo la pel·lícula internacional, sí, la única.
1: O sigui, que ets la nostra Almodóvar,
3: sí, total,
1: de torn.
3: Sí, bueno, soc una miqueta Almodóvar, també. Però sí, sí, això tal qual. I va ser una sorpresa, va ser una sorpresa. Sí que en aquell moment vam pensar, ostres, n'hi havia premi. N'hi havia premi perquè el titular d'on jo vaig veure això de la notícia, ho vaig veure al diari, posava la NASA busca projectes innovadors, però posava el premi $1,000,000. I en aquell moment, quan guanyem, dic guanyem perquè per mi l'equip era la meva família i jo, vam pensar, ostres, havia premi. I sí que vam, no? I en aquell moment va ser quan jo vaig mirar les bases i ho posava clarament, no era letra petita ni més petita. Yeah. No, jo he d'estar agraïda a la NASA perquè, bueno, podien haver dit Espanya, Tarragona, Catalunya, això què és, no? I no, han sigut, bueno, han dit que aquest era el... I jo no puc més que estar agraïda. La resta, bueno, ho posava les bases i les regles del juego.
1: Per tant, seguint aquestes regles del joc, tu pots optar a la segona fase? Pregunta.
3: Jo em vaig presentar a la primera fase. La primera fase era un digital twin, com un bessó digital. Uh-huh. Si vols, després explico una miqueta, 5 cèntims, des de què va el projecte. Jo només era una cosa personal, dir als nens. Que es poden fer coses. Que
1: la mama no...
3: Que has de renunciar a plataformes i no diré quina i no sé què. I això va a base de treball i d'esforç, no? I que a vegades el premi no és guanyar. Que jo, per mi, quan la NASA va dir que estava acceptat, ja havia guanyat. Oh, l'altre ha vingut després. Però, clar, aquesta és la primera fase. I quan guanyes, dius, te vines arriba i dius, ostres, que n'hi ha una segona, que jo vull. I el repte. I la gent es va interessar, després de fer jo molt de soroll, es va interessar pel projecte, explicar, i que t'ajudo, i esponsors, i de tot. I dius, espereu-vos, a veure quina és la segona fase. I la segona fase era un prototipo. Un prototipo era desenvolupar això que jo havia fet amb un digital twin, no? Uh-huh. Que era, pues, un model entrenat a mia i que feia la simulació de que estem allà a la Lluna, no? La NASA va treure les bases, i aquí sí que va donar una miqueta de canvi, una canvi a la segona part del partit, i va dir que si eres internacional no podies participar. O sigui, ja no és que no cobris, sinó que no pots participar. Ah. Ostres, jo vaig pensar, ostres, ara guanyo, m'han posat aquí una miqueta al caramel i ara no puc anar a la segona fase. Sí que podia fer, echar la ley, echar la trampa, participar amb gent que està treballant allà.
1: Amb un equip, sí, winner, fet, no? Amb un guanyador.
3: Sí, es va posar en contacte amb mi empreses d'allà. Però aquest no era el meu propòsit. El meu propòsit era treballar des de casa, intentar ser l'exemple pels fills, ser la seva influencer, i no era anar a fer contractes amb empreses i començar a llegir la lletra petita que I llavors vaig renunciar a participar en aquesta segona fase, encara que vaig trucar a la NASA i vaig dir, com pot ser això? I em van dir, no et preocupis, jo et presento a aquestes empreses, no? Però no he participat, ja he acabat aquesta segona fase, bueno, he acabat per poder apuntar-me, sí, i estic fent altres coses per la NASA també, en aquest cas per Mart, sí, amb un altre projecte que ja sé que no cobraré perquè ja he mirat a les bases.
1: Tampoc?
3: No, la NASA té aquestes, té aquestes rules i són d'ells i jugues o no jugues, no? Jo no ho veig com una oportunitat, per treballar, per provar-te, per posar-te a prova, per demostrar-te a ti mateixa que
1: pots i que
3: es poden
1: capaç.
3: Fer coses i que fas aquí i que fas soroll. I ara no diré que aniré a guanyar, però sí que faré un projecte suficientment bo perquè la NASA hi parli, no?
1: De la Lluna a Mart, no?
3: De la Lluna a Mart. Bueno, no he estat a distància, sí de distància, però de fet aquestes missions Artemis són com el laboratori per anar a Mart, no? I són com una estació en base, no? I ara la NASA té un altre projecte que no té res a veure, però sí, també és enginyeria, i és fer el menú per 15 astronautes, no? I tu diràs, bueno, però això ja ve de cuina. No, això té res a veure, té molt a veure amb el projecte que jo vaig fer, que és de residus i d'aprofitar el material que tenim allà, el regolito, i és una cosa molt semblant.
1: El regolito, explica'ns, és pols?
3: És pols, són minerals, que estan micronitzats, són molt petits, i, bueno, és com si fos la sorra de la platja, són minerals que tenen característiques, no? El projecte de la Lluna, que jo vaig guanyar, era una miqueta, què fem amb els residus que i faran quan estiguin allí les missions, no això que han anat ara que no han baixat, sinó com, bueno, quan estiguin allà i plantin allí una planta i estiguin temps, què fem amb aquests residus, no? Clar, potser tu pots pensar, bueno, pues mira, contenedor amarillo, marrón i pa abajo, no?
1: Aquest podria ser... Albert Vidre i...
3: Sí, no. Aquest podria ser un projecte i aquest, a lo millor jo pensava, dius, faig això, em diran que això no és per la NASA, això no és broma, no? Jo per això em vaig conscienciar molt a intentar fer un projecte diferent, no? I el que vaig pensar és, bueno, tot el que passi s'ha de fer allà. Jo no he anat mai a la Lluna, ara tenim informació d'aquestes missions Artemis que han estat, però no tenia massa informació i vaig començar a aprendre, no, soc enginyera de mines, no aeroespacial, vaig començar a tenir informació i vaig veure, bueno, la NASA deia les rules, les normes, que baixar un quilo de brossa costava 50.000 dòlars. Carem. I ens deien 4.500 quilos, o sigui, si multipliques, dius, ostres, el que faci s'ha de fer allà.
1: Exacte.
3: I pensant en l'economia circular que tenim aquí a la Terra, i pensant que els minerals tenen propietats, soc enginyera de mines, estava a la meva zona de confort. Llavors vaig trucar a la NASA i vaig dir, escolta, les missions Apollo, aquelles que van anar, potser tenim dades de quan van anar, van baixar una bosseta, jo vaig pensar, vaig pensar una bosseta, han anat a un laboratori, i tenim dades d'aquests minerals. I efectivament, vaig demanar accés i em van dir que sí. I amb tot això vaig entrenar un model d'IA, un Random Forest, que fa simulacions, i a partir d'aquí intentar veure l'economia circular. La idea era, entra la brossa, la faig una barreja amb els minerals, que ja sé els que són d'allà, tinc aquesta informació, i una miqueta crear subproductes per aprofitar i que el residu sigui zero o gairebé zero. No? I entren 4.500 i surten 50. La resta s'aprofita allà.
1: Vaja.
3: Com ara formigó lunar, que és el que la gent ha posat a tot arreu, surt el formigó lunar de la Lluna, és aprofitant la brossa, que li podem donar un altre ús, amb l'economia circular i amb els minerals que tenen propietats. No?
1: Per tant, vull dir, no només per la construcció, no només
3: sinó
1: també per l'alimentació, entenc que...
3: Bueno, amb aquestes coses ja el projecte de Marte alguna cosa tindrà res a veure, i amb els minerals sobretot. No diré perquè estic en ple.
1: Amb
3: el procés aquest ara mateix, que s'entrega properament.
1: Per tant, realment el que has après és que a l'espai també ens pot donar lliçons de què fer amb els nostres residus terrestres.
3: Totalment, no? I moltes de les coses. L'espai és com tenir les condicions més dolentes, no? Més límit que siguin. I llavors és un laboratori de la Terra. Això no té... Però això que la gent em pregunta, això ho podríem fer a la Terra? I tant. El que he de canviar és el paràmetre d'entrada, les condicions, òbviament, que tenim a la Lluna, que són diferents a la Terra, els minerals serien... Això funcionaria molt bé, aquest model que jo he ficat, en jocs on tenim, per ficar una planta mòbil, jocs extrems, no? Que és difícil de reciclar, que és difícil de portar la brossa a un altre lloc i intentar aprofitar.
1: A l'Antàrtida o...
3: Sí, a llocs que siguin. Això estaria molt bé, sí. Funcionaria segurament bé.
1: Escolta'm, i o sigui, el càncer, tornant una mica a intentar donar-li un...
3: Té un sentit, sí.
1: Té un sentit, no?, amb tot
3: sí,
1: això.
3: Sí.
1: Tu canvies la mirada.
3: Totalment.
1: Explica'ns això, perquè això hi ha moltes oients, bueno, que segurament, si no en càncer, amb altres malalties, o amb la mateixa sensació de que quan un arriba als 50 ha de deixar les botes penjades.
3: Clar.
1: I tu no les vas penjar.
3: No, bueno, és això que quan arribes als 50 sembla que li das la volta al jamón i ja vens de retirada, no? Jo una setmana abans de fer l'aniversari dels 50 anys, una setmana abans, amb una revisió rutinària, em van diagnosticar que tenia càncer de mama, o sigui, tal qual. Bueno, això li passa a molta gent. Al començament, pues, la gent que ha passat per això sap el que és, o sigui, és un palo, els nens eren petits i dius, com ho puede ser a mi, no? Et converteixes una miqueta egoista, no? Perquè dius, com si no hagués gent amb la lluita, i jo sé de què va això, perquè la meva mare va morir de càncer, la meva àvia també, o sigui, sé el que és això, i a lo millor precisament per això deia, buah, esto ahora va ser un pal, no? Però després de el luto, entre comillas, dius, ostres, he de tirar endavant, els nens són petits, jo ja no puc fer res més, estic en mans de la ciència, estic en un hospital que això sembla que ho tenen per la mà, et donen confiança, el càncer de mama, afortunadament, és un dels que està més controlat, i vaig tenir molta sort, perquè va ser diagnosticat de forma precoç, entre cometes, no? Un any després potser el resultat hauria sigut diferent, perquè jo ja em venien fent les proves cada 6 mesos.
1: Control,
3: perquè
1: sí.
3: Tinc molta fibra.
1: Sí. Fibroquístico, sí.
3: I qualsevol nòdulo sembla que és, i després no és, i ja sempre cada vegada que anava allà pensava, buah, ara m'ho diran, i efectivament m'ho van dir, no? I comences a mirar la vida d'una altra manera. Això és com un antes i un després, no? I quan ja comences a fer el tractament i veus que, ostres, es veu amb la llum i sembla que això està controlat i que no sé què, encara que, bueno, vas amb tota la lluita, bueno, va venir això de la IA, de no sé què, jo sempre he sigut de molt estudiar, sempre fent coses i no sé què, perquè això que deia, no? La meva mare sempre, el tren, tota la vida a l'estació. Tota la vida a l'estació, mecanografia, taquigrafia, anglès, alemany, de tot, no? I això ho vaig veure com una oportunitat, com un món de possibilitats. O sigui, i vaig formar-me en l'àrea de l'enginyeria i veure les aplicacions, i el primer model que jo vaig fer, que ja li vaig donar de nom Esperança, va ser un model per intentar ajudar al càncer de mama, no va ser el de la NASA.
4: Què dius?
3: Que això no va tenir repercussió. No, jo vaig pensar, ostres, jo he tingut molta sort, jo he tingut un àngel de la guarda que aquí va dir, torno a fer les proves, perquè és veritat que les proves són invasives i repetir proves també té un cost econòmic, ha d'estar suportat per un indici, no? Si no, tampoc, vinga, va, repetimos, por si acaso. Això no pot ser tampoc, no? Però vaig pensar que va tenir molta sort, no? Perquè aquella dona, perfectament amb la mama, podia dir l'any que ve, o 6 mesos. I no, va dir, i em va tenir amb un paper durant mitja hora que posa nódulo altamente sospechoso. Que el meu home deia, esta mujer, que poco tacto, ¿no? Porque, claro, no duro altamente sospechoso, la mente empieza a darle vueltas.
4: Sí, le comences a girar.
3: Me voy a morir, aquí no sé què, els nens, que m'ho deixo tot, no sé què. I, ostres, i després no es va equivocar. I li estic totalment agraïda. I jo vaig pensar, ostres, com puc fer jo per ajudar a una persona? Dic, començo a entrenar un model d'IA per ajudar. Que sigui com un segon diagnòstic, no? Que vi que la pacient, el metge, sí, i la pacient, una vegada tenim les proves, la passem per la IA i la IA diu, si coincideix, doncs repetim les proves. Si no, bueno, com, a veure què podia fer.
4: Vale.
3: Bueno,
4: sí, sí.
3: I amb aquest model li vaig donar de nom Esperança. I les dades, que jo no tinc ni idea de tema de medicina, havien de venir etiquetats per un oncòleg, òbviament, no? O sigui, algú m'havia de donar accés a dades que posava càncer, no càncer, així s'entrena una IA, no? Uh-huh. Com ara aprèn un nen, no? Uh-huh. O sigui, a un nen no li dius això és un mamífer de quatre pates, sinó això és un gos i això és un gat.
4: Sí, sí.
3: I quan veu amb molts, diu, hòstia, vale, això és...
4: Sí, deu ja ser està. El mateix.
3: Doncs la IA, salvant les distàncies, el mateix, si li fiques moltes imatges a aquest càncer, això no és càncer, al final,
4: aprèn.
3: Amb una probabilitat alta,

0: de la vida, després lo de la NASA, que també li vaig donar de nom esperança. Jo pica pedra amb l'esperança perquè crec que s'ha de tenir esperança a la vida.
1: Sempre.
0: Que la gent jove ha de tenir, que a vegades les coses no venen ben dades, però que a vegades dius, no, l'esperança és l'últim que se pierde. No, nosaltres ens posem al límit. No, jo no puedo, jo no sé què, això no sortirà bé. Ostres, sí, el que passa que a vegades
1: costa
0: i a vegades la vida et posa moments molt difícils.
1: Sí.
0: No? I pensava que això, que era els 50 anys van venir, va ser com un punt d'inflexió, que han passat moltes coses en 7 anys, tinc 57, fa res, un mes i alguna cosa m'han donat l'alta definitivament.
1: Jo
0: continuo amb aquesta esperança del càncer, continuo fent coses, continuo picant portes, i l'altra sí que ha obert com portes, no? És com ha donat visibilitat, encara que he d'anar jo, perquè...
1: Sí, va, sí, no, res, et regalen, no et regalen res.
0: Si vols t'explico, però no és fàcil.
1: No
0: és fàcil, no? Jo vaig guanyar i vaig pensar, bueno, perquè, clar, els nens deien, bueno, quin justo, no? Com que has treballat i ara no n'hi ha premi, no? Els intentava enviar el missatge que a vegades el premi no és la recompensa econòmica, sinó altra cosa, no? Jo la NASA la tinc com hidrolatada, no? Mm-hmm. La NASA ha enviat a mi a casa un certificat, un títol, un diploma, no? Com la guanyadora, i per mi això era impensable, no? Jo els deia als nens, sembla que es tanquen portes però s'obriran finestres, no? Mm-hmm. Una finestra s'està aquí, una finestra poder tenir la possibilitat de contar la meva història, que qualsevol es tingui i diu, ostres, si aquesta noia des de casa ho he fet, jo intentaré fer l'altre, un curs de no sé què que tinc a mitges, o no sé què, o aniré a fer una revisió, perquè fa ja 3 anys que no vaig, no?
1: Això estaria molt bé, sí.
0: Això és, jo em quedo amb això, no? I amb la possibilitat de somiar, que tinc 56 anys. Ahir em deia la meva filla, mamà, ja estàs cerca de los 60. Jo, ostres, nena.
1: Em queden 3?
0: Però i què? I què?
1: No,
0: jo tinc ganes de somiar, estic fent coses, i continuo fent coses. I, bueno, la vida no acaba.
1: Bueno, potser la vulnerabilitat t'ha fet més forta.
0: Jo ho tinc clar que sí. La tormenta, no?
1: La tempesta perfecta t'ha fet més forta.
0: Jo tinc clar que és això, no? Que a vegades ha de passar alguna cosa si no estàs en una zona de confort, no? Que sembla que la cosa no va conmigo. Això, no? L'egoisme, que quan et dona el diagnòstic, per què a mi? Si estan als hospitals plens de gent. El que passa que a vegades ens sublimem que no estem sols a la vida, no? I n'hi ha més gent que ho està passant malament i a vegades et toca a tu per dir, espavila. O no, o et toca perquè toca i has de lluitar amb això i no passa res.
1: Escolta, què has après de tu mateixa amb tot això que no sabies?
0: Jo he guanyat confiança. La meva filla a vegades em diu, mama, vas un poco de sobrar, eh? Sí. Els nens a vegades et posen al lloc, eh?
1: Sí, et vaig.
0: S'escolta, perquè ara amb això de Mart, i diu, vaig a Mart, i diu, guanyaràs? Això no ho diré, perquè no sóc tonta, perquè quan fas un compromís d'aquest amb la família no es pot després... No, jo vaig a intentar-ho i que m'acceptin el projecte. Però sí que vaig a fer un projecte que es parli. Da igual si guanyo o no, que es parli. Ja faré jo després perquè es vegi, no? Si no guanyo. Però si no, perquè ho acceptin.
1: Però els perdona, és que...
0: I a mi això, he guanyat confiança, el que et deia. Ella diu, vas de sobrar? No. Jo confio en les meves possibilitats.
1: Clar que sí. És que,
0: si no ho faig jo, qui ho farà?
1: Exacte.
0: Qui ho farà?
1: Però jo ara confio molt en tu.
0: Sí?
1: Sí, les nostres oients també.
0: M'escoltes?
1: T'escolto.
0: Que guai.
1: Escolta'm, i amb tots aquests projectes, què es farà de tot això? La NASA ho farà?
0: Clar, la gent em pregunta, què guanyes amb això? Res. O sigui, jo no tinc
1: no
0: un contracte...
1: No es poden fer.
0: Jo no tinc un contracte milionari darrere de tot això, que digo, escolta, no. El projecte de la NASA no estava protegit, o sigui, no perquè no ho posaven les bases, que vol dir que jo amb aquest projecte pugui fer el que vulgui.
1: Vale.
0: Sí que s'han interessat empreses, no per fer, no per la Lluna, sinó per fer coses semblants a terra aquí,
1: vale.
0: I col·laboro amb elles, i bueno, estem fent coses. Però és que a vegades, clar, la gent... perquè has de protegir, has de fer una patente, no sé què, perquè això és complicat i això val molts calés, no? Sempre poso el mateix exemple, no? Alguna beguda, que no direm aquí, no farem anunci, no? Que és molt coneguda i que dius, ostres, i que posa a l'etiqueta els ingredients, fes-ho, a veure si surt igual. No. Jo si ara faria el mateix projecte, el mateix model, si començo a entrenar-ho de nou, sortiria diferent. O sigui, que això... prova-ho i a veure si ho fas, no? No tinc por d'això, jo confio en... I que amb això surtin en oportunitats, jo sóc freelance i em dedico a això i assessoro empreses, i són aquestes finestres que s'obren després de fer alguna cosa que, bueno, que fa soroll, no?
1: Escolta, què és el que ha de fer encara una dona científica com tu que als homes no els hi cal en el món científic? És a dir, hem de picar més fort,
0: Sí, a vegades sí. Bueno, primer, jo no soc científica, soc enginyera.
1: Bueno, enginyera, no? Clar, tècnica, digue-li tècnica.
0: Sí, bueno, soc una persona... Sí, efectivament, soc una persona que... Encara que jo soc de pensar que has d'anar de ciències i també has de passar coses de lletres, eh? O sigui, ara ens trobem un moment apassionant, que hi ha molta informació...

0: estem consumint informació constantment i els perfils que més són perfils multidisciplinars.
1: Sí.
0: O sigui, ja no podem estar dient, no, és que jo soy enginyer de mines i aquí no me muevo. No, o sigui, jo he anat a fer un projecte a la NASA que ha fet soroll i no sóc enginyer aeroespacial. Escolta, que si segurament que ho faria millor o no. Són perfils ara...
1: obrim els perfils.
0: Obrim i hem d'obrir mires. I amb el gènere, també. Això va de persones, això no va de gènere. Vale? No ens podem limitar ni amb l'edat ni amb el gènere. O sigui, no... Jo què he de demostrar? Jo vinc d'una professió que és molt masculina, no?
1: Bàsicament, sí.
0: I bàsicament, a la mineria, fonamentalment, jo no he tingut mai que tu, perquè ets dona, potser perquè potser estic amb un staff que ja comences a dalt i potser és més fàcil, no? Però és veritat que jo crec que això ve de persones, això va de persones, i va d'empenta, de querer lluitar,
1: de voler estar allà i lluitar i
0: sí,
1: per atar.
0: Sí, no, perquè ets una dona, has de demostrar... No, jo, el projecte Esperança, i encara que la NASA té moltes rules, moltes normes, no té una norma per gènere, com no pot ser d'altra manera, i aquí no es presenten persones, sinó teams que es dona un equip. O sigui, no ha guanyat Maria Jesús Puerta, ha guanyat Esperança.
1: Vale.
0: Vale? I darrere això, i això està molt bé. Així han de ser els projectes i han de ser, va de persones, no?
1: Escolta, quin error cometem quan intentem atreure les nenes cap a una carrera tècnica? Perquè algun error...
0: Jo no sé per què, perquè fixa't, jo quan vaig començar a fer enginyeria no n'hi havia jornades de portes obertes, jo vaig anar perquè on van les meves amigues aquí? Doncs jo l'altre, sempre som una miqueta fri, no? Tu què faràs? De no sé què, no sé quant, o dret? Doncs jo en l'altre cantó, no? No havia aquesta informació que tenim ara, però sí que és veritat, i aquesta paritat no s'ha aproximat. És veritat que a les carreres d'enginyeria hi ha algunes més que altres, no sé per què motiu, i he fet conferències, jo sóc alumni de la UPC, i hem fet coses, i què passa perquè no arriben les dones? Potser els referents. Jo no sóc un referent perquè vinc de la volta ja, no? Però potser la gent jove que està així que haurien de fer soroll i dir, escolta, que potser associem determinades carreres a gèneres, no? I això no hauria de ser així. Això ja et dic, no sé per què, no sabria explicar, però és veritat que aquesta paritat no s'equipara, no? L'altre dia del rector no sé si estava un 20%, no arriba al 30%, no?
1: I ha crescut, eh?
0: Sí, ha crescut. Quan jo al meu moment sembla que era, n'hi havia una altra companya i la resta eren homes, no? Hauríem de tenir visibilitat o donar visibilitat, normalitzar-ho.
1: Tu has dit que no ets un referent, però jo crec que
0: home, jo vinc de volta ja.
1: Bueno,
0: ja, ho han dit de volta que no sóc una influencer que a la gent jove en miri a mi, no?
1: No ets un influencer. Clar. I no saps com m'alegro de que no ho siguis, però sí que ets una influència positiva i sí que ets una imatge. Si alguna nena ens està veient, ens està escoltant ara i diu, mira aquesta senyora des de casa seva,
0: sí.
1: Té dos fills, ha tingut un càncer i la dona se li hau la manta a la cabeça.
0: Clar.
1: I...
0: Clar, però això...
1: Sí que ets una...
0: Clar, amb això sí que m'agradaria, perquè la gent vegi, escolta, que això no és promocionat, que a mi no m'ha pagat ningú,
1: no.
0: Que no vinc de cap, vinc altruistament, i envieu-me aquí una miqueta el missatge, que sóc de... que em poden tocar, em poden trucar, cridar... I això passa. O sigui, s'ha fet des de casa, des d'un ordinador, que l'havia de ficar perquè hielo i tot aquí...
1: Perquè no se t'escalfés amb els càlculs.
0: Sí, perquè estava allà que no podia, no sé què. Una passada. El meu home deia, però això que és un centre de càlcul o què? O sigui, una passada. Però és veritat que han anat passant coses i jo, encara que passaven dia, semblava que es tancava una porta, mirava cap a l'altre cantó. De fet, vaig guanyar el premi i els hi vaig dir als nens, bueno, ara vindrà la recompensa, que és la gent parlarà d'això, es parlarà del projecte Esperança, no tot és un tema econòmic, i els dic, vale, mama, i el dia següent no va cridar ningú, no va trucar ningú, i això no va tenir cap visibilitat. Si estem aquí és perquè jo vaig anar darrere dels medis, vaig anar a cridar, escolta, no sé què, o sigui, es tancaven portes i jo anava... I això és el que ha de fer la gent. Això no serà fàcil, no aniràs al primer lloc i ja, venga, bingo. No, això va de treball, i a vegades el treball té la recompensa al començament, i a vegades no, a vegades al final, i a vegades no es té recompensa. No passa res. I a vegades no és el camí. Direm, és que sembla... Tenim aquest concepte de que és un fracàs no obtenir resultats. I això no. Això també forma part del camí. ¿Vale? I hem de quedar-nos amb això. Si jo no hagués guanyat, seria el mateix. Exactament el mateix. Ho hagués intentat i hagués presentat. Fica't el límit que baix era que m'acceptin el projecte. No era guanyar. No puc. Perquè, clar, els fills diran, bueno, si no guanyes, això és un fracàs. Perquè estem mentalitzats amb això. Ara podia dir, vaig a Mart i vaig a guanyar. Però no puc dir perquè la gent associa fracàs a no guanyar.
1: Sí, és veritat.
0: I ara he de ser comedida i he de dir, vaig a presentar-me, però jo interiorment dic, vaig a per ell. ¿Vale?
1: I, és una mica aquesta, no? La idea que volies, confessió, no? Clar. Que volies donar-li als teus fills, treballeu, que la civada guanyareu.
0: Efectivament. I no passa res si no guanyeu a la primera ni a la segona. L'èxit és intentar ser la millor versió teva. No mirar sempre al costat. Jo els hi deia als nens, no? La meva filla jugava a tenis, i sempre em miraven amb qui tocava, que no sé què, els punts que tenia. És que això no va. Hay sitio para todos. Hem de mirar de ser la millor versió. He perdut, no passa res. El dia següent torno a apuntar-me. I el dia següent també. Aquest l'èxit. Si no, estem abocats a sempre estar amargats, no? Perquè, clar, l'èxit no arriba, i arriba amb uns quants. Vale?
1: Sí. Escolta, què pensa ara la Maria Jesús quan veu la lluna?
0: Fixa't, ara, bueno, ja veig coses de la NASA, veig coses dels Artemis i no sé què, i sembla com tinc il·lusió, no? Com he posat aquí un granito d'arena, no? Encara que no sé si aquest projecte els ha servit o no per continuar o per donar... Jo crec que sí, perquè en la segona fase n'hi ha alguna cosa del meu projecte, de la primera, com una pista. I dius, bueno, alguna cosa suposo, no? I fa molta il·lusió, no? Jo mai he pensat, em deien, i tu aniries a la lluna, no sé què? Ai, estem molt bé aquí a la Terra, no? Sí. Però, bueno, seria una experiència. Baixen ràpid, eh? O sigui, que almenys una setmana puges i baixes, no?
1: Bueno.
0: La Mart és una altra cosa, no?
1: Això Mart és una mica més complicat.
0: Ostres, són 7 mesos i ja és una altra cosa, sí.
1: No, Mart no. Escolta, quin consell? Aquesta és la darrera pregunta i sempre la fem a totes les nostres convidades. Quin consell li donaries a la Maria Jesús dels 20 anys?
0: O sigui, jo parlo amb la meva dels 20 anys.
1: Exacte, parles amb la...
0: Sapiguent el que sé ara.
1: Exacte.
0: Com si fos la meva mare. O què?
1: Bueno,
0: una cosa així, no?
1: Tu,
0: algú...
1: Gran.
0: Fixa't, jo no som molt de donar consells perquè tampoc m'agrada que me'ls hi donin. Sempre els meus pares em deien el que havia de fer perquè ell s'havia passat i que no caigo. Jo crec que hem de caure nosaltres per saber, i és forma part del procés, no? El consell és no donar crèdit a el que la gent et digui, o sigui, no fer cas. Has de tenir la pròpia teva història i l'has de viure tu. I aquest és el... O sigui, tu has de marcar, has de tenir una il·lusió, has d'anar cap a ella i les coses passen. Vale? I això, moltes vegades penses que no és el camí, que estàs equivocat i això no sé què, no, confia, la paraula és confia. Potser si faig un altre projecte, perquè encara aquest de Mart li dic Esperança i Esperança 2, perquè clar, hi ha quina esperança,
1: ja
0: la primera, la segona, la tercera, però potser un altre seria confia, no? S'ha de tenir confiança, no? I confiança en nosaltres mateixos. Si no ho tenim nosaltres, què hem de fer?
1: Déu-n'hi-do. Jo m'estaria tota la tarda...
0: Ah, jo també, m'ho passo molt bé.
1: Veus? És que és fantàstic. Venen, estan encantades, una mica ja... Hem de preparar uns entrepans
0: i ja continuar,
1: es copa,
0: no?
1: Pim-pam.
0: No, està molt bé. Jo també m'ho he passat molt bé.
1: Me n'alegro.
0: És superinteressant i encantada de...
1: Doncs escolta, no sé si podem ajudar. Des d'aquí col·laborarem amb el que podrem. Dir a la gent que tenim una enginyera de mines que ens ensenya com reciclar coses a Mart i també com viure grans experiències a la Terra. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per invitar-me. Un plaer.
1: Gràcies. Doncs avui, com som així per acabar la temporada, hem decidit començar una nova col·laboració. Tenim a la Vanessa Moreno, que ens vindrà a parlar de llibres.
2: Que bé, quina alegria, no? Hola, molt bé.
1: Omplim aquest prestatge amb tu, Vanessa. Ens fa molta il·lusió.
2: Que bé, a nosaltres també, que bé.
1: Vinga, explica'ns, què ens portes?
2: Doncs us he portat una selecció una mica variadeta. Els temes he intentat que sigui una mica, doncs, experiència femenina, perquè aquí ja veureu que hi ha molta, diguem, experiència intrínsecament femenina. Es parla de maternitat, maternitats en plural, perquè no hi ha una manera única, no, de conèixer la maternitat, el postpart, doncs els avortaments espontanis, volguts, hi ha una mica de tot. També hi ha menopausa, també hi ha sexe, especialment en l'últim llibre, que el deixo pel final perquè és la gran cirereta. I res, és això, és experiència femenina, però voldria fer com una falca inicial, que encara que sigui experiència femenina, estem a 2026, això és un tema d'interès universal, i tot el que sigui coses de dones, que es deia antigament, no, això només interessa a les dones, 2026, nois i noies, això ens interessa a tot i ens interpel·la a tothom. Llavors, us he portat llibres de dones, però diguem que amb l'objectiu de que interessi a tothom, i de tots els gèneres. Hi ha poesia, hi ha còmic, hi ha novel·les,
1: vinga,
2: hi ha passatge autobiògràfic.
1: Som-hi, per qui comencem?
2: Comencem pel primer, per La Substituta, que és un còmic que a mi em va agradar moltíssim, justament el vaig vaig llegir quan jo vaig quedar embarassada i em va acompanyar durant el postpart. És un còmic de Sophie Adriansen amb dibuixos de Matú, publica Garbuix Books, i és un còmic que això, que parla sobre el postpart, però de manera molt realista, de manera molt concreta, no? Reflexiona molt bé sobre aquest contrast entre el manual, no? Tu quan estàs embarassada llegeixes tants manuals sobre la maternitat.
1: Ui, sí.
2: I què passa, no, quan et posen la criatura als braços, dius, se m'ha oblidat tot, no recordo res, com es feia tot això, no?
1: Tornar-lo d'això.
2: Exacte, puc tornar-ho, i sobretot això, la pregunta de com es feia això? És que no sé com alletar, no sé com... Què són aquestes clivelles? Què és aquest dolor que em fa? I sobretot el moment també aquest quan tornes a l'hospital...
1: A casa, sí.
2: Oh, que ja no tens, no?, el botó del socorro.
1: Sí.
2: I és aquest moment quan arribes a casa que dius, no sé què fer. I el que li passa a la protagonista és que li visita una substituta, que és com un revers del seu propi mirall, i aquesta substituta ho fa tot perfectament, a diferència d'ella, no? Ella es veu com incapaç i aquesta substituta és perfecta, és meravellosa. I llavors ella veu aquest contrast de dir, no seré capaç de fer-ho, i capta molt bé les primeres setmanes de bogeria que és a l'arribar a casa després de tenir una criatura als braços.
1: Una inseguretat, no? Total. I que qualsevol ho fa millor que tu, que total, tu seràs una mare nefasta que se t'ofegarà.
2: Exacte. Se't caurà el nen.
1: Se't caurà, el perdràs, no saps per què, però penses que el perdràs.
2: I parla també d'aquesta cosa que és molt interessant i és molt important, l'acompanyament de les dones embarassades, de lo important que són la companyia, no? Ja no només els nostres companys, les nostres mares, els nostres germans, les nostres amigues, l'acompanyament, ja no només el procés hormonal nostre intern, sinó que la cosa externa és importantíssima perquè ens acompanyi.
1: La xarxa, les dones ens importen molt i som... Jo sóc molt fan, i aquest programa Fogots és molt fan de les xarxes, de crear i generar molta xarxa.
2: Som
1: la substituta, meravella.
2: Indispensables, sí.
1: A veure...
2: Després us porto un poemari. Jo he de confessar, Charo, que jo no sóc una gran lectora de poesia, però és un gènere que intento conrear de tant en tant perquè s'ha de llegir més i més sovint. I aquest és una antologia meravellosa. És una antologia que recull gairebé 100 anys de poesia catalana que parlen justament de mort neonatal i és d'una bellesa estranya perquè... parla d'unes coses molt doloroses, però les paraules que trien són tan meravelloses, i les paraules i els poemes que tria la prologuista i l'antologuista Anna Gual són tan meravellosos que val la pena, encara que sigui un tema complicat i delicat, val la pena fer-li una ullada. La llavor, diguem, d'aquesta antologia és la pròpia antologuista, l'Anna Gual, poeta també, que durant un any pateix, malauradament, dos avortaments. I ella decideix... Òbviament, això no és cap consol, però diu, intentaré trobar alguna cosa de consol, no?, en la literatura i en la poesia, que és el gènere que ella conrea. Llavors, es va trobar, òbviament, amb un buit, no?, i va fer una tasca de recerca fins a arribar, diguem, a un nom, no?, que és Isabel Andrés Lorente. Isabel Andrés Lorente, qui era? Va morir als 4 mesos d'edat. Era la filla de Vicenç Andrés Estellés, que és el pare que, diguem... Amb el dol de la seva filla va inspirar-se per crear una sèrie de poemes meravellosos que també donen títol a l'antologia, i diguem que d'aquesta llavor l'Anna Gual el que ha intentat és recuperar tot un recull de plecs i de poemes meravellosos sobre el dol perinatal, i és... Vaja, d'una bellesa aclaparadora i molt necessari. També la gràcia d'aquest llibre és que és únic en la seva espècie, no trobareu gaires més com
1: aquest. La veritat
2: és
1: que jo, que sí que he patit, malauradament, avortaments espontanis, i sembla que pensa que tu tens les hormones preparades per parir i que elles no baixen ràpidament. I tot això és un aprenentatge duríssim, i a més et sents molt sola. I la companyia que et poden fer uns versos i la coneixença d'altres dones... Mira, jo l'altre dia llegia la Maggie O'Farrell, que també va tenir una mort i avortaments. Em vaig sentir, mira que ja tinc una edat, em vaig sentir tan a prop.
2: És que d'això es tracta.
1: Tan bé, i vaig pensar, ostres, si ho hagués sabut abans.
2: Sí. Això d'això es tracta, no ho curarà. El dol i el dolor no es cura, però acompanya. No?
1: Acompanya i reconforta, no? Que bonic.
2: És preciós.
1: Jo tinc una mort petita. Preciós títol,
2: Els versos de l'Estellés.
1: Una mort petita.
2: Preciós, encara que sigui dolorós. I la tercera tria, us porto una novel·la meravellosa de la Maggie O'Farrell, que veig que tu la coneixes perfectament, i us porto, bueno, porto el de la mà que prenia la meva, perquè ara se n'està parlant molt de Maggie O'Farrell, com aquesta autora de Hamnet, no? Que ha fet una novel·la lliurement inspirada en la vida de Shakespeare, però és que és una autora molt prolífica, té moltíssims altres títols, i a mi aquest m'agrada particularment, la mà que prenia la meva, que és, jo segurament et diria que és dels títols menys coneguts d'ella. Maggie O'Farrell és una escriptora irlandesa i diguem que la seva obsessió són els vincles familiars. O sigui, ella no fa un altre tipus de novel·les que no parlin d'aquestes coses, no? De com es construeix i de què es nodreix una mare i una filla, un home i una dona que s'enamoren, no? Els vincles fraternals, com funciona una família. I és, diguem, que la seva obsessió, i ho fa realment totes aquestes novel·les seves, giren entorn als relats familiars. I aquesta història en concret és la història de dues dones separades per, diguem, un marc temporal. Hi ha una noia jove a Londres als 150 i hi ha una altra dona jove diguem, al Londres contemporani. Estan lligats, tenen un lligam secret que no es pot confessar, que el lector ho anirà destriant a poc, i llavors és una novel·la meravellosa sobre maternitat i que també no és el tema central, però retrata de manera super, super ben feta una depressió postpart. Diguem, insisteixo, no és el tema central de la novel·la, però jo poques... Vull dir, només pots parlar d'aquestes coses quan les has viscut en primera persona. I és una novel·la excel·lent per defensar-la més enllà de Hamnet, que és la novel·la que l'ha fet més coneguda.
1: Sí, perfecte. La mà que prenia la meva. Preciós el títol, també, eh? Vinga, seguim.
2: Doncs la penúltima aportació a aquesta tria literària és l'esdeveniment, que es va traduir en català. Jo us he portat l'edició que jo vaig llegir, que és l'Acontecimiento. En català ho va publicar Angle i en castellà ho va publicar Tusquets. Anir no, bueno, per mi, jo no és perquè ara m'apuntaré al tanto, però és de les meves escriptores preferides molt abans de que guanyés el Nobel l'any 2022, i és una autora, crec que és com difícil d'arribar-hi, perquè pot semblar una mica gèlida, pot semblar una mica críptica, però és una dona que el que intenta és mirar el món, no?, amb ulls crítics, i llavors el que intenta és de desfer-se de certa emoció per veure el món amb ulls clínics. I llavors parla moltes vegades d'experiències personals, com en aquesta que parla del seu avortament, que ella va quedar embarassada, quan era molt joveneta, estava estudiant, va quedar embarassada, i ella, que s'havia preparat, diguem, el seu futur, això t'ho trenca per la meitat, no? Venint de pares, com era el seu cas, venint de pares obrers, diguem que el seu futur es trenca per la meitat i decideix practicar un avortament clandestí en aquell moment. I llavors, ella està parlant, insisteixo, del seu cas personal, però està parlant d'una França molt concreta, de la França dels anys 60, de la situació de les dones en aquell moment, de la salut reproductiva de les joves, de l'accés a la informació i del desig, també. Aquesta cosa de dir, ostres, tot això m'està prohibit com a dona, però jo també desitjo el cos de l'altre, no? És un llibre que tracta tots aquests temes des de la, diguem, des de la visió del jo, però fent una visió molt àmplia. És la millor, és la jefa, i qualsevol llibre que llegiu de l'Annie Ernaux, jo crec que us encantarà.
1: Segurament.
2: És una meravella. Jo la vaig començar a llegir amb un llibre meravellós que també us recomano, que no he portat, que es
1: diu... Pura passió?
2: Pura passió és fantàstic. Pura passió és fantàstic. Però el primer que jo vaig llegir d'ella va ser No he salido de mi noche, que també farem una llista de recomanacions. És un llibre que parla sobre els últims anys de vida de l'Alzheimer de la mare.
1: I és, meravella, també.
2: És una meravella. És una, també, un llibre també que fa molta companyia.
1: Jo recomano Pura passió, també.
2: És meravellós, és meravellós, sí.
1: Annie Ernaux, la jefa, no li has dit?
2: La jefa,
1: la jefassa.
2: La jefassa absolutament, doncs, a tot això.
1: Doncs molt bé, ho teniu en castellà Tusquets i en català...
2: Angle. Angle Editorial.
1: Perfecte, i no, anem cap al darrer.
2: Aquest, jo crec que he deixat el millor pel final. Saps això de vegades que et passes per moments de sequia lectora, que hi ha llibres que no atrapen, llibres que dius, ostres...
1: Ai, sí.
2: A mi em va passar durant molt de temps, fins que va arribar de quatre grapes de la Miranda July a les meves mans. També t'he de dir que, com venia d'aquesta sequia, les primeres 30, 40, 50 pàgines costen, s'ha de fer com un petit esforç, però fent aquest petit esforç arribes, diguem, al paradís. És la història d'una noia en plena, noia, una dona, en plena crisi de mitjana edat, en plena perimenopausa, però realment, diguem que ella és com si a partir d'aquest moment no mor, sinó que reneix, s'enamora, redescobreix el cos, redescobreix el sexe amb dones, el descobreix per primera vegada, perdó, i s'enamora de manera... Com quan t'enamores quan tens 16 anys, de nou. I és com, ostres, és una manera de descobrir el cos com per primer cop. És un llibre divertidíssim, perquè això també ho té, és una veu humorística molt fresca i molt divertida. La protagonista és torpona i ho fa tot malament, però és meravellosa. I llavors ella el que fa és... fa com un viatge, no? Intenta programar-se un viatge de punta a punta dels Estats Units, però al cap de 20 minuts es queda en un hotel, en un motel cutre de carretera, i allà, en aquell motel...
1: Descobreix el món.
2: És una novel·la divertidíssima i, vaja, recomanació absoluta i per tothom, la veritat.
1: I què et anava a dir? D'on és aquesta senyora? Americana?
2: És americana, sí. És de Nova York. I la protagonista, volgudament, no té nom. Jo crec que ja, això ja és com lectura meva, perquè jo la segueixo a Instagram, és molt curiosa aquesta autora, i jo crec que hi ha moltes coses de la protagonista que són pròpies de la pròpia autora, la Miranda July. Insisteixo que és una protagonista sense nom, perquè jo crec que la voluntat de l'autora és de dir, mira, jo han arribat als meus 50, als meus 45-50, i he descobert una nova jo, i jo crec que sí, vull dir, és un llibre divertidíssim i per regalar i per recomanar.
1: Fàcil. Doncs, escolta, sí. Ara que ens hi acostem a passes agegantades, a gegantines, a l'estiu, és meravellós.
2: És molt llibre d'estiu. És molt llibre de piscina de platja, com jo dic. És d'aquests... I a més és un llibre, això, com per passar-li d'amagat a la teva amiga. És divertidíssim.
1: Saps que jo no sé llegir ni a la piscina ni a la platja? Bueno, és igual. No. Algun dia parlarem d'això, de la capacitat de lectura. A mi, haurien de prohibir les pales.
2: Sí.
1: En algun moment. Piscines, o fer-les amb un racó.
2: Sí, piscines en silenci, no? Una mica.
1: Sí, com també el vagó del silenci que tenim al Vallès, doncs igual.
2: Jo ho compro, això, Xavi.
1: Que sí?
2: Compro.
1: Doncs des d'aquí farem una crida. Escolta, Vanessa, moltíssimes gràcies. Jo m'he quedat amb tots. Em tinc moltes ganes de Jo tinc un amor petita, però també del de la Mari... Bueno, l'acontecimiento...
2: Tots.
1: Res de tots. Potser... Clar. Potser la substituta amb un més de resquiló, però em fa molta gràcia que sigui un còmic.
2: És molt divertit, també.
1: Fa molta gràcia, sí. Perquè això és per regalar a les joves, a les amigues...
2: Correcte.
1: No?
2: Correcte, sí. És un molt bon regal. O això, per la persona potser que no té tant el cuquet de la lectura, un còmic sempre és una bona...
1: És una bona entrada.
2: Sí,
1: bueno,
2: sí.
1: Això a les mares que tenen fills, sobretot nois, que no entren tant... El còmic és un gran és una porta d'accés, una porta falsa cap a la lectura.
2: Fonamental, també, sí, perquè és narrativa, també. El que passa és que és narrativa visual, amb el suport visual, però còmics endavantíssim, sempre. Sí, jo sempre en tinc a la tauleta de nit.
1: Jo a la tauleta no, però a casa sempre en tinc. Escolta, Vanessa, un plaer, benvinguda a aquest vaixell...
2: Que
1: en comptes d'enfonsar-se, tira cap amunt.
2: Que bé.
1: Amb nosaltres esperem que la trajectòria sigui... propícia.
2: Llarga vida.
1: Llarga vida, fogots. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, a tu, Charo.
1: Doncs fins aquí el capítol d'avui i la primera temporada de Fogots, on hem conegut dones interessants, lluitadores, sàvies, que com la nostra convidada d'avui, la Maria Jesús Puerta, ens ha donat exemple de com seguir lluitant davant de qualsevol discriminació, sigui de procedència, gènere o raça. Perquè ni la intel·ligència ni la ciència admeten aquest biaix. I hem vist que per arribar lluny s'ha de començar simplement per atrevir-te a fer el primer pas. Gràcies a totes elles per voler compartir amb nosaltres el seu temps i les seves vivències. A la doctora Valls, la doctora Freixas, a Jou López, Isona Passola, Anna Lós, Emma Ribas, Beatriz de Vicente, Big Bama Montse, Mercè Conesa, doctora Luciana Bergamazzi, Sílvia Munt i Maria Jesús Puerta. Conèixer-les ha estat un gran plaer i, sens dubte, un valuós aprenentatge. Gràcies també a Màxima Health, especialistes en dona i menopausa, que ha volgut apostar per aquest podcast. gràcies també a les nostres col·laboradores, la Marina Enrique, la Sandra Ferrer, l'Andrea Román i la Vanessa Moreno. Totes elles ens han aportat amb generositat el seu temps i els seus coneixements. Gràcies, com no, a l'equip de Cugat Mèdia, en Pol, en Lluís, el Juanmi i a la direcció. Gràcies, Cristina, per apostar a ulls clucs per Fogots. I com no pot ser menys, gràcies a totes les fogoses que ens seguiu. Sense vosaltres, res d'això tindria sentit. Gràcies. Ah, i us avenço que hi ha nova temporada amb més dones fogoses i sàvies per seguir aprenent de nosaltres, dones. Perquè, sabeu? La samba sigue! I com deia la Marilyn Monroe, si deixes sortir les pors, tindràs molt més espai per viure els teus somnis. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris.

0: Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
1: Hola, molt bona nit, què tal? Estàs sintonitzant Ràdio Rubí. Sintonitzes els 99.7 FM. Sintonitzes Musical Express, aquest programa que s'emeteix els dilluns de 9 a 10 del vespre. Meitat programa de pop i rock dels 70s i 80s i meitat programa amb la millor de l'American Music i el millor country. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. I avui comencem el Musical Express amb la nativa de l'estat de Idaho. Ella es diu Aileen Jewell i això es diu Ray Rolling. Avui comencem amb Bon Country, amb Musical Express. Benvinguts.
2: You could say this song is about a lot of things, but I think it's about impermanence and just doing the best with what we've got while we're here. It's called Rain Rollin'.

Estem escoltant música dels Mike and the Mumpies. Això es diu The Last Time. Estem dintre de l'estat de Texas i no ens mourem d'ell. Des de la ciutat del Rio ens arriba William Bankman. Això es diu Someday.

Tot els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

Des de la ciutat de Cleveland, des de l'estat de Carolina del Nord, ens arriben al Dirty Glass Soul amb aquesta cançó dedicada a aquest soldat desconegut, un nou soldier. Anem a acabar amb música que es porta ara Randy Rogers. Això es diu Glued, Best in Texas.

Segueixes con nos, sintonia musical express. Amb la millor country music. God bless Texas. Randy Rogers. El Miquel, des de Granollers, ens va demanar si podíem posar alguna cançó de Cody Jinks. Doncs nosaltres hem triat una que realment a nosaltres ens encanta i es diu Must Be the Whiskey. És Cody Jinks.

0: Seas Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.
1: Des del seu treball Ten Cowboy ens arriba ara el natiu de Texas, Charlie Crockett. Això es diu I'm Don't Losing Yet.

Des de San Benito, des de l'estat de Texas, ens arriba Charlie Crockett. I Don't Lose It Yet, un gran treball i una gran cançó. Ens anem ara cap a l'estat de Georgia. Des de la ciutat d'Atlanta ens arriba Zach Brown i la seva banda. Això es diu Toes.

0: The best American music and country hits on Musical Express. Every Monday evening from 9 to 10 with Francesc Vila on Radio Rubí 97 FM.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

líder de la banda dels The Commodores. Ell és Lionel Richie. Des d'un dels seus millors treballs, des d'aquell famós cant, Slow Down. Cançons com All Night Long, Penny Lover, Stuck on You, que és el que estem escoltant ara mateix, o la famosa Running with the Night. I acaba el treball amb la cançó Hello. Tot un treball recomanable al 100%, Lionel Richie. Ell és Gilbert O'Sullivan, conegut per la cançó What in a Kiss, això es diu Claire.

La Cristina des de Rubí ens demanava alguna cançó, qualsevol cançó, que sortís dintre de la banda sonora de la pel·lícula Los Guardianes de la Glàcia, volumen 1. Nosaltres hem triat, com no, la de Redbone. Podríem haver triat també moltes cançons, com l'Electric Light Orchestra. Però hem trobat aquest Come and Get Your Love dels de Redbone. Tu pots fer... També pots enviar-nos un correu electrònic per abans d'alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressruby@gmail.com musicalexpressruby@gmail.com. Ens anem ara cap a Austràlia. Primer treball dels australians Men and Work, del seu Bullsins as Usual. Aquesta és la gran Down Under.

0: Ràdio Rubí els dilluns toca country.
1: I was all but 22, I think, at the time.
0: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
2: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
0: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

com deia la cunya publicitària, una bona dosi de pop i de rock. Roll Down on the Highway, una de les cançons mítiques d'aquesta gran, gran banda. Banda canadenca, formada l'any 1972. Bachman, Turner, Overdrive. La millor música aquí, a Musical Express. Què és el que em proposes? Una de les grans peces dels Status Quo.

Banda formada per Francis Rossi i el baixista Alan Lancaster. Banda britànica. Fundant de l'any 1962. What you proposing? Què és el que em proposes? Segueix a Sintonia Musical Express. El millor pop rock dels 70s i 80s. Això es diu Stay. Ell és Jackson Browne. Stay.

Des del seu treball Running on Empty, estem escoltant la cançó Stay per Jackson Browne. I nosaltres també marxarem tal com hem començat. Hem començat amb Lionel Richie i marxarem amb Lionel Richie. Des del Can Slow Down, penúltima peça. Això és el gran Running with the Night. Rep una salutació ben cordial d'aquesta concepte punxant la música, Francesc Vila. Ens tornem aquí a retrobar a les zones de Ràdio Rubí el proper dilluns. Que passeu una bona setmana.

0: És mitjanit.
1: Tot seguit, us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui. Bon dia, obrim per vacances.

0: Estem escoltant la guitarra i la veu de Josh Rose, aquest cantautor de folk i indie pop dels Estats Units. De fet, el Josh Rose va néixer a Nebraska, després es va traslladar a Tennessee. Tot això són referències que surten a les seves cançons, però és que darrerament potser l'heu vist actuar bastant per aquí, per casa nostra, perquè està ja fa temps vivint a València. Es va casar amb la seva parella, la Paz, li va dedicar un tema, She's Spanish I'm American, i vaja, que com que el tenim vivint a València, doncs està molt bé, tenim un cantautor de qualitat, molt maquet, que de tant en tant puja cap a Catalunya a fer concerts. Val la pena si aneu a un dels seus concerts, perquè són de veritat especials. Josh Rose, amb aquest tema Winter in the Hamptons, que us sona això dels Hamptons, Sí. És la zona on estiuegen els novaiorquesos més potents, econòmicament. Vaja, que és la zona de rics d'estiueig, d'allà de prop de Nova York, perquè cau a Long Island, a l'estat de Nova York, a propet de la gran ciutat, no? Doncs se'n van als Hamptons a estiuejar. Per tant, allà hi ha cases, mansions enormes, luxoses, cases d'aquelles de 50.000 habitacions i 300.000 espais de bany, amb piscina, però tot enmig de la natura, evidentment, amb platges d'aquestes de sorra fina, però també amb molt de bosc. Sembla que hi ha una reserva interessant de taurons, però també de foques, i sembla que el millor moment per anar als Hamptons, com diu en Josh Rose, és a l'hivern, perquè a l'estiu està ple de curiosos, ple d'aquests visitants famosos, però també ple de curiosos que els van a veure. Val a dir, ens indica internet, que sempre sabem aquestes coses de viatge més enllà del que podem nosaltres, que es veu que els Hamptons és allò, el típic cliché, no?, de gent pija americana estiuejant. Però sembla que també viu classe treballadora, aprofitant doncs aquesta construcció de grans mansions, els que es dediquen al ram de la construcció i són persones, doncs això, del dia a dia, i treballadores, doncs també tenen el seu raconet allà. Per tant, el contrast està assegurat. Com dèiem, Josh Rose ens ho indica, si heu d'anar als Hamptons, bé, però que sigui a l'hivern, que està tot més tranquil. I a Cardedeu hi anem tot l'any, faci fred o faci calor, perquè allí trobarem l'Enric Rubio i tot l'equip dels companys de Cardedeu. Bon dia, nois!
1: Bon dia, us bon esperem dia. Aquí tot l'any, nosaltres?
0: Sí, aquí us canvia molt el paisatge o què? Segurament,
1: doncs no, poquet. La veritat és que poquet. Tardors maques, bé, tenim el Montseny al darrere, l'únic que nosaltres estem a la plana, no podem dir que som Montseny, però estem entre la serralada litoral i la serralada prelitoral.
0: Molt bé, per tant, us veieu caure les fulles a la tardor o què?
1: Home, i tant,
0: sí,
1: i tant.
0: Sí, caure al damunt. Ribera,
1: també. Sí, exacte. Sí.
0: Ai, Enric, que avui es proposeu música de viatges. A mi és que aquest tema del Josh Rose m'adona rotllo, perquè és així com té un pas, com d'anar anant fent camí, però a poc a poc.
1: Sí.
0: No sé, és un dels que jo em posaria al cotxe o amb auricular si vaig en tren o amb autobús, no sé.
1: Sí, m'agrada, perquè ja veuràs que la música que he escollit jo avui és, va una mica en sintonia, De fet, quina gran responsabilitat fer avui aquest tema, Núria, i és que pel que fa a gustos musicals, tothom té les seves preferències, i si del que estem parlant és de bandes sonores per moments tan especials com les aventures d'un mateix, la cosa és molt més personal. Així que mira, si et sembla bé, jo avui us portaré un recull de tres cançons diferents per a tres moments diferents d'un viatge.
0: Que bé, molt bé.
1: Va, som-hi. I és que, en el meu cas, a títol personal, quan he carregat ja tota la camper o tota la bici plena de bosses o la motxilla plena a vessar o si pujo un tren amb un destí llunyà, la meva aventura comença a sonar d'aquesta manera.

0: M'encanta, m'encanta, sí.
1: Oi que sí?
0: I t'imagino, amb la motxilla carregada, amb tota l'energia, havent esmorzat bé, vinga.
1: Ah, exacte, exacte. Però després, al final del dia, Núria, et trobes en un cim davant d'una posta de sol memorable com poques has vist. I veus que al fons de les valls ja comencen a créixer les fumaroles de les llars de foc i encenent les llums de les cases i els carrers. I mentre un estol de centenars de cors de muntanya aprofita les últimes tèrmiques per pujar cap allà on estàs, cap als cims, dins teu comença a sonar això.

0: Aquesta és Spirit Bird de Xavier Rut. No sé si la coneixies.
1: No, bonica, molt bonica també.
0: Xavier Rut, un australià completament multidisciplinar, que és fantàstic, des d'aquí us animo a conèixer-lo.
1: Ah, molt bé. Escolta, però és totalment diferent de del començament, eh? Vull dir que t'ha canviat, et canvia, no?, la sensació...
0: Absolutament.
1: Al llarg del dia.
0: Absolutament, però arriba un moment que després d'haver viscut tants moments inoblidables com minuts d'un dia, saps que és hora de buscar la brúixola del camí cap a casa. Així camines l'últim paisatge i agafes el primer camí que et conduirà ja de tornada, per molt greu que et sàpigues, sabent que tornaràs en aquell indret. Mentre la banda sonora de la cloenda de l'aventura es va descobrint, i en el meu cas sempre sona així.

0: Si ja ho veus, Núria,
1: que
0: aquesta
1: en
0: el cas la coneixes també, estic convençut, aquesta Home de Dead Whiskers, i és moltes versions, però sempre preciosa quan sona i amb aquest punt melancòlic que jo crec que els viatges i l'aventura sempre tenen, sobretot a la seva cluenda. Així que ja ho veus. Us deixo amb aquestes tres, però els nostres oients poden dir totes les seves opcions, entrar al nostre Instagram, Obert Vacances, escriure'ns quina és la seva banda sonora dels seus viatges, de les seves aventures, i res, enviar-nos àudios també, que volem sentir-vos la veu, que us estimem molt.
1: Anirem a escoltar, avui serà un programa bastant musical, eh? Enric, vull que em facis la tracklist, la meva llista de viatge, eh? Quan acabem l'Obert i me'n vagi de vacances, vale?
0: La tinc.
1: T'ho encarrego.
0: T'asseguro.
1: Que boniques, Enric. Moltíssimes gràcies, companys.
0: A tu, a reveure. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: I nosaltres comencem aquest viatge diari amb vosaltres i acompanyant-nos en la música seran les nostres sintonies, les sintonies de l'Obert per Vacances, des d'ara i fins a les 11 amb els següents continguts. Avui és el Dia Internacional contra les Malalties Hepàtiques. Coneixerem la importància d'aquest òrgan que tenim i que li hem de fer prou cas, el fetge. També dins l'espai de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui ens ocuparem dels llibres il·lustrats. Farem la primera barema de la temporada, la barema més que s'avança, i que sempre la primera correspon a les vinyes de Raïmat. Ens convidaran els companys d'Arenys a viatjar a través de la música. Ja us deia que tindrem un programa eminentment musical. Coneixerem què és això de l'art de la pedra seca, aquestes construccions que ens trobem pels camins i que n'hi ha algunes a prop d'Altafulla. Viurem un altre episodi de l'eclipsi, però avui des del punt de vista folclòric, com la tradició popular ha recollit aquest fenomen tan extraordinari al llarg del temps. I atenció, perquè ens embrutarem les mans amb terra i amb verd. Avui toca un altre espai de jardineria per cuidar les nostres plantes. Benvinguts a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
1: La primera connexió avui l'establim amb Rubí, Terres Barcelonines. Paula Iglesias, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: Per parlar-nos d'un tema general, i és que Niubó, la consellera Niubó, ha evitat avançar conclusions sobre la raó de les proves PISA.
3: Efectivament, la consellera d'Educació, com bé deies, Núria, Esther Niubó, ha insistit que les diligències informatives obertes pel departament encara no han conclòs i no es poden avançar conclusions sobre les causes de la incidència en les proves PISA 2025 a Catalunya. També ha dit que si s'acrediten responsabilitats es depuraran a fons. Recordem que el Departament d'Educació va informar la setmana passada que una incidència tècnica en l'aplicació de les proves PISA farà que els resultats no siguin comparables ni amb altres territoris ni amb la sèrie catalana. La mostra de les proves fetes entre el 31 de març i el 16 de maig del 2025 va tenir un índex d'exempció, és a dir, una taxa d'alumnes que es queden fora per diverses raons, del 23,2% de mitjana, molt per sobre del màxim del 100% recomanat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament. En xifra, 591 alumnes en van quedar exempts. I Niubó també ha insistit que el problema detectat no afecta les respostes de l'alumnat, sinó la representativitat de la mostra. Per la seva banda, Comissions Obreres ha reclamat transparència plena al Departament d'Educació sobre l'errada en la mostra PISA.
1: I encara ens quedem a Barcelona. Mireu, 131 ferits lleus i 6 de menys greus en un incendi al metro de Barcelona.
3: El foc es va produir ahir a la tarda a la línia L1 del metro, entre les estacions de Clot i Glòria. Segons el balanç del sistema d'emergències mèdiques, 39 ferits van ser traslladats a centres sanitaris com els CUAPs 2 de maig, Sant Martí, Cotxeres i Peracamps, l'Hospital del Mar, l'Hospital Sagrat Cor i l'Hospital de Sant Pau. El conductor d'un comboi que s'adreçava a la zona de l'incendi va frenar 50 metres de les flames i va avisar els serveis d'emergència. Els bombers de Barcelona van extreure 60 persones per la boca del metro de Clot i 60 per la de Glòries. El cap del Servei de Protecció Civil de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Sebastià Massaguer, ha explicat el que es van trobar en arribar a la boca del metro del Clot.
4: A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones. Aproximadament 60 persones per cada una de les boques, i en aquest sentit també hem estès mànigues per accedir en aquest possible incendi. El resultat era un petit incendi que s'ha sufocat per part de la primera dotació que ha entrat, per la part de les Glòries, en dos extintors, i a partir d'aquí s'han muntat les instal·lacions de mànigues i s'ha facilitat l'extracció de les persones que eren recepcionades a fora, tant per les ambulàncies d'Ocent com per les ambulàncies de bombers.
3: El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha indicat que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, que s'investiga si s'ha incendiat i ha caigut o al revés. Aquest matí, la línia 1 del metro de Barcelona ja ha iniciat el servei amb normalitat.
1: Ja s'han presentat el programa d'actes de les festes de la Mercè, amb més d'un centenar de concerts, amb noms com la Pegatina, Maria Jaume, l'Aire Martínez o els Amics de les Arts.
3: Doncs sí, Núria, la capital catalana es prepara del 23 al 27 de setembre per viure una nova edició de la Mercè amb una programació musical que reafirma la seva vocació oberta, plural i diversa, segons van explicar ahir els seus responsables. Els concerts de la Mercè es desplegaran en 14 espais de la ciutat repartits en 16 escenaris diferents, com el Teatre Grec, l'antiga fàbrica Estrella d'Am, l'Avinguda Maria Cristina, els Jardins del Doctor Pla o la platja del Bogatell. La dimensió internacional de la programació de la Mercè tindrà un protagonisme destacat amb la participació de Xangai com a ciutat convidada.
1: Ai, això serà al setembre, ens haurem d'esperar. Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
3: Gràcies, Núria.
1: La propera connexió ara sí l'establim amb Girona, Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
5: Bon dia i bona hora.
1: Què és aquest titular? Guàrdies reials, donzelles i cavalls a la catedral de Girona?
5: Home, només faltaria, i és que és un dels principals dies, ahir va ser un dels principals dies del rodatge d'Enredados, seran part d'aquest mig miler d'extres que sortiran a la pel·lícula de Disney en les setmanes de rodatge aquí a Girona. Mentre les càmeres es concentraven, en aquest cas, a les escales de la catedral, sí que és veritat que l'equip de caracterització seguia avançant també en altres escenaris, com ara, per exemple, la pujada de Sant Domènec o la plaça dels Jurats. De fet, ha reunit a molts curiosos, no només de Girona, també de fora. Escoltem a la Montse i la Júlia, que han vingut expressament a Girona a veure el rodatge.
6: I, bueno, tenim la idea de passar aquí tot el dia, ja vam vindre el dissabte, per intentar poder veure, doncs, algun actor o alguna part del rodatge, ja que dissabte no van rodar i estava tot tapat.
7: Hem vingut perquè, o sigui, estaven... O sigui, vam veure per les xarxes que estaven fent el rodatge aquí, també el del càsting, que també el van fer, i doncs ens feia il·lusió veure tot com estava muntat.
5: A més, en diversos seguidors també de la pel·lícula esperen en els accessos del rodatge per veure arribar aquests actors principals. De moment han vingut la Montse i la Júlia. No sé si tu també passaràs per aquí, Núria.
8: Sí, jo tinc el cabell molt llarg. No és Rapunzel la que té el cabell tan llarg que li fan una trena? Va d'això. Absaït, estàs...
5: Sembla...
8: Sí, no?
5: No, et diria que ja han firmat el contracte amb la protagonista, eh?
8: Vaja, home, però igual necessiten una doble, no? No ho sé, no ho sé.
1: Sí, passaré per aquí. Fins quan s'hi estaran, em deia Saïd.
5: Si no m'equivoco, fins al 6 d'agost, ben bé. O sigui, que encara queda una setmaneta ben bona.
1: Vinga, doncs. Vinga, ens posem de seriosos. Ara sí, la propera notícia ens du cap a l'Escala. Ens du a parlar d'una denúncia per agressió transfòbica a dos joves de matinada a l'Escala.
5: Això, la matinada de divendres a dissabte al passeig de Riells per part d'un grup de persones. Segons va informar l'entitat feminista de l'Escala Fem Sororitat, en un comunicat de les xarxes socials, en aquest cas, les dues víctimes tornaven de la zona d'oci nocturn quan un grup d'intolerants els va, en aquest cas, els van insultar i a un d'ells, de fet, també el van agredir físicament.
1: I tanquem aquesta ronda informativa i el curs polític, de fet, a Girona, amb bones notícies pel que fa a l'habitatge.
5: I és que Girona fa un pas endavant per transformar, en aquest cas, el barri de Pont Major i avalar també el pla que aixecaria a 440 habitatges, dels quals 174 protegits. Això en el ple d'ahir dilluns, l'últim del curs, que ha evidenciat també la ruptura del govern municipal, i és que la portaveu de Junts, Gemma Geis, va deixar de seure al costat de l'alcalde i ocupava una cadira ja a l'oposició.
1: Escenificant, no així? Escenificant com estan les coses. Doncs seguirem parlant de política i d'altres qüestions des de Girona. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai. Una abraçada.
5: Una abraçada.
1: Vinga, va, que avancem a la ronda d'actualitat. La propera connexió l'establim amb Lleida. Saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Parlem del Departament d'Agricultura, que impulsarà un nou pla de xoc per reduir dràsticament la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell.
9: Aquest va ser el principal acord de la reunió que va mantenir aquest dilluns a Montblanc el conseller Òscar Ordeig i les organitzacions agràries que van liderar les mobilitzacions del cap de setmana contra l'excés de fauna cinegètica i la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. Ordeig va detallar que l'objectiu de la nova estratègia del govern és aconseguir una baixada dràstica de les poblacions de conills en les zones més tensionades.
10: Durant aquest mes d'agost, en municipis concrets, farem una actuació de xoc continuada. Ara el que fèiem és hi havia declaració de danys. Doncs llavors anàvem allà, igual llavors fins al cap de bastant temps no hi anàvem, i el que hem quedat, escolta, hi ha zones que són més, que hi ha molta problemàtica, hi ha molta sobrepoblació, doncs anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí.
9: Tot i això, des del sector agrari reclamen que aquest pla contra els conills arriba tard, tal com afirma la responsable de la plana de Lleida d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
11: És que ara comença a afectar tots els cultius. Tenim el cereal que afecta totalment, tenim un company que té 15 hectàrees de sembrat i fa 2 anys que no sembra perquè se li estan menjant els conills, i ni Agroseguro ajuda a cobrir aquestes despeses, amb la qual cereal, vinya... Jo, que sóc de la fruita, també està afectant fruita, perquè ja no és tema també de conills, sinó és també tema de cabirols i tema de porcs senglars. És la fauna cinegètica que s'ha desproporcionat.
9: I Ordeig va assenyalar que la tardor es presentarà una proposta de compensacions i va obrir la porta també a flexibilitzar algunes restriccions com el rec en les zones d'especial protecció per les aus.
1: I seguim parlant de fauna. En aquest cas, a la Vall d'Aran, un fet inèdit al Pirineu. Han documentat 2 osses amb 3 cadells cadascuna.
9: Sí, les imatges es van enregistrar durant la primavera i mostren l'activitat diària dels animals. Concretament, durant els mesos de maig i juny és quan es van poder aconseguir aquestes imatges que mostren la quotidianitat de 2 grups familiars durant una de les etapes més sensibles del seu cicle vital. Així ho explica Marc Alonso, expert del Depana.
12: Per primer cop al Pirineu, la passada primavera, Depana ha pogut documentar a la Vall d'Aran el seguiment de 2 osses amb 3 cadells cadascuna. I s'han obtingut imatges inèdites del seu comportament, alimentació i de la seva biologia.
9: Una de les femelles va poder ser monitoritzada durant 28 dies consecutius. A principis de juny, però, aquest grup familiar va perdre un dels 3 cadells per causes que encara no s'han pogut determinar. La segona ossa amb 3 cadells va ser localitzada en 5 ocasions i fins a final del període de seguiment el grup familiar es va mantenir complet. Segons les darreres dades del grup de seguiment transfrontere de l'Os Bru, fetes públiques pel govern de Catalunya el passat mes de març, durant el 2025 es van identificar 54 exemplars d'Os Bru Pirineu Català i 108 al conjunt del Pirineu, el que és la xifra més elevada registrada mai fins ara.
1: Molt bé, Quim Gasó, des de Lleida, moltíssimes gràcies, company.
9: Adéu, bon dia.
1: Bon dia. I després de la connexió amb UAU Lleida, el que fem és acabar a casa, com sempre, a Tarragona Ràdio. Marina Pérez Got, bon dia.
13: Molt bon dia, avui et vinc a parlar de calor.
1: De calor i de com la Creu Roja, no?, intensifica l'atenció a les persones grans, a veure si poden suportar aquestes altes temperatures.
13: Sí, perquè parlem molt d'aires acondicionats i d'altres coses, però hem parlat poc de la calor i les persones grans, que són les més afectades, i segons Míriam Jiménez Turner, referent de la gent gran i dona a Tarragona, la Creu Roja, la fragilitat associada a malalties, la soledat i la manca de condicionament dels habitatges situa aquest col·lectiu en una posició de risc. Per això, des de Creu Roja, mantenen activada la campanya d'onada de calor durant tot l'estiu.
14: Els efectes de la calor crec que els patim tots, i és una cosa, evidentment, amb el col·lectiu de gent gran, i prestem una especial atenció, donat que la seva situació en segons quins cops de fragilitat vinculada a malalties, vinculada a vegades a la soledat, vinculada a vegades a la manca de condicionament dels seus habitatges, fa que aquestes situacions els siguin en una situació més crítica especialment.
13: Els voluntaris han realitzat 4.000 trucades de seguiment per comprovar que les persones grans es troben bé i recordar-los mesures bàsiques de protecció, com tancar persianes, generar corrents d'aire i hidratar-se sovint. La Creu Roja també ha reforçat les accions dirigides a les persones que viuen al carrer amb distribució d'aigua i seguiment directe.
1: I ja per tancar la ronda informativa, ens fem ressò de diferents incendis que tenim al territori.
13: Doncs sí, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ahir es va interrompre fins les 11 del matí per un incendi proper a les vies, segons va informar Adif. I també ahir la tarda un incendi forestal va cremar més de 8 hectàrees a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, i els bombers van donar el foc per estabilitzat cap a 2:15 de la nit.
1: Marina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
13: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens la porten des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Sergi Estapé, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mireu, avui se celebra el Dia Mundial contra l'Hepatitis i volem parlar de la salut hepàtica. Ho farem amb la Josep Maria Martínez. Ell és president de l'Associació Catalana del Fetge, que ha impulsat un qüestionari amb l'objectiu de saber quin és el nivell de coneixement que tenim la població sobre les malalties hepàtiques. Josep Maria, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Deixo en mans del Sergi.
2: Molt bé, gràcies.
1: Doncs sí, bueno, Josep Maria, explica'ns una mica en què consisteix aquell qüestionari que heu denominat el baròmetre de la salut hepàtica a Catalunya.
2: Sí, bueno, bàsicament és un qüestionari de 3-4 minuts en el qual volem saber quin coneixement té la ciutadania sobre el tema de el fetge i les malalties hepàtiques, quin factors de risc coneix i si sap com prevenir-les. No és cap examen. El que volem és escoltar la ciutadania i detectar quins coneixements tenen i a partir d'aquí pues, orientar millor les campanyes de prevenció, informació i sensibilització.
1: I quin és el motiu d'impulsar ara aquest baròmetre i quin seria els, bueno, més que el que voleu aconseguir amb aquests resultats?
2: Mira, ens preocupa moltíssim que les malalties del fetge estan augmentant i avançant silenciosament, perquè és una malaltia que no dona símptomes. Llavors, socialment, la gent parla molt poc del fetge. Sí que parlem de colesterol, del sucre, del cor, però del fetge no.

0: les malalties del fetge, que no només de l'alcohol, que és l'estigma que tenim, sinó coneixem altres causes, com el fetge gras, les hepatitis víriques, etc. I llavors, els resultats d'aquest baròmetre que comentàvem abans el presentarem allà a les jornades 27 i 28 d'octubre a Torre Jussana, a Barcelona.
1: Mm-hmm. Un dels punts en què incidiu, sobretot, és el de la prevenció. No? Es parla molt a nivell global de tot, no? Però en aquest cas, no sé, què es pot fer o quin mètode de prevenció hi ha per davant de les malalties
0: sí,
1: hepàtiques?
0: Sí, bueno, primer de tot, el que sempre parlem, no?, de l'alimentació equilibrada, de fer activitat física, controlar el pes, el colesterol, el sucre, tot això és molt important. També ens hem de vacunar quan estigui indicat i també, doncs, el tema de si has tingut alguna situació de risc, doncs també mirar-ho amb el professional per intentar, doncs, saber si realment tinc hepatitis o no tinc hepatitis, perquè, com deia abans, és una malaltia que va evolucionant silenciosament i que tu no te n'adones, però sí que el cos, doncs, mica en mica, va evolucionant. I sí que un altre dels temes que també tractarem a les jornades és el tema dels complements i les herbes natural. Natural no vol dir que sigui innocu pel fetge, això hem d'anar molt en compte.
1: També s'insisteix bastant o incidiu en la importància, bueno, això també ho podríem fer per totes les malalties, no?, d'un diagnòstic precoç. Això és bàsic i bueno, anar al metge i que et vagi bé de tant en tant, doncs és importantíssim, no?
0: Sí, perquè a més, com comentàvem abans, el metge és un òrgan molt resilient i llavors no dona símptomes, llavors tu no te n'adones, llavors sí que hem de fer qualsevol consulta que fem al professional sanitari, doncs comentar aquest tema, i més si hem tingut una, com deia abans, una situació de risc, i més que res per saber com tinc el fetge, no? A nivell nacional, perquè jo també soc vicepresident de la Federació Espanyola, estem intentant que el perfil hepàtic estigui dintre del que és el control des de l'atenció primària. Crec que és superimportant per saber i per tenir aquest cribatge de detecció precoç.
1: Mm-hmm. Ens preocupem molt de la dentadura, ens preocupem de moltes coses, ens preocupem amb la gent realment del nostre fetge.
0: No, encara no prou. Sí que parlem molt de colesterol i el sucre ho tenim molt assumit. Parlem del cor també, però el fetge és, com jo sempre dic, és el germà petit lleig, que ningú li fa cas fins que no es queixa, no? Llavors, doncs, bueno, jo crec que el fetge s'ha d'incorporar dintre del que són els controls hàbits habituals de la salut.
1: Mm-hmm. És allò que en diuen el germà invisible, potser,
0: sí,
1: o l'òrgan invisible, no? Que en parlem poquet.
0: Sí, sí, jo sóc el primer, jo sóc el traspatat de fetge fa 10 anys i jo tampoc li feia cas al fetge, i jo no tenia símptomes tampoc, llavors, per això jo reitero molt aquest tema de que si no tinc símptomes, doncs el fetge està bé. No és així.
1: Mm-hmm. Parlaves de trasplant. Des de l'associació ho recalqueu, sobretot la donació d'òrgans, no? És molt important. No sé si hi ha, en aquests moments és preocupant la manca de donacions.
0: Aviam, nosaltres estem en un sistema dels millors del món, això sempre ho hem de dir, no? Però jo continuo sempre la frase en que a dia d'avui hi ha 1.400 persones que estan en llista d'espera esperant un òrgan i que no han de baixar la guàrdia, hem de continuar treballant per aquesta gent que en aquests moments està esperant un òrgan i tinc la segona oportunitat que jo vaig tenir en el seu moment.
1: Mm-hmm. Això és el sistema com ha sigut sempre, com passa amb per exemple, donacions d'ulls, etc. Tot això de...
0: Sí, sí. La importància que té la donació d'òrgans és sobretot que el teu entorn, la teva família, ho sàpiga, perquè moltes vegades sí que... No, jo sóc donant, però si no li dius a la família o al teu entorn, quan arriba el moment, els professionals no ho saben i la família tampoc ho sap. Llavors és molt important que es comenti amb la família, perquè d'aquesta manera pots ajudar altres persones que ho necessiten.
1: Mm-hmm. Al voltant del fetge, ho parlàvem l'altre dia, molts mites, que sí. no són veritat, desconeixements, no? Això també és important combatre-ho, no?
0: Sí, o sigui, en el moment que dius que tens una malaltia del fetge, doncs el primer que pensen és, ostres, però sí que bevies, no? El
1: sí,
0: tema de l'alcohol.
1: Això passa.
0: És l'estigma, o sigui, em va passar a mi i amb els meus amics, o sigui que... I llavors, reitero molt el tema del mite de que les herbes naturals depuren molt el fetge. ull amb això, perquè n'hi ha moltes herbes que no són beneficioses pel fetge, llavors sempre hem de consultar amb un professional abans de prendre qualsevol tipus de complement o herba natural. Que perquè sigui natural no vol dir que sigui beneficiós.
1: Hi ha algun altre mite d'aquests que convindria anar desterrant?
0: Bàsicament són aquests. Diguem-ne que quan tu dius que tens una malaltia

0: El fetge, pues, bueno, sempre és periorativo, no? Què hauràs fet? Perquè si tens l'hepatitis B, què hauràs fet? Sempre és el mateix, no? I hem de pensar que hi ha moltes malalties que són genètiques, hi ha moltes malalties que... O sigui, a nens petits, per exemple, que són genètiques, que no tenen res que veure amb l'alcohol. Sí que té molt que veure el tema del fetge gras, que sí que vull incidir en el tema del fetge gras, perquè és una epidèmia que tenim sobre aquí ja a la societat, el 25% de la població ja ho té, i és una malaltia que si no es detecta, evoluciona i pot acabar, doncs, com vaig acabar jo amb el càncer de fetge i amb un trasplantament. Llavors hem de posar la mirada molt en aquest tema, que afortunadament a nivell de professionals estem treballant molt en aquest aspecte, i sobretot el tema de l'alimentació i l'exercici físic és fonamental. A més, sent una malaltia que és reversible. Si es detecta a temps, és reversible.
1: De fet, això volia incidir en això, Josep Maria. Tinc entès que el fetge és un dels òrgans amb més capacitat de regeneració, que fins i tot pots treure'n un tros, no? Extreure algun tumor, treure'n un tros i es regenera. Per tant, és un òrgan que és meravellós en aquest sentit, també.
0: Sí, sí, és veritat. O sigui, es pot fer la donació en viu perquè el fetge està compost de dos nòduls. Llavors, tallen un trosset i en dos mesos tant el receptor com el donant tenen ja el fetge regenerat. Sí, és un òrgan miraculós, per dir d'alguna manera. Sí. O sigui, que sí, que és veritat. En dos mesos ja està totalment regenerat.
2: Parlàvem ara de donació a la gent, som conscients, és a dir, potser faltaria més conscienciació a nivell de campanyes de que fa falta sí. Els donants...
0: Sí, jo crec que a nivell d'administració falten moltes campanyes de prevenció, de donació, perdó, també de prevenció. Igual que fem nosaltres, bàsicament nosaltres ens fonamentem en aquest tema, en anar a escoles de secundària, a facultats, per tal de que la gent jove també comenci a parlar del tema, que crec que és important perquè després puguin parlar a casa, no? Que, de la importància que té la donació de que, bueno, una persona pot salvar 8 vides, i això crec que ho hem de dir, la gent ho ha de saber.
2: Jo crec que abans has dit una cosa, però m'agradaria incidir-hi en el fet de que potser pensem que la malaltia de fetge la té, doncs, la gent gran, o la gent, doncs, que no ha fet, bueno, que ja ha passat una vida, sinó que pot passar el que deies abans, no? Vull dir, un nen també pot tenir problemes.
0: Sí, un nen amb mesos, si té una malaltia congènita o hereditària genètica, doncs també pot tenir aquest tipus de malaltia, o les hepatitis autoimmunes, les víriques, les metabòliques. Hi ha moltes causes diferents de que tinguis una malaltia de fetge, i això li pot passar a un infant, a un jove, a un... ens centrem molt en que pensem que és a la gent gran i no és així.
2: Parleu també de la necessitat o el suport emocional, no?, d'una persona afectada amb una malaltia hepàtica o transplantada. Sí. Necessita un bon suport, no?, perquè és un impacte, no?, saber que tens aquesta malaltia o que t'han de trasplantar un fetge.
0: Sí, en el moment que et diuen que t'han de trasplantar o que tens una malaltia hepàtica, el desequilibri emocional és bestial. Llavors, nosaltres, des de l'associació, el que intentem, des de la nostra experiència, perquè hem viscut tot el procés, donar aquest suport tant al pacient com al familiar, que també és molt important, i intentem acompanyar tot el que podem. El nostre lema en l'associació és bàsicament que en el moment que una persona detecti una malaltia hepàtica no estigui sola, i això és el que intentem fer amb tots els projectes que tenim dins de l'associació.
2: Parlaves abans de campanyes d'administració. L'administració, en aquest sentit, teniu suport de l'administració? Com... Sé que és un moment difícil, que la salut està col·lapsada, però no sé si tenim aquest suport.
0: Haig de dir que cada vegada la nostra veu està més dintre tant de l'administració com dels professionals sanitaris, però hem de treballar-hi més, hem de fer més esforç, sobretot a nivell de donació, de campanyes de sensibilització, i a nivell de prevenció hem de fer campanyes més grans, com la salut cardiovascular. O sigui, per exemple, la gent, quan parlem de salut cardiovascular, doncs té, que sigui el tema de l'infart, té més coneixement. Quan parlem de salut hepàtica, ningú sap el que és salut hepàtica. Llavors, el que estem treballant i amb molta força amb l'administració és que fem un pla social de salut hepàtica perquè la gent sàpiga què és el fetge, com es pot prevenir, i crec que és molt important, i en això estem treballant molt.
2: Parlem una mica de l'associació, no? L'Associació Catalana del fetge. Explica'ns una mica quina és, a part d'aquest baròmetre que bueno, després ens diràs que qui vulgui participar com ho ha de fer. Quines activitats principals us dediqueu a aquesta associació?
0: Bàsicament, com deia abans, no? De que cap pacient, cap família estigui sola. Llavors, informem sobre les malalties, acompanyem. Tenim diversos projectes com el voluntariat testimonial, que anem als hospitals a visitar pacients que ens diuen els professionals. Tenim pisos d'acollida per gent que ve fora de Barcelona perquè no estiguin sols, perquè tinguin un lloc on estar quan el seu familiar està ingressat. I un altre gran programa que tenim, el tema de la sensibilització de la donació d'òrgans, que com et deia abans, fem xerrades pues, on calgui. Anem a centres cívics, a casals, a facultats, allà intentant donar el missatge aquest de la importància que té la donació, i aprofitant també parlar de la prevenció de malalties hepàtiques.
2: Ja que tinc aquí, parlaves d'agafar 10 anys que em van trasplantar, deixem que surti de guió. Com, no sé si al cap del temps doncs, has de fer revisions periòdiques o és una cosa que després has de vigilar, o llavors ja un cop m'he trasplantat, viva la Virgen.
0: No.
2: Suposo que no.
0: Molta gent es pensa que una vegada trasplantat ja tot s'ha acabat. No, comença una nova vida. Nosaltres prenem una medicació que són els immunosupressors, que es treuen totes les defenses del cos per tal que el nostre cos no rebutgi l'òrgan. Llavors, això significa que tens molts efectes secundaris i controls. Jo, en el meu cas, com he tingut problemes, jo vaig cada 3 mesos a fer-me controls, però ja em veus, o sigui, amb més energia que mai.
2: Però això, no? Sobretot que no pensi la gent que s'acaba aquí, amb el trasplantat, ja, escolta, ja puc fer una vida, sinó que has de cuidar.
0: Al contrari, que t'has de cuidar molt, has de seguir les indicacions dels professionals i sobretot això, cuidar el teu fetge, que tant en el meu cas, que m'han donat, i això és una responsabilitat i un respecte vers la família que va dir que sí a la donació d'aquest òrgan.
2: I explica'ns això, no? Per participar en el baròmetre, què ha de fer la gent? Que
0: qualsevol xarxa nostra, l'Associació Catalana del Fetge, que ho busquin a la web, a l'Instagram estem com fetge.cat, o sigui que és fàcil, i allà tindran el link per poder fer el baròmetre, que per nosaltres és molt important per saber cap a on hem d'anar a partir d'ara.
2: Sens cap mena de dubte, aquest, no sé si dir company o aquest amic silenciós que és el fetge, que seria important doncs, que també se li donés, com deia el Josep Maria Martínez, el president de l'Associació Catalana del Fetge, aquesta importància.
1: Una entrevista que avui hem realitzat amb l'Associació Catalana del Fetge, avui que és el Dia Mundial contra l'Hepatitis. Josep Maria Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veus.
1: Gràcies. I Sergi Estefé, company a la Ràdio de Terrassa, moltíssimes gràcies també. Una abraçada.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: Ara em ve de gust un llibre, però no tinc massa ganes de llegir. Una bona opció són els llibres il·lustrats, i a més de moltíssima qualitat. Ens ho expliquen la Mònica Socias i el Josep Maria Soler, des d'Ona la Torre.

0: Mònica Socies.
1: Els llibres il·lustrats són una bona opció per a qui no li agrada llegir. La secció d'avui va dedicada a vosaltres. Territori Lectura. És estiu. Teniu temps i voleu viatjar? Us preparem un itinerari fora de sèrie amb un pressupost assequible. Per fer-ho, en família, l'agència de viatges, els Forasters del Temps, de l'editorial Cruïlla, els guies, els Vallbona, una família creada per Roberto Santiago i Pablo Fernández, amb les il·lustracions de Guillermo Esteban. Ens acompanyeu?
2: Hola, sóc el Santi Vallbona. El Tapdebassa del Tià ha insistit molt i al final m'ha convençut que parli de Chicago i els feliços anys 20. Després de la terrible Primera Guerra Mundial, la dècada de 1920, coneguda com els feliços anys 20, va ser una època d'alegria, progrés i idees noves. 1920 va ser l'any en què es va aprovar la Llei Seca que prohibia la fabricació, venda i importació de begudes alcohòliques als Estats Units, que va estar vigent fins al 1933. L'agost d'aquest mateix any es va aprovar el dret de vot de les dones als Estats Units. Moltes dones, les flapers, es van rebel·lar contra les normes tradicionals i van començar a dur les faldilles i els cabells més curts.
1: Gangsters, jazz i gratacels no hi podien faltar. I al final de cada capítol hi trobareu un joc. L'encertareu? Teniu un gran catàleg, des de l'edat de gel fins al futur, passant pels vikings, fent parada a Rapa Nui i apropar-nos a les cultures polinèsies o formar part de la tripulació d'un vaixell pirata. Vosaltres què voldreu ser? Corsaris, pirates, filibusters o bucaners? Un viatge que acaba a Badia del Vallès, d'on són originaris els Vallbona. La segona recomanació és una joia que recupera un dels nostres clàssics, Pedra de Tartera, de Maria Barbal. 40 anys després, Columna en publica una edició il·lustrada per Aurea López, amb el guió d'Israel Escudero. La novel·la amb la que va debutar Maria Barbal l'any 1985 està ambientada al Pallars i narra en primera persona la vida de la Conxa.
3: Es veia prou que a casa érem molts i devia sobrar algú. Vaig deixar família, poble i muntanya i perdia casa meua, que em veia marxar d'esquena. Jo sabia que si mare s'entretenia parlant amb jo, sense pressa, volia dir que l'ocasió era solemne i a casa, de solemnitats, se'n gastaven poques. Conxa, tia hauria volgut tenir una filla com ara tu i Déu no li ha concedida. Ella i el seu home es fan grans. Els vindria bé tenir algú jove a casa. Quan em vindran a buscar? Dilluns aniràs amb pare i Maria al mercat de Montsent. Oncle hi acudirà des de Pallarès per recollir-te.
1: Conxa és la veu que ens explica la seva trajectòria vital en tres parts. Una vida marcada pels fets històrics i per un context geogràfic i personal dur. Una dona sotmesa que en la seva maduresa és capaç de mirar enrere per reflexionar sobre allò viscut. L'adveniment de la República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, units a l'abandó de la llar, la soledat i la submissió de la dona, són l'eix central d'una història que ha captivat a milers de lectors i lectores. Història, anècdotes i un bon clàssic. Dos llibres il·lustrats que conviden a la lectura amb dos estils diferents. Us convidem a descobrir-los. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
2: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: Sempre ens transporten cap a altres universos aquesta gent d'Ona la Torre. Molt bé, Territori Lectura. Vinga, va, parlant d'altres universos i de transportació, què us semblaria si ara ens situem enmig d'un camp de vinya? Música. no per estar contemplatius, eh? No, no és tan idíl·lic. No, anem a treballar, anem a barmar. I és que la barema ja ha començat, almenys, a les vinyes de Raïmat. És la més temprana de Catalunya, ens diuen. És la que comença abans, però tot això ens ho explicarà millor la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
0: Hola, bon dia.
4: Bon dia. Ens comentaves que no és, bé, que és habitual, però que és la primera de Catalunya, no?
0: Ara ens ho confirmaran, però sí. Mm-hmm. Sí, sí, aquestes són, de fet, comença de les més primerenques i, a més, ho fa amb unes xifres enormes, perquè les previsions són recollir enguany el 1 milió de tones de raïm. De fet, són aquestes les dades que ens donaven justament a aquest dilluns, perquè tot just ahir arrencava aquesta verema. Pel clima i per la situació, com dèiem, és tradicionalment una de les primeres d'Europa i aquest any s'ha avançat uns dies més perquè les altes temperatures han accelerat la maduració del raïm. Si et sembla, sí. Núria, saludo ja al director del celler, al Joan Esteve, que ens acompanya via telefònica. Joan, molt bon dia, com estàs?
5: Hola, molt bon dia, gràcies.
0: Joan, com ha arrencat aquesta jornada de la d'ahir, la del primer dia de verema? Hem de dir que sortim d'un parell de dies de temperatures una mica més normalitzades a Terres de Ponent, però quin juliol,
5: Sí, sí, així és, i per aquest motiu doncs estem tenint la verema més primerenca de la nostra història. Mai havíem començat tan aviat i, bé, doncs és evident que les altes temperatures que hem tingut durant juny i juliol és el que ha provocat doncs aquest avançament de la collita.
0: I això no s'atura aquí, és a dir, l'any vinent, ja sé que és molt dia, que no tenim la bola del futur, però vaja, que la tendència és que l'any vinent encara comenci una mica abans, perquè a millor sembla ser que no anirem.
5: No sabem on tenim el límit, però sembla que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, i portem molts anys batent rècords dels anys anteriors amb temperatures i amb avançaments de collites i no sabem on està el límit de tot això. Mm-hmm.
0: De fet, vosaltres ja treballeu des de Raïmat d'uns anys cap aquí, no?, per mitigar aquests efectes del canvi climàtic. De fet, la calor extrema fa que avanceu verema, com ens explicaves ara, però què és el que més us preocupa a dia d'avui d'aquest clima tan extrem?
5: Bé, nosaltres, com tothom, ja sabem que això és un fet, que cada vegada sembla que tindrem temperatures més elevades, i des de fa anys que estem fent molta recerca en com mitigar aquest impacte. I entre les mesures que hem vist més efectives ha estat, i això són treballs fets conjuntament amb l'IRTA, de regar més abans dels cops de calor per hidratar bé les plantes i perquè puguin transpirar i refrigerar-se, i per altra banda també cobrir el raïm amb més vegetació fent un efecte com paraigües. Uh-huh. Perquè en comptes de que estiguin tan exposats als raïms del sol, doncs que tinguin certa ombra, i amb aquestes mesures hem vist que podem almenys conviure amb aquesta nova realitat.
0: Déu-n'hi-do. Com es preveu, Joan, que sigui aquesta verema? Perquè aneu a màxims, ara ho dèiem, la fita de collir 1 milió de tones, que es diu ràpidament, ha hagut de fer com la conversió a quilos per tenir-ho clar,
5: Aquí tenim una petita confusió, i és de que aquest 1 milió de tones és una fita històrica, és a dir, és amb tots els anys des que va començar el projecte Raïmat, ara fa 120 anys, més o menys, doncs hem anat acumulant uns volums de quilos que aquest any entrarà un remolc o una carreta amb aquest número màgic de quilos entrats a Raïmat des que tenim registres.
0: Ah, d'acord.
5: Això és un fet simbòlic perquè, en definitiva, és l'equivalent a dir que el mercat mundial doncs haurà rebut unes 900 milions d'ampolles acumulats en tota aquesta història de Raïmat, que són 900 milions de petites fraccions d'aquest clima i d'aquest territori i d'un producte fet a Lleida que s'ha consumit en algun lloc o altre del món, no? Mm-hmm. Principalment a Catalunya i a Espanya, però nosaltres exportem a més de 30 països. Mm-hmm. I en algun moment d'aquesta història doncs algú ha tastat un trosset de Lleida.
0: Que bonic això, realment és així, perquè quan prens el vi notes aquella fortalesa de la terra, d'alguna manera, per dir-ho així. Jo que me l'estimo la terra, també, deixem-ho clar. Joan, explica'm llavors quines xifres són les d'enguany, quines xifres preveieu per aquesta collita?
5: Sí. Enguany, a nivell productiu, esperem que sigui un any més o menys normal. Les calors, doncs, també d'alguna forma frenen l'increment productiu, perquè no dona temps a créixer suficientment el raïm, però tot i així esperem que sigui una verema normal. I a nivell qualitatiu les expectatives són bones, perquè el raïm està sa, està equilibrat, té bona acidesa. Bueno, els paràmetres que tenim de moment amb el que hem començat a collir doncs són bones, i a veure com evoluciona la climatologia d'aquí al d'octubre, que és quan esperem acabar la verema.
0: Déu-n'hi-do, són uns mesos de molta feina, segurament de molta calor, perquè la calor no s'acaba a l'agost, sinó que ja sabem que a Ponent s'allarga. És veritat que no és tan extrema, o almenys els mesos de setembre i octubre ja no és tan forta, però segueix fent calor, no?, els mesos de setembre i octubre, per treballar el camp i per collir aquest raïm.
5: Sí, sí, així es va veient, però bueno, poden passar moltes coses, també. Ja. No sé, aquest hivern ha sigut extremadament plujós i potser ningú ho havia previst, no? I bueno, no sabem què passarà en els propers mesos, però sigui com sigui, ens hem d'adaptar perquè no tenim altra opció.
0: És a dir, jo ara per posar-hi una mica ja d'ingredient a la cosa, com li afecta? És a dir, els vins saben d'una altra manera, tenint en compte la pluja d'aquest hivern, la calorada de l'estiu, tot aquest factor climàtic es tradueix en el sabor dels vins, no?
5: Segur, perquè el vi al final és una expressió d'aquell clima d'aquell any i d'aquella terra i del maneig que s'ha fet en la vinya, no? I això al final acaba transformant-se en l'expressió, en la personalitat d'aquell vi. Sí que amb les mesures que deia que estem implementant, doncs estem minimitzant aquest impacte, perquè hem de pensar doncs que un raïm al sol o a l'ombra, doncs la temperatura pot canviar més de 20 graus. Si està també la planta ben hidratada, doncs igual a la temperatura de la fulla, a la temperatura ambiental. Si no, s'escalfa molt més. Clar, tots aquests factors fa que tinguin un impacte important, i llavors el que volem és mitigar o minimitzar l'efecte del canvi climàtic.
0: Joan...
5: I no sabem fins on està el límit de tot això, però sí, d'alguna manera s'acaba traduint en els vins.
4: Joan, i te pregunto... Hola, bon dia. Te pregunto al revés, Joan. Podríeu aprofitar també això? No sé si us passa pel cap aprofitar aquestes altes temperatures que vivim per vinificar d'una altra manera, per fer un altre tipus de vi. Per exemple, hi ha collites d'aquestes tardanes, no?, que en diuen, que aprofiten per fer un vi especial més endolcit i que porta aquesta maduració ja gairebé putrefacta. No sé si això fins i tot és una oportunitat, el fet de que ara maduri d'una altra manera el raïm, per intentar fer provatures i fer un altre tipus de vi.
5: Sí, una mica intentem adaptar-nos en tots els sentits, però més aviat diria que la tendència va al revés. La tendència, pel que nosaltres veiem, és de que la gent busca vins més afruitats, més frescos, menys graduació alcohòlica, el qual seria contrari una mica a aquestes maduracions tardanes, perquè hi ha una davallada del consum de vi, especialment de vins negres, i especialment de vins amb elevada graduació. I el que busquem precisament és això, no? Connectar una mica més amb la gent jove. La gent jove, doncs, sembla que la tendència és molt per aquí. Els escumosos estan funcionant molt bé. Les varietats blanques, per exemple, nosaltres, des que vam introduir l'Albariño, que és una varietat típica de la zona de Galícia, doncs ens està funcionant molt bé i té molt bon reconeixement en el mercat. Ara mateix deu ser la varietat que més volum estem fent, que no és una dada menor, perquè realment és curiós que des de Costés del Segre es pugui estar venent Albariño arreu del món i amb molt bon èxit. A més, és una producció 100% ecològica, cosa que a Galícia és quasi impossible de fer. I bé, doncs ens anem adaptant una mica als gustos del consumidor, doncs treballant alternatives que fins aleshores no ens havíem plantejat.
4: Molt bé, molt interessant. Esteu en plena feina, quan s'acaba la verema? Ràpidament, Joan, més o menys, quan preveieu?
5: Bé, no, nosaltres històricament acabem a mitjans d'octubre, aquest any hem començat abans, el que fa preveure doncs que també acabarem abans, però com deia, dependrà molt de la climatologia que tinguem a l'agost i setembre, que són els mesos que marquen més la maduració del raïm de sobretot varietats negres.
4: Doncs aprofiteu que teniu la Laura aquí, ara quan acabem l'entrevista, que us pegui un cop de mà.
0: Això?
4: Jo crec
5: molt
4: que
5: bé.
4: Sí.
5: Sereu benvingudes.
4: Doncs ho deixem aquí, si us sembla. Joan Esteve, director del celler Raimat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
5: Doncs gràcies a vosaltres per la invitació.
4: I Laura Alcalde, companya de Ràdio Rosselló, moltíssimes gràcies també per aquesta entrevista.
0: Quan vulgueu fem un tastet, eh?
4: Vinga, vinga, això sí, ens queda, hem de fer tot el procés, clar que sí. Fins ara, Laura, gràcies.
0: Adéu-siau.
4: 3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem així i aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Atenció perquè la segona hora ve carregada de bones vibres, de bones notícies i de boníssimes cançons. Avui us estem preguntant quina és la vostra cançó o quina seria la vostra llista de cançons per anar de viatge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
3: Maria Navas.
6: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el Termcat havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del Termcat va estudiar i aprovar el terme clonatge.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris de tensió del mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos combois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, aquest matí s'ha aixecat ja el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que, recordem, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. Segons les mateixes fonts, no consten persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Secat. Per aquest incident, el telèfon d'emergència del 112 ha rebut un total de 31 trucades. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació per la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home també va resultar ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després de compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les zones ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de les carreteres de Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, l'AP7, a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A banda també, degut a la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellolí, en sentit Barcelona, també hi ha retencions en aquest punt. A més, la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat la normalitat després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que n'afectava la circulació, i també recupera la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons.
0: Notícies en xarxa.

0: pot faltar ginestar a la nostra selecció de música per viatjar. Això ho tenim clar, no, Enric Rubio, des de Cardedeu?
1: Sí, són preciosos i sí, són fantàstics tots els germans.
0: Molt, i Sola també, també.
1: Oi que sí?
0: Fan ganes d'agafar això, el camí, no? La motxilla, lleugereta, i au, a caminar, tira.
1: A fer passes, vinga, sense pensar on i anar tirant.
0: Anar tirant. Ai, què ens diuen els oients? Quina és la seva música de viatge preferida?
1: Doncs mira, comencem per la nostra coneguda de la muntanya, et sembla?
0: Ah, sí, la Pilar.
1: Vinga, som-hi tant. Ella ens explica que per allà dalt doncs, té una excursió que molt recurrent de les seves preferides, que és anar fins al Coll Pregon. I un cop hi van amb el seu fill i es van trobar un arbre blanc preciós, així amb l'escorça blanca, i llavors sempre que va, porta aquesta cançó al damunt. Escolteu, ja veureu. És l'Arbre Blanc, de l'Eduard Costa, el quart component dels Amics de les Arts que va deixar el grup.

0: El primer treball en solitari va ser l'últim indie i des d'aquí recomano clarament que l'escolteu. És un àlbum que del principi a la fi és fantàstic per viatjar o per posar-te realment quan vulgueu, perquè és fantàstic. Hi ha molta gent que el desconeix encara com a la seva carrera en solitari.
1: I tant, doncs mira, ens l'apuntem també. Escolta, jo m'imagino un arbre blanc molt, molt, molt gran, d'aquells d'un tronc imponent, eh?
0: Així és, així explica que és, i tant que sí.
1: Sí, sí.
0: Però també tenim la Maria, sí. La Maria, i és una música una mica diferent. Ja veureu el que ens expliquen. En aquest cas, me la posem, ens ho explica ella.
2: Bon dia, obert per vacances. A veure, jo sóc molt de... Si haig de conduir molta estona... I vaig sola, si vaig sola necessito com cantar i allò de cridar, cantar cridant,
1: clar que sí,
2: com una boja. Llavors els grans hits dels 90, doncs bueno, són un clàssic que sempre ajuda, perquè al final em sé totes les lletres. Si vaig amb fills i hem d'estar molta estona, tirem del podcast de Crims, passem capítols de Crims, que cadascú dura una horeta i així el viatge et passa ràpid.
1: Clar. És lògic, depèn d'amb qui vagis. Sí, sí, sí, depèn del no, d'amb qui vagis, de com vagis. Clar, ell diu, si jo he de conduir. Clar, és una altra situació diferent de si vas amb tren, és una altra història.
0: Sí, sí, sí, exacte. I per això també tenim una altra opció, no sé si ens dona temps d'un últim àudio que ens envia la Susanna.
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, ja veuràs.
3: Ostres, música de viatge, depèn molt del viatge, evidentment, i de l'estat d'ànim que tingui en aquell moment. Però tant pot anar des d'un ginestar, una fúmiga,
0: ja
3: uns amics de les arts, o música d'aquesta tipus chill out, sense lletra o molt relaxant, si estic més contemplativa.
0: La Susanna té bon gust, ho vaig a dir,
1: Sí, sí, sí, sí, jo m'imagino a la Maria cridant com una boja. Saps allò que passes al costat d'un cotxe i veus algú a dintre cridant i gesticulant? És la Maria.
0: Exacte, que dius, sí, que pujaria al cotxe per cantar amb tu, oi que sí?
1: Sí, que bé s'ho està passant, sí. I després, doncs això... Ara tenim l'altra versió, no? Que és la més tranquil·la, la més relaxant. Molt bé, m'agrada. Doncs escolta, us seguim. Series tot per ara, Enric?
0: Sí, de moment tindríem això, i tant que sí.
1: Molt bé, us emplacem a continuar donant-nos idees de cançons, de música que ens pot acompanyar al nostre viatge, sigui per mar, terra o aire.
0: Exacte.
1: I mira, a través de l'Insta podeu explicar-nos-ho, i a través del WhatsApp també, obert vacances. Però el que us convido ara és a fer un viatge, a fer-me al revés. En vez d'agafar música que ens acompanyi en la nostra tria de viatge, sense sortir de casa viatgem a través de la música. Què et sembla?
0: Fantàstic. Escolta, sí? Jo m'hi apunto, Núria?
1: És molt, molt xulo. És el report, de fet, que ens proposen, una idea molt original, que ens proposen des de Ràdio Herència el Josep Maria Cano. Anem a pams. Enric Rubio, fins ara.
0: Conegut Cano, i tant que sí. Salutacions. A reveure.
1: A reveure, fins ara. I això, ens quedem amb el reportatge que ens fa viatjar a través de la música.
4: El món es pot recórrer amb els peus, però també amb les orelles. Avui farem una volta al planeta a través dels seus paisatges, les seves ciutats, les seves societats, però també a través de la seva música. Comencem per l'Àfrica. Lagos, a Nigèria, és pura vida. Imagineu-vos més de 20 milions de persones convivint en una mateixa ciutat. Una ciutat en constant creixement, en constant desenvolupament. Una ciutat que mai descansa.

Mercats que bateguen, carrers que no descansen, joves que inventen maneres de tirar endavant. Aquí el paisatge és urbà, intens, vibrant. Una mega ciutat que mai dorm.

Quan el vaixell entra al port d'Arger, Argèlia, el Mediterrani sembla una plaça pública. Gent d'orígens diversos, soroll, colors, crits i olor a una cuina, però sobretot a vida.

Alger és una ciutat construïda gràcies a l'arribada de gent de tota la Mediterrània, però és allà, al Magrib, on al carrer d'aquesta ciutat es troben totes les cultures. El riu que travessa és tan important per a aquest país que, a més de prendre-li l'aigua, li pren el nom. Parlem de Gàmbia.

La ciutat de Banjul és petita, tranquil·la, plena de carrers que semblen camins. La vida passa a l'ombra dels arbres, en comunitats que són la unitat social essencial. Fora de la capital, els pobles s'estenen entre camps i manglars. L'aigua pinta de verd tots els racons de Gàmbia.

Muntanyes ondulades, llacs profuns, prats infinits, el vent ens parla a cau d'orella i la boira esdevé protagonista. Els pobles són petits i dispersos i la vida es mesura en quilòmetres i s'acompanya amb pintes de cervesa. Pels qui us agradi la natura, Noruega és el vostre país, un indret on la natura és, a més, cultura.

Fiords que cauen al mar com parets de roca infinita. Boscos que conviden al silenci. Una societat que ha après a estimar la natura, a viure amb ella i no contra ella. Dels infinits racons que té aquesta ciutat, n'escollim un, Montmartre. Un París que camina lent, ple d'escales i de petites places.

pagès, família, artistes, un mosaic humà que manté viva l'essència d'un París íntim, un lloc on el temps encara passa lentament. Tòquio és la contradicció perfecta. Gratacels i neons, tecnologia, gent, molta gent, però també temples, espiritualitat i religió.

Cada barri és un univers. Shibuya és moviment. Asakusa és tradició. Shinjuku és verticalitat. El Japó conviu amb el futur i el passat com si fossin veïns de porta.

La Xina és immensitat, desordre, creixement constant. Milions de paisatges per descobrir en un país on la principal preocupació és créixer constantment, com si el futur fos una urgència. Coneixem ara un país que us costarà trobar a les guies de viatge, el

Al Kirguistan hi trobareu estepes que s'estenen fins a l'horitzó, llacs d'alta muntanya, valls que conviden a fer activitat física. La vida nòmada encara és molt present en famílies que es mouen amb les estacions. Epa!

Armènia és un país petit entre Turquia, Geòrgia, l'Azerbaijan i l'Iran. És un territori molt muntanyós, amb valls profundes, llacs i monestirs que semblen sortir de la roca.

Quan hi entres, tens la sensació d'entrar en un lloc antic, espiritual, ple d'històries. Armènia és un país profundament espiritual. Els seus monestirs són autèntiques joies arquitectòniques. Els heu de visitar.

0: Ciutat de Mèxic és una de les capitals més fascinants del món. Una megaciutat on conviuen piràmides prehispàniques, palaus virreinals, barris bohemis, gastronomia patrimoni de la humanitat, museus de classe mundial i una vida cultural que mai s'atura.
1: Que se llena de angustia mi corazón.
0: Ciutat de Mèxic va ser fundada pels mexiques l'any 1325 sobre un llac. Avui és la metròpoli més gran de l'Amèrica Llatina amb una combinació única d'història ancestral, arquitectura colonial, modernitat urbana i art contemporani. I així posem punt i final a la nostra volta al món. Hem conegut territoris i maneres de viure. Les ciutats, les muntanyes, els mercats, les comunitats són la veritable narrativa del nostre món. Un viatge que demostra que, malgrat les distàncies, les persones comparteixen maneres de viure, de resistir i d'esperar un futur que ens ha d'arribar.
2: Acabem el recorregut a París amb aquesta banda sonora de la pel·lícula Amélie, que sempre ens hi transporta. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Cano, company de Ràdio Arenys. Interessantíssima aquesta volta al món. Si heu fet com jo, heu tancat els ulls i us heu posat fins i tot a, no, a escoltar el reportatge amb els auriculars, ja ho tenim tot fet. Ja hem fet vacances, ja hem fet el viatge de les nostres vacances aquest estiu. Vinga, seguim endavant. El proper viatge el farem més a propet. Ens n'anem cap a la muntanya. Això sí, a conèixer les construccions de pedra seca. Les construccions, les barraques baixa de pedra seca al mig de la muntanya formen ja part del nostre paisatge des de fa segles. De fet, la tècnica de la pedra seca, aquesta manera de construir, va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Això era fa poquet, l'any 2018. I com que Catalunya conserva desenes de milers de construccions repartides per tot el territori, barraques, marges, pous, cisternes, forns de calç, aljubs, escales, ponts, de tot una miqueta fet amb aquesta tècnica arquitectònica, el nostre company d'Altafulla Ràdio ha decidit aturar-s'hi una estona en una d'aquestes cabanes i traslladar allà la unitat mòbil del programa. Eduard Virgili, Altafulla, bon dia.
3: Bon
2: Ric,
3: dia,
2: Ric, per Lía. La foto que m'has enviat, que hi ha els micròfons de la xarxa, de l'Obert per Vacances,
3: sí.
2: Allà... entre arbres. Eh?
3: Sí, clar, hem hagut de buscar algun suport. Aquí no tenim una taula o un banc, per
2: a
3: exemple,
2: terra,
3: on sèiem ahir. Per tant, no, mira, hem trobat un garrofer que està ja, pobret, mig desmanegat, i hem penjat aquí la unitat mòbil al garrofer, i res, d'aquesta manera ens serveix una mica de suport o de penjador. Escolta, connecto amb vosaltres, més enllà d'aquest garrofer, des del costat d'una barraca de pedra seca, una construcció que aparentment es veu senzilla, però darrere de la qual hi ha centenars d'anys de saviesa i de molta tècnica. Tot aquest patrimoni que ara comentaves està construït sense ciment ni morter, únicament amb l'habilitat de les mans i el coneixement que generació rere generació van transmetre els nostres avantpassats. Els propers minuts, doncs, parlarem dels secrets de l'ofici de marger i explicarem també que continua ben viu. Ens acompanya en Josep Saragossa, que és expert, investigador, arqueòleg i divulgador d'aquest patrimoni, una de les persones que més ha contribuït a estudiar, documentar i donar a conèixer tot aquest llegat. Josep, bon dia, benvingut.
4: Hola, bon dia.
3: Hi ha qui pot pensar que construir en pedra seca és simplement anar amuntegant pedres, però estem davant d'un testimoni que no és així. Tu com li explicaries això a una persona que no ho ha vist mai?
4: Bé, sembla molt senzill posar una pedra sobre l'altra, però has de tenir una mica d'experiència perquè el que tu vols fer sigui realitzable i quedi bé, doncs, diguéssim, no? I, per exemple, les barraques, doncs, són unes construccions, moltes elles excepcionals, com aquesta que tenim al davant.
3: Aquesta se n'hi diu la catedral, no?
4: N'hi diuen, aquí a Altafulla n'hi diuen la catedral per la seva magnificència, no? Té quasi 5 metres d'alt, no? I de dintre 3 metres i mig de circumferència, perquè és elíptica, és de forma elíptica, no? Generalment ni dius rodona, i llavors té unes parets que passen del metre i uns arcs de mig punt, doncs, que tenen damunt un arc de de descàrrega, no? Vull dir que tenien un cert coneixement de les tècniques constructives i de com se feia.
3: És impressionant, Núria? Vull dir, és,
2: home,
3: és molt més gran,
2: sí,
3: del que aparentment pot arribar a semblar amb una fotografia,
2: I sembla així, no? Digues.
4: Amb una fotografia tindres de posar algú d'escala, doncs, diguéssim, no? Llavors obries...
3: Això els arqueòlegs sempre ho destaqueu, Sí. Mirem de posar això un metre al costat
4: O una persona allà al costat, perquè llavors veus el gran que és, doncs, no? O el petit.
3: Per què una construcció aixecada sense ciment ni morter pot arribar a aguantar centenars d'anys?
4: Bé, perquè ells miraven de que fos sòlida. I després, com pots veure amb aquesta, sempre les parets estan una mica desplomades cap a l'interior perquè, doncs, aguanti, doncs, no? I era la diguéssim, la destresa dels que ho feien. Tens de tenir en compte que aquesta de construcció, aquesta que estem veient, és relativament senzilla, perquè les barraques rodones són més fàcils de fer que una de planta quadrada o rectangular.
3: Ah, caram.
4: Perquè una de planta quadrada tens un moment de començar a fer la volta, la bòbada, doncs la tens de convertir en rodona. I llavors, esclar, tens els quatre cantons, doncs tens de fer unes petxines perquè esdevingui circular, doncs, no? I això, doncs, clar, necessita una perícia, diguéssim, entre cometes, especial.
3: Déu-n'hi-do, molta tècnica. Escolta una cosa, hi ha pedres bones i pedres dolentes a l'hora de fer una barraca o una construcció de pedra seca?
4: Clar, clar, molt d'això, molt també de que les barraques siguin maques o vistoses, és el tipus de pedra que hi ha. Vull dir, tu tens ara aquí mateix, nosaltres tenim una pedra que és tipus llosa, tipus plana, no?
3: Sí.
4: Que... és molt fàcil de fer amb ella, doncs.
3: No? Per tant, és la pedra la que mana el constructor, no el constructor que fa una mica el que li dóna la gana.
4: No, perquè la pedra, unes pedres, doncs, diguéssim, rodones i mal formades, doncs és més complicat de muntar la paret, doncs, diguéssim.
3: Mm. Mira, Núria, abans de començar l'entrevista, mentre escoltàvem el Josep Maria Cano amb el reportatge, jo he fet una mica una caminada per aquí a l'entorn, dic, sí, deixa'm buscar un parell de pedres, no sóc tan agosarat, però com que el tros on som, aquesta parada on abans antigament doncs s'hi cultivaven aquests garrofers, ara ja està abandonada, costa una mica de trobar unes pedres doncs ja de certa magnitud. Jo n'he anat a buscar un parell i dic, amb el Josep farem un experiment. Que és, aquestes pedres serien bones o serien dolentes per fer una barraca o per fer un marge? Bueno, tu què hi veus? Tu què et fixes en aquestes pedres?
4: Formarien pas, clar, aquesta és relativament, aquesta ja ni podem dir que és una pedra. Encara la puc sostenir amb la mà.
3: És a dir, que si la pots aguantar amb la mà ja no seria bona?
4: No, sí, però tenia... les pedres es mesuren per la mida que fan, doncs, diguéssim. No? Comencen amb una de petita, que és una esquerda, que quan doncs, un cop de martell amb una pedra doncs, hi ha un resquill que salta, sí, doncs seria una esquerda. Llavors hi ha la falca, que seria la que... fa uns 5 centímetres, una cosa així, que quan una pedra no és plana, doncs la tens d'apujar, la tens de falcar. Després hi ha el matacà, que seria aquest que tinc jo, que és, el matacà és una pedra que pots manejar amb una mà, i després ja hi ha les pedres, que en poden ser doncs, grosses o més petites. Clar, aquesta seria una pedra, diguéssim, de reomplir.
3: Aquesta seria de reomplir.
2: De farcit.
3: Caram, jo em pensava... Això ja és un reble, doncs, no és una pedra.
4: No, és ben bé... És una mica més gros que un reble, però quasi, sí.
3: Jo em pensava que aquesta seria una bona pedra.
2: Però també n'hi ha d'haver, Eduard, aquestes? També n'hi ha d'haver?
3: Sí, home,
4: no,
3: i tant.
4: Sí, no, n'hi ha d'haver de totes.
2: N'hi ha goteres?
3: Mira, aquesta altra és com un trencall, no?
4: Sí. Aquesta, doncs, bé, aquesta encara... Tot i que és més petita que l'altra, té aquesta cara plana d'aquí davant,
3: sí,
4: que llavors aquesta la pots fer servir.
3: Ah.
4: Vull dir que aquesta, doncs clar, sempre hi ha racons, sempre hi ha entremig de dues pedres grosses...
2: Jo tinc una pregunta friqui. Amb aquesta construcció que ja està feta, que no s'hauria de tocar perquè és patrimonial i tal, però s'hi podrien afegir més pedres encara, eh? Suposo que és una construcció aquest... que no s'acaba mai del tot.
4: No, perquè ells feien les barraques... I llavors, a mesura que llauraven, clar, clar. El terreny clar. És molt pedregós, i n'hi anaven sortint de pedres. I llavors el que feien, que aquesta es veu molt bé, anaven fent a tot al rededor d'ella, mm-hmm. doncs feien un marge, diguéssim, d'un metre, metre vint, i anaven afegint-hi pedres. I, esclar, la barraca anava creixent. Anava creixent, perquè cada vegada es feia

0: Bé, hi ha un xicot que son pare ja era marger i encara ell continua i fa unes parets molt guapes i bueno,
1: potser, no ara és més, potser ara és més ornamental que no pas fa uns quants anys.
0: Sí, ara generalment són amb construccions rurals que volen adequar el lloc i doncs refan els marges o agafes unes parets doncs amb una construcció nova i vols un detall de pedra seca i són punts d'aquests així.
1: Aquestes barraques tenen importància ara perquè s'està impulsant la seva preservació, la seva documentació. De fet, hi ha una web que és Wikipedra, que precisament el que fa és geolocalitzar totes aquestes construccions, no només barraques, sinó tot el que té a veure amb la pedra seca. Això és molt important, també.
0: Sí, sempre això va començar a finals dels 90, i doncs s'han anat, la gent s'hi pot anar afegint, i pot anar endigant. Aquí mateix a Altafulla, doncs tinc aquí el company Narcís aquí al costat, que ho hem acabat perquè totes aquestes ja estaven. Aquesta gent doncs van vindre i les més que es veuen més, doncs ja les van documentar ells. Mm-hmm. No? Que això va començar uns que es deien el Drac Verd de Sitges, uns jubilats, no? I doncs ho van començar ells, i esclar, per aquesta zona venien i van documentar bastant, però llavors doncs ara s'acaba de documentar i de posar al Wikipedra les que ells no havien trobat. Doncs.
1: I pot contribuir qualsevol persona que ens estigui escoltant, Núria, és molt important també, de vegades entitats excursionistes, mm-hmm, gent a títol individual que surt a caminar, que passa per indrets com per exemple el que ens trobem nosaltres ara, que està en aquest estat d'abandonament, que es fixa que hi ha una construcció de pedra seca, l'únic que ha de fer és unes fotografies, geolocalitzar aquest emplaçament, fins i tot de vegades algun esbós, el Narcís Carulla, que el tenim aquí al costat, mm-hmm, és membre del Centre d'Estudis, i venir també amb uns dibuixos. Tota aquesta informació que es pugui aportar a Wikipedra és molt valuosa per preservar aquest patrimoni.
0: Sí, tu entres a Wikipedra i llavors veus si hi és o no hi és. Si hi és, doncs, el que passa que si hi és, tu pots enviar una foto de l'estat actual, perquè pot ser que ells ho haguessin fet això fa 30 anys. I llavors hi ha barraques de fa 30 anys que n'hi ha barraques que han caigut. Vull dir que la destrucció avança, doncs, diguéssim, perquè si té una mica d'esllevissada, doncs clar, cada vegada es fa més gran aquella esllevissada. Mm-hmm. I llavors doncs, també interessa això, veure com es conserven.
1: Els marges en veiem molts també quan passem per exemple per una carretera, ajuden a retenir la terra, a controlar l'erosió, a gestionar l'aigua. Ara que es parla tantíssim de tot això, tenint en compte que ens trobem en un moment molt important pel que fa al canvi climàtic o que tenim aquests grans incendis, fins a quin punt aquestes construccions continuen sent útils a dia d'avui?
0: Tot principalment per aturar l'erosió. Per aturar l'erosió, doncs, esclar, és un element idoni, perquè doncs, mantenen la terra al seu lloc, no se'n va. Ara mateix, amb les noves plantacions que es fan, vull dir, no sabem d'aquí 30 anys com estaran, perquè, és clar, ells fan una, aplanen, i el talús és sense pedra ni res, i allí ho sabrem, que això. Vull dir, la saviesa d'aquesta gent de saber doncs muntar aquestes feixes perquè doncs l'erosió, la poca terra que hi hagués, doncs es conservés, no? I això va ser molt important.
1: De vegades fins i tot també en blocs de formigó veiem com s'intenten simular aquests antics marges de pedra seca.
0: Sí.
1: Però tenen un problema, que és que a l'aigua li costa molt de desguassar.
0: Sí, vull dir que els marges de pedra seca podria ser que fos... no són massa antics, vull dir, no tenim d'anar. Els marges es comencen a fer, majoritàriament, es comencen a fer mitjan del segle XIX, vull dir, amb la gran rompuda que hi ha, mitjan del segle XVIII, perdó, amb la gran rompuda que hi ha al segle XVIII és quan se comença doncs, a netejar, a xarmar els boscos i comencen a fer les parades, no? Tota la documentació que es té de construcció de marges és de mitjans del XVIII cap aquí. La seva màxima exponència és a finals del XIX amb la filoxera. Doncs.
1: Josep Saragossa, gràcies per compartir amb nosaltres tot aquest coneixement. Ha sigut un goig poder-te escoltar. I Núria, escolta, ara sí. Quan passis per al costat d'un marge o d'una barraca o d'un pou o d'un refugi, segur que t'ho miraràs d'una altra manera. Home, igual que la nostra audiència.
2: I intentaré contribuir, tot i que n'hi ha moltíssimes. Estic visitant Wikipedia i estic flipant. És que està superben...

0: documentat en el punt exacte amb fotografies, amb la seva fitxa. Brutal, brutal, de veritat. Molt interessant.
1: Sí, sí. Sí. Interessantíssim.
0: Eduard Virgili Altafulla, moltíssimes gràcies per aquesta connexió.
1: Que vagi molt bé. Ara plegarem la paradeta nosaltres.
0: Això, allibereu el garrofer.
1: Això, i tant. El garrofer. Sí, sí.
0: Fins ara, Eduard, gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Obert per vacances.
0: I ara seguim amb un altre capítol d'aquests podcast que ens porten a parlar de l'eclipsi. Ja sabeu, 12 d'agost, eclipsi total de sol, molt visible des de moltíssimes parts, moltíssimes ciutats de Catalunya. I nosaltres que us oferim des de Tarragona Ràdio, amb col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, aquest podcast que avui ens parla sobre l'eclipsi des del punt de vista de la cultura popular.
2: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
3: L'eclipsi és un fenomen que al llarg de la història ha generat creences i supersticions diverses. En aquest capítol número 5 ens acompanya Emili Samper, investigador del Departament de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili, tot un especialista en l'estudi de la literatura popular i el folklore. Emili, quin tipus de creences han generat els eclipsis al llarg de la història?
4: Doncs bé, les creences, a voltant dels eclipsis, sempre han estat agafant-ho com un punt de vista negatiu. Per què? Doncs perquè un eclipsi, evidentment, és un canvi, és un trencament de l'ordre natural de les coses, perquè som de dia i en sé que es fa de nit, per tant, no és habitual. Aleshores, sempre s'ha associat i s'ha vinculat amb aspectes negatius. Passaran desgràcies, ja, les lluites seran dolentes. Per exemple, es deia, no, en el cas del món pagès, que les gallines, quan passen aquestes coses, es tornaven boges, no ponien ous, i s'amagava una altra vegada, perquè clar, no era normal que en aquell moment que era de dia ja arribés la nit. Llavors, en aquest sentit, sempre s'ha agafat això, punt de vista negatiu. Una premonició d'alguna cosa, d'alguna mort d'un monarca, d'alguna desgràcia, perquè també sempre relacionem el que passa al cel, quan mirem, quan mirem cap amunt, amb el que passa a la terra, és a dir, qualsevol cosa que passi dalt té incidències a baix. I per tant, també, si resulta que és de dia i en sé que es fa de nit, evidentment això vol dir que no és natural. Per tant, alguna cosa passa i sempre d'aquest punt de vista, aquest sentit de malastrugança, de que no rutlla, el món no funciona com ha de funcionar, per tant, vigilem que alguna cosa no va bé.
3: I se sap per què tradicionalment es considerava així? Portaven aquestes desgràcies als eclipsis?
4: Perquè és el fet de no conèixer què passava. És a dir, sempre, de punt de vista del folklore, clar, quan tenim algun tipus de fenomen que no coneixem o que no li podem donar una resposta, sovint racional o científica, fins que no arriba aquesta resposta, els humans reaccionem doncs, buscant-la d'on sigui. Llavors, en aquest cas, clar, això, davant d'aquests canvis tan estranys, sempre d'aquesta manera, aquest punt de vista negatiu, en aquest sentit. Mm-hmm.
3: Al nostre país hi ha un etnògraf i folclorista ben famós, ben conegut, com és el Joan Abades, que, curiosament, ja en parlava, no?, de qüestions, on ha parlat, o en va parlar en el seu moment, de qüestions vinculades als eclipsis.
4: Sí, ell fa ressò, doncs, això que estic comentant, del voltant d'aquestes qüestions de presagis de grans calamitats, grans desgràcies, males collites, guerres, fam, etc, etc. També és interessant que també ens dona, bé, fa ressò, si més no, cosa que no hem de seguir avui dia, òbviament, que estem ja tenint coneixements científics més acurats, però també fa ressò d'algunes alguns rituals, no?, poder fer, per exemple, consells per seguir l'eclipsi, com poden ser utilitzar, per exemple, un vidre fumat per esmortar la brillantor dels rajos. Això, evidentment, no ho hem de fer, però sí que dona una idea del fet de no mirar el sol directament, com també fer-ho, per exemple, de l'aigua, no?, amb un cup d'aigua, o també una molt interessant, des del punt de vista folclòric, que és utilitzar un mocador. Ara, no pot ser un mocador qualsevol. Ha de ser un mocador que ha de ser de seda, com a material, de color fosc, i l'hem de plegar 7 vegades, no?, com sempre aquest número màgic al folclor. Si fem això i mirem l'eclipsi a través d'aquest mocador, ens diu Joan Amades que veurem una pila de coses fantàstiques. Clar, la idea seria, potser sí, però ens quedaríem secs. Per tant, no ho feu perquè d'aquí acabareu segurament a urgències.
3: I més enllà de noms tan coneguts com el de Joan Amades, hi ha altres persones, altres experts del nostre país que al llarg de la història també n'han fet referència als eclipsis?
4: Sí, per exemple, és interessant el punt de vista de Cels Gomis, que és un autor de fet anterior a Joan Amades. Ell és interessant perquè, entre altres coses, té una part d'estudiós del folklore, ell recull supersticions, creences, endevinalles, i també té un punt de vista científic. Per exemple, té una sèrie d'obres que estudia diferents fenòmens, i una d'elles precisament està dedicada no a la cosmografia, i està muntada de manera que és una conversa entre dos personatges, i quan un d'ells pregunta si els eclipsis tenen relació amb aquest fet que comentem, aquestes calamitats, aquesta part negativa, ell diu que de cap de les maneres. És a dir, que a punt de vista científic són fenòmens naturals, són fenòmens estudiats, de fet, des de l'antigor ja, que s'han anat estudiant, i que es poden preveure o es poden anar seguint, i que totes aquestes supersticions, creences, aquesta vinculació negativa és una cosa que ve d'això, de la gent que busca una explicació a un fenomen que no coneix, però que no té cap tipus de trellat científic, evidentment.
3: Uh-huh. Escolti, vinculats a les creences, per exemple, al món del refranyer, al nostre país també, l'eclipsi ha generat refranys que han arribat o podem conèixer avui també, en ple segle XXI?
4: Sí, la nostra cultura, de fet, a veure, molt poquet. Tenim, per exemple, un exemple que és molt general, que seria senyals al cel, treballs a la terra, bastant difós, que fa referència amb aquesta idea de qualsevol cosa que passa al cel té la seva influència. Creença que en el cas dels eclipsis hi ha aquest punt de vista negatiu, però que és lògic, és a dir, per exemple, si plou o contrari, si hi ha sequera, això afecta, per exemple, la qüestió de l'agricultura. Per tant, hi ha sempre aquesta connexió també amb la realitat. Sí que és interessant el tema dels refranys, de les parèmies, per exemple, una en la llengua vènet, que és una llengua que es parla en Itàlia, entre diferents indrets, que sí que és interessant perquè, per exemple, vehicula aquesta doble idea de la part racional i de la part folclòrica. Diu, l'eclipsi, sia de sol o de la luna, fredo le porta e mai bona fortuna. És a dir, aquí ens diu, hi ha un fenomen que sí que és real, que ho sabem, no? Què passarà, en principi, el 12 d'agost en l'eclipsi? Baixarà la temperatura, per tant, hi ha aquest fredo, no? Aquest fred sí que apareixerà. Però també associa amb aquest aquesta qüestió de la mala sort, de la mala estruança, de que, escolta, no és normal que el sol desaparegui, per tant, aquí passa alguna cosa que s'ha d'intentar solucionar perquè no funciona bé.
3: I en els darrers anys, i amb tot aquest món digital que ja ens acompanya, no?, amb la nova tecnologia, quines reaccions provoca un eclipsi total com el que podrem veure al nostre país el 12 d'agost?
4: Doncs esperem que no passi, en el nostre cas, però clar, avui dia que tenim? Evidentment una cultura audiovisual, una cultura sobretot visual. Per tant, si mirem eclipsis anteriors, de sol o de lluna, per exemple, 2018, 23 o 24, què va passar? Doncs que en algun d'aquests casos, precisament mala sort, el dia que hi havia aquest eclipsi, per exemple, el del 18 era un eclipsi en el cas de lluna, molt esperat, que es va promocionar molt, la gent estava d'això molt al cas de que, ostres, serà un fenomen espectacular, únic a la vida. Doncs què va passar aquell dia? Que hi havia núvols. I clar, van tapar, segons quina zona, van tapar aquest fenomen. Com va reaccionar la gent? Doncs bé, com reaccionava avui dia al segle XXI, i com de fet fa sempre el folklore, que és a través de l'humor. Doncs, per exemple, la creació de memes, no?, d'aquestes imatges acompanyades d'un text, en les quals doncs apareixien, per exemple, doncs això, gent mirant al cel, i què veien al cel? Doncs, per exemple, un xoriço. Una ruanxa de xoriço, perquè aquesta lluna de sang que havia d'aparèixer no la van poder veure, i van mirar i van substituir aquesta lluna per aquest xoriço. O altres memes en els quals apareix, doncs això, gent que està mirant, per exemple, al cel o inclús a televisió, i veu una imatge d'una pantalla totalment plena de núvols, en la qual, doncs, mira, mesos i mesos esperant i preparant que si les ulleres, que si el lloc on has de veure-ho, però, bé, ja passen aquestes coses a la vida, no? Doncs aquell dia està núvol i, per tant, doncs, evita, el fenomen evidentment succeeix, però no es viu de la mateixa manera. Per tant, aquesta reacció que tenim avui dia, no?, també és això, recorre sempre a l'humor, per també una manera doncs, de trencar doncs, aquesta reacció davant d'un fenomen inesperat i que no hem pogut gaudir totalment.
3: Clar, i què creus que pot passar doncs, aquest 2027? D'una banda, si tenim l'eclipsi total i el podem observar doncs, de manera plena i total, o al revés, o què pot passar, tu creus, si al final està ennuvolat aquell 12 d'agost i ens quedem amb les ganes?
4: A veure, del punt de vista egoista, des del punt de vista dels suïs folclòrics, clar, evidentment, si està núvol i això comporta una reacció, per exemple, de creació de memes, doncs per mi va ser molt interessant, però no desitjo que passi. Però que està clar és que alguna cosa passarà. És a dir, si el fenomen, quan passi aquest eclipsi, si tenim sort i no hi ha núvols, ostres, doncs serà també una vivència que la gent també, segurament, no segur, podrà explicar més endavant, doncs sí, jo aquell moment en què el dia es va fer de nit, jo hi era, ho vaig veure, no? També és molt interessant la part de comunitat, és a dir, recordarem segurament amb qui estàvem aquell dia, no? Si estàvem, doncs això, doncs la família, amb els amics, el lloc on érem, de fet portem ja, no? Tots, penso jo, un munt de mesos buscant el lloc concret des del, no? Qual podrem en principi seguir l'eclipsi en la seva totalitat, i llavors aquesta part comunitària que és molt important, de recordar, no? Igual que es recorda, no sé, doncs el gol de tal futbolista, no? Jo estava fent això, estava fent l'altre, o recordem tots, per exemple, on érem, com van passar tantes torres bessones, doncs pot passar el mateix. Aquesta núvol, doncs a veure, pot haver aquesta reacció de, humorística en aquest cas, que dic, esperem que no passi, però bé, estaré també, no? Estarem atents, si més no, per si pot passar això, per poder recollir material, que després, per què no, també podem estudiar en aquest sentit.
3: Segur, serà interessant observar el fenomen i si al final ho podem fer en plenitud o no. Gràcies, Emili Samper, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
0: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio. Vinga, va, que anem a cuidar les nostres plantes. És moment d'agafar tisores de podar, regadora, un cavadet, sí, una ferrada, vaja. El nostre company Eduard Virgili del Tafulla Ràdio ens porta un nou capítol del podcast sobre jardineria. La setmana passada vam aprendre que regar més no sempre vol dir regar millor, ja m'enteneu. Avui descobrirem quines són, doncs, les espècies més resistents i agraïdes per gaudir d'un balcó o d'un jardí sense complicar-se massa la vida.
1: Hi ha qui tema per les plantes i hi ha qui diu que tot el que toca s'acaba marcint. Però és realment així? A l'Obert per Vacances, setmana rere setmana, descobrim com gaudir del món de les plantes sense complicacions. I ho fem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
5: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
1: Avui volem donar esperança a tots aquells que es consideren un desastre amb les plantes, perquè moltes vegades el problema no és la persona, sinó la planta que ha triat. Si escollim una espècie adequada al lloc on viurà i el temps que li podem dedicar, és molt més fàcil que tot funcioni. Joan Maria, hi ha plantes que pràcticament es cuidin soles?
6: La immensa majoria de plantes es cuiden soles. El que passa que quan les posem en testos o les posem en llocs on no és el seu hàbitat natural, sí que requereix una mica de la nostra mà. Però, evidentment, dins d'aquí hi ha plantes que ens aguanten moltíssim. Mira, a l'interior, per tot aquella gent que diu a mi se'm moren les plantes, o jo vull començar, o em fa por, a l'interior podem tenir thamioculques, que es diuen així, thamioculques, és que no tenim un nom comú encara, o sensivieres, hi ha gent que li diu la llengua de la sogra, o, bueno, hi ha diferents noms, depèn de cada zona del país, però sensivieres o thamioculques són dues plantes extremadament resistents, que ens aguanten en llocs en què la claror no és molt potent i que dius, tinc llum, però tampoc no molta, i són plantes que aguanten molt la sequera, i inclús també podem ajudar-les amb qualsevol planta crassa o cactus, encara que sembli molt, molt senzill, molt, molt lògic, són plantes que també ens aguanten molt. I si em permeteu, també hi ha la planta que penja, que és molt típica, les tradescàntias o peperònies, són plantes que ens aguanten una barbaritat. Són plantes molt fàcils.
1: I a l'exterior, Joan Maria?
6: A l'exterior podem jugar amb qualsevol cactàcia, amb qualsevol planta crassa, que ens aguantarà moltíssim, o també podem jugar amb plantes... És que hi ha molt tipus de planta que ens aguanta, però les palmàcies, les palmeres, són molt sofertes, són molt fortes. I si no, també tenim arbustives que ens aguanten moltíssim, des de Viborniums, des de Viborium tinus, que és el durillo, que és una planta molt forta, autòctona d'aquí.
1: De vegades ens enamorem d'una planta perquè és molt bonica, però després cometem l'error de posar-la en un lloc on no serà feliç.
6: És fantàstic que ens enamorem de les plantes i aprofitem aquest enamorament i que ens encanta d'una planta. I provem-ho. I llavors que hi hagi aquest primer contacte de conèixer algú i que la posem en un lloc i resulta que aquest lloc veiem que no funciona, veiem que de cop comença a perdre fulles, que no està bé, doncs no passa res, canviem-la de zona. i veiem i donem-li una zona que sigui contradictòria del que l'hem posat. Si de cop està en un lloc on rep molt l'aire, posem-la en un lloc més protegida, o al revés, en un lloc que està molt a l'ombra, doncs potser posar-la en un lloc amb més sol, i l'observem una mica i veiem com funciona. Al final és com aquest primer contacte amb alguna persona que no coneixem i que proposem coses i veiem què tal funcionen, doncs el mateix. I aquest primer contacte també ens permetrà veure com funciona i que aquest enamorament també sigui mutu.
1: També hi ha qui pensa que com més exòtica sigui una planta, més especial serà. Però no és així. Les autòctones també tenen el seu què.
6: La planta autòctona nostra és espectacular i en molts països es ven la planta mediterrània com una planta supersoferta, maca, i que tothom intenta tenir els seus jardins i que sobrevisquin, i per condicions climàtiques no passa. Així que tenir al nostre jardí plantes autòctones, com alguns rosers silvestres, alguns viborniums, tranquil·lament totes les aromàtiques, els romanins, les farigoles, les festuques, les... tenim planta autòctona tan maca, les ginestes, tan espectaculars, els allíssums, que en fan una olor a mel.
1: Tal com fem a cada capítol del nostre podcast, desmuntem un altre mite. És veritat que els cactus no necessiten mai aigua?
6: Els cactus necessiten aigua, i tant que sí. Totes les plantes per sobreviure necessiten aigua. És veritat que els cactus són molt més resistents i requereixen menys aigua i menys abundància que la resta, però els cactus també es poden acabar morint de set.
1: I si fem jardineria per vacances, acabem amb un bon truc. Quin consell ens deixes aquesta setmana?
6: Molt bé, tots aquests que comencem nou amb jardineria, amb plantes, que ens agrada, que comencem un nou lloc i volem començar amb plantes, està fantàstic. Comencem amb una planta, després agafem-ne una altra, i després agafem-ne una altra, que veurem què ens passa, com ens adaptem nosaltres amb elles i com elles s'adapten a nosaltres, com aprenem a regar-les, a cuidar-les, i poquet a poquet anem omplint aquelles zones verdes i a gaudir-ne també a poc a poc. No comencem de cop comprant-ne un munt i omplint de cop, perquè veurem que de cop no totes funcionen igual i ens adaptem a elles.
1: No cal ser un expert per tenir un espai verd a casa, només cal triar bé. La setmana vinent parlarem de balcons i terrasses. Com podem convertir un espai petit en un autèntic refugi d'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
0: Espero que hagueu fet com jo i hagueu apuntat uns quants noms de plantes, i comenceu el vostre jardinet particular. Moltíssimes gràcies a aquest podcast d'Altafulla Ràdio. Vinga, va, que anem tancant programa, ho fem amb l'agenda del dia. Ens la porta com cada dia la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Continua la Festa Major de les Santes a Mataró.
7: Avui tenim el tradicional Ball de Dracs, que és on el drac i el dragalió de Mataró exerciran d'anfitrions del drac Capella i el drac de Jussà d'Horta, a una cercavila que recorrerà el centre històric de... fins a passar de l'Ajuntament, i les quatre figures doncs faran els seus balls de lluïment i una actuació conjunta. Llavors, avui és... serà avui, dia 28 de juliol, a 9:45 del vespre. I, bueno, les santes continuen fins demà, demà és l'últim dia, amb més propostes culturals, familiars i de cultura popular.
0: Molt bé, ja explicàvem, ahir que el cap de setmana va ser la Diada Castellera, i encara això, encara s'allarga una mica de dies el que és la festivitat de Mataró. Molt bé, en aquest cas parlem a la propera proposta de música antiga.
7: Sí, anem fins a Tortosa amb una proposta que és el Protofest, que va començar també aquest cap de setmana, que és el Festival de Música a Tortosa. I destaquem el concert d'Avis d'Oeul, en plan, és costa de pronunciar, a càrrec de Ensemble o Vos Homes. Jo crec que el portuguès o el llatí jo no el porto gaire bé, però bueno, no passa res.
0: No passa res, l'Ensemble o Vos Homes. No? Em sembla que aquests són d'aquí de Tarragona, diria jo, sí. És una formació d'aquí, coral, fan música antiga, tot forma part d'un festival, em deies, no?
7: Sí, del Protofest, que està dedicat precisament a la música antiga, i en concret a l'Ensemble Lobos Homes oferirà un viatge per la música vocal dels segles XVI i XVII, amb un repertori centrat en el dol, la meditació espiritual, la força expressiva i la polifonia. I el colco director del festival del Protofest, el David Mateu, ha passat pels micròfons de Ràdio Tortosa per explicar una miqueta què porta al festival, a més dels concerts.
8: festival aporta, a banda de la seva oferta, diguem-ne, interpretativa, tota una oferta de formació, tota una oferta d'intercanvi, de trobada, d'obrir horitzons per a tots els estudiants, amateurs, aficionats i fins i tot professionals que vulguin anar una mica més enllà en la seva tasca formativa i poder combinar l'assistència als concerts en el fet de poder formar-se.
7: Doncs bé, és el que estàvem comentant, que el David Mateu ens diu que no només hi ha concerts, sinó que també hi ha activitats i tallers per persones que toquen el violí, de veu, etc. I us recordem que el concert és avui, dimarts 28, a 8:45 del vespre, als Reials Col·legis de Tortosa.
0: Doncs sí, avui concert amb l'ensemble Os Omnes, que confirmem sí que són aquesta formació de música antiga de Tarragona dirigides pel tarragoní també Xavier Pastrana. Molt bé. Darrera proposta, ben diferent, eh?
7: Sí, canviem la música antiga i les festes majors per una ruta nocturna a Cervera. És una nova edició del que anomenen en aquella vila l'Hora del Llop, que és doncs, una caminada nocturna de 5 quilòmetres que combina natura, una sorpresa artística i, qui ho vulgui, la possibilitat de fer viva el bosc i passar-hi la nit per contemplar la sortida del sol a l'endemà. Jo crec que és una proposta interessant, curiosa.
0: Diferent, sí, més no, molt bé. Molt bé.
7: Jo crec que al bosc, no? Per passar una miqueta la calor, ara que ha baixat una mica, doncs crec que és una bona oportunitat per sortir a que la gent li toqui una miqueta l'aire.
0: Molt bé, serà demà, en tot cas teniu temps de fer la motxilla, de preparar-vos, no?
7: És de demà a les 8 del vespre i el punt de trobada és davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
0: Doncs vinga, cap a Cervera. Allí tanquem l'agenda d'activitats, les propostes que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, moltíssimes gràcies i fins demà.
7: Adéu, fins demà.
0: Fins demà. I res, un parell de minutets per acabar de tancar el tema del dia i anunciar el del dia següent. Avui us preguntàvem, us demanàvem quines cançons formarien part de la vostra llista de cançons que us emportaríeu de viatge, cançons per viatjar en definitiva. L'Enric Rubio des de Cardedeu ja ens han donat uns quants detalls i suggeriments que li ha fet arribar. No sé si hi ha alguna proposta nova, Enric.
9: Doncs mira, de fet els oients ja ho han tancat en el primer bloc de les intervencions que hem fet, però a mi deixa'm fer un reconeixement a la cançó que estàs posant de fons, Camins, amb Desó, i sobretot en aquesta versió amb moques grasses del Palau Sant Jordi, que va ser el primer cop que actuàvem junts a l'escenari, que vaja, és per un viatge però a la platja, eh? Ja dic, estirats a la platja, si veieu el videoclip ja ho veureu, allà estirats i gaudint-ho.
0: Escolta'm una mica.
10: Estem vius i tu tens tot allò que m'engresca per dins.
0: Home, és aquesta guitarreta de reggae, no? Que fa el ritme aquest que sí, que porta cap a la platja.
9: Sí, però escolta'm...
0: Genials les col·laboracions, els concerts d'estiu i d'hivern i de tot el món, els concerts en què surten de cop, no? Artistes convidats, és fantàstic.
9: És fantàstic, no? A més, com que quan és un artista que t'estimes i surt i no t'ho esperes, realment et dona la vida, és una frase tòpica, però et dona la vida en aquell moment, sí. I de fet, no sé si ha passat tu, però hi ha moltes vegades que tu estàs acostumada molt a una versió de cançó, i quan sona una que no és, tu vas cantant l'anterior i esperes que vingui aquell punt o aquelles bromes, o quan animen el públic, no? Que sempre tens una versió preferida, sí.
0: Sí, i t'explota el cap perquè t'ho canvien tot.
9: Exacte, sí. I tant.
0: Enric.
9: Escolta'm, demà, tema del dia.
0: Sí.
9: Important, crec que tindrem molta interacció, perquè són destinacions infravalorades. Ui! Quins són aquests raconets preciosos que per molta gent potser no hi aniria mai, i en canvi realment són unes joies tremendes arreu del país. Jo tinc una claríssima, que demà l'explicaré. De fet, penjarem el reel avui, així us tindrem temps a comentar, i segur que tindrem molta gent contenta per les terres de Ponent.
0: Molt bé. Passa que a vegades millor no dir aquestes destinacions massa alt, perquè no se'ns omplin de gent. No,
9: parlo de comarques, sempre. Molt ampli. De províncies, gairebé.
0: Molt bé. Doncs demà coneixerem aquestes destinacions infravalorades amb l'ajuda de tothom, de tots els nostres oients de tot Catalunya. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada.
9: Salut i fins demà.
0: Salut i fins demà també a vosaltres, els oients, els que esteu a l'altre costat de l'Obert per Vacances.